0: han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
1: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent, 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària, cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer el rescat.
2: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
3: Hemos estado 4 días seguidos pues haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
5: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre doncs, atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent doncs, va morir fruit doncs, d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
5: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment és necessari fer-ho i sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional, les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain. com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa

0: d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
1: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta. Més coses. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat aquest diumenge el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que es remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
2: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1,5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1,5 milió. A casa nostra, dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
3: I he vist que bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatures rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima tensió hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
4: Si la canícula és comparable d'un punt
5: de vista, tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que

0: preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana. Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat, en projectes com el MACBA, i en l'actual es presenten nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
1: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Ens ve una petita davallada a la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys d'aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I per tant aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se, a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia. Com ha explicat, al lloc del sinistre, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
4: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha ajoutat un altre drama.
5: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
4: Un xoc, evidentment, i un traumatisme psicològic.
0: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta a una

0: avaria del motor com a causa del sinistre. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
1: Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Schabram, autora de l'informe de l'Associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
2: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
1: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
3: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
1: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Schabram.
2: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
1: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: Unes 200 persones del col·lectiu LGTBI s'han manifestat aquest diumenge a Girona sota el lema Desplega l'orgull, crema la por. Alerten de l'auge de l'extrema dreta i reivindiquen que ara més que mai cal defensar els seus drets. Berta Artigas Fontàs.
4: Amb càntics de sí, sí, som així, o no hi ha orgull al genocidi, unes 200 persones han desafiat la calor d'aquesta tarda i s'han manifestat a Girona coincidint amb el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Els carrers del barri vell s'han tenyit dels colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí i de la bandera trans en una jornada reivindicativa i festiva convocada per l'Espai LGTBI de Girona. Els membres del col·lectiu alerten sobre l'impacte dels discursos de l'extrema dreta. José Carlos Justo és el tresorer de l'entitat.
5: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa i això fa ja una cosa molt important, i és que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Abans estava molt malament vist que algú digués algo feo del nostre col·lectiu. I ara es fa.
4: La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, plaer i llibertat al Museu d'Història de Girona.
0: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
6: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
7: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. El gol ha arribat al temps de descompte. El rival de Canadà sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra-República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, Argentina-Cap Verd, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana. En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada durant la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
6: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
7: La victòria de Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
8: 3CAT Info.
7: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Ponsarnau, ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
9: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
7: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués, un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb l'intenció de seguir a l'ACB.
10: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
7: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
8: 3CAT Info.
7: Parlem d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit del tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu.
11: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final, si un equip presenta alineació indeguda Si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts.

0: Doncs això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
1: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei Lliga Masculina són el Lloret i el Vilafranca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 2:15.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. A partir d'ara us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I anirem a Mallorca, on la catedral exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
2: Que Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en partit de setzens de final. El gol ha arribat en el temps afegit. El rival del Canadà vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya per Hawaii. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i el Vallès, amb mínima prevista d'entre 24 i 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda, amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França.

0: França i als Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
1: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
2: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. A casa nostra, presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
3: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
3: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional destaquen les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic, que estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va oposar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
4: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys

0: ingressos i destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i begudes no alcohòliques i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. Els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve són optimistes de cara als beneficis econòmics que els hi comportarà aquest esdeveniment. Dissabte que ve el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
2: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
0: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
3: Estem il·lusionats perquè al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
4: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour. La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
5: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polfjard ha negociat la nova llei.
6: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
5: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
7: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
5: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: Al País Valencià, nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
8: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
0: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
9: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP i el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
0: Els

0: Manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants, amb moltes obres pendents d'execució. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions. 4 persones han mort i 6 més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera N340 la matinada passada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, estan ingressats a l'hospital.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Ens ve una petita davallada a la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16 a 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuva, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I per tant aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral Mallorquina. Palma, Caterina Carman Jaume.
3: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
4: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, a un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podríem dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, doncs mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
3: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí, icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
0: Les tasques de descontaminació de la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp continuaran aquest dilluns després que aquest diumenge han arribat a la sorra les restes d'una balena en descomposició. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat els passos a seguir a partir d'ara.
5: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
0: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. L'Ajuntament d'Amposta, al Montsià, celebra que l'Església Evangèlica El Pont hagi comprat l'antiga discoteca Metro, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 i creuen que servirà per revitalitzar el polígon de les Tosses. Arnau Martínez, des d'Amposta.
6: Al voltant de la metro hi havia diversos locals d'oci nocturn. El polígon Les Tosses havia de tenir aquesta finalitat, però la crisi econòmica i la pressió policial va fer que la majoria d'establiments tanquessin. Ara, l'Església del Pont ha comprat l'antiga metro amb l'objectiu de fer-hi un centre de culte. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ho valora positivament.

per a nosaltres és positiu. Recordeu que no fa molt allí vam tenir una operació, no, contra la fabricació d'estupefaents a nivell d'Europa, que era desconegut. Per què? Pues perquè eren unes naus abandonades. Per tant, com menys

0: dins l'immoble. Volen tenir en funcionament l'espai en un any aproximadament.
1: Una de les campanyes anuals més antigues dels Mossos d'Esquadra és la de prevenció de furts i robatoris al Baix Segre durant l'època de collita de la fruita. Amb el pas dels anys, els agents registren cada cop menys incidents a la via pública i ho atribueixen a l'increment d'allotjament per a temporers. Aitona, Alba Mor.
2: La campanya policial del Baix Segre ja es feia abans del desplegament dels agents a Catalunya. Es tracta d'un dispositiu que comença per l'època d'aclarida al mes de maig i s'allarga fins a finals del mes de setembre. L'objectiu és gestionar l'augment de població als municipis agraris durant l'estiu, garantir la convivència ciutadana i prevenir delictes patrimonials com furts i robatoris. El cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, explica que s'han reduït dràsticament episodis tensos a l'espai públic per l'increment d'allotjament per als temporers.
3: Primer, aquesta gent tenen un lloc on anar. Ja no embruten carrers, ja no es troben papereres plenes de brutícia, ja no trobes ampolles, ja no hi ha tantes baralles, perquè, clar, quan estàs convivint, comparteixes un espai públic, no? Pues allí se generen sinergies. Si aquest banc és meu, si aquest banc és teu, si aquest un tros de carrers meu, si aquest tros de plaça és meu, que aquí vaig vindre jo ahir. Llavors, clar, si tu tens una casa, fas la teua vida a la casa. Vale? Per tant, les baralles entre aquestes persones, almenys a la via pública, pràcticament no n'hi ha.
2: En matèria de seguretat i convivència, la campanya policial del Baix Segre també té en compte l'Horta de Lleida i Lleida Ciutat, atès que molts dels treballadors hi tenen la seva residència.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero critiquen que els grans festivals esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Recero en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'Envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
1: Des de Recero denuncien que l'arribada dels gots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Es tracta d'un dels concerts del cicle BCN Clàssics. L'organització ha fet un comunicat aquest diumenge en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per tal d'oferir ajuda immediata i suport essencial.
4: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
6: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial, després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana.

0: Cugat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, Ayoguro ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a The Zone.
2: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
1: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Marc Márquez queda ara a 40 punts.
0: 3CAT Info.
1: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
0: 3CAT Info.
1: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Pons Arnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
3: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
1: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
4: És el meu principal objectiu. És continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
1: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urko Berrade ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga Masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs. El TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
5: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
1: I des de Manlleu, el capità Roger Codinach ha atacat a la federació.
6: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates, i avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar d'aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
1: Al final, els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.

0: Veneçuela eleva el balanç de morts del doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. Dos morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures de rècord superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i llarga distància. Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada.
1: Esports.
2: Canadà és el primer equip classificat pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival de Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai als setzens de final. Ayogur ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Alex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i al Vallès, amb mínima prevista entre els 24 i els 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge

0: Han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària, cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer el rescat.
1: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
2: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
4: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
4: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional, les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
5: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres.

0: metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta. Més coses. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat aquest diumenge el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
1: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1,5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1,5 milió. A casa nostra, dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
2: I he vist que bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatures rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima atenció hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
3: Si la canícula és comparable d'un punt de
4: vista... Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que es preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana. Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat. En projectes com el MACBA i en l'actual es presenten nous nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
5: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Ens ve una petita davallada de la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogó, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuva, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I per tant aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
6: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia. Com ha explicat, al lloc del sinistre, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
8: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha afegit un altre drama.
9: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
8: Al xoc, evidentment, i al traumatisme psicològic.
0: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta a una avaria del motor com a causa del sinistre. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern.

0: Berlín, Jordi Regàs.
1: A Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Schabram, autora de l'informe de l'associació de Pagiteta, que aplega les entitats del tercer sector.
2: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
1: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
3: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
1: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Schabram.
2: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
1: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
0: Unes 200 persones del col·lectiu LGTBI s'han manifestat aquest diumenge a Girona sota el lema Desplega l'orgull, crema la por. Alerten de l'auge de l'extrema dreta i reivindiquen que ara més que mai cal defensar els seus drets. Berta Artigas Fontàs. Sí,
4: amb càntics de sí, sí, som així, o no hi ha orgull al genocidi, unes 200 persones han desafiat la calor d'aquesta tarda i s'han manifestat a Girona coincidint amb el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Els carrers del barri vell s'han tenyit dels colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí i de la bandera trans en una jornada reivindicativa i festiva convocada per l'Espai LGTBI de Girona. Els membres del col·lectiu alerten sobre l'impacte dels discursos de l'extrema dreta. José Carlos Justo és el tresorer de l'entitat.
5: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa i això fa ja una cosa molt important, i és que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Abans estava molt malament vist que algú digués algo feo del nostre col·lectiu. I ara es fa.
4: La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, plaer i llibertat al Museu d'Història de Girona.
0: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
6: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
7: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. El gol ha arribat al temps de descompte. El rival de Canadà sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, Argentina-Cap Verd, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana. En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos

0: de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada durant la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
1: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, qué hacer. Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
0: La victòria de Yogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
2: 3CAT Info.
0: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Ponsarnau, ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
3: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués, un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de seguir a l'ACB.
4: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
0: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
2: 3CAT Info.
0: Parlem d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit del tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu.
5: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
0: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'hoquei Lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Quarts de quatre.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. A partir d'ara us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I anirem a Mallorca, on la catedral exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
2: Que Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en partit de setzens de final. El gol ha arribat en el temps afegit. El rival del Canadà vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya per Hawaii. A Yogur ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i el Vallès, amb mínima prevista d'entre 24 i 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda, amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer el rescats.
0: no tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero

0: Necesitamos maquinaria.
1: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
2: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. A casa nostra, presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
3: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
2: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
3: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
2: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional destaquen les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic, que estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va oposar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
4: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les 2 últimes nits.
2: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i beguda begudes no alcohòliques i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes

0: de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. Els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve són optimistes de cara als beneficis econòmics que els hi comportarà aquest esdeveniment. Dissabte que ve el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Muro, directora general de la Patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
2: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
0: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
3: Estem il·lusionats perquè al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
4: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour. La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
5: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polfjard ha negociat la nova llei.
6: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
5: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
7: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
5: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: Al País Valencià, nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
8: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
0: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
9: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP i el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
0: Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants, amb moltes obres pendents d'execució. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions. 4 persones han mort i 6 més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera N340 la matinada passada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, estan ingressats a l'hospital.

0: El temps.
1: Dani Ramírez.
2: Ens ve una petita davallada a la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogó, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30-32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I per tant aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral mallorquina. Palma, Caterina Carman Jaume.
3: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
4: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor al centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, a un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podríem dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, doncs mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
3: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí, icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
1: Les tasques de descontaminació de la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp continuaran aquest dilluns, després que aquest diumenge han arribat a la sorra les restes d'una balena en descomposició. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat els passos a seguir a partir d'ara.
5: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
1: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. L'Ajuntament d'Amposta, al Montsià, celebra que l'Església Evangèlica El Pont hagi comprat l'antiga discoteca Metro, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 i creuen que servirà per revitalitzar el polígon de les Tosses. Arnau Martínez, des d'Amposta.
6: Al voltant de la Metro hi havia diversos locals d'oci nocturn. El polígon Les Tosses havia de tenir aquesta finalitat, però la crisi econòmica i la pressió policial va fer que la majoria d'establiments tanquessin. Ara, l'Església del Pont ha comprat l'antiga Metro amb l'objectiu de fer-hi un centre de culte. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ho valora positivament.
7: Per a nosaltres és positiu. Recordeu que no fa molt allí vam tenir una operació, no, contra la fabricació d'estupefaents a nivell d'Europa, que era desconegut. Per què? Pues perquè eren unes naus abandonades. Per tant, com menys naus abandonades hi haguen, per a nosaltres millor. I en aquest sentit, al final, l'Església Evangelista de Dani Verge és una església molt coneguda, no?, a nivell comunitari a la nostra ciutat, que té molts anys de treball i que, en definitiva, estic convençut que ne donaran un bon ús i una bona sortida en aquest edifici.
6: Aquest cap de setmana, un grup de persones vinculades a la congregació ja han començat a treure la runa que hi ha

0: dins l'immoble. Volen tenir en funcionament l'espai en un any aproximadament.
1: Una de les campanyes anuals més antigues dels Mossos d'Esquadra és la de prevenció de furts i robatoris al Baix Segre durant l'època de collita de la fruita.

0: L'objectiu és gestionar l'augment de població als municipis agraris durant l'estiu, garantir la convivència ciutadana i prevenir delictes patrimonials com furts i robatoris. El cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, explica que s'han reduït dràsticament episodis tensos a l'espai públic per l'increment d'allotjament per als temporers.
1: Primer, aquesta gent tenen un lloc on anar. Ja no embruten carrers, ja no es troben papereres plenes de brutícia, ja no trobes ampolles, ja no hi ha tantes baralles, perquè, clar, quan estàs convivint, comparteixes un espai públic, no? Pues allí se generen sinergies. Si aquest banc és meu, si aquest banc és teu, si aquest tros de carrer és meu, si aquest tros de plaça és meu, que aquí vaig vindre jo ahir. Llavors, clar, si tu tens una casa, fas la teua vida a la casa. Vale? Per tant, les baralles entre aquestes persones, almenys a la via pública, pràcticament no n'hi ha.
0: En matèria de seguretat i convivència, la campanya policial del Baix Segre també té en compte l'Horta de Lleida i Lleida Ciutat, atès que molts dels treballadors hi tenen la seva residència.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Més d'un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero critiquen que els grans festivals esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Recero en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'Envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
3: Des de Recero denuncien que l'arribada dels gots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Es tracta d'un dels concerts del cicle BCN Clàssics. L'organització ha fet un comunicat aquest diumenge en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per a més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per tal d'oferir ajuda immediata i suport essencial.
2: Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
5: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial, després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a The Zone.
6: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y bueno...

0: que hacer. Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
1: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Marc Márquez queda ara a 40 punts.
2: 3CAT Info.
1: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
2: 3CAT Info.
1: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut un llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
3: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
1: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
4: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
1: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urko Berrade ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs. El TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
5: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
1: I des de Manlleu, el capità Roger Codinac ha atacat a la federació.
6: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates, i avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
1: Al final, els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
2: Trescat Info.

0: I el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. 2 morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels 2 vehicles. L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures de rècord superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i llarga distància. Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada.
1: Esports.
2: Canadà és el primer equip classificat pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival de Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya Paraguai als setzens de final. Ayo Gura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i al Vallès, amb mínima prevista entre els 24 i els 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira. i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones d'entrada.

0: treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària, cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer els rescats.
1: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
2: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
4: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Poder remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
4: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional, les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
5: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta. Més coses. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat aquest diumenge el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
6: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1,5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
0: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1,5 milió. A casa nostra, dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
7: I he vist que bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
0: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatures rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima tensió hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
8: Si la canícula és comparable d'un punt
9: de vista, tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que es preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana. Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat, en projectes com el MACBA i en l'actual es presenten nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
10: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
11: Ens ve una petita davallada a la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys d'aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
3: 3CAT Info.
0: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia. Com ha explicat, al lloc del sinistre, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
12: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha ajoutat un altre drama.
13: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
12: Al xoc, evidentment, i al traumatisme psicològic.
0: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta a una avaria del motor com a causa del sinistre. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
14: Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabran, autora de l'informe de l'Associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
15: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
14: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur.

0: està decebut de la situació del país.
1: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
0: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Schabram.
2: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
0: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
3: Unes 200 persones del col·lectiu LGTBI s'han manifestat aquest diumenge a Girona sota el lema Desplega l'orgull, crema la por. Alerten de l'auge de l'extrema dreta i reivindiquen que ara més que mai cal defensar els seus drets. Berta Artigas Fontàs.
4: Amb càntics de sí, sí, som així, o no hi ha orgull al genocidi, unes 200 persones han desafiat la calor d'aquesta tarda i s'han manifestat a Girona coincidint amb el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Els carrers del barri vell s'han tenyit dels colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí i de la bandera trans en una jornada reivindicativa i festiva convocada per l'Espai LGTBI de Girona. Els membres del col·lectiu alerten sobre l'impacte dels discursos de l'extrema dreta. José Carlos Justo és el tresorer de l'entitat.
5: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa i això fa ja una cosa molt important, i és que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Abans estava molt malament vist que algú digués algo feo del nostre col·lectiu. I ara es fa.
4: La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, plaer i llibertat al Museu d'Història de Girona.
3: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
6: Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
7: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. El gol ha arribat al temps de descompte. El rival de Canadà sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, Argentina-Cap Verd, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana. En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada durant la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
8: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, qué hacer. Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí

0: Y salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
1: La victòria de Yogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
2: 3CAT Info.
1: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Ponsarnau, ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
3: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
1: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués, un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de seguir a l'ACB.
4: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
1: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
2: 3CAT Info.
1: Parlem d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit del tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu.
5: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
1: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'Hockey Lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia.

0: dia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. A partir d'ara us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I anirem a Mallorca, on la catedral exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu el 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Que Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en partit de setzens de final. El gol ha arribat en el temps afegit. El rival del Canadà vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya per Hawaii. Ayogur ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i el Vallès, amb mínima prevista d'entre 24 i 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda, amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer el rescats.
3: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
4: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
0: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. A casa nostra, presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
5: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogué remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
5: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
0: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional destaquen les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic, que estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va oposar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
6: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
0: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i begudes no alcohòliques i el tercer, amb un 11%, el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. Els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve són optimistes de cara als beneficis econòmics que els hi comportarà aquest esdeveniment. Dissabte que ve el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de

0: Catalunya i Marian Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
2: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
0: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
3: Estem il·lusionats perquè al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, dia 6, estarà tot ple.
4: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del tour. La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
5: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polgjart ha negociat la nova llei.
6: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps, que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
5: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
7: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
5: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: Al País Valencià, nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
8: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
0: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
9: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP i el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
0: Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants, amb moltes obres pendents d'execució. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions. 4 persones han mort i 6 més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera N340 la matinada passada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, estan ingressats a l'hospital.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
11: Ens ve una petita davallada de la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys d'aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30 a 32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental,

0: I a l'interior, mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral mallorquina. Palma, Caterina Carman Jaume.
3: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
4: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, o un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podrien dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, doncs mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
3: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí, icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
2: Les tasques de descontaminació de la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp continuaran aquest dilluns després que aquest diumenge han arribat a la sorra les restes d'una balena en descomposició. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat els passos a seguir a partir d'ara.
5: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
2: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. L'Ajuntament d'Amposta, al Montsià, celebra que l'Església Evangèlica El Pont hagi comprat l'antiga discoteca Metro, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 i creuen que servirà per revitalitzar el polígon de les Tosses. Arnau Martínez, des d'Amposta.
6: Al voltant de la metro hi havia diversos locals d'oci nocturn. El polígon Les Tosses havia de tenir aquesta finalitat, però la crisi econòmica i la pressió policial va fer que la majoria d'establiments tanquessin. Ara, l'Església del Pont ha comprat l'antiga metro amb l'objectiu de fer-hi un centre de culte. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ho valora positivament.
7: Per a nosaltres és positiu. Recordeu que no fa molt allí vam tenir una operació, no, contra la fabricació d'estupefaents a nivell d'Europa, que era desconegut. Per què? Pues perquè eren unes naus abandonades. Per tant, com menys naus abandonades hi haguen, per a nosaltres millor. I en aquest sentit, al final, l'Església Evangelista de Dani Verge és una església molt coneguda, no?, a nivell comunitari a la nostra ciutat, que té molts anys de treball i que, en definitiva, estic convençut que ne donaran un bon ús i una bona sortida en aquest edifici.
6: Aquest cap de setmana, un grup de persones vinculades a la congregació ja han començat a treure la runa que hi ha dins l'immoble. Volen tenir en funcionament l'espai en un any aproximadament.
2: Una de les campanyes anuals més antigues dels Mossos d'Esquadra és la de prevenció de furts i robatoris al Baix Segre durant l'època de collita de la fruita. Amb el pas dels anys, els agents registren cada cop menys incidents a la via pública i ho atribueixen a l'increment d'allotjament per a temporers. Aitona, Alba Mor.
8: La campanya policial del Baix Segre ja es feia abans del desplegament dels agents a Catalunya. Es tracta d'un dispositiu que comença per l'època d'aclarida al mes de maig i s'allarga fins a finals del mes de setembre. L'objectiu és gestionar l'augment de població als municipis agraris durant l'estiu, garantir la convivència ciutadana i prevenir delictes patrimonials com furts i robatoris. El cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector

0: no? Pues allí se generen sinergies. Sí que et banc és meu, sí que et banc és teu, sí que un tros de carrer és meu, sí que un tros de plaça és meu, que aquí vaig vindre jo ahir. Llavors, clar, si tu tens una casa, fas la teua vida a la casa, vale? Per tant, les baralles entre aquestes persones, almenys a la via pública, pràcticament no n'hi ha.
1: En matèria de seguretat i convivència, la campanya policial del Baix Segre també té en compte l'Horta de Lleida i Lleida Ciutat, atès que molts dels treballadors hi tenen la seva residència.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Més d'un centenar d'organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero critiquen que els grans festivals esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Recero en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'Envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
3: Des de Recero denuncien que l'arribada dels gots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Es tracta d'un dels concerts del cicle BCN Clàssics. L'organització ha fet un comunicat aquest diumenge en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per tal d'oferir ajuda immediata i suport essencial.
2: Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
5: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial, després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
6: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
5: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Marc Márquez queda ara a 40 punts.
2: 3Cat Info.
5: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer.

0: A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest dilluns arrenca el torneig de tennis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: 3CAT Info.
0: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
2: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
3: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
0: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urco Berrade ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs. El TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
4: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
0: I des de Manlleu, el capità Roger Codinac ha atacat a la federació.
5: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates, i avui en dia, a 28 de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
0: Al final, els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: Trescat Info.

Veneçuela eleva el balanç de morts del doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf.

0: Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. Dos morts i un ferit en un accident provocat per un conductor temerari que fugia dels Mossos al districte de Sant Martí de Barcelona. El cotxe que fugia n'ha embestit un altre que estava aturat en un semàfor. Les víctimes són els conductors dels dos vehicles. L'onada de calor es trasllada a l'est d'Europa després de deixar temperatures de rècord superiors als 40 graus a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat convocada pel sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i llarga distància. Arquitectes d'un centenar de països participen a Barcelona en el Congrés Mundial d'Arquitectes, inaugurat aquest diumenge a l'edifici de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià de Besòs. Jaume Collboni diu que el Congrés ajudarà a promoure la Barcelona metropolitana de la pròxima dècada.
1: Esports.
2: Canadà és el primer equip classificat pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival de Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya-Paraguai als setzens de final. Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i al Vallès, amb mínima prevista entre els 24 i els 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà.
1: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
0: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent, 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària, cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer el rescat.
4: No tenemos maquinaria, sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo, pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, no hemos podido lograr mucho, debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas

0: per remover tot esto i fuimos engañados.
1: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol, amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3CAT Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
3: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Poguer remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
3: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment dues vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos, procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional, les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va posar l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
4: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
1: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta. Més coses. Turquia ha carregat contra Israel pel reconeixement del genocidi armeni que ha aprovat aquest diumenge el govern de Benjamin Netanyahu. En un comunicat, el Ministeri Turc d'Afers Estrangers ha acusat els israelians d'haver pres una decisió política per cobrir els crims comesos a Gaza, que ha tornat a qualificar de genocidi. Fins ara, els executius israelians havien evitat reconèixer el genocidi armeni, uns fets que es remunten al 1915, però finalment ho han tirat endavant després del suport turc a Palestina. El ministre d'Afers Estrangers, Gideon Saar, ho ha justificat com un deure del poble jueu.
5: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1,5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
1: El genocidi armeni el reconeixen una trentena de països, entre els quals els Estats Units, França i Alemanya, i institucions com el Parlament Europeu. Va ser una campanya massiva de deportacions i massacres impulsades durant l'aleshores Imperi Otomà. Les estimacions xifren els morts entre 600.000 i 1.500.000. A casa nostra, dues persones mortes i una ferida al districte de Sant Martí de Barcelona, quan un cotxe que fugia dels Mossos d'Esquadra ha xocat lateralment contra un turisme que estava aturat en un semàfor. Els Mossos han rebut una alerta d'un vehicle que circulava de forma temerària. Quan hi ha arribat la patrulla i l'han volgut aturar, ha començat una persecució a gran velocitat pels carrers de la zona. El conductor que fugia ha continuat circulant de manera temerària, pujant per les voreres i anant en contradirecció, fins que ha acabat xocant contra un altre turisme que estava aturat a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Ho explica l'Àlvaro, veí de la zona i testimoni dels fets.
6: I he vist que el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
1: Segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, un dels vehicles ha bolcat i els bombers de Barcelona han hagut d'excarcerar tres persones, els dos conductors que han mort a l'acte i l'acompanyant del vehicle que estava aturat al semàfor, una dona que ha resultat ferida i que han traslladat a un hospital. En un missatge a X, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que tot apunta que el conductor que fugia anava drogat. Ara, la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa després que aquest diumenge ha deixat temperatures rècord a Alemanya, Polònia, la República Txeca i Àustria superiors als 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes a Europa en una setmana de calorada, però el balanç pot augmentar considerablement els pròxims dies. Només França ha registrat aquesta setmana de calor excepcional i màxima atenció hospitalària 1.000 morts més del que és habitual i se n'esperen més. La ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, ha dit que, en qualsevol cas, l'onada no provocarà tantes víctimes com la del 2003, en què van morir 15.000 persones.
7: Si la canícula és comparable d'un punt
8: de vista, tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. El 2003 no teníem els mateixos coneixements mèdics sobre les onades de calor, ni tampoc disposàvem de la mateixa organització de l'Estat. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
1: Però polítics de signe divers ja han criticat durament la gestió de la crisi que ha fet el govern de Sebastián Lecornu. Les temperatures ja baixen i des d'aquest dilluns cap departament francès estarà en situació de màxima alerta, tot i que es preveu la revifada de la calor d'aquí una setmana. Barcelona acull des d'aquest diumenge el Congrés Mundial d'Arquitectes, que té previst reunir durant tota la setmana professionals de l'arquitectura de més d'un centenar de països, segons els organitzadors. En l'acte de benvinguda, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, ha dit que el Congrés ajudarà a projectar la Barcelona metropolitana del futur. Collboni ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat. En projectes com el MACBA i en l'actual es presenten nous espais com les Tres Xemeneies, on s'ha fet la inauguració.
9: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
1: Collboni ha marcat aquest projecte arquitectònic en una estratègia de transformació de la ciutat en la pròxima dècada, que inclou Montjuïc, les estacions de la Sagrera i la Marina i la transformació de la línia de costa.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
10: Ens ve una petita davallada. La temperatura pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys d'aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30-32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona.

0: Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental, també a la Garrotxa. Poden caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3CAT Info.
2: Aquest dilluns hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. La Generalitat ha convocat els serveis mínims de Rodalies, que seran del 75% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat que els serveis mínims dels trens AVE i llarga distància seran del 73% i circularan el 65% del total dels trens de mitjana distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur de Renfe Mercaderies. Consideren que l'empresa està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Aquesta és la primera de les dues vagues convocades pel sindicat ferroviari. La segona serà el 15 de juliol, en plenes vacances d'estiu de molta gent. Moren 11 persones en estavellar-se l'avioneta on anaven a prop de Nancy, a l'est de França. Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt en paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que anaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure poc després d'enlairar-se a 300 metres, una escena que van presenciar els familiars dels estudiants, circumstància que ha agreujat la tragèdia. Com ha explicat, al lloc del sinistre, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
3: Vull dir, evidentment, que al drama s'hi ha ajoutat un altre drama.
4: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
3: Un xoc, evidentment, i un traumatisme psicològic.
2: Els estudiants havien decidit fer el seu bateig aeri per distreure's davant l'onada de calor que viu el país. S'apunta a una avaria del motor com a causa del sinistre. A Alemanya, el govern fa mesos que anuncia retallades importants. Ja han entrat en vigor les de sanitat, però l'objectiu és fer ajustos també en ajudes familiars i en la dependència. Mentrestant, creix la xifra de pobres a Alemanya. Acaba d'assolir un nou rècord, 13,3 milions. Les entitats del tercer sector adverteixen al govern que, si vol retallar despesa, avaluï amb molta precisió on ho fa. Els més desafavorits ja fa temps que viuen al límit i això pot tenir conseqüències també per al govern. Berlín, Jordi Regàs.
5: A Alemanya, si ets una persona sola i cobres menys de 1.400 euros o si ets una família amb dos menors amb uns ingressos inferiors als 3.000, se't considera pobre. És gent que no pot afrontar imprevistos, tal com explica Greta Chabram, autora de l'informe de l'associació de Pariteta, que aplega les entitats del tercer sector.
6: Si la seva rentadora s'espatlla, hi ha un problema. Si s'espatlla l'ordinador, és un problema. Quan arriben les colònies escolars, també hi ha un problema.
5: Acompanyem en Morat, fill d'immigrants turcs, nascut a Berlín, a l'assessoria que l'ajuda a declarar-se en fallida. Es va quedar sense feina al gener i ara cobra 1.000 euros d'atur. Està decebut de la situació del país.
7: Jo conec aquesta Alemanya que havia estat tan bonica, però aquesta Alemanya avui en dia lamentablement ja no existeix. Tota persona vol viure bé. Si el partit que està al govern no t'ho pot oferir, llavors la gent busca alternatives.
5: Avui en dia la situació a Alemanya és delicada. Des del tercer sector avisen que si el govern retalla el lloc equivocat, això tindrà conseqüències. Greta Chabram.
6: Si quan tens un accident o un problema de salut tens la sensació que no estàs prou protegit, és quan perdem la confiança en les institucions, també en la política. I per això la política social també ha de promoure uns partits que no tendeixin cap a la

0: dreta i que defensin la majoria i l'estabilitat. Decidir que si retallem ho farem entre els pobres és un pas terrible.
1: Entre els més pobres, davant la manca de resposta institucional, l'opció de l'extrema dreta pren cada dia més força. No és casualitat que Alternativa per Alemanya lideri les enquestes a la República Federal ja des de fa un parell de mesos.
2: Unes 200 persones del col·lectiu LGTBI s'han manifestat aquest diumenge a Girona sota el lema "Desplega l'orgull, crema la por". Alerten de l'auge de l'extrema dreta i reivindiquen que ara més que mai cal defensar els seus drets. Berta Artigas Fontàs.
3: Amb càntics de "Sí, sí, som així" o "No hi ha orgull al genocidi", unes 200 persones han desafiat la calor d'aquesta tarda i s'han manifestat a Girona coincidint amb el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI. Els carrers del barri vell s'han tenyit dels colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí i de la bandera trans en una jornada reivindicativa i festiva convocada per l'Espai LGTBI de Girona. Els membres del col·lectiu alerten sobre l'impacte dels discursos de l'extrema dreta. José Carlos Justo és el tresorer de l'entitat.
4: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa i això fa ja una cosa molt important, i és que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Abans estava molt malament vist que algú digués algo feo del nostre col·lectiu. I ara es fa.
3: La manifestació és el colofó final d'una setmana d'activitats on s'han fet xerrades, un correbars i s'ha inaugurat l'exposició "Repressió, plaer i llibertat" al Museu d'Història de Girona.
2: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. A partir de l'1 de juliol, comprar productes online en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea imposarà una nova taxa aranzelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Afectarà els enviaments de venedors de qualsevol país no comunitari.
5: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
6: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens de final. El gol ha arribat al temps de descompte. El rival de Canadà sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil-Japó i l'Alemanya-Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Mèxic-Equador, Anglaterra-República Democràtica del Congo, Bèlgica-Senegal, Estats Units-Bòsnia, Espanya-Àustria, Portugal-Croàcia, Argentina-Cap Verd, Suïssa-Algèria, Austràlia-Egipte i Colòmbia-Ghana. En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè, mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada durant la cursa i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
7: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
6: La victòria de Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme en 22 anys. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que dimarts superarà. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi, i Marc Márquez queda ara a 40 punts.
5: 3CAT Info.
6: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi de...

0: Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador, Jaume Ponsarnau, ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
2: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: Un dels jugadors que han participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués, un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb l'intenció de seguir a l'ACB.
3: És el meu principal objectiu, és continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
0: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i a Urko Berrade, que ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: 3CAT Info.
0: Parlem d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'Hockey Lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit del tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu.
4: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
0: Explicada aquesta polèmica, al final els equips que pugen a l'Hockey Lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 6:15.
1: Aquestes són les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Veneçuela eleva el balanç de morts pel doble terratrèmol de dimecres a 1.450 i el govern espanyol anuncia que hi ha 17 residents entre les víctimes mortals. L'administració veneçolana assegura que són hores crucials per trobar supervivents 4 dies després de la tragèdia. Presó provisional comunicada i sense fiança per a una parella acusada de la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. El nadó va morir divendres a l'Hospital Taulí, on van alertar que tenia lesions compatibles amb possible maltractament. L'Iran suspèn les negociacions amb els Estats Units pel final de la guerra a causa de l'augment de les tensions al Golf Pèrsic. Durant les últimes hores han continuat els atacs per part de totes dues bandes i Donald Trump ha amenaçat de posar fi a l'existència de l'Iran. A partir d'ara us explicarem que la Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. I anirem a Mallorca, on la catedral exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la catedral mallorquina. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
2: Que Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en partit de setzens de final. El gol ha arribat en el temps afegit. El rival del Canadà vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns es juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya per Hawaii. A Yogur ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat setè i Àlex Márquez cinquè. I encara motor, George Russell guanya el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: Pel que fa al temps, matinada tòrrida a la costa de Barcelona i el Vallès, amb mínima prevista d'entre 24 i 27 graus. Dilluns torna el sol i la calor afluixa una mica, de 2 a 4 graus menys. Tarda amb menys tronades al Ripollès i la Garrotxa, tramuntana a l'Alt Empordà. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela és de 1.450 morts i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
3: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Aquest diumenge han tret de la runa un pare i el seu fill adolescent 4 dies després de la tragèdia. Havien quedat atrapats a Caravelleda, una localitat situada a l'estat de La Guaira, i els han rescatat equips de França i els Estats Units. Precisament fins allà s'han desplaçat també la quinzena de bombers de la Generalitat que han viatjat a Veneçuela. Especialitzats en infraestructures col·lapsades, la seva primera tasca ha estat avaluar quines són les millors zones de treball per rescatar persones en edificis ensorrats. Malgrat l'increment de l'ajuda internacional i la intervenció de maquinària cada vegada més complexa, els veneçolans han lamentat la falta de mitjans per fer el rescats.
4: no tenemos maquinaria. Sí han venido a trabajar. Muchísimos rescatistas que están dando todo por el todo. Pero necesitamos maquinaria.
5: Hemos estado 4 días seguidos, pues, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Sin embargo, no hemos podido lograr mucho debido a que los escombros son de gran magnitud. Nos ofrecieron la colaboración de las grúas para remover todo esto y fuimos engañados.
1: D'altra banda, s'han restablert els serveis de metro a les ciutats de Caracas, Maracaibo i València, que s'havien suspès després dels terratrèmols. Mentrestant, a Madrid, aquest diumenge, ha arribat a Torrejón de Ardoz el primer vol amb més d'una setantena de ciutadans espanyols repatriats des de Veneçuela. A casa nostra, presó provisional comunicada i sense fiança per als pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumpte maltractament a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat per alertar que la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Taulí, on va morir l'endemà. Ho ha explicat a 3Cat Info la doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut.
6: Va patir una parada cardiorrespiratòria a casa seva la matinada del dia 25. Va ser atesa pel SEM durant un 40 minuts. Pogués remuntar la criatura i el van traslladar a l'Hospital de Sabadell. Allà va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
1: Des de l'hospital van avisar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. El Departament de Salut farà el seguiment del cas i durà a terme les actuacions d'ofici que calguin.
6: Primer, perquè davant d'un fet tan greu com aquest, doncs, evidentment, és necessari fer-ho i, sobretot, identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que, evidentment, són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un centre d'assistència primària de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó. Quan els van detenir, només van respondre a algunes preguntes dels seus advocats. De la crònica internacional destaquen les tensions entre l'Iran i els Estats Units al Golf Pèrsic, que estan posant en perill la continuïtat de les negociacions per acabar amb la guerra. El règim persa ha anunciat que no ha assistit a unes converses tècniques previstes per aquest diumenge. Tot i això, segons el portal de notícies Axios, citant fonts nord-americanes, les dues parts han acordat posar fi als atacs i reunir-se dimarts a Qatar per parlar de l'estret d'Hormuz. Aquest diumenge, l'Iran ha tornat a bombardejar amb drons Kuwait i Bahrain com a represàlia per les agressions nord-americanes de la matinada contra objectius militars iranians en aquesta zona. Fins i tot Donald Trump ha amenaçat amb la possibilitat d'una gran operació militar que posaria fi a l'existència de l'Iran. L'origen d'aquest últim conflicte és el bombardeig a un mercant a l'estret d'Hormuz dijous, després que l'Iran es va oposar a l'obertura d'un nou corredor per a vaixells a la zona que no controlaven ells, situat a la costa d'Oman. Aquest diumenge, els iranians han amenaçat els vaixells que decideixin agafar itineraris alternatius. Abbas Araghchi, ministre d'Afers Estrangers.
7: Qualsevol intent d'adoptar acords nous o diferents del que està aplicant la República Islàmica de l'Iran només conduirà a situacions més complicades i retards en la reobertura de l'estret d'Hormuz i augmentarà les tensions, com ja han vist en les dues últimes nits.
1: En el front del Líban, Israel ha anunciat que ha destruït un túnel de Hezbollah de 200 metres de longitud. Hores abans, un soldat israelià ha mort en enfrontaments amb la milícia xiïta.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més d'un terç del pressupost de les llars catalanes es destina a pagar l'habitatge i les factures de subministrament. En el cas de les llars amb menys ingressos, hi destinen gairebé la meitat dels recursos. Són dades de l'enquesta de pressupostos familiars de l'Institut Nacional d'Estadística que reflecteixen una dècada seguida de pujades en nombres absoluts dels euros que les llars destinen a l'habitatge. El segon grup amb més despesa, un 15% del pressupost, és el de l'alimentació i begudes no alcohòliques i el tercer amb un 11% el de transport. En el resum de les despeses es reflecteixen també els canvis en la societat i en els hàbits de consum. En aquesta última dècada s'ha incrementat la despesa en educació, sanitat, plataformes de streaming i bitllets d'avió. En canvi, ha disminuït la destinada a premsa, llibres, joieria, tabac i loteria. Els sectors hoteler, de la restauració i del comerç de les localitats catalanes per on passarà el Tour de França a partir del cap de setmana que ve són optimistes de cara als beneficis econòmics que els hi comportarà aquest esdeveniment. Dissabte que ve el Tour començarà a Barcelona. Els hotels de la ciutat estaran plens i els apartaments turístics tindran una bona ocupació. Sentim Roger Grau, director de l'hotel NH de la Rambla de Catalunya, i Marian Muro, directora general de la patronal Apertur, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
8: Hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el tour per aquí a Barcelona.
9: Estem als voltants del 80% d'ocupació. Fonamentalment són famílies o aficionats d'Espanya o dels mercats europeus de proximitat.
1: Granollers i Tarragona també acolliran sortides d'etapes. David

0: Vázquez i Berta Cabré, presidents de les federacions d'hostaleria respectives, preveuen que comportarà avantatges presents i futurs per a aquestes poblacions.
1: Estem il·lusionats perquè al final, quan ve un gran esdeveniment, poc o molt, segurament ens aportarà algun retorn. Sabem que aquell dia, el dilluns, dia 6, estarà tot ple.
2: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: Tot i això, també avisen dels problemes de mobilitat que provocarà el pas del Tour. La Unió Europea permetrà cultivar fruites i hortalisses editades genèticament per adaptar-les millor a la sequera i les plagues. Fins ara, la venda d'aquestes variants estava molt controlada, però la comunitat científica n'avala la seguretat i creu que augmentarà la collita dels pagesos. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
3: Això no té res a veure amb els transgènics, que continuaran estrictament regulats perquè barregen els gens d'espècies diferents. El que s'aprova ara és la possibilitat d'editar el genoma intern d'un mateix vegetal per potenciar-ne els trets més afavoridors des del punt de vista nutricional pel que fa al gust o la resiliència climàtica. L'eurodiputada sueca Jessica Polvjart ha negociat la nova llei.
4: Estem donant als pagesos les eines que necessiten per conrear cultius més resilients al clima i competir globalment. Al mateix temps, que preservem les normes més estrictes de seguretat alimentària.
3: Els aliments que estiguin editats genèticament no ho hauran d'indicar l'etiquetatge i això molesta les organitzacions d'agricultura ecològica, com la Demeter International. La seva portaveu és Clara Ver.
5: Per als consumidors no hi ha transparència, no hi ha informació. No podran prendre una decisió informada quan vagin a comprar al supermercat.
3: Les fruites i verdures biològiques continuaran cultivant-se sense utilitzar llavors editades genèticament.
0: Al País Valencià, nova manifestació, la vintena de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana per demanar la supressió de l'aforament de Carlos Mazón. La mobilització s'ha fet per primera vegada a Paiporta, la localitat on hi va haver més víctimes mortals. Mariló Gradolí és la portaveu de l'associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre.
6: Estem ací per a que se faci justícia, per a continuar reclamant i reclamar que l'inici siga que no li s'aplique l'aforament a Carlos Mazón. Per això hem anat al Constitucional per a demanar que no li s'aplique l'aforament i puga estar investigat per saber què passa aquell dia 29 d'octubre de 2024.
0: Per la seva banda, Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de les Víctimes Mortals de la Dana 29 d'octubre, ha denunciat que no es va fer cap tipus de prevenció els dies anteriors a l'aiguat. També ha explicat que no tenen cap relació amb l'actual president de la Generalitat, Juan Ferran Pérez Llorca.
7: Nula. Ni buena ni mala, no hay ninguna. De hecho, el otro día, el miércoles de la pasada semana, estuvimos allí. No había nadie en la bancada azul, absolutamente nadie, no había ningún miembro. Pero los que estaban, el portavoz, el síndic del PP i el síndic de Vox no fueron capaces de mirarnos a la cara ni una sola vez.
0: Els manifestants també han volgut evidenciar el deteriorament que encara hi ha al municipi i als voltants, amb moltes obres pendents d'execució. Aquest dilluns fa 20 mesos de les inundacions. 4 persones han mort i 6 més estan ferides arran d'un accident de trànsit a Benicàssim, a la Plana Alta. En concret, el sinistre ha passat a la carretera N340 la matinada passada. Encara se'n desconeixen les causes. Els ferits, amb politraumatismes i contusions de diversa consideració, estan ingressats a l'hospital.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Ens ve una petita davallada a la temperatura, pot ser més notable al Pirineu, es notarà a l'interior, no es notarà tant a la costa, la humitat també baixarà, farà una mica menys aixafogor, especialment Costa Brava i Costa Daurada, Terres de l'Ebre, però vaja, tindrem encara de 30-32 de temperatura màxima aquest dilluns a la costa. Destaquem que la matinada haurà estat tòrrida, mínimes per sobre 24, 25 o 27 a l'àrea de Barcelona, costa barcelonina i el Vallès Oriental i Occidental, i a l'interior mínimes de 16, 17, màxim 20. Aquí sí que notarem la refrescada. Gairebé tot l'interior i el Pirineu, sobretot, la temperatura davalla, baixarà 2, 3 o 4 graus, però no pas a la costa, on de dia poden pujar un parell de graus a la costa tarragonina i a la costa brava per efecte del vent del nord, aquest mestral moderat, tramuntana moderada forta al nord del Cap de Creus. A la tarda canvia el temps amb alguna tempesta, sembla que poca cosa. Ahir n'hi va haver a la Vall d'Aran, 15 litres a Sasseuba, 4 a Viella, 3 a Arties. Doncs avui les esperem al Pirineu Oriental. També a la Garrotxa,

0: caure 20 litres per metre quadrat en mitja hora, ho indica el Meteocat amb un avís de pluja intensa. I els propers dies segueix baixant una mica la temperatura, però a partir de divendres i dissabte torna a pujar. I, per tant, aquesta lleugera refrescada quedarà molt poc a la costa, però sí que es notarà sobretot al Pirineu.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Catedral de Mallorca exposa l'obra que hi va fer Antoni Gaudí. L'arquitecte modernista va començar una reforma de la seu al 1905, que va significar una revolució. La mostra recorre la petjada de Gaudí a la Catedral mallorquina. Palma, Caterina Carman Jaume.
3: El primer que va fer Gaudí va ser canviar el cor de lloc, del centre a la capella major, tota una revolució. Les pintures abstractes que decoren el cadiram han desafiat el pas del temps, així com les ceràmiques de la capella. Una reforma tan estimada com criticada aleshores. Sentim Cristina Ortiz, responsable de gestió cultural de la seu.
4: Fa 100 anys, fer tots aquests moviments, no? Desmuntar el cor del centre de la nau, aquestes pintures, aquesta decoració, o un espai com aquesta catedral, no? Amb 800 anys d'història, molta gent trobava que eren pintures molt atrevides, molt agosarades, és pintura pràcticament que podrien dir abstracta. Per tant, si aleshores avui dia poden dir que aquestes pintures són molt modernes, doncs mos hem d'imaginar que devien pensar aleshores en aquells moments.
3: Quan va morir el bisbe que el va contractar, també es va acabar la reforma, però impacta fins i tot l'obra que Gaudí no va completar, com els dibuixos dels peixos o el baldaquí icònic, fet de materials reutilitzables com el cartró.
2: Les tasques de descontaminació de la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp continuaran aquest dilluns després que aquest diumenge han arribat a la sorra les restes d'una balena en descomposició. L'animal l'han retirat amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat els passos a seguir a partir d'ara.
5: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
2: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. Això explicaria l'estat de descomposició del cetaci. L'Ajuntament d'Amposta, al Montsià, celebra que l'Església Evangèlica El Pont hagi comprat l'antiga discoteca Metro, una de les més grans de les Terres de l'Ebre, per fer-hi un centre de culte. El local estava tancat des del 2014 i creuen que servirà per revitalitzar el polígon de les Tosses. Arnau Martínez, des d'Amposta.
6: Al voltant de la metro hi havia diversos locals d'oci nocturn. El polígon Les Tosses havia de tenir aquesta finalitat, però la crisi econòmica i la pressió policial va fer que la majoria d'establiments tanquessin. Ara, l'Església del Pont ha comprat l'antiga metro amb l'objectiu de fer-hi un centre de culte. L'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ho valora positivament.
7: Per a nosaltres és positiu. Recordeu que no fa molt allí vam tenir una operació, no, contra la fabricació d'estupefaents a nivell d'Europa, que era desconegut. Per què? Pues perquè eren unes naus abandonades. Per tant, com menys naus abandonades hi haguen, per a nosaltres millor. I en aquest sentit, al final, l'Església Evangelista de Dani Verge és una església molt coneguda, no?, a nivell comunitari a la nostra ciutat, que té molts anys de treball i que, en definitiva, estic convençut que ne donaran un bon ús i una bona sortida en aquest edifici.
6: Aquest cap de setmana, un grup de persones vinculades a la congregació ja han començat a treure la runa que hi ha dins l'immoble. Volen tenir en funcionament l'espai en un any aproximadament.
2: Una de les campanyes anuals més antigues dels Mossos d'Esquadra és la de prevenció de furts i robatoris al Baix Segre durant l'època de collita de la fruita. Amb el pas dels anys, els agents registren cada cop menys incidents a la via pública i ho atribueixen a l'increment d'allotjament per a temporers. Aitona, Alba Mor.
8: La campanya policial del Baix Segre ja es feia abans del desplegament dels agents a Catalunya. Es tracta d'un dispositiu que comença per l'època d'aclarida al mes de maig i s'allarga fins a finals del mes de setembre. L'objectiu és gestionar l'augment de població als municipis agraris durant l'estiu, garantir la convivència ciutadana i prevenir delictes patrimonials com furts i robatoris. El cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, explica que s'han reduït dràsticament episodis tensos a l'espai públic per l'increment d'allotjament per als temporers.
9: Primer, aquesta gent tenen un lloc on anar. Ja no embruten carrers, ja no es troben papereres plenes de brutícia, ja no trobes ampolles, ja no hi ha tantes baralles, perquè, clar, quan estàs convivint, comparteixes un espai públic, no? Pues allí se generen sinergies. Si aquest banc és meu, si aquest banc és teu, si aquest tros de carrer és meu, si aquest tros de plaça és meu, que aquí vaig vindre jo ahir. Llavors, clar, si tu tens una casa, fas la teua vida a la casa.

0: organitzacions denuncien que els gots reutilitzables que es fan servir als festivals de música acaben augmentant l'impacte mediambiental. Entitats com Greenpeace o Recero critiquen que els grans festivals esquiven la normativa i no tenen un sistema de recollida i neteja que permeti tornar a utilitzar els vasos. Per això pressionen el govern espanyol perquè aprofiti la imminent reforma de la norma per obligar a implantar sistemes efectius de recollida i neteja d'aquests gots. Rosa García és la directora de la Fundació Recero en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara que s'obre la finestra de que s'aprovi el nou Real Decret d'Envasos a nivell estatal, es revisi aquesta norma i es redacti de forma que no hi hagi opció de posar en dubte que el sistema que ha de ser obligatori és disposar de gots reutilitzables dintre d'un circuit de reutilització, de recuperació, higienització i tornada a posar en marxa.
0: Des de Recero denuncien que l'arribada dels gots de plàstic dur s'ha convertit en un ingrés extra per als festivals que adquireixen envasos a un preu de cost de 20 o 30 cèntims que després venen a 1 o 2 euros.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ajornat el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que estava previst per al pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols en aquell país. Es tracta d'un dels concerts del cicle BCN Clàssics. L'organització ha fet un comunicat aquest diumenge en què diu que s'ajorna a una data encara per determinar. Dudamel ha expressat la seva profunda tristesa davant l'obligació de deixar per a més endavant la seva gira amb l'orquestra i ha afegit que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà. També ha iniciat una col·laboració amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament per tal d'oferir ajuda immediata i suport essencial.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Canadà és la primera selecció classificada pels vuitens de final del Mundial, després de derrotar aquest diumenge a Sud-àfrica per 1-0 en el primer partit dels setzens. El gol ha arribat en el temps de descompte. El rival del Canadà a vuitens sortirà de l'enfrontament entre els Països Baixos i el Marroc. Aquest dilluns juguen el Brasil, Japó i l'Alemanya, Paraguai. La resta de setzens de final són Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Mèxic, Equador, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Bèlgica, Senegal, Estats Units, Bòsnia, Espanya, Àustria, Portugal, Croàcia, Argentina, Cap Verd, Suïssa, Algèria, Austràlia, Egipte i Colòmbia, Ghana.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En motor, Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial degut a la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè mentre que Àlex Márquez ha protagonitzat una gran remuntada i ha acabat cinquè després de sortir des de la dotzena posició. Marc Márquez ha parlat de la cursa i del seu toc amb Gian Antonio. Són declaracions a DAZN.
4: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
3: La victòria d'Ayogura, per cert, és la primera d'un japonès a la categoria reina del motociclisme amb 22 anys. A la general, Jorge Martín és el nou líder amb 193 punts, 7 més que Bezzecchi. Marc Márquez queda ara a 40 punts.
2: 3Cat Info.
3: Encara en motor, George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 al davant de Verstappen i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha acabat tercer. A la general del Mundial, Russell retalla punts sobre Antonelli, que manté el lideratge ara amb 40 punts de marge. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya a Silverstone la setmana vinent.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I aquest dilluns arrenca el torneig de tenis de Wimbledon. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran el debut del número 1 del món i vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i el del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de dimarts, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i 1.463 dies després de la seva retirada.

0: La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Dimarts també debutarà l'única catalana al quadre, Paula Badosa, que jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
1: Trescat Info.
0: Parlem ara de bàsquet perquè Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost. Una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. El seleccionador Jaume Ponsarnau ha desitjat que aquests partits es juguin més sovint.
2: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: Un dels jugadors que ha participat amb Catalunya és el fins ara escorta del València, Isaac Nogués. Un Nogués que ha confirmat que deixa el València amb la intenció de continuar a l'ACB.
3: És el meu principal objectiu. És continuar a l'ACB, buscar un equip on tingui més minuts i veure fins on puc arribar.
0: En ciclisme, Marcel Camprubí s'ha proclamat campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata i Urko Berrade ha aconseguit el bronze. És la primera victòria professional de Camprubí, que a priori no està entre els seleccionats del seu equip, el Pinarello, per córrer el Tour de França.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara d'hoquei patins perquè el Vilafranca és nou equip de l'hoquei lliga masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs. El TAS va suspendre el play-off, però al final s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
4: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
0: I des de Manlleu, el capità Roger Codinac ha atacat a la federació.
5: Jo no m'imagino en cap altre esport que passi una situació com la que ha passat a l'hoquei patins, no? El primer problema, entenc que va ser amb el Xum contra el Calafell. No sé si va ser el gener o per aquelles dates, i avui en dia, a 28 de juliol, de juny, estem en la mateixa situació. Entenc que tenim una federació que s'ha d'encarregar aquestes coses i quan hi ha un problema d'aquests l'ha d'intentar solucionar.
0: Al final, els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina són el Lloret i el Vilafranca.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja és dilluns. Bon dia a tothom. Després d'una nit amb avisos de calor nocturna al litoral i prelitoral central, ens llevem avui amb 28 graus al Port de Barcelona, 26 a Mataró i 21 a Torres de Segre. I de nou, dia de calor. També dia de vaga de Renfe. En hora punta, des d'ara i fins les 9 del matí a la tarda, circularan un 66% dels 30 rodalies. La resta del dia passarà un de cada 3 trens. Els AVE, els serveis mínims, són del 73%. I arrenquem també última setmana de la temporada, en un dilluns en què Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos per l'any que ve.
1: I el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: I més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han d'actualitzar després del conflicte a l'Orient Mitjà. Relacionat encara amb la guerra, la Moncloa també concretarà avui quines ajudes es prorroguen. I avui, en temps d'àgora, també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar amb un acostament, amb Junts.
2: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Catalunya serà el cambio que necesita España.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 també amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política.

0: política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada també en Venezuela.
1: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos nuestros familiares. Ayúdennos!
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses i l'últim balanç és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Anem cap a un dels punts més afectats d'aquesta tragèdia, a La Guaira, hi ha el periodista Bernat Lautaro. Bernat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
0: Què és el que veus? Quina és la situació ara mateix?
2: Doncs bé, ara ens trobem a La Guaira, s'han habilitat desenes per poder acollir els més de 2.600 rescatistes internacionals que han arribat per col·laborar en les tasques de treure les runes i rescatar les persones supervivents que s'han sumat als més de 25.000 efectius de la policia, l'exèrcit del propi estat veneçolà en aquesta tasca. La presidenta Delcy Rodríguez ha estat explicant que s'han rescatat només el dia d'ahir fins a 33 persones d'entre les runes i ha extès el període de poder rescatar, seguir rescatant gent més enllà de les 72 primeres hores. És important destacar que hem pogut presenciar aquests 3 dies, els últims dies d'aquest cap de setmana a La Guaira, com moltíssimes persones s'han organitzat entre elles conjuntament amb els policies de l'Estat, amb l'exèrcit nacional, com per poder localitzar a quines cases encara hi havia supervivents i així enviar els rescatistes directament a aquelles cases, sempre prioritzant les persones que podien sortir en vida. Moltes persones estan començant a ser acollides a poliesportius i edificis municipals i les Nacions Unides també han arribat aquí per coordinar l'ajuda humanitària d'alimentació, hidratació i tot el que ve sent el primer impacte per acollir a la gent que s'ha quedat desplaçada. Recordem que estem parlant de més de 200 edificis que han col·lapsat totalment i més de 500 edificis que han col·lapsat parcialment i que ja no s'hi pot viure. Aleshores, una miqueta aquesta és la situació, ho seguirem informant properament, però les tasques segueixen desenvolupant-se 24 hores al dia, tots els dies de la setmana. Tots els rescatistes estan fent torns de 8 fins a 12 hores per seguir buscant la gent que pot haver sobreviscut encara.
0: Bernat, explica'ns com és La Guaira, perquè això és una zona que és molt, molt turística, no? El seu centre històric, les platges, està a uns 30 quilòmetres de Caracas.
2: Exactament, molt bona pregunta. La Guaira té un Lloret de Mar o la Costa Brava, un Platja d'Aro. Ens hem dit que la gent de Barcelona, Platja d'Aro, de vacances, doncs aquí la gent de Caracas ve a La Guaira a passar les vacances. I hem de recordar que tot el terratrèmol va succeir un 24 de juny, que és festiu aquí a Venezuela i que la gent estava celebrant, doncs aprofitant per anar-se a la platja i sortir de la gran ciutat. Això ha fet encara més dramàtic el nombre de víctimes que s'han produït i és per això que hi ha milers de voluntaris de Caracas que també han pujat fins aquí després d'acreditar-se en un procés en la mateixa ciutat de Caracas organitzat pel govern. Vindria a ser el més semblant a Platja d'Aro que ens puguem imaginar.
0: Sí, pel que fa al turisme i pel que fa al que és habitualment en aquesta zona, no? Bernat, gràcies també per acompanyar-nos. Seguim connectant amb tu. Que vagi bé.
2: Que vagi bé, gràcies.
0: És una de les zones més afectades. L'últim balanç, com dèiem, és de quasi 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. Avui a les 10 també parlarem amb Rebeca Carranco. Analitzarem dos successos que hem conegut aquest cap de setmana. D'una banda, dos pares estan a la presó per la mort del seu nadó de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que el petit s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
3: Va rebre atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: I amb la Rebeca Carranco també parlarem a partir de les 10 de la infermera de Manresa, a qui s'ha enviat ara a presó, acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 2:15 avui farem Àgora Esportiva amb Ramon Bés, Alaia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz. Schaffelberg's ball into the box, headed away by Ocon. It's Eustáquio! Després que Canadà s'hagi convertit aquesta nit en la primera selecció en classificar-se pels vuitens després de guanyar 1-0 Sud-àfrica i amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la propera matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11...

0: Aquesta és l'última setmana de la temporada regular del Matí de Catalunya Ràdio. Per molts és una setmana alegre, perquè s'acaba despertar-se a aquesta hora, però per d'altres, Frederic Vicent...
1: Sí, va per barris, això.
0: Doncs bé, el terratrèmol radiofònic, perquè t'has de llevar tot l'estiu d'hora.
1: A la mateixa, sí, bàsicament.
0: Ara fas moltes vacances durant l'hivern, no?
1: Quines galtes. Quines galtes que m'ho diguis tu. Després, la setmana passada.
0: Jo no faig vacances, eh?
1: Bueno, noi, compte'm. La setmana passada, dir, vull dir, avui, per dos o tres dies, a dir-ho això, com a mínim.
0: Les hores passen volant, ja ho saps.
1: Sí, dir, que... sí,
0: i els cafès,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincent, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Hi ha molta cosa d'habitatge avui. El periòdico destaca en portada que només el 26% dels espanyols viuen en àrees que tenen pisos assequibles. El diari destaca que Lleida, Huelva i Lugo són les ciutats més barates d'Espanya per viure. Però, per exemple, també tenim a La Vanguardia un tema indirectament relacionat. També diu en portada que Barcelona tindrà fins a 50 hotels nous d'aquí el 2030.
0: I a Brussel·les?
3: Un estudi de l'organització ecologista Transport and Environment també va sobre habitatge. Assegura que l'augment del turisme aeri podria elevar els lloguers a Espanya fins a 217 euros des d'ara fins al 2031. De fet, l'informe situa Espanya entre els països europeus més exposats a aquest fenomen.
0: I amb què t'adormís, Estats Units?
3: La CNN explica que els estudis en el món antic creuen que tindran un augment d'estudiants el curs que ve arran de l'interès que suscitarà la pel·lícula de Christopher Nolan, L'Odissea, que s'estrena d'aquí uns dies. La cadena diu, de fet, que hi ha diversos museus que ja estan organitzant esdeveniments temàtics.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Més conflicte comercial amb el Japó. El govern xinès ha afegit 20 empreses japoneses a la llista de control d'exportacions. Això impedeix que les empreses xineses els venguin sense aprovació prèvia del govern. El motiu oficial de l'executiu xinès són les ambicions de Tòquio textualment de remilitaritzar-se.
4: Comencem setmana i ho fem amb temperatures més normals per l'època de l'any, temperatures que es normalitzaran pel juliol. Farà calor, però una calor menys acusada que la de dissabte i diumenge, i amb un temps de matí de sol i tarda amb ruixats i tempestes, atenció, que poden ser intenses en l'àrea del Pirineu i l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona.
0: Són les 6:10, anem a actualitzar-nos. Amb Francesc Soler i Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. El dia en què el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques, un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran.
6: Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
0: Madrid, Dani Senceaja.
7: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Saenz-Deja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a partir d'avui, atenció, perquè ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per als joves de fins a 250 euros al mes. Roc Fargas.
8: Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda

0: que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front. Roc Fargas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, el Partit Popular ja parla de girar full per acostar-se així a Junts.
2: La votació de dijous al Congrés a favor de la dimissió de Pedro Sánchez ha donat ales a Alberto Núñez Feijóo per exigir la sortida del president espanyol de la Moncloa i fer-ho de la mà de Junts, que la setmana passada va plantejar al PSOE que pensi en un altre candidat. Sentim el líder del PP dissabte al Congrés del Partit de Catalunya.
3: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
2: El més revelador va ser, però, un altre dirigent, Miguel Tellado, que deia això a la cadena SER.
4: Lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento.
1: Per Sánchez és la prova que el Partit Popular assumeix l'amnistia i fins i tot busca beneficiar-se'n, malgrat tota l'oposició dels últims mesos.
5: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
6: Junts vol furgar en possibles dissidències internes al PSOE per fer caure Sánchez, però són poques les veus que el qüestionen públicament. Una d'aquestes veus crítiques és la del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, que deia això dissabte al Comitè Federal del PSOE i ha tingut accés al País.
7: La realitat, jo crec que invita a darle la palabra a la gente, a confiar en la gente.
6: Mentrestant, el soci de govern Sumar viu amb incomoditat els casos de corrupció que envolten el PSOE, però no vol trencar el govern ni solucions com la que planteja Junts. Gerardo Pisarello, dels Comuns, va parlar ahir.
8: No entenem quin seria el cavaller blanc en el que està pensant Junts per reemplaçar a Pedro Sánchez, però si estem parlant d'un García Page que el que faria és dretanitzar el PSOE per pactar amb el Feijóo i anar contra Catalunya, nosaltres diem no gràcies.
1: En temps d'Àgora en parlarem avui amb els nostres agoristes de la relació entre Junts i el Partit Popular i també amb Lluís Orriols, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat Carlos III de Madrid. I avui a Brussel·les, reunió d'alt nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín.
2: El Club Comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
9: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I quatre dies després del doble terratrèmol, ho explicàvem ara, Venezuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança.
6: Mentrestant, el balanç oficial de la catàstrofe natural no para de créixer. L'últim recompte eleva a prop de 1.500 el nombre de morts i a més de 3.000 el de ferits. Encara hi ha, però, desenes de milers de desapareguts.
1: Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
10: L'aeroport de la ciutat de València, on ens trobem ara, dues hores de Caracas, s'ha convertit en la principal porta d'entrada per l'ajut humanitària, pels rescatistes, pels periodistes i també per veneçolans que viuen fora del país sud-americà i que arriben a Venezuela angoixats a la recerca dels familiars dels qui no en tenen notícies. Camí ja del cinquè dia dels dos terratrèmols d'aquesta catàstrofe humanitària veneçolana, que d'hora que passa són menys les possibilitats de trobar persones amb vida. La xifra de desapareguts és de més de 50.000 persones i amb imatges inimaginables fa pocs mesos. Soldats, tropes dels Estats Units amb material per ajudar en les tasques de recerca trepitjant la costa veneçolana, però no deixen de ser soldats nord-americans. Des de València, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, diu, arran dels terratrèmols, que ha arribat el moment de tornar a Veneçuela.
2: Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
11: The time has come.
12: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
2: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Veneçuela des de

0: la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos i fins i tot va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Però el president dels Estats Units, que tutela el país des d'aleshores, s'ha resistit a deixar retornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme.
1: 6:17, l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics.
2: Alemanya va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'Organització Mundial de la Salut calcula que arran de les temperatures extremes han mort 1.300 persones a Europa i el balanç podria créixer els pròxims dies. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual i adverteix que la xifra encara és provisional. Tot i això, la ministra de Salut francesa, Stéphanie Rist, insisteix que la situació està lluny de la tragèdia viscuda durant l'onada de calor del 2003, en què van morir unes 15.000 persones.
3: Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
2: Les temperatures han començat a baixar. A França, amb tot, es preveu una revifada de la calor d'aquí una setmana.
1: I els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord de pau provisional que havia quedat en entredit després dels intercanvis d'atacs dels últims dies.
0: L'acord, confirmat per un alt càrrec de Washington, arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control de pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran va respondre atacant bases nord-americanes a Kuwait i Bahrein. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar aquesta escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar.
1: I ingressen a presó els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell.
2: Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van traslladar a l'Hospital Pare Taulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció de la infància de la Generalitat. La doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, ha detallat que el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant.
4: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
2: El nadó nascut a finals de març l'havien visitat anteriorment 2 vegades en un cap de Sabadell. Els pares van arribar a la ciutat fa 2 mesos procedents de l'Aragó.
1: I Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat.
0: En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia.
1: I aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon per presumptament haver prioritzat la vacunació dels Mossos d'Esquadra davant dels de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia del 2021.
2: La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
1: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
5: Dimarts a 9:45 del matí arrenca aquest judici que s'allargarà fins al 15 de juliol. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació administrativa. Considera que hi ha indicis perquè jutgi si els exconsellers van dictar una resolució arbitrària que hauria retardat presumptament la vacunació de la Covid-19 dels Guàrdies Civils i els policies nacionals respecte a la dels Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, els dos sindicats de policia que exerceixen d'acusació particular, Jusil i Jupol, van més enllà i sostenen que els fets també constitueixen un delicte contra els drets dels treballadors perquè consideren que el retard en la vacunació va posar en risc els agents dels dos cossos estatals. Els fets van passar la primavera del 2021 i la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació pels dos exconsellers. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més notícies amb Marc Grado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari, un sindicat minoritari.
2: La Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual entre les 6 i les 9 del matí, de 2:15 a les 4 de la tarda i de 6:45 a 8:15 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens AVE i de llarga distància, que són del 73%. I circulen el 65% del total de trens de mitja distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe Mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
1: I el Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al Reial Decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular a les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps.
6: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
1: Mentre hi ha hagut dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís, en aquest cas, un altre vehicle al Poblenou de Barcelona. I s'investiguen les causes d'un accident múltiple que va deixar 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, a la comarca de la Plana Alta.
7: El sinistre va passar la matinada d'ahir a la carretera nacional 340 i hi va haver 3 vehicles implicats, entre els quals un taxi. Les víctimes mortals són 3 homes i una dona. A més, 6 homes van quedar ferits de gravetat amb politraumatismes i diverses contusions. Els serveis d'emergències els van atendre al lloc dels fets abans de traslladar-los a l'Hospital General de Castelló i també a l'Hospital de la Plana, on continuen ingressats. Les autoritats treballen ara per aclarir què va provocar la col·lisió.
1: I investiguen les causes també d'un altre accident, un accident d'una avioneta de paracaigudisme que ha deixat 11 morts als afores de Nancy, a l'est de França.
2: Les víctimes són el pilot, 5 instructors de salt amb paracaigudes i 5 estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt. L'avioneta va caure ahir al matí, poc després d'haver-se enlairat a 300 metres d'altura. Els familiars dels estudiants van veure l'accident, com ha explicat al lloc del sinistre el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
8: Vull dir, evidentment, que au drame s'hi ha ajouté un autre drame.
9: A un drama s'hi ha afegit un altre drama. Una part de les famílies de les víctimes eren a l'aeroport. Era el seu bateig com a paracaigudistes. Malauradament han presenciat la caiguda de l'aeronau, cosa que agreuja el trauma psicològic.
8: Un xoc, evidentment, i el traumatisme psicològic.
1: I atenció, perquè en l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona.
6: Concretament, s'ha registrat un robatori a Sant Martí durant el mes de febrer, 2 robatoris a Horta-Guinardó durant els mesos de febrer i març, 2 robatoris a Sarrià-Sant Gervasi durant els mesos de març i maig i 3 robatoris a Nou Barris, 2 durant el mes de maig i 1 al juny. Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris ve des de l'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons El Periódico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 anys previs. 13 casos el 2024 i 15 més el 2025. Els Mossos d'Esquadra, citats per aquest diari, descarten que es tracti d'atacs anticlericals ni relacionats amb el culte.
1: I ara tres titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Què tal, bon dia?
1: La primera.
0: Avui s'inaugura el Festival Grec, serà a les 9 del vespre, amb la versió de Marta Pazós de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i amb un repartiment de luxe amb Nao Albet, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Míriam Mucles o Júlia Trullol, entre d'altres. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
1: I la segona?

0: Més festivals, en aquest cas a l'Alt Empordà, perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu. Hi ha 12 concerts programats, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Andrea Motis, que inaugurarà avui el festival, Ginestà, Masoni o Tomeu Penya.
1: I la tercera?
0: I acabem parlant de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, perquè han cancel·lat el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona pels terratrèmols al país. En un comunicat, Dudamel ha lamentat el fet de deixar per més endavant la seva gira amb l'orquestra, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: I ara els esports. Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ja som a la fase decisiva del Mundial de Futbol i ja tenim una selecció classificada pels vuitens de final. És Canadà.
2: Sí, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0, gol a minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà, que no havia passat mai a les eliminatòries d'un Mundial. A vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que es disputarà demà. Avui, 16ens de final, 7 de la tarda, Brasil-Japó, quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, dijous, Espanya-Àustria, a les 9 del vespre.
1: I Marc Márquez és el setè del Gran Premi dels Països Baixos i queda en 40 punts de Besecchi, a la general del Mundial.
2: Jorge Martín va acabar tercer i és el nou líder del Mundial de MotoGP. Victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio.
3: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es...

0: lance de carrera y bueno, qué hacer. Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
1: Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc.
2: I avui comença el torneig de tennis de Wimbledon.
1: Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro, avui debut del vigent campió Jannik Sinner contra Kecmanovic i de Novak Djokovic contra el xinès Wu. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, el barceloní de 25 anys, és nou campió d'Espanya en ruta.
2: Avui a partir de les 11, final de l'Enigmàrius, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
3: Bon dia. Què? Fa calor, eh? I parlant de la calor, us en recordeu dels qui se'n fotien de l'escalfament global fa 20 anys? No? Doncs m'estranya, perquè són exactament la mateixa gent que encara ara domina Catalunya, Espanya, Europa i el món. I voleu saber una cosa molt graciosa? Que aquesta gent, les seves empreses, són les que ara s'estan enduent la gran majoria de subvencions per projectes d'energies renovables. No us sembla graciós que els fons Next Generation, per exemple, destinats precisament, entre altres coses, a pal·liar els efectes de l'escalfament global, estiguin anant a parar a les mateixes mans que l'han estat provocant durant dècades i que se'n fotien del canvi climàtic fins fa 4 dies? Amb una mà segueixen carbonitzant el planeta i amb l'altra s'enriqueixen amb diners públics destinats a descarbonitzar-lo. No em digueu que no té gràcia, per favor.

0: cançons sobre la vaga de Correus.
1: Sí, que està convocada per demà. Per això, avui és de nota, eh? Cantants que han aparegut en segells.
0: A segells.
1: Un dels últims casos és Tina Turner. Ara fa mig any, els Correus alemanys la van homenatjar amb un segell commemoratiu.

Aquesta és una mica de trampa, perquè aquesta va sortir als segells no com a cantant, sinó com a princesa. És Estefania de Mònaco, wow, que als anys 80 va treure un parell de discos. El seu gran èxit va ser aquest com a Nuhacó en francès. També va tenir una versió en anglès que es deia Irresistible.

0: I aquest va ser un dels més populars. L'any 93 es va fer un segell amb Elvis Presley i fins i tot es va fer una mena de consulta entre els americans sobre si volien que la imatge que sortís fos un Elvis més jovenet o un Elvis més veterà.
1: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns, avui que és 29 de juny. Per tant, és Sant Pere i Sant Pau, apòstols. Felicitats als Peres i als Pau, si ho celebren. Anem a repassar els titulars amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: El govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
3: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia justament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes pels lloguers per joves de fins a 250 euros al mes.
2: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació.
1: Venezuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
3: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta, però, que hi ha uns 50.000 desapareguts encara. L'opositora Maria Corina Machado creu que li ha arribat l'hora de tornar.
4: Arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
1: L'onada de calor es desplaça cap a l'est del continent.
2: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. La ministra francesa de Salut és Stéphanie Rist.
5: Si la canícula és comparable...
6: Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
1: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell.
3: La criatura va morir divendres a l'Hospital Part Aulí, on l'havien ingressat per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Clara Pareja, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària...

0: declaracions a aquesta casa.
1: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
2: I atenció, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari.
3: A Rodalies els serveis mínims seran del 66% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. També hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE i llarga distància.
2: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
0: El Servei Català de Trànsit defensa que la mesura respon a criteris de seguretat viària i a les característiques de la xarxa viària catalana.
2: I a Barcelona s'acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
4: Perquè Barcelona ha estat, és i vol continuar sent un laboratori de futur, de les ciutats del futur. No és una ciutat acabada ni completa.
2: I repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb varietat de temes a les portades i també el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú.
5: Sí, La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta què hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo que recull una altra pregunta. On és la maquinària de l'estat? La indignació apunta, diu, a Delcy Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. I el diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ja ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció, i amb El País, que titula que l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
2: Avui es pot al Pallars Sobirà, el dia es desperta amb ruixats i amb 11 graus, al migdia arribaran els 30 graus, a Torredembarra, el Tarragonès ara tenen 25 graus i al migdia arribaran els 34, amb molt de sol, i avui sembla que les temperatures seran més normals per l'època de l'any. Tomàs Molina.
6: Sí, avui canvi de temps amb una normalització de les temperatures. Avui ruixats aquest matí que afecten ja àrees del Pirineu. La tarda serà de tempestes que afectaran tot el Pirineu, l'interior de les comarques gironines, també l'interior de Barcelona. Moltes àrees del Vallès aquesta tarda vespre tindran ruixats localment alguna tempesta que pot ser forta, pot descarregar amb intensitat i podria anar acompanyada de calamars. La resta del país farà força sol.
2: I arran del terratrèmol de Veneçuela arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
7: Bon dia, Catalunya. D'ençà de la catàstrofe del terratrèmol de Veneçuela, a Catalunya hem assistit al silenci d'una de les espècies més fascinants de la nostra tribu. Parlo del copaire o del barcelonista en comú simpatitzant del xavisme, és a dir, aquell tipus d'home, dona o doni que s'ha passat anys dient que el país de Maduro gaudia d'una sanitat i d'unes infraestructures públiques molt superiors a les nostres. Doncs bé, com s'ha comprovat, Veneçuela és un punyetero desastre, i no només perquè el comunisme porti sempre a la mort, sinó també perquè porta sempre a la misèria i a la falta de mitjans de salut i de reconstrucció mínims. Una pobresa que, curiosament, no experimenten els seus líders, tots ells multimilionaris, començant per la famosa Delcy. Copaires, barcelonins en comú, on coi us amagueu? Ah, i una altra pregunta, quan surt la flotilla de camí a Caracas?

0: I en aquest repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial d'Itàlia, ens anem fins al 1990, que la música la va posar aquest Giorgio Moroder, Montserraia.
1: Gianna Nannini i Eduardo Bennato, crec que mai havia vist tantes enes seguides, canten sobre les nits màgiques perseguint un gol sota el cel d'un estiu italià en un tema compost per Giorgio Moroder. Un'estate italiana és el títol de la cançó del Mundial d'Itàlia 90. No.

0: després del Mundial de Mèxic 86, Alemanya es revenja de l'Argentina i es reedita una final que els alemanys guanyen per 1-0 amb gol d'Andreas Brehme i es proclamen campions a l'Estadi Olímpic de Roma per tercer cop en la seva història.
1: Aquells anys 90, amb Berlusconi com una de les figures polítiques i mediàtiques del moment, i aquelles melodies tan ensucrades mentre ell anava fent les festes en aquelles illes. Què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalías.
2: Bon dia. Hem recordat el pas de Josep Cunit pel col·lapse de Jordi González de TV3. De fet, el periodista va recordar com va gestionar, evident, com es ve d'això, el moment del mític Prou, quan presentava els matins a TV3.
3: Per mi va ser un fracàs, perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar, o no la vaig poder controlar.
4: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
3: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir: Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre, i jo no ho puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
1: Que bé que parla, Antoni.
5: Home!
1: Fa escoltar, sempre. Eh?
5: Sempre.
1: I avui on són festes? Avui és Sant Pere.
5: I Sant Pau?
1: Sí.
5: Avui encara sou a temps de gaudir de la festa major, precisament de Premià de Dalt. A les 6 de la tarda hi haurà En Bauca, actuació musical familiar amb la participació dels gegants de Premià de Dalt. A 8:45, botirrumbada, sí, amb Muchacho i Los Sobrinos. Hi haurà botifarrada popular i ball amb rumba. I a les 11 de la nit, al camp de futbol municipal, piro musical.
1: Sant Pere era espanyol. I de tant espanyol que era, es va espanyar tot sol. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
6: Doncs el discurs que ha fet Ricky Martin en el concert que feia a Alemanya, dedicat en aquest cas al poble veneçolà, i ha llançat una campanya d'ajuda humanitària global per recaptar diners per la situació. This country is beautiful. This is a country. El que està passant és insuportable, diu. Venezuela és un país preciós, ha dit, amb persones meravelloses que ja han patit prou, i ha afegit que el país no pot quedar-se sol en aquest moment.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge d'un veí de la Verneda, a Barcelona. Des de fa mesos, ell i la resta de veïns del seu bloc reben visites constants d'agents immobiliaris que volen comprar els pisos. Explica que cada vegada se senten més pressionats i que fins i tot han arribat a oferir-los diners a canvi d'actuar com a informadors si s'assabenten que algun veí està interessat a vendre casa seva.
9: Cada setmana trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri, o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volien vendre el pis, que podien donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda, i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
8: Per la seva banda, Tecnocasa diu que el contacte porta a porta és una acció comercial habitual per donar a conèixer els seus serveis i mantenir un contacte proper amb els veïns del barri. Defensen que no són pràctiques invasives.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres amb caigudes, pressionades per la incertesa del sector tecnològic. L'IBEX 35 va cedir un 0,45 i obrirà avui des dels 19.400 punts. Són caigudes que s'encomanen des de Nova York. Divendres, el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va continuar caient. Pel que fa a les borses que estan obertes a aquesta hora, les asiàtiques comencen la setmana vestides de verd majoritàriament. El Hang Seng de Hong Kong guanya prop d'un 2% i el Shanghai Composite un 0,20%. I acabem el preu del petroli. Avui el barril de Brent cotitza estabilitzat en $72. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
1: Tres minuts i tres quarts de set del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: És una de les previsions del dia. El govern espanyol engega avui el procés per elaborar els pressupostos.
13: I avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Fins ara les previsions del PIB estaven fixades en un creixement del 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic, doncs, ja poden engegar la maquinària per als pressupostos, tot i que el govern de Sánchez per ara no té els suports necessaris. Ho farà en un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte que caduquen demà.
12: Aquí, a partir d'avui, ja es poden demanar les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes.
13: Ja tens fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors amb un pis o una habitació de lloguer. Dependrà, això sí, de la situació econòmica de cadascú i se'ls donarà un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Això sempre que l'import de lloguer no superi una determinada xifra. Creuen que així es cobrirà els joves que no van poder acollir-se al bo estatal. S'hi destinaran 27 milions d'euros.
12: També ho estem seguint a Veneçuela. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol és de 1.450 morts. I 3.150 ferits.
13: El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també actualitza les dades de residents afectats i és de 17 morts i 150 desapareguts. L'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts. El president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats i ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
14: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
13: La líder opositora veneçolana María Corina Machado diu que arran dels terratrèmols ha arribat el moment de tornar a Veneçuela. Ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
15: The time has come. It is
16: arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
13: Fins ara Donald Trump, que tutela el país des de la caiguda de Maduro, s'ha resistit a deixar retornar i a prioritzar treballar amb el chavisme.
12: I atenció si teniu previst agafar el tren, perquè avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores.
13: Si la convoca el sindicat ferroviari, un sindicat minoritari, la Generalitat ha decretat els serveis mínims de Rodalies, que són del 66% del servei habitual, entre les 6 i les 9 del matí i de 2:15 a les 4 de la tarda i també de 6:45 a 8:45 del vespre. La resta del dia només circularan la meitat dels trens. Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha decretat els serveis mínims dels trens d'AVE i de llarga distància. El motiu de la vaga és el desacord del sindicat ferroviari amb el futur del servei de Renfe amb mercaderies i ha convocat una altra vaga pel 15 de juliol.
12: Encara sobre mobilitat, el Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps.
13: Sí, Trànsit considera que pot generar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat justament en el col·lectiu de motoristes. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
17: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità, nosaltres necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
13: Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
12: Més notícies. Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
13: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recordava que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
18: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
13: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
12: Hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que portarà el pas del Tour de França per Catalunya, Carola Gil.
19: Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estaran plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions

0: hostaleria preveuen que comportarà avantatges presents i futurs.
1: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
2: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: La part negativa seran els problemes de mobilitat pel pas del Tour. Carola Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any.
4: Pels voltants de Sant Joan van estar 48 hores sense servei. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura.
3: Tossa de Mar, Laia Claret.
5: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
6: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica que falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
5: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitelón és el president.
7: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
5: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors amb les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei. Des de Tossa de Mar, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és Sant Pere, dia gran de les festes de Reus. El Baix Camp enguany amb referències també a l'any Gaudí, Manel Sastre.
8: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després...
9: Després de les completes d'ahir a la tarda i la commemoració dels 400 anys a l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, aquest matí l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada a les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
10: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
9: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà a 8:15 del vespre, quan la imatge del sant arribi a la plaça del Mercadal, esclatarà la darrera tronada de la festa major. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I l'Alt Empordà comença un nou festival.
11: Un concert d'Andrea Motis Guitar Trio que comença una nova edició amb el festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
3: Girona, Fèlix Martín.
12: El festival Estiu arrenca avui amb un 80% d'entrades venudes i això ho ha destacat pel Matí de Catalunya Ràdio. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Martí Fontclara.
13: Això està demostrant que el festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
12: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, Andrea Motis estrena avui l'estiu amb les cançons del seu últim disc, Intimate. Entre d'altres, Ginestà i Actorà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cloenda diumenge dia 5. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I de l'Alt Empordà al Montsià.
11: Perquè el Museu de les Terres de l'Ebre, Amposta, incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes al jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanar.
3: Tarragona, Jordi Barranca.
14: La mostra trasllada el visitant a la primera edat de ferro, Marvell Albí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
15: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com ha funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en aquest cas el món fenici, se feia el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
14: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Repassem les estrenes a les plataformes. Let's give it up one more time for the
11: birthday girl! Perquè Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El Prequela de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. Aquesta és una de les novetats destacades de les plataformes de streaming juntament amb Millennial Mal a Filmin.
3: Marc Garriga.
16: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, la sèrie El mostra els seus dies a l'institut on ha de lidiar amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maintree agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols que arriben dimecres a Prime Video. Filmin presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado, mentre dijous arriba a Movistar Plus Memòria d'un assassino, sobre un pare de família i alhora assassí professional a qui l'Alzheimer fa que confongui els seus dos mons. Per acabar, Enola Holmes 3 s'estrena a Netflix dimecres amb un nou cas per a la germana de Sherlock Holmes interpretada per Millie Bobby Brown. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I aquest cap de setmana a Sabadell s'ha celebrat el centenari de la Belenguera. L'acte commemorava dos centenaris, el de l'estrena d'aquest poema i el de la mort de qui el va escriure, Joan Alcover.
11: L'acte s'ha fet a Sabadell perquè va ser l'Orfeo de Sabadell qui va estrenar l'actual himne de Mallorca a l'illa el 1926. L'acte s'ha celebrat a la plaça del Doctor Robert i ha reunit més de 300

0: Serraia.
1: El Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica 1-0 al descompte. A vuitens jugaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, de demà. Avui, 16ens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix a Sort tenen 20 graus i està fent alguns ruixats. A la Pobla de l'Illet, al Berguedà, 17 graus. Al Dover, 25 graus. Al Baix Ebre, avui un dia en què reapareixen les tempestes aquesta tarda que afectaran moltes àrees del Pirineu. També l'interior de les comarques gironines i l'interior de les de Barcelona aquesta tarda vespre. Localment podrien ser fortes i podrien anar acompanyades de calamars o pedra. A la resta del país farà sol, però amb temperatures que seran més normals per l'època de l'any.
5: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
8: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
10: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
11: No, no, te'n falta una.
10: Ah, clar, la del tot costa.
11: Doncs som-hi, convocatòria.
12: Ahora bien lo bonito, atacantes.
11: Marc Crosas.
10: Natàlia Arroyo.
11: Jean-Marie Dongu.
10: Bruna Vilamala.
11: Damià Abella. Ion Vaquero.
10: Ilia Sánchez.
6: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
10: Al tot costa.
12: Momento, seguimos.
6: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Avui... Al Matí de Catalunya Ràdio.
13: A dos quarts de nou obrirem l'agora analitzant si les bones paraules de Feijóo cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts. En parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid.
14: A partir de les 10 parlarem amb la periodista Rebeca Carranco sobre el cas del nadó de 3 mesos mort a Sabadell suposadament pels maltractaments dels seus pares i sobre l'empresonament de la parella d'un bomber mort a Manresa acusada d'haver-lo enverinat.
13: A dos quarts d'11, Àgora Esportiva sobre el Mundial amb Ramon Besa, Lea Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz.
14: A partir de les 11, la gran final de la Lliga Enigmàrius. Farem l'última hora del programa des del Mercat de les Flors amb l'equip d'humor del matí i amb actuacions especials.
13: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
15: Divendres vam parlar de l'onada de calor que pateix França. Ho vam fer amb dos presumptes homes del temps francesos que ens van donar consells per combatre això, les altes temperatures.
16: 46 degrés de temperatura. Avec le magret de mer.
17: Magret de mer.
16: Magret de mer. Que température estable. Et sur le pont d'Avignon, la température est en plus fresque, 49 degrés.
7: Molt bé. L'amic Maurice ve acompanyat d'un agent de protecció civil francès, el senyor André. André, què més? André
0: Frigeration.
7: Ah, molt bé.
0: Bonjour, monsieur. Ah, non, les
7: experts en alguna cosa. Jovany, és evident que són experts en alguna cosa.
0: Le ventilateur.
15: En fer l'idiota.
0: Le ventilateur, tu saps que hi ha trois boutons.

0: El ventilador té tres botons. Número 1, número 2 i número 3.
1: Són un palet, dos palets o tres palets.
2: Mon consell.
0: Sí?
2: Mon consell.
0: Sí?
2: Les trois.
1: Les trois.
3: Sí, fet els tres, eh? Sí. No, no està mal.
0: Sí, són tipicoll versió francesa.
4: Si vous, si vous, écoutez, si vous devez a guillotine,
1: si hem de fer la...
0: Si hem de guillotinar algú...
4: Sur le primer or de la matin. Okay. Le pares...
5: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia, per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
6: Amb el mes de juny gairebé complet, avui és un bon dia per començar pensant en les vacances. I què millor que fer-ho celebrant, com ho fan a Reus, Cambrils, Vilanova i la Geltrú i uns quants municipis catalans, especialment costers i de tradició marinera, perquè avui és Sant Pere, patró dels pescadors, ja que, segons la tradició religiosa, aquest era el seu ofici quan es va convertir en apòstol. Ahir va ser nit de revetlla i avui continuen les celebracions amb gegants, castellers, música i correfoc. Amb aquesta festa, molt arrelada a Catalunya, es posa fi al mes. Com diu el refrany, per Sant Pere el juny queda enrere i Sant Pau ja el tanca amb clau. Feliç estiu a tots.
5: I el segon, el Lluís Gavaldà.
7: Una bona manera de millorar el dia és fotre el camp d'aquest clima subtropical que ha vingut per quedar-se i anar-se'n a indrets on les onades de calor tenen data de caducitat. Què sé jo, com per exemple a Londres, on s'ha inaugurat una nova exposició a la Tate Modern dedicada a explorar la petjada cultural de Frida Kahlo, probablement la primera icona feminista de l'art contemporani. Si aneu, descobrireu la influència de la seva obra en artistes tan rabiosament contemporànies com la mateixa Tracy Emin. No és d'estranyar. Dir Frida Kahlo és parlar de compromís, superació i reivindicació de la cultura autòctona. Què més es pot demanar?

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Sembla que avui comença una normalització de les temperatures, entre cometes, per l'època de l'any, que es mantindria tota la setmana, però també reapareixerien les tempestes aquesta tarda, que poden ser, per cert, fortes. Tomàs Molina, bon dia.
1: Sí, atenció amb les tempestes aquesta tarda. De fet, ja estan descarregant en alguns punts de l'Alt Pirineu i també en alguna zona de l'interior de les Terres de l'Ebre podrien descarregar amb forta intensitat. Serà un dia amb sol a bona part del país, però amb aquestes tempestes que aniran guanyant terreny al Pirineu, especialment a l'interior de les comarques gironines i de cara a la tarda també en algun punt de les comarques de Barcelona. Localment poden ser fortes i les temperatures, ja ho diem, amb tendència a normalitzar-se, és a dir, farà calor, però una calor normal per l'època de l'any.
0: Dia de calor i dia també complicat el transport públic per una vaga convocada a Renfe. Anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: En hora punta circulen 2 de cada 3 trens. No sé quina és la situació a aquesta hora.
2: Que s'estan complint aquests serveis mínims, a Rodalies, això sí, algun tren cancel·lat. Per tant, més temps d'espera a les estacions en alguns casos i a l'AVE i la llarga distància, de moment, no consta cap alteració. És una vaga de 24 hores a tot l'Estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dels minoritaris, per retreure al Ministeri de Transports, diuen, incompliment de compromisos per preservar l'activitat, sobretot a mercaderies. I entre els usuaris, avui, majoritàriament, la reacció és de sorpresa.
3: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. Sí que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
0: Doncs potser arribeu tard si agafeu el tren. Recordeu, 2 de cada 3 trens. Fins ara, Joan, gràcies.
2: Fins ara.
0: Arrenquem última setmana de la temporada en un dilluns en què a Madrid també tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
4: I el govern va fer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
0: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I avui també és notícia l'habitatge. Es poden demanar, atenció a la Generalitat, ajudes de fins a 250 euros al mes per lloguer per als joves, això el dia en què al matí de Catalunya Ràdio us avancem que els veïns de la Verneda de Barcelona denuncien pressions d'agents immobiliaris que volen comprar els seus pisos. Hem parlat amb algun ex-treballador que explica que s'arriba a pagar diners a veïns perquè facin de confidents.
5: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera. Òbviament, per treure un rèdit, no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
0: Avui en parlarem també en temps d'agora, com també analitzarem com ha quedat el que queda de legislatura i si les bones paraules de Feijó cap a Catalunya poden acabar en un acostament amb Junts.
6: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Catalunya será el cambio que necesita España.
0: Catalunya serà el canvi que necessita Espanya, ha dit Feijó. Avui en parlarem amb Lluís Orriols, professor de Ciència Política de la Universitat Carlos III de Madrid. I l'atenció del món continua centrada en Venezuela.
7: Queremos apoyo, queremos máquinas, queremos llevarnos nuestros familiares. Ayúdennos!
0: Després de 4 dies, les opcions de trobar supervivents del terratrèmol entre les runes són cada cop més escasses. L'últim balanç és de gairebé 1.500 morts, 3.000 ferits i encara desenes de milers de desapareguts. A les 10 en parlarem també amb Rebeca Carranco. Analitzarem 2 successos que hem sabut aquest cap de setmana. D'una banda, 2 pares que són a la presó per la mort del seu fill de 3 mesos a Sabadell. Van alertar el 112 dient que s'havia ofegat, però després a l'hospital, on va acabar morint, van veure que tenia lesions compatibles amb un sacseig violent. Així ho explica Clara Pareja, del Departament de Salut.
8: Va rebre, doncs, atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent, doncs, va morir fruit, doncs, d'una hemorràgia cerebral i de diferents fractures.
0: I amb la Rebeca Carranco també parlarem de la infermera de Manresa que s'ha enviat ara a la presó acusada d'haver enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de Manresa que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. I a partir de 11:15, avui, Àgora Esportiva. Amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, Ricard Torquemada i Joel Díaz, el Canadà, que s'ha convertit aquesta nit en la primera selecció que es classifica pels 8ens, després de guanyar 1-0 Sud-àfrica, amb un gol al temps de descompte. Entre aquesta tarda i la matinada, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai i Països Baixos, Marroc. I a partir de les 11... M'he enamorat de tu puc dir. sento un adolescent. La gran final de la Lliga Enigmàrius. Tan fort que no recordo l'últim cop que la vida em feia això. Pot semblar que estic perdut. Avui de 11 a 12 serem al Mercat de les Flors de Barcelona amb l'equip de l'humor, dels temes pendents, amb el Màrius Serra, evidentment, i amb actuacions especials, com la que sentim del Julen.

0: Que estic tremolant. Tot això avui que llançar a l'Empordà, el sol ha sortit a les 6:13 i a Mollerussa el Pla d'Urgell es pondrà a 2:05 de 10. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, l'Àgora del matí, amb Pau Llonc, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: L'última esperança.
3: A Veneçuela, el govern ha allargat més enllà dels 3 dies les feines de rescat per intentar trobar supervivents. Ahir encara es van rescatar 33 persones amb vida sota la runa.
4: Més de 2.600 rescatistes internacionals s'han sumat als equips d'emergència veneçolans per buscar les desenes de milers de persones que encara estan desaparegudes. D'aquestes, com a mínim, 152 són espanyoles. És l'últim balanç que ha fet el Ministeri, que ha elevat a 17 els ciutadans espanyols morts a la catàstrofe.
0: Tornem a Veneçuela. Bernat Lautaro, bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
0: Tu ets a La Guaira, que és aquesta zona que dèiem que està a uns 30 quilòmetres de la capital i que seria una zona molt turística, ara molt castigada per aquest terratrèmol.
5: Exactament, ens trobem a La Guaira.

0: Lleida, una de les zones més afectades, ens hem d'imaginar que és com la Costa Brava a Catalunya i que un dia festiu hi havia molta gent doncs, passant aquest dia festiu a la vora de la platja. Doncs sí, com bé heu afirmat, el govern de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha allargat fins a una setmana o fins a 10 dies, s'ha de veure, de moment són 3, el període de rescat de supervivents. Això significa que totes les tasques, tant dels rescatistes nacionals com dels internacionals, es dedicaran exclusivament a buscar els supervivents abans d'intentar treure cossos de familiars. Això és una lliçó que ja han donat els mexicans, els brigadistes mexicans, en què en els terratrèmols que han tingut a Mèxic han allargat fins a 10 dies el període de búsqueda, de cerca de supervivents, i els va funcionar en moltes ocasions en els terratrèmols que han tingut, com el del 2017. També hem vist imatges dantesques en el dia d'avui, com la instal·lació de cadàvers perquè vinguin a ser identificats per les famílies. Estem parlant de centenars de cadàvers davant del port de la Guaira. Quan un passa per allà, la pudor i la fase de descomposició és molt forta, però bé, són els contrastos que s'estan veient. Així mateix també s'han vist, com bé mencionàveu, escenes de rescats commovedores en el moment en què s'ha pogut treure un fill i un pare l'ha anat a abraçar als seus braços després de 3 dies d'estar desaparegut a sota de les runes.
1: Doncs aquesta és la crònica en directe de Bernat Lautaro des de la Guaira. Gràcies, Bernat.
0: Bon dia.
1: I mentrestant, es reprenen.
2: Després d'un cap de setmana amb intercanvis d'atacs que han compromès les converses de pau, Estats Units i l'Iran han acordat aparcar aquestes hostilitats i tornar-se a reunir aquesta setmana a Qatar per continuar concretant els detalls de l'acord de pau que van arribar el 17 de juny.
1: Primera pedra.
3: Precisament arran de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra, el govern espanyol actualitzarà avui les previsions macroeconòmiques. És el primer pas per acabar portant al Congrés els pressupostos de l'any que ve, un compromís de Sánchez que a hores d'ara sembla molt difícil que tiri endavant.
4: El Consell de Ministres s'ha avança un dia perquè precisament renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà, últim dia de juny.
1: Madrid, Teresa Ceaja.
5: El govern central estudia prorrogar part de les mesures que es van aprovar al març per fer front a l'encariment dels carburants i l'energia. L'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà també ha obligat el Ministeri d'Economia a actualitzar les previsions de creixement del PIB, ara fixada en el 2,2%. Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los, malgrat que, de moment, no té garantits els suports necessaris al Congrés. Abans que el debat pressupostari arribi a la Cambra Baixa a la tardor, el govern es reunirà esta setmana amb les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat. Des de Madrid, Dani Sáenz-Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 250 euros.
2: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol. Les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte o bé de lloguer d'un pis o bé de lloguer d'una habitació. La quantitat de l'ajuda depèn de la situació econòmica de cadascú, però com diem, màxim 250, mínim 20 euros.
1: Pressions immobiliàries.
3: Són les que denuncien els veïns del barri de la Verneda de Barcelona. Us ho avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els agents immobiliaris insisteixen als veïns per comprar els seus pisos. Fins i tot els ofereixen diners en negre, canvi que els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva.
6: Trobes 2 o 3 cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
4: Tecnocassa, una de les empreses que fa el porta-a-porta, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis de defensa que no són pràctiques invasives.
1: Tensions comercials.
2: El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, rep avui a Brussel·les el ministre de Comerç xinès, Wang Wingtao, en un moment de ple debat a Europa sobre si cal protegir-se per l'arribada de molts productes xinesos a baix preu.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
7: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Un milió.
3: Quan falta un dia perquè acabi el termini que ha fixat el govern espanyol per acollir-se al procés de regularització, el País explica avui que ja s'han superat el milió de sol·licituds. El govern espanyol havia previst que serien aproximadament la meitat. L'executiu té ara 3 mesos per resoldre cadascun dels expedients presentats.
1: A presó.
4: Els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per possibles maltractaments a Sabadell, ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Se'l va poder reanimar, es va traslladar a l'Hospital Parc Taulí, la criatura, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
2: Aleshores, l'hospital va alertar la policia que la criatura podria haver estat maltractada i es van activar els protocols. La doctora Clara Pareja, que és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, explica que s'ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant. Havia nascut a l'Aragó, va arribar a Catalunya fa 2 mesos i l'havien visitat com a mínim 2 vegades a un cap de servei.
8: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: Robatoris a esglésies.
3: A l'últim mig any han robat en 8 esglésies de Barcelona. Concretament s'han registrat un robatori a Sant Martí, 2 a Horta Guinardó, 2 a Sarrià, Sant Gervasi i 3 robatoris a Nou Barris.
4: Principalment es tracta d'esglésies cristianes i el botí d'aquests robatoris va des d'Almoina fins a hòsties consagrades, passant per qualsevol objecte que després es pugui revendre. Segons el periòdico, aquestes dades estan en consonància amb les dels 2 darrers anys. 13 casos el 2024, 15 més el 2025.
1: A judici.
2: Aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, per presumptament haver prioritzat la vacunació de Mossos d'Esquadra davant de la de Guàrdies Civils i Policies Nacionals durant la pandèmia, el 2021. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació.
1: La secretària de Zapatero.
3: Gertrudis Alcázar, imputada també per la presumpta implicació en la causa del rescat de Plus Ultra, compareix avui al Senat davant la Comissió d'Investigació sobre possibles irregularitats de la SEP i la Societat Estatal de Participacions Industrials.
1: Recta final.
4: Del judici de la Kitchen en la presumpta operació per policial en temps del PP per espiar l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. A partir d'avui declaren els 3 últims acusats, que són persones a qui acusa la família de Bárcenas, però no la Fiscalia.
2: També avui a l'Audiència Nacional, el jutge Pedraz continua els interrogatoris del cas Leire amb l'empresària Carmen Cano, que és qui va assegurar haver portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE i després va denunciar haver estat víctima d'un intent de suborn per evitar ratificar-ho davant dels tribunals.
1: Sense majoria.
3: Avui el Parlament andalús arrenca el ple d'investidura per la reelecció del president Moreno Bonilla. Aspira un tercer mandat, però després de les eleccions del 17 de maig ha perdut la majoria absoluta i depèn de Vox.
4: Per ara, tot i que porten setmanes negociant, no hi ha tancat un acord de legislatura, com sí que ha acabat passant a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
1: Apartat.
2: Aliança Catalana ha retirat la confiança al que havia de ser el seu cap de llista d'aquí un any a les eleccions municipals de Figueres. Es diu Arnau Liesa i té una relació sentimental amb una noia que és menor d'edat. En un comunicat, el partit afirma que aquesta mesura es pren després de que la direcció s'assabentés d'aquesta situació.
3: Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit.
1: Ajornat.
4: El concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela, que s'havia de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona. En un comunicat, el director ha lamentat la situació, però diu que en moments com aquest la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
1: Mentre arrenca
2: una nova edició del Festival Grec, la inauguració serà avui a les 9 del vespre amb la versió de Marta Pazos de l'òpera del Tres Serrals de Bertolt Brecht. Entre el repartiment, Nau Albert, Roc Bernadí, Eduard Farelo, Miriam Mogles o Júlia Trullol. El festival s'allargarà un mes fins al 31 de juliol.
1: En Brecht aquest fa bona pinta, no?
2: Segur que sí. Molt recomanable.
1: I pel que fa als esports, Montserraia, Canadà 8ens.
9: És la primera selecció que ja és als 8ens del Mundial de Futbol i és la primera vegada que passen amb unes eliminatòries d'un Mundial. Han superat Sud-àfrica 1-0, gol al descompte. Amb 8ens s'enfrontaran al guanyador de Països Baixos-Marroc de demà. Avui 7ens a les 7, Brasil-Japó, i 15:15 de la nit, Alemanya-Paraguai.
1: Marcel Camprubí.
9: És el nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta. El barceloní de 25 anys aconsegueix la seva primera victòria professional.
1: Tot això avui, que és dilluns 29 de juny, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Tina, amb 3 quilos 340 grams a l'Hospital del Mar. Benvinguda a la vida i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passant 2:15, us informa Marc Jurado. Tenim 22 graus a Gurb, 26 a Gavà i 27 a Badalona. Carreteres Clàudia Serra.
12: Retencions als punts habituals d'entrada a Barcelona, ronda de

0: L'aturades de Trinitat a Horta i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
1: Dos morts i un ferit greu a Barcelona en un xoc provocat per un conductor temerari.
2: Fugia dels Mossos quan va embestir un altre vehicle al Poblenou.
1: Gemma Bonet.
3: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
4: I he vist que bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
3: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Més notícies. Consternació al Bages, un cop s'ha sabut que el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança una dona de 41 anys acusada de la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al febrer.
5: La dona, que és infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, hauria enverinat amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys.
2: L'home va morir a l'hospital després d'ingressar-hi per un quadre de somnolències i desorientació.
1: En parlarem a les autocades aquí al matí. I dues del Vallès Oriental, la primera, la Vall del Tenes, guanya des d'avui 13 viatges de bus més cap a Barcelona.
5: La General La Generalitat amplia les expedicions de l'autobús express S7 que connecta la vall de Tenes i Parets del Vallès amb la capital del país.
1: I la segona, la Llagosta, inaugura una piscina al doble de gran que l'anterior.
2: Compta amb una rampa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Ho llegim tot plegat al 9-9.
1: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
5: Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països.
1: I música. Amb banda neon. Grup amb hits com aquest guapíssima actuen a Rubí. Serà aquesta mitjanit a l'Escardívola, a la carretera de Molins de Rei a Caldes, entrada de Franc i Roger Mas.
6: Sense témer los esculls, sense por de la...
1: El Festival Fresc de Sabadell a les 9 del vespre, entrades a partir de 28 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
9: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
8: Amb Ouigo? Amb seients XL i Barabor als seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
9: Entra a Ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. La Vanguardia avui titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Venezuela. L'Ara hi dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa. I també és la imatge de desolació El Periódico, que recull la pregunta on és la maquinària de l'estat i afegeix que la indignació apunta a Delcy Rodríguez. Altres temes de portada, El Periódico, només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que la sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula ha causat centenars de morts. L'Ara obre l'edició d'avui amb una altra dada, la dels barcelonins que estan donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I acabem amb El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que l'Argentina, Javier Milei, perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
11: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
12: 63.813-63813 de la sèrie 47047.
11: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: I avui a les històries del Mundial, el partit fantasma, Maiol Roger, bon dia.
14: Bon dia. 1973, Xile i la Unió Soviètica juguen la repesca per l'última plaça del Mundial d'Alemanya. Només 15 dies abans del partit d'anada, el general Augusto Pinochet fa un cop d'estat i instaura a Xile un règim obertament anticomunista. L'eliminatòria passa a ser un enfrontament entre dos règims amb ideologies contraposades. La Unió Soviètica partia com a gran favorita que s'enfrontava a una selecció xilena en hores baixes. Al partit d'anada, Xile rescata un 0-0 en un ambient molt hostil a l'estadi Lenin de Moscou. El partit dels valents el bateja la premsa xilena. Tot es decidiria a la tornada a Santiago de Chile, a l'estadi nacional.
15: I en esa època l'estadi nacional todavía seguía siendo ocupado como el principal centro de prisión, tortura y exterminio.
14: Que, com explicava aquest periodista, és un dels escenaris dels horrors del règim de Pinochet. La Unió Soviètica es nega a jugar-hi, al·legant motius morals i de seguretat, però la FIFA no ho veu igual. El seu secretari general visita l'estadi i, en paraules seves, no hi veu res que impedeixi disputar-hi el partit. I la Unió Soviètica pren la decisió definitiva. No s'hi presentaran.
13: I es va jugar el partit, finalment?
14: Es va jugar el que es coneix com el partit fantasma. La FIFA obliga que el 21 de novembre el partit es disputi. Hi ha publicat les grades, càmeres gravant, però no hi ha rival. Els 11 jugadors xilens salten al camp sense adversaris, l'àrbitre xiula a l'inici del partit i amb total parsimònia els xilens arriben a l'àrea contrària i els 28 segons marquen a plaer.
16: Esto de jugar solo y ganar con un equipo en el fondo desaparecido, ¿no? Era como jugar con los desaparecidos.
14: Immediatament l'àrbitre xiula al final del partit i la selecció xilena es classifica per un Mundial on no passaria de la fase de grups. El combinat xilè no es tornaria a enfrontar mai més amb la Unió Soviètica. El partit, això sí, serà recordat per sempre com una ocasió més en què la FIFA va triar tapar-se els ulls davant dels horrors d'una dictadura.
17: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
18: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Divendres, l'Enigmàrius feia fa patir gana per accedir a la popularitat i la resposta era afama. Afamar vol dir fer patir fam i arribar a la popularitat és arribar a la fama. Avui dilluns, que celebrem la gran final de la Lliga Enigmàrius 2026, un enigma per anar fent boca, sense punts però amb premi. Tros de terra petit que et dona fortuna, de quatre lletres. Tros de terra petit que et dona fortuna. Quatre lletres.
18: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
13: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariela Cubells. Avui sobre el nou programa de Paz Padilla Telecinco.
20: Jo pensava que Telecinco ja havia tocat sostre, però no. Este cada setmana s'ha estrenat el show de Paz Padilla, el dissabte i ahir diumenge, a la vesprada, i no tinc una paraula que puga resumir el programa. Un dels gags va ser Paz Padilla vestida de vella pel carrer, amb càmera oculta, i amb les calces caiguent-se-li. Ja està, amb això ja estaria.
13: I a la recomanació del dia avui, que s'obre el termini de les ajudes pel lloguer de joves de menys de 35 anys, la Cristina Bordes en recomana la sèrie Drama.
21: Una comèdia dramàtica generacional protagonitzada per Elisabet Casanovas en la pell d'una millennial a qui la vida li fot una bufetada quan es queda embarassada sense voler-ho ni saber qui és el pare. Amb capítols curts, ritme i un humor directe, reflecteix les preocupacions d'una generació que intenta trobar el seu lloc enmig de la precarietat laboral i el desig de construir un futur tot i les incerteses. Drama té 6 únics capítols que es poden veure a RTV Play.
22: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
23: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
26: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
27: Adeu, Andreu! Toco el dos!

0: demà, bacallà. Adéu-siau.
1: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
2: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
4: Troba el teu lloc amb ParkClick.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
7: Bon dia, l'Enigmarius.
8: De 2.314.574 lletres.
9: A la merda!
7: Un dels protagonistes del dia és l'Enigmarius, aquest concurs lingüístic creat fa molts anys per Màrius Serra, perquè avui se'n celebra la gran final. Avui, a partir de les 11, anirem al Mercat de les Flors, on viurem la final de la Lliga, Enigmarius.
10: És el pitjor dia de la temporada. No penso ni ficar-vos per la ràdio.
7: Perquè què passa?
10: Sergi, el dia de la final del Super Màrius és el pitjor dia de la temporada.
7: No es diu Super Màrius.
10: Perquè no he encertat mai cap. I sempre em fa sentir com si fos mig tonto aquest joc.
7: A veure, Sergi, per començar ets mig tonto, de veritat.
10: No.
7: I no et posis així, perquè els Enigmarius moltes vegades són complicats, hi ha molta gent que no els sol encertar.
10: Però que jo no n'he encertat mai cap! Mai!
7: Bueno, però,
10: mai!
7: Però no t'ho agafis així, Sergi.
10: Però és que no l'endevini el Super Màrius. És que l'escolto i no sé de què parla i s'inventa coses.
7: Bueno, ja, però és una mica complicat, però la cosa és que l'escoltis cada dia i a poc a poc aniràs entrant una mica en la dinàmica del joc.
10: No.
7: Mira, un Enigmarius de la setmana passada era peça del pany que et pot deixar afònic, de 5 lletres.
10: És a mi?
7: Sí. Per començar has d'estar atent.
6: Peça del pany que et pot deixar afònic, 5 lletres.
10: 5 lletres.
7: Sí.
6: 5 lletres.
10: La P...
7: No, cinc... no va d'encertar lletres.
10: La M...
6: Gorja.
10: El plàtano... Plàtano! Plàtano no és!
7: No.
6: Uau, és imbècil.
10: Merda, jo...
6: Són 8:15. Dilluns, en vaga a Renfe està convocada per un sindicat minoritari, però ara mateix només passen 2 de cada 3 trens. Com van aquestes primeres hores de servei, Joan Garcia?
11: Bon dia. De moment s'estan complint aquests serveis mínims, però no a tot arreu, amb la mateixa regularitat. De fet, ens avisen que hi ha algunes línies que en passarien menys d'aquests 2 de cada 3. A Rodalies o algun tren cancel·lat, més temps d'espera a les estacions, com aquí mateix a Sants, que ara mateix l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris, que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga, i un ens ha fet aquesta variant del famós pixa i rellisca.
12: Voy a Cubella y a mí me afecta mucho por el trabajo, y como tengo trabajo por hora, aparte van faltar la Renfe últimamente, con lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
6: Esto es jauja. Doncs ja ho tenim, Joan, gràcies.
11: Vinga, fins ara.
6: I la resta del transport públic, Maria Fernández Noguera?
13: Doncs mira, al marge d'aquesta vegada Renfe destaquen els retards de l'R15 i l'R16. A l'R15 hi ha un retard de prop d'una hora en el tren que va de Lleida a Barcelona. A l'R16 el tren que va de Tortosa a Barcelona va 40 minuts tard, i com és habitual també hi ha una demora de 10 minuts a l'R11, a la línia que uneix Barcelona i Portbou. També retards de 10 minuts a l'RT2 en el tren que va de Salou a Tarragona.
6: Fem un cop d'ull també a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs a aquesta hora, força retencions a les entrades de Barcelona, molt carregades ja a l'A2 des de Pallejà, a la B23 a Molins de Rei i Esplugues, i la B20 a Santa Coloma, tot cap a la capital. Ronda de Dalt aturades també de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma sentit Trinitat.
6: I el món continua pendent de Veneçuela i de les tasques de rescat per trobar supervivents sota la runa, ara que ja fa 4 dies del terratrèmol. I els ciutadans se sumen als milers d'equips de rescat arribats d'arreu del món per intentar trobar en vida algunes de les desenes de milers de persones que continuen desaparegudes. L'últim balanç oficial de víctimes és de 1.450 i més de 3.000 ferits. I això en un dilluns que a Madrid tindrà un clar accent econòmic. El govern espanyol farà el primer pas per presentar els pressupostos de l'any que ve.
15: I el gobierno va a hacer

0: que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 i eleccions en 2027.
1: Més qüestionat que mai pels socis, Pedro Sánchez ha convocat per avui un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les previsions macroeconòmiques que s'han actualitzat després del conflicte a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, Montserrat Raya.
2: Canadà, primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol, supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. En vuitens s'enfrontaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, de demà. Avui, als setzens de final, Brasil-Japó i Alemanya-Paraguai. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, l'Anna jugarà demà contra la nord-americana Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.
1: I pel que fa al temps, sembla que aquesta setmana la calor tornarà a ser normal, de finals de juny i d'inici de juliol, però també que les tempestes reapareixen a molts punts del país i que poden ser fortes. Tomàs Molina, bon dia.
3: Molt bon dia. Sí, de fet, aquest vespre, aquesta nit passada, ha fet alguns ruixats, ja ha fet 3-4 litres en alguns punts del Ripollès, al voltant d'un litre en algunes àrees també de l'Alt Pirineu. Persistirà aquesta situació durant la tarda, ruixats, tronades que afectaran tota la zona del Pirineu i que durant la tarda afectaran també alguns punts, per exemple, del Vallès o de l'interior de les comarques de Barcelona. Temperatures amb tendència a la baixa ja ho estan fent a les comarques de Ponent i tota la setmana continuaran amb valors normals per l'època de l'any i demà encara amb tempestes al Pirineu.
1: Avui a l'hora del matí, d'aquí una hora, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui varietat de temes als editorials dels diaris.
4: La Vanguardia, per exemple, dedica aquest editorial al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
5: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
4: L'Ara es fixa en el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida, que abasten des de la biotecnologia fins a les farmacèutiques.
5: Assegura que és un pilar millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
4: El periòdico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per als que s'han esforçat per formar-se i per tenir una feina.
5: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demandes si millorés la connexió amb transport públic amb les grans ciutats.
4: El País parla d'immigració i titula l'editorial l'èxit de la regularització. Destaca que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'aprova a 1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
5: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
4: I per la seva banda, el Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE i Pedro Sánchez, que el 2021 va qualificar d'exemplar l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, de qui diu és amic de Begoña Gómez.
5: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per pressionar i aconseguir contractes públics de manera fraudulenta.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
6: Hi ha hagut fins a un miler de peticions perquè repeteixi l'examen de selectivitat d'aquest any. Llegim al Món la informació que signa el Gabriel González, que apunta que el baix nivell de matemàtiques detectat aquest any en la selectivitat, amb una mitjana que no arriba a l'aprovat, amaga tot un seguit de problemes estructurals que s'han anat enquistant al batxillerat. Els experts apunten al Món que la reducció de les lectives de matemàtiques, els últims anys n'han fet una menys a la setmana, i un model educatiu que elimina el raonament, són aspectes prou rellevants com per detectar aquest problema. Potser l'examen era massa llarg i algunes preguntes estaven mal redactades, però no n'hi ha prou com perquè el resultat hagi sigut el que ha sigut. Caldrà refer els números.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
11: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona.

0: aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
1: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:38. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
4: Doncs col·locar plaques solars entre les vies de tren. Ho estan provant a prop del municipi de Bates, a l'oest del país. Per ara s'han instal·lat una cinquantena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a la mitjana anual de 4 illes de llars. Ho veiem a Swiss Info.
3: I aquesta desapareixent?
5: Doncs les maires, des del 2000 fins al 2025, els ports catalans n'han capturat un 80% menys. Si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a 1 euro, perquè es veu que els divendres el peix per fregir té poca sortida i la maira habitualment és un peix que es fregeix. Ho explica l'Ara. Si fa uns anys parlàvem de la falta de sardines, ara és la maira. El motiu és sobretot la falta del fred i aliment per viure.
3: I si teniu previst anar a Venècia, atenció, prepareu la butxaca.
4: Perquè estudien fer pagar 50 euros per entrar a la ciutat només un dia. Ara mateix és de 5 a 10 euros en funció de l'antelació amb què es paga i estan al marge els que s'allotgen a hotels perquè ja paguen la taxa turística. L'oposició considera que és només una fórmula per recaptar sense fixar un màxim de visitants. De moment, el debat està obert. Ho llegim a La Vanguardia.
3: Una notícia per als que facin la porra del Mundial de Futbol.
5: Que hi ha un gat, el Billy, que s'ha fet viral per clavar fins ara 21 resultats. Ja assenyalen que és el nou Pop Fall. Es tracta d'un gat de pèl blanc i negre que viu a Irlanda del Nord i té una peculiaritat. Mai anuncia empats. La seva propietària explica que va arribar a casa amb una bossa de banderetes i va dir, per què no ho provem? Va posar dues banderetes i el gat va començar a triar la guanyadora. Ho veiem a diversos digitals.
3: I qui ha tancat?
4: El mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo. Llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament del restaurant han estat horribles. Ho compara amb el que pots sentir el dia que has decidit deixar la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir el 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política i la gastronomia.
3: I què torna?
5: Això. Gairebé 60 anys després, Estudio Canal ha anunciat una nova sèrie d'animació en 3D inspirada en la cèlebre creació de l'escriptora sueca Astrid Lindgren. El projecte comptarà amb la productora de la saga de cinema Paddington i està previst que es comenci a rodar l'octubre. Expliquen que readaptarà el mític personatge de la Pipi, però que es conservarà els seus trets més característics. Ho veiem a diversos digitals.
3: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
6: El Financial Times apunta que el boom de la intel·ligència artificial està impulsant un augment rècord dels acords a la indústria energètica per buscar capital i construir infraestructures per centres de dades. Les compres i fusions en aquest sentit per fer centres de dades han superat els 5 primers mesos de l'any els 200.000 milions de dòlars, una xifra mai vista. El Guardian, sobre això, avui entrevista Erin Brockovich, l'activista que va inspirar la pel·lícula amb Julia Roberts, que ara fa campanya justament contra aquests centres de dades per la intel·ligència artificial. Calcula ella que només als Estats Units se n'han construït 30, que n'hi ha 70 més en construcció, amb tot l'ús de terreny i de recursos naturals que això implica. Sobre la calor, a França, Le Figaro parla en portada de preocupació entre les autoritats per aquestes 1.000 morts de més i admet que cal un projecte faraònic, fa servir aquesta paraula, faraònic, per adaptar el país a les noves temperatures. Recordem que l'aire condicionat a França no està especialment estès. A partir d'aquí, Le Figaro diu que França té un avantatge, que és l'energia nuclear, i per això el diari, conservador, insisteix que és un error que s'enfrenés la modernització.
7: I a la premsa econòmica, Cinco Días publica que Espanya és el país europeu que més diners ha destinat a pal·liar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Fins ara ha mobilitzat el 0,25% del PIB, 4 vegades més que la mitjana de la Unió Europea. El Economista explica que Catalunya es postula com a líder en l'acollida del sector de la computació quàntica. Catalunya acumula més de 270 milions anunciats en projectes quàntics, una xifra que ens situa al capdamunt del rànquing estatal. I l'ON Economia diu que l'arribada real del Bizum a les botigues físiques ja té data al calendari, encara que algunes entitats financeres ja estan provant el Bizum Pay amb alguns grups reduïts de clients i de botigues, el desplegament massiu del nou sistema de pagaments està previst per al setembre.
3: I a la premsa esportiva que destaquem, Montserraia?
8: Comencem comptant diners. Comptem fins a 150 milions d'euros, que són els que el Barça hauria de pagar a l'Atlètic de Madrid per Julián

0: Álvarez. Doncs bé, la pregunta que es fa Joan Baells al diari Esport és: cal pagar 150 milions per Julián? D'entrada, diu Baells, és una bogeria i recorda, entre altres, els 135 milions que Barça va pagar al Borussia per Dembélé. Creu que l'operació pot ser un èxit rotund o una ferida econòmica difícil de tancar. El diari Ara, parlant de crònica d'uns sobrecostos anunciats sobre el nou Camp Nou, que creuen que s'ha encarit des de l'inici de les obres i que obligarà a Barça a endeutar-se encara més. Muchachos, ahora no olvido a ilusionar. Recordeu aquesta cançó de l'últim Mundial on l'Argentina va ser la campiona? Santi Nolla, al Mundo Deportivo, veu el camí de l'Argentina en aquest Mundial com la via més lliure, diu Nolla, que si superen Cap Verd en 700, a 800 es trobarien Austràlia o Egipte i en quarts altres equips assequibles. Justament de Cap Verd parlen a l'avantguardia. Els taurons blaus han desafiat la IA, que només els donava un escadocer 1% de passats 700 del Mundial. La modesta selecció capverdiana ha passat com a segona de grup i sense perdre cap partit, i això que al mateix grup hi havia dues campiones del món, com Espanya i l'Uruguai.
1: Un aplauso muy fuerte, sí señor.
2: I a la premsa el cor al rei Carles d'Anglaterra, Elisenda Pineda.
3: L'opinió pública britànica ha passat de la indignació a l'orgull. Fa un parell de dies el rei Carles III va crispar el populatxo quan, liquant-se en la seva pròpia suor, va permetre que un membre del seu equip li refresqués el clatell amb un ventall de mà en lloc de fer-s'ho ell solet. La cosa ha canviat aquest cap de setmana quan, en un acte oficial, ha aparegut el príncep George al costat de Kate Middleton, espigat com una canya de riera i exhibint elegància, distinció i ni una gota de llapis al darrere de les orelles. No podem dir el mateix del monarca, que darrere d'aquells reials pàmpols regalimava mantega. A veure si en una altra ocasió pren exemple del nen, que a aquestes alçades ja li passa la mà per la cara.
2: I qui fa anys avui? Xavi Canalies, bon dia.
4: Anem-hi, bon dia de nou. Felicitem el xef català Jordi Cruz.
2: Jordi Cruz en fa 47.
4: 48.
2: Ah, 48. Mira, un menys que el Gerard Jovany.
4: Veus? Home, és veritat.
2: Feliciteu-lo. Veu-li whatsapps, sí, si no esteu espontanis o amics del Gerard Jovany.
4: Ja 49.
2: 49 anys, tu.
4: 40 tots, que es diu.
2: Aviat en farà 50 i hem de fer una festa grossa.
4: Ja se li nota, se li nota.
2: D'aquí 15 anys jubilat.
4: També fa anys. Home, el president del Barça, avui Joan Laporta.
2: Joan Laporta, 65.
4: 64. Sí. També fa anys Joan Clos.
2: Això és broma, eh? 79.
4: 77. Sí. I acabem felicitant Andreu Mascolell.
2: 85.
4: 82.
2: I Sant Oral.
4: Alerta avui perquè és Sant Pere, sí. Sant Pau i Sant Pol.
2: Sant Pol de Mar, quina hora és?
4: Exactament. Pere i Pau van ser dos dels 12 apòstols de Jesús de Natzaret. Segons la tradició popular, Sant Pere seria el guardià de les
2: Sant
4: portes
2: Pere
4: del
2: espanyol.
4: Paradís. I què més diu?
2: Sant Pere era espanyol i, tan espanyol que era, es va espanyar tot sol.
4: En aquest cas, per això se'l representa amb unes claus a la mà. Pau va sentir la veu de Jesús i es va convertir al cristianisme. Després de ser acceptat per la resta dels apòstols, va rebre l'encàrrec de predicar l'Evangeli als no jueus de l'Imperi Romà. I Sant Pol prové del Paulus, llatí que significa petit o humil. Tenia la condició de jueu i ciutadà romà. Alliberat després d'una primera captivitat, va ser detingut novament a 5 quilòmetres de Roma, on va morir probablement decapitat. A Catalunya hi ha 12.270 persones que es diuen Pere, 23.553 que es diuen Pau i 22.049 que es diuen Pol.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 29 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 29 de juny de 2016, Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau hauran d'anar a judici com a executors de la consulta independentista del 9-N de 2014. El Tribunal Superior acusa el president, la vicepresidenta i també la consellera d'Ensenyament, que segons el tribunal és qui va obrir els col·legis on més de 2 milions de catalans van anar a votar. I ara fa 10 anys, Mariano Rajoy guanyava amb 14 diputats més unes eleccions espanyoles que s'havien hagut de repetir perquè ningú havia pogut formar govern. Més coses. Eurocopa de futbol 2016. Fracàs d'Espanya. Itàlia l'elimina a vuitens de final. I en bàsquet, ara fa 10 anys, el Barça destituïa l'entrenador Xavier Pascual després d'haver guanyat 4 lligues i una Eurocopa. Pascual se'n va amb llàgrimes als ulls i convençut que hauria pogut continuar.
2: Avui és 29 de juny del 2026. És el 180è dia del calendari. Falten 20 dies per la final del Mundial, 5 per la sortida del Tour de Barcelona i 4 pel final de temporada regular del matí de Catalunya Ràdio. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Queremos apoyo, Queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiares. Ajúdennos.
8: Amb el nou quadre macroeconòmic ja es pot engegar la maquinària per presentar els pressupostos generals. La Moncloa manté la intenció d'aprovar-los malgrat no té garantits els suports necessaris al Congrés.
9: I el govern va fer lo que le toca, que és presentar los presupuestos en

0: 2026 y elecciones en 2027.
1: Que Cataluña sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa, porque Cataluña será el cambio que necesita España.
2: Va rebre d'atenció a la UCI pediàtrica i el matí següent va morir fruit d'una hemorràgia cerebral i diferents fractures.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Miracle.
4: Tot i que habitualment quan parlem de miracle ho relacionem amb un origen diví, el diccionari també permet referir-se a miracle com un fet mundà, però improbable i extraordinari. Ahir es van rescatar 33 persones de sota la runa a Venezuela. Un miracle tenint en compte que ja havien passat més de 3 dies des del terratrèmol.
3: Voral.
4: Franja de terreny pla, pavimentada o no, de la vora d'una via interurbana que fa de contenció del ferm de la calçada i dona un marge de seguretat als vehicles i als vianants. La decisió del govern de permetre circular amb motocicletes pel voral en cas de detenció ha indignat el Servei Català de Trànsit.
3: Eliminatòria.
4: Fase d'una competició que disputen els participants per determinar quins són exclosos i quins passen a la fase següent. Definició rutinària per al que acostuma a ser el moment més vibrant d'una competició, com les eliminatòries del Mundial, que van començar ahir amb la victòria del Canadà sobre Sud-àfrica.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 500 euros.
5: És la quantitat de diners en bé que ofereixen agents immobiliaris a veïns de la Verneda a canvi que facin de confidents i els avisin si algun veí del bloc està interessat a vendre el seu pis. Una informació que avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Els veïns denuncien pressions i insistència de les immobiliàries que cada dia els piquen el timbre per fer-los ofertes de compra.
3: 250 euros.
5: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer de fins a 250 euros al mes per joves. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte d'un lloguer de pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20.
3: 1,3 milions.
5: És el nombre de persones que ha fet la sol·licitud en el procés de regularització d'immigrants. El termini per demanar-la es tanca demà i el govern espanyol té 3 mesos per resoldre cada expedient. Són dades de la plataforma Mercurio on, on es registren les peticions que s'emeten a tot Espanya i que avui publica El País. Les xifres oficials les farà públiques l'executiu aviat.
3: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig un camió de bombers al costat de dos cotxes absolutament destrossats. Un dels vehicles està mig enfolat sobre l'altre i dos agents dels Mossos treballen marcant alguna cosa a l'asfalt. Hi ha una lona de la policia catalana que tapa part d'aquesta escena.
6: Per un lateral d'aquesta lona sobresurt una d'aquelles mantes isotèrmiques amb què es cobreixen els cadàvers. És el Poblenou, a Barcelona. Ahir diumenge dues persones van morir en una persecució policial. Una era qui conduïa el cotxe que intentava escapar de la policia, l'altra anava en el turisme contra el que va impactar el fugitiu. La seva parella està ingressada en pronòstic reservat.
3: I a la segona imatge veig els castellers de Barcelona amb la camisa vermella fent un 3 de 7. És el moment en què queda carregat perquè l'enxaneta està fent l'aleta i fins aquí veiem que tot és normal, però el que sorprèn és el fons. No és la plaça de qualsevol municipi català. Hi ha neu i hi ha muntanyes rocoses.
6: Són a Jungfraujoch, que és a 3.450 metres d'altitud. A Suïssa, un cap de setmana especial per a la colla, que ha coronat els Alps d'aquest país amb una gira per Suïssa que inclou l'apadrinament de la colla de Lausana i aquesta actuació a l'estació ferroviària més alta d'Europa. No és fàcil aixecar un castell en aquestes condicions.
3: I la tercera, veig l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb vestit i corbata, llançant-se a l'aigua d'una piscina. L'acompanyen diverses persones, aquestes sí que van en banyador.
6: Inauguració oficial aquest cap de setmana de la temporada de piscines a l'aire lliure de la ciutat nord-americana. És ritual que l'alcalde es capbussi vestit com si anés al despatx.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Menjar llavors de plantes, com ara el sèsam o la xia, fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia cita un estudi científic que mostra que la combinació d'alimentació i exposició al sol fa envellir la pell. La investigació afirma que una dieta rica en llavors com el sèsam, la xia, la quinoa o les pipes de girassol augmenta la resposta fotocangerígena de la nostra pell si prenem el sol durant el seu consum o després. Segons la notícia que ara circula, l'estudi assegura que una investigació amb rates de laboratori ha mostrat que la combinació d'aquesta dieta amb l'exposició al sol activa l'envelliment de la pell i el risc de patir càncer. Si no es mengen llavors, diu la notícia, prendre el sol no comporta cap risc per a les persones.
3: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
11: L'educació inclusiva demana escoltar, comprendre i acompanyar les diferents necessitats educatives de l'alumnat. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU

Abat Oliva impulsa avui la primera edició de la trobada d'inclusió, diversitat i acompanyament. La iniciativa reuneix professionals, entitats especialitzades i membres de la comunitat universitària en un espai de reflexió compartida per aprofundir en

0: Sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que menjar llavors de plantes com ara el sèsam o la chia fan envellir la pell si es pren el sol durant el seu consum o després és una notícia falsa. La notícia, però, s'ha fet molt viral a les xarxes socials. Molts negacionistes l'estan difonent per defensar la pràctica de prendre el sol sense protecció. L'estudi que cita la notícia, però, és en real, és del 1996, mostra que menjar grans quantitats d'omega 6 accelera el càncer en prendre el sol. Però l'estudi, atenció, està fet en rates. No és extrapolable al que ens passa a les persones.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. Avui hi ha vaga de Renfe de 24 hores a tot l'estat.
2: La convoca el sindicat ferroviari. A Rodalies els serveis mínims són del 66% en hora punta. La resta del dia només circulen la meitat dels trens habituals. També hi haurà serveis mínims als trens de mitjana distància, els AVE i la llarga distància.
1: I el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos.
3: Avui presentarà les previsions macroeconòmiques. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia per renovar les mesures contra els efectes del conflicte a l'Iran i que caduquen demà.
1: Des d'avui, els menors de 35 anys ja poden demanar les ajudes als lloguers de la Generalitat.
2: Ja temps fins al 10 de juliol. Les poden demanar els joves que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. L'ajuda arriba a 250 euros al mes.
1: I Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa quan ja enfila el cinquè dia després del doble terratrèmol.
3: L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts. L'ONU apunta que hi ha uns 50.000 desapareguts. L'opositora Maria Corina Machado creu que ha arribat el moment de tornar.
4: The time has come. Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
1: L'onada de calor es desplaça cap a l'est d'Europa.
2: Després d'un diumenge de rècords, Alemanya va arribar als 41,7 graus. L'OMS xifren més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calor.
1: I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti en alguns casos a la resta de l'Estat.
3: El Servei Català de Trànsit ho argumenta per criteris de seguretat viària. Ramon Lamiel n'és el director.
5: Es necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
1: I presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per suposats maltractaments a Sabadell.
2: La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí, on l'havien ingressat amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures.
1: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: S'hi aborden debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic.
1: I el Mundial de Futbol?
2: El Canadà guanya 1-0 Sud-Àfrica i es classifica per als vuitens de final. Avui a les 7 de la tarda, Brasil, Japó, i a 11:15, Alemanya-Paraguai.
6: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
7: El que fa el temps d'avui, dilluns 29 de juny, parlem d'una normalització de les temperatures per l'època de l'any, amb un dia que serà ben variable amb sol, però amb aquestes nuvolades que acabaran donant ruixats i tempestes en tota l'àrea del Pirineu i a la tarda, fins i tot a l'interior de les comarques de Barcelona, podrien ser localment fortes i acompanyades de calamarsa.
6: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra.
8: Sí, destaca la 2, el Sant Joan d'Espí, en tots dos sentits. Precaució, direcció Lleida, perquè hi ha un vehicle avariat que talla un carril. També la ronda de dalt i del litoral, molt carregada en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat. I també en trams intermitents, retencions a l'AP7, entre la Roca i Barberà, en sentit sud.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
11: Xiri pipis, com esteu?
1: Molt bé, i tu?
11: Molt bé.
1: Això és bo, això és bo.
11: Ai, estic molt bé.
1: Això és bo, això és bo.
11: Sí, i vosaltres què? Última setmana, eh?
1: Sí.
12: Última setmana.
1: S'acaba això.
11: Com s'encara això?
1: Doncs com s'encara els finals, amb alegria.
12: Depèn del final, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí. Anem a marcar el telèfon.
12: Vinga,
1: del Pere.
12: Home, mira, que és el seu sant avui, que els hem felicitat també des de la ràdio. a veure.

0: A veure, home, quina cançó.
1: I del seu germà, que es diu Pau.
0: I del cosí.
2: Bueno. Bueno. Mm.
1: A veure, estem marcant el telèfon.
0: Quins nervis, noi.
1: Pere.
3: Va, Pere.
0: Ui.
1: Ai, en Pere.
0: Pere de la Cullera. De la Cullera.
1: Doncs una llàstima, perquè li volíem desitjar un feliç sant i els seus avis li volien dir que l'estimen moltíssim.
0: Sí, desitgen que tu i el teu germà, en Pau, passeu un molt bon dia i per això sona aquesta meravellosa cançó que toca en directe ara mateix Manu Guix de Neil Diamond, que és Sweet Caroline.
1: Dale, Manu!

0: 636-360-609.
1: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Vaga avui a Renfe convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari. Els serveis mínims fixats garanteixen el pas de 2 de cada 3 trens previstos en hora punta i de la meitat la resta del dia. A primera hora s'acumula temps d'espera a les estacions per una aturada que agafa desprevinguts a molts passatgers. Justament fem un cop d'ull al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Destaca la 2 a Cornellà en tots dos sentits. Precaució, sobretot sentit Lleida, perquè un vehicle variat talla un carril. També lentitud a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. I en trams intermitents a la P7, entre la Roca i Barberà, en sentit sud.
0: Cursa contra rellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols a Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 dels quals espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. El govern espanyol posa en marxa el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. La intenció és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març i que inclou, entre altres, la rebaixa de l'IVA del carburant, el gas i la llum. Presó provisional pels pares d'un nadó de 3 mesos mort presumptament per maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i amb diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar quina atenció sanitària havia rebut. Des d'avui es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar les persones de menys de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. I les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
2: Esports.
0: La selecció del Canadà és la primera classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. Els vuitens jugaran contra el guanyador dels Països Baixos Marroc de demà. Avui als 16ens de final, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó i a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. Marc Márquez fa setè al Gran Premi dels Països Baixos i queda a 40 punts el nou líder a la general del Mundial, Jorge Martín. Gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 5è lloc. I avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta. Pel que fa al temps, després d'una nit tòrrida litoral central i l'Empordà, matí de sol amb tramuntana a l'Empordà, aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i la Garrotxa. En general, la temperatura de dia baixarà de 2 a 4 graus. Encetem, de fet, una setmana en què la temperatura s'anirà normalitzant.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. De seguida anem a Veneçuela, abans però us expliquem que avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari, un sindicat minoritari. La Generalitat i el govern espanyol han decretat serveis mínims a Rodalies i als serveis de l'AVE i mitjana distància, malgrat que la previsió és que circulin en hora punta 2 de cada 3 trens. En algunes línies no és així i s'acumula temps d'esperar a les estacions. Anem cap a l'estació de Sants, allà hi tenim el Joan Garcia.
3: Bon dia, doncs, ara mateix, de moment, hem de dir que s'estan complint aquests serveis mínims, però això sí, no a tot arreu hi ha la mateixa regularitat. En algun cas, ens diu Renfe, que hi ha alguna línia que en passen menys. I és que a Rodalies alguns trens s'han cancel·lat. El temps d'espera a les estacions és superior al d'un dia normal, com ara mateix aquí a Sants, que veiem que l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga.
4: desconeixia que hi hagués vaga de trens. És que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
5: Voy a Cubella y a mí me afecta mucho por el trabajo, como tengo trabajo por hora. Aparte, van faltar la Renfe últimamente. Con lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
3: Això fins a 9:45 del matí. A partir d'aquella hora els serveis mínims seran només del 33% i de 4 de la tarda a 8 del vespre tornarà al 66%. A l'alta velocitat i llarga distància els mínims són del 73 i a la mitjana distància del 65. És una vaga de 24 hores a tot l'estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dels minoritaris, Patreu o el Ministeri de Transports, i incomplir compromisos per preservar sobretot l'activitat de mercaderies. Per tant, consells si avui s'ha de viatjar en tren. Primer, consultar l'estat del servei. Es pot fer pel que fa Rodalies a Gencat, rodalies.gencat.cat, renfe.com pel que fa a la llarga distància. Segona, preveure més temps pel desplaçament. I tercera, valorar si tenim alternatives.
2: 3CAT Info.
0: Ara cinem a Veneçuela, 5 dies després del doble terratrèmol. Es continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia natural no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits, i encara hi ha desenes de milers de desapareguts. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
6: Camilla del cinquè dia des dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela de més de 7 graus, i cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimonis de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
7: Si el primer dia tot, o sea, o más gente hubiera ayudado, así como nosotros, que no voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio, ¿quién lo va a ayudar?
6: La Guaira és una regió de Veneçuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Veneçuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans

0: que viuen fora del país i que desesperats han volat fins a Veneçuela per localitzar els seus familiars.
1: Gràcies, Joan. La líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, diu arran dels terratrèmols que ha arribat el moment de tornar a Veneçuela. Machado n'ha parlat en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
2: The time has come.
3: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
1: Els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord provisional que havia quedat en entredit després de l'intercanvi d'atacs els darrers dies. L'acord confirmat per un alt càrrec de Washington arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control de pas de l'estret Hormuz com a teló de fons. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units va bombardejar objectius iranians i l'Iran hi va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts tornaran demà dimarts a la taula de negociació en una trobada que està prevista a Qatar. Israel aprova el reconeixement del genocidi armeni de principis del segle passat i Turquia l'acusa de fer servir aquesta qüestió per desviar l'atenció del que està passant a Gaza. L'executiu israelià va aprovar ahir qualificat de genocidi l'actuació de l'imperi otomà contra la població armènia entre el 1915 i el 1917. Fins ara Israel sempre havia evitat pronunciar-s'hi, però el ministre d'Afers Estrangers, Gideon Shar, diu que ho fan per complir un deure del poble jueu.
4: Aquest genocidi horrorós que va tenir lloc fa més d'un segle i els fets històrics del qual ja no es qüestionen seriosament va causar la mort 1,5 milió de persones i va destruir un antic patrimoni cultural i històric. Com a jueus i especialment com a estat-nació del poble jueu, crec que és el nostre deure moral prendre aquesta decisió.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui mateix presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho farà en un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: La intenció de l'executiu central és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març en plena escalada de preus del petroli i que va incloure, entre d'altres, la rebaixa de l'IVA dels carburants, el gas o la llum. L'anunci es farà coincidir amb la presentació del nou quadre macroeconòmic. Les actuals previsions són d'abans de l'esclat de la guerra de l'Iran i llavors es va preveure un creixement del 2,2% del PIB. Amb les xifres ja actualitzades, es podrà engegar la maquinària dels nous pressupostos generals. Divendres passat, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, mantenia la intenció d'aprovar-los, tot i que per ara no tenen el suport de Junts per tirar endavant. Són declaracions a la cadena SER.
7: No són uns pressupostos, com he escuchado algunas declaraciones, para salvar un gobierno. Son los presupuestos que necesitará la sociedad española. Y es en eso en lo que vamos a trabajar. En lo que estamos trabajando y es lo que haremos, presentarlos.
6: L'executiu ha convocat a les comunitats esta mateixa setmana per fixar els objectius d'estabilitat i la seva previsió és que el debat sobre els comptes arriba al Congrés a partir de la tardor.
5: Fresca Info.
8: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
9: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: 3CAT Info.
1: 8 i 12 minuts ingressen a la presó els pares d'un nadó de 3 mesos que va morir per presumptes maltractaments a Sabadell. Ells mateixos van trucar al servei d'emergències dijous passat perquè la criatura no respirava. Els sanitaris el van reanimar i el van portar a l'Hospital Parc Taulí, on va morir divendres per una hemorràgia cerebral i diverses fractures. L'hospital va alertar la policia que la criatura podia haver estat maltractada i es van activar els mecanismes de protecció a la infància de la Generalitat. La doctora Clara Pareja, directora general d'Ordenació Regulació Sanitària, ha detallat que el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que va rebre l'infant.
10: I sobretot identificar aquells elements que ens han d'ajudar a que no es tornin a repetir situacions com aquestes, que evidentment són molt excepcionals, però que no podem, el que es diu, baixar la guàrdia.
1: El nadó, nascut a finals de març, l'havien visitat anteriorment

0: Anteriorment, dues vegades, en un cap de Sabadell, els pares van arribar a la ciutat fa dos mesos procedents de l'Aragó. I a partir d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al dia 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per poder fer-hi front. El Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al Reial Decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps. Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot provocar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. Ens ho explica el Miquel Jarque.
1: El Reial Decret detalla en el seu articulat que seran les comunitats autònomes les que podran habilitar els vorals. El decret preveu que circulin com a màxim a 30 km per hora i que s'habiliti una senyalització especial. Però reservar el voral per accidentats és un aspecte innegociable pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
2: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità nosaltres necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
1: Aquest any, més d'un 45% dels accidents mortals a les carreteres interurbanes de Catalunya han estat motoristes.
0: Un quart de nou del matí, obrim Maria de Servei, fem atenció al trànsit i al temps. Estem en plena vaga de Renfe, per tant, anem a veure com estan les carreteres i autopistes i sobretot el transport públic. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Si comencem parlant del transport públic, recordem, com ara deies, que avui hi ha vaga, Rodalies, amb uns serveis mínims d'aquesta hora fins a 9:45 del matí, que són del 66%. En paral·lel, però, hi ha retards destacats a diverses línies. A l'R16, el tren de Tortosa cap a l'estació de França de Barcelona circula amb 40 minuts de retard, i a l'R14, el tren de Lleida Pirineus, també cap a l'estació de França, ho fa amb gairebé una hora de retard. A les carreteres a aquesta hora tenim les retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital catalana. Destaca la B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, B23 a Esplugues cap a la Diagonal i les rondes, sobretot sentit Llobregat. A Girona, atenció, perquè està tallada la G652 que connecta Pals amb Torrent. En aquest cas, per un accident, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un camió i una furgoneta.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
4: Comencem aquesta setmana i ho fem amb unes temperatures que altre cop no han baixat gaire a la façana litoral i prelitoral. Hem tornat a tenir aquesta nit tòrrida cap a la costa, sobretot cap a la costa central, amb 27 graus a Barcelona, també aquests 27 graus a Sitges i la tramuntana rescalfada que també ens ha portat 27 graus a Figueres. Nit tropical cap a Ponent, a alguns punts de la Catalunya central, per tant, no s'ha dormit gaire bé, sobretot a la costa. Ens ha passat aquesta petita línia de núvols que ha deixat algunes dècimes, fins i tot un litre a Bonavent, molt poca cosa, i amb núvols que encara són presents en alguns sectors del Pirineu i del nord-est. En un matí, amb moltes més estones de sol, amb unes temperatures que al migdia seran semblants, però sí que poden baixar una miqueta cap a la meitat nord, no es notarà aquest descens de la temperatura a la costa i al prelitoral, mantindrem aquest ambient càlid i xafogós, i a la tarda sí que tindrem algun ruixat, alguna tronada una mica més significativa cap al Pirineu. Fins i tot amb aquests avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya cap al Ripollès, Garrotxa, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta o calamars. La tendència, però, aquesta setmana és que la temperatura lentament es vagi normalitzant per l'època. Sobretot serà, doncs, a mesura que avanci la setmana cap a dimecres, quan comenci oficialment el juliol. Aquesta temperatura més normalitzada, però encara amb valors que es mantindran alts durant la nit i matinades.
0: Tresca Info.
5: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. cosa

0: que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3CAT Info.
4: Un quart de 9 i 3 minuts, ajuntaments, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien els talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any. Pels vols de la Revetlla de Sant Joan van estar uns dos dies sense cobertura. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura. Tossa de Mar, Laia Claret.
5: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
6: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
5: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitellón és el president.
7: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
5: L'alcalde del municipi, Martí Pujals, especifica que moltes vegades els falta una resposta ràpida i interlocutors per part de les companyies, per tant, demanar supervisió als ens supramunicipals.
8: El que estem demanant és que la Generalitat o l'administració estatal, que és la competent en definitiva, que actuïn. L'administració competent ha de supervisar aquest servei i no podem admetre aquesta disfuncionalitat recurrent.
5: Tossa de Mar arriba a triplicar la població habitual diària en temporada alta.
4: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic. Per participar en aquests debats, venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va recordar que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
9: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
4: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
3: 3CAT Info.
4: La Seu d'Urgell acull aquesta setmana la Fira Pirineu Clic, dedicada al col·leccionisme de Playmobil, un certament que recupera després de 6 anys i que vol que les famílies tornin a jugar sense pantalles. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
10: Des d'avui fins diumenge s'hi exposen una dotzena de maquetes de gran format, una de les quals de temàtica històrica inspirada en la Seu. També hi haurà parades de col·leccionisme i diferents activitats com un joc per trobar figures pels aparadors de la ciutat. Sílvia Caravaca és la presidenta de l'associació Playchic.
11: Els nens tornen a jugar, el joc en família, el poder gaudir de tots, el treure les joguines de l'armari del pare i tornar a jugar amb el nen i deixar una mica les pantalles. És molt important.
10: Un objectiu que la regidora de Promoció Econòmica de la Seu, Gemma Tó, vincula amb el Festival del Joc del Pirineu, que també es fa a la ciutat.
12: Estem molt contents perquè torna a aquesta fira que des de l'any 2019 no es feia. L'hem recuperat. Estem molt contents perquè, a més, hi participa molta gent. I bé, esperem que amb aquesta segueixin moltes més, que agafi molta embranzida.
10: L'associació Playchic s'encarrega també d'altres fires dedicades a aquest joc a les comarques de Ponent, com Almenar, Torre-serona o Lleida.
4: Amb un concert de l'Andrea Motis, Guitar Trio, avui comença una nova edició del Festival Estiu, que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya. Anem cap a Girona, Fèlix Martín.
13: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, avui Andrea Motis portarà a Castelló d'Empúries el seu últim treball, Intimate, acompanyada pels guitarristes Jurandir de Silva i Josep Travé. It serves to condition me and smooth their my kings. I You Send Me Flying és precisament una cançó d'Amy Winehouse que versiona en aquest nou disc. Un repertori amb jazz, bossa nova i cançó popular, en un diàleg ple de sensibilitat entre la seva veu, el so de la trompeta i les guitarres. I tot en un format ben íntim.
3: Per mi és un disc que t'ha d'acompanyar la intimitat i no té més pretensió que això. Que el repertori sigui molt variat i molt eclèctic, que els meus acompanyants també ho són. El Jurandir da Silva és brasiler, toca molt groovy, és com un percussionista però tocant la guitarra.

0: I el Josep Travé és un músic molt bon acompanyant i molt bon músic que m'ha acompanyat des de que tenia 13 anys i també és com una referència que he tingut tota la vida, per tant, no sé, vull que sigui recollit, vull que sigui com un foc de camp.
1: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença avui amb un 80% d'entrades venudes.
2: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
1: Ginestar el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5 són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Esports.
5: Amb l'Estel Batet. Estel, bon dia.
6: Hola, bon dia. Fase decisiva del Mundial de Futbol. Ja hi ha una selecció classificada per als vuitens de final. És el Canadà, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0, gol al minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà que mai abans havia passat a les eliminatòries d'un Mundial. En vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador de Països Baixos, Marroc, que jugarà dimarts. Avui, als setzens de final, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai. El seleccionador brasiler Carlo Ancelotti veu el seu equip preparat per afrontar aquest repte.
7: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ha hecho que el equipo está preparado, está motivado, tiene confianza. Los últimos dos juegos salieron bien, entonces el equipo está preparado para todo lo que pueda pasar mañana.
6: També demà al Mundial, França buscarà un lloc als vuitens de final contra Suècia. La selecció espanyola jugarà dijous en setzens de final contra Àustria a les 9 del vespre.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Marc Márquez fa setè al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i queda a 40 punts de Jorge Martín, que és el nou líder a la general del Mundial després d'acabar tercer ahir. Victòria per Ai Ogura, és el primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Di Gianantonio. Gran remuntana d'Àlex Márquez, del 12è lloc, que ha passat al 5è.
8: Sí, no sé cómo. Me gusta irte tapado. No, pero fuera bromas, salí con el blando porque era el que yo había dado más vueltas durante el fin de semana, era la goma para no cometer error y solo pues hacer el máximo de vueltas posibles y coger otra vez de físico, que es lo que me falta ahora, y así he salido a carrera con ese objetivo, pero me he encontrado bien.
6: La caiguda de Marco Bezzecchi va ser la part negativa de la jornada, tot i que les proves descarten una lesió important. També van abandonar Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. Demà operen Acosta. Avui, d'altra banda, comença el torneig de tennis de Wimbledon. Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui debut del vigent campió i número 1 mundial, Jannik Sinner, contra Kecmatovic, i del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xilè Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de demà, en què destaca el retorn de Serena Williams, té 44 anys, i 1.463 dies després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joyn. També disputarà els dobles amb la seva germana Venus Williams, de 46 anys. En ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí. El barceloní de 25 anys és nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista barceloní s'ha imposat a la prova feta a Sabeñánico, a Osca, a un altre català, Joel Nicolau, que ha obtingut la plata, i Urko Berrade ha aconseguit el bronze.
9: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament,

0: ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la sèrie respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
1: Camprubí, ciclista de l'equip Pinarello, no està a priori entre els seleccionats per córrer el Tour de França. En natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya del 100 braça. El nedador català, que ahir ja va batre el rècord del 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any vinent. Ho ha aconseguit els campionats d'Espanya que s'han fet a Mallorca. En bàsquet, Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat ahir al Nou Congost, una derrota per 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut llançament per guanyar el partit. Catalunya ha tornat a jugar després de 3 anys des de l'última vegada quan va disputar un duel contra l'Argentina. Sentim el seleccionador Jaume Pons Arnau.
2: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
1: Més de 2.500 espectadors han assistit al partit del Nou Congost. En hoquei patins, el Vilafranca és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina, ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer que fos campió i va enviar el Manlleu al play-off. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el play-off, però finalment s'ha acabat jugant. El capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
3: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això...
4: 9:15 del matí. Avui a vaga Renfe, convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari. Els serveis mínims fixats garanteixen el pas de 2 de cada 3 trens previstos en hora punta i de la meitat la resta del dia. Anem a veure quina és la situació a aquesta hora, el transport públic i també les carreteres. Clàudia, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs el transport públic aquest matí, com ara dèieu, marcat per aquesta vaga que hi ha a Rodalies, a aquesta hora i fins a 9:45 del matí. Recordem que els serveis mínims són del 66%. A les carreteres, a aquesta hora, retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Destaca B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, B23 a Esplugues cap a la Diagonal i les rondes molt carregades en tots dos sentits de la marxa.
4: Cursa contra el rellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols a Veneçuela. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 d'ells espanyols, i la xifra de desapareguts acostaria els 50.000. El govern espanyol aprova avui la pròrroga per del conegut com a escut social durant 3 mesos i amb incògnites com la bonificació dels carburants. La reunió extraordinària del Consell de Ministres també presentarà el nou quadre macroeconòmic posant en marxa el procés per la elaboració dels pressupostos. Qüestions que han ocupat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que enmig d'un clima creixent de tensions hi ha una reunió d'alt nivell avui a Brussel·les entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina. Els socis comunitaris consideren les relacions desiguals i insostenibles i estudien el possible enduriment de la política comercial amb el gegant asiàtic. I avui és Sant Pere, dia gran de les festes a Reus, al Baix Camp, amb referències també a l'any Gaudí. L'agenda es tanca amb la processó solemne i l'última tronada de la Festa Major. I en esports, la selecció del Canadà és la primera classificada pels 8ens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica per 1-0 al descompte. Els 8ens jugaran contra el guanyador dels Països Baixos Marroc de demà. Avui als 16ens de final, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. I Marc Márquez fa 7è al Gran Premi dels Països Baixos i queda a 40 punts el nou líder a la general del Mundial, Jorge Martín, gran remuntada d'Àlex Márquez del 12è al 15è lloc. Dos quarts de nou i pràcticament tres minuts, com us estem explicant aquest matí, avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari, un sindicat minoritari. La Generalitat i el govern espanyol han decretat serveis mínims a Rodalies i als serveis de l'AVE i mitjana distància, malgrat que la previsió és que circulin en hora punta 2 de cada 3 trens. En algunes línies no és així i s'acumula temps d'espera a les estacions. Tornem a l'estació de Sants. Joan García, bon dia.
6: Bon dia, doncs. Ara mateix, de moment, hem de dir que s'estan complint aquests serveis mínims, però això sí, no a tot arreu hi ha la mateixa regularitat. En algun cas, ens diu Renfe, que hi ha alguna línia que en passen menys. I és que a Rodalies alguns trens s'han cancel·lat. El temps d'espera a les estacions és superior al d'un dia normal, com ara mateix aquí a Sants, que veiem que l'andana per anar al Garraf és plena d'usuaris que majoritàriament ens diuen que desconeixien que avui hi hagués vaga.
7: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. És que m'afecta perquè, clar, normalment agafo un directe a Castelldefels fins a Granollers i avui no hi era, o sigui que m'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
8: Voy a Cubella y a mí me afecta mucho por el trabajo, como tengo trabajo por hora. Aparte, van faltar la red últimamente. Con lo que cobran no son capaces de arreglar los trenes. Esto es aún más.
6: Això fins a 2:15 del matí. A partir d'aquella hora els serveis mínims seran només del 33% i de 4 de la tarda a 8 del vespre tornarà al 66%. A l'alta velocitat i llarga distància els mínims són del 73 i a la mitjana distància del 65. És una vaga de 24 hores a tot l'estat que ha convocat el sindicat ferroviari, un dels minoritaris, retreu al Ministeri de Transports incomplir compromisos per preservar sobretot l'activitat de mercaderies. Per tant, consells si avui s'ha de viatjar en tren. Primer, consultar l'estat del servei. Es pot fer pel que fa a Rodalies a Gencat, rodaliesgencat.cat, renfe.com pel que fa a la llarga distància. Segona, preveure més temps pel desplaçament. I tercera, valorar si tenim alternatives.
4: Gràcies, Joan. Pendents un dia més de Veneçuela. 5 dies després del doble terratrèmol, es continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però això sí, cada vegada menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia natural no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits, i encara hi ha desenes de milers de desapareguts, uns 50.000, segons càlculs de l'OMS. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
9: Camilla del cinquè dia des dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela de més de 7 graus, i cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimonis de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
10: Si el primer dia todo, o más gente hubiera ayudado así como nosotros, vino voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio, ¿quién lo va a ayudar?
9: La Guaira és una regió de Veneçuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Veneçuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans que viuen fora del país i que desesperats han volat fins a Veneçuela per localitzar els seus familiars.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: 8:30, el govern espanyol engega el procés per elaborar els pressupostos i avui presentarà les previsions macroeconòmiques un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'ha avançat un dia precisament per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà. Anem a Madrid, Ani Sainz Yaja.
12: La intenció de l'executiu central és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març en plena escalada de preus del petroli i que va incloure, entre d'altres, la rebaixa de l'IVA dels carburants, el gas gas o la llum. L'anunci es farà coincidir amb la presentació del nou quadre macroeconòmic. Les actuals previsions són d'abans de l'esclat de la guerra de l'Iran i llavors es va preveure un creixement del 2,2% del PIB. Amb les xifres ja actualitzades es podrà engegar la maquinària dels nous pressupostos generals. Divendres passat, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, mantenia la intenció d'aprovar-los, tot i que per ara no tenen el suport de Junts per tirar endavant. Són declaracions a la cadena SER.
13: No són uns pressupostos, com he escuchado algunas declaraciones, para salvar un gobierno. Son los presupuestos que necesitará la sociedad española. Y es en eso en lo que vamos a trabajar, en lo que estamos trabajando y es lo que haremos, presentarlos.
12: L'executiu ha convocat a les comunitats esta mateixa setmana per fixar els objectius d'estabilitat i la seva previsió és que el debat sobre els comptes arriba al Congrés a partir de la

0: Perdó.
1: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia menor d'edat. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia.
2: 3Cat Info.
1: Avui a Brussel·les, reunió del nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín. El club comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles. Anem a la capital comunitària, corresponsal Bruno Forteamiras.
3: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea.
1: Gràcies, Bruno. Canviem radicalment de qüestió. Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El, prequela de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming, juntament amb Milenia al mal, la producció original de Filmin, i Olivia a Disney Plus, Marc Garriga.
4: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
5: I would just like to raise a glass to all of you. My friends!
6: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, on entrava a la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rosa no és incompatible amb ser intel·ligent, ara sabrem com li va anar a l'institut. Dimecres arriba a Prime Video Elle, la sèrie que mostra com la protagonista Elle Woods també va haver de lluitar a l'institut amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maintree agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols.
7: La Facultat de Geografia i Historia ha resuelto otorgarle una beca económica
8: a las alumnas menores de 30 años.
6: Filmin i Disney també estrenen produccions pròpies. La plataforma catalana presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado. La protagonista és una bibliotecària a l'atur, als 40, que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per un error burocràtic. Allà intenta amagar la seva edat i lidia amb els codis de la joventut actual. I a Disney Plus arriba dimecres Olivia, creada per l'humorista Flippy, amb Kira Miró i Fernando Tejero, una comèdia familiar protagonitzada per un home del temps que s'ha de refugiar a la finca del seu pare, amb qui no es parla.
9: You go in shadows.
10: I sell photocopiers.
11: What do you really do?
6: Mentrestant, dijous arriba a Movistar Plus la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per un pare de família que viu una doble vida com a assassí en sèrie fins que l'Alzheimer comença a fer que confongui els dos mons. La protagonitza Patrick Dempsey, el doctor Shepard d'Anatomia de Grey. Completa la llista de novetats destacades la tercera part de Nola Holmes, que s'estrena a Netflix dimecres, un nou episodi de la saga de la germana de Sherlock Holmes a qui encarna Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things.
12: Tell me the truth.
1: I avui és Sant Pere, dia gran de les festes a Reus, al Baix Camp, enguany amb referències també a l'any Gaudí, Tarragona, Manel Sastre.
13: Alguns dels actes més esperats ja van omplir els carrers ahir, les completes a la tarda i al matí la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bust reliquiari fins a la plaça del Mercadal. Una ballada conjunta del seguici festiu i una tronada extraordinària. Aquest matí, però, l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada de les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
14: L'encesa de la tronada pel matí és per Amics Gaudí. Sabeu que ha estat un any intensíssim, està sent un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un un punt d'homenatge o de suport precisament en tota aquesta tasca.
13: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà 8:15 del vespre. Quan la imatge del sant arribi a la plaça del Mercadal davant l'Ajuntament, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major, que encendran l'alcaldessa Sandra Guaita i el regidor Daniel Requesens.
1: I ens quedem a Tarragona. El Museu de les Terres de l'Ebre incorpora la realitat immersiva per divulgar les trobades.

0: Allà és el jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanar. A través de les noves tecnologies s'ha reproduït el poblat tal com era fa 2.700 anys, Jordi Barranca.
1: Sant Jaume d'Alcanar, viatge virtual al cor d'una fortalesa de la primera edat de ferro és el nom del projecte. La mostra reprodueix l'espai tal com era entre els anys 800 i 500 abans de la nostra era. Mar Villalbí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
2: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com ha funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en aquest cas el món fenici, se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
1: Un segle i mig abans, per tant, que els grecs arribessin a Roses i Empúries, el que avui és l'Alt Empordà. Qui ha desenvolupat el projecte és el grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB de la Universitat de Barcelona. Les noves tecnologies també permeten acostar-se a nous públics, com podrien ser els joves. Helena Fabra, directora del Museu de les Terres de l'Ebre.
3: El que permet és arribar a més públic o a un públic diferent, que busca experiències noves, perquè de fet se tracta també de que el museu ofereix el que sempre oferix unes exposicions permanents, però si li oferim unes experiències més immersives i que produeixen un impacte més important, se'n va una experiència novedosa. No podem obviar les noves tecnologies ni els nous recursos.
1: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de la UB.
4: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Hem arribat a 8:45 del matí. Avui a vaga a Renfe, connectem amb el nostre equip viari i fem atenció especial al transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui és dia de vaga a Renfe amb uns serveis mínims a aquesta hora i fins a 9:45 del matí. Recordem-ho que són del 66%. En paral·lel, però, aquesta vaga hi ha retards destacats a diverses línies. A l'R16, el tren de Tortosa cap a l'estació de França de Barcelona circula amb 40 minuts de demora. I a l'R14, el tren de Lleida Pirineus també cap a l'estació de França amb gairebé una hora de retard. Atents també a les carreteres, perquè està sent un matí també amb forces retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital catalana. A aquesta hora destaquem lentitud amb aturades a la B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, també a la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les rondes en tots dos sentits de la marxa i especialment carregada la Ronda de Dalt.
4: El temps.
0: I Gemma Puig.
8: Hem començat aquest dilluns i ho hem fet amb unes temperatures que altre cop no han baixat gaire durant la nit i matinada, ha costat de dormir a la costa, principalment a la costa central, amb aquests 27 graus a Barcelona, també els 27 a Sitges, la tramuntana rescalfada, que també ha deixat aquesta nit tòrrida a Figueres amb 27 graus i nit tropical, amb punts del prelitoral, també cap a Ponent, amb presència d'alguns núvols, fins i tot amb alguna roina, alguna feble precipitació que ha creuat durant la nit i matinada, fins i tot aquest litre que ha caigut a Bonaver i encara amb presència d'alguns núvols cap a la meitat nord i també cap a comarques interiors, Catalunya central o cap al nord-est. Vent de nord, tramuntant a l'Empordà, que es mantindrà durant bona part del dia i el sol que s'anirà imposant també de cara a aquestes properes hores. Sol, calor al migdia, xafogó a la façana litoral, sí que baixarà una mica la temperatura cap a comarques interiors i cap al Pirineu, però en canvi no es notarà aquest petitíssim descens de la temperatura cap a la mateixa línia de la costa. Temperatures elevades encara en aquest sector, amb xafogó marcada i a la tarda amb ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. Localment intensos, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya cap al punts del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, acompanyats de tempesta o calamarsa, i la tendència, això sí, és que aquesta setmana la temperatura s'aniria normalitzant. Es notarà una miqueta més a partir de dimecres, dijous. Tindrem unes temperatures més normals per l'època.
4: On posem el focus?
0: Doncs bé, de moment al món, amb el Sergi Roca, cap de la secció d'Internacional. Sergi, bon dia.
9: Hola, bon dia, Carme.
0: Venezuela continua sent el gran focus d'atenció del món.
9: Sens dubte, amb aquests més de 1.500 morts confirmats, amb desenes de milers de desapareguts i amb les tasques, doncs, ingents, per tant,

0: dels equips de rescat, com estem explicant ja amb l'enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, que ha pogut entrar al país on no ens deixaven accedir des de feia molt de temps, ni tan sols després de la captura per part dels Estats Units. És difícil que et donguin un visat de periodista, però finalment arran d'aquests terratrèmols doncs estan permetent més entrades per explicar el que està passant, el que està patint la població de Veneçuela. Per això és interessant també veure la quantitat de països que estan entrant al país per ajudar, que estan entrant a Veneçuela, ja siguin aliats del govern chavista, com sobretot, i aquí està el punt interessant per mi, doncs antics enemics, com són els Estats Units. Hi ha molt
1: d'esplegament. En qualsevol cas, no?
0: Adversaris, exactament. Hi ha molta presència ara mateix de tropes, fins i tot nord-americanes que estan ajudant a les tasques, però també de membres de rescat o fins i tot doncs de membres diplomàtics de governs que ara mateix són poc amistosos amb el règim chavista, com són l'Argentina o El Salvador. Per tant, molt, molt enfocats a veure què està passant al llarg d'aquesta setmana amb en Joan Biosca, que ja és a prop de Caracas.
1: Hem de parlar d'un dia més de la guerra a l'Orient Mitjà. S'està més en terreny de bombardejos o de negociacions, Sergi?
0: Jo diria que les dues coses, No ens en desempalleguem d'això, d'aquesta realitat. Després d'uns últims dies amb alguns atacs dels Estats Units, ara Washington diu que continuaran les negociacions tècniques. Veurem si, com estava prevista, a Suïssa o a algun altre lloc. L'Iran també ha atacat països del Golf com a resposta, per tant, d'una banda i de l'altra. Però avui mateix ha protagonitzat ja, s'està informant ara, de converses sobre l'estret d'Hormuz a Oman, concretament, que és un d'aquests països del Golf interessats en que tot això resolgui. Teheran continua demostrant doncs que té la clau de pas d'aquesta via comercial. A la vegada vol donar sensació de normalitat i per això res millor que començar els funerals pel líder suprem d'Ali Khamenei just quan fa 4 mesos del seu assassinat per part d'Israel. Dissabte que ve, 4 de juliol, comencen els actes fúnebres que s'allargaran uns quants dies i que culminaran amb l'enterrament del líder suprem el 9 de juliol.
1: I el conflicte armat també s'ha reobert entre l'Afganistan i el Pakistan?
0: Sí, exacte. Més de 30 morts, quasi 200 ferits en les últimes hores en territori afganès. Estan parlant d'un conflicte, en aquest cas, que porta anys produint-se, que la guerra d'Iran semblava haver apaivagat, si més no l'ha deixat en un segon, tercer pla, però que continua ben present en el rerefons. Hi ha les denúncies del govern d'Islamabad contra el règim dels talibans, a qui acusa de donar xupluc a terroristes que acaben atacant els interessos del Pakistan.
1: I aquesta setmana estarem molt atents a la celebració dels 250 anys de la independència dels Estats Units. Ah. Es faran actes unitaris o els capitalitzarà Donald Trump, com té habituat el país i el món?
0: Donald Trump. Els vol capitalitzar, si més no. Aquest cap de setmana mateix s'han fet algunes manifestacions organitzades per altres parts de la societat civil que volen deixar clar que estem parlant dels 250 anys doncs de tot un país i no d'una sola realitat. No? Serà un dels plats forts d'aquesta setmana a nivell internacional, que culminaran, evidentment, el 4 de juliol amb un míting polític. Atenció, ho ha dit ella.
1: Sí,
0: míting
1: sí.
0: Polític en un dia d'aniversari de tot un país i que farà Donald Trump al National Mall davant doncs, dels grans memorials que tots visitem, no?, quan anem a Washington, i que tant significat tenen a nivell de creació de la realitat d'aquell país, però que prèviament doncs ja també haurà protagonitzat algun altre acte com un altre discurs, en aquest cas al món Rushmore, on hi ha les cares de 4 presidents dels Estats Units, un lloc absolutament simbòlic, i que Trump també vol doncs evidenciar que no sé si vol acabar esculpint la seva cara en aquella muntanya, no? Però sí que vol deixar clar que és ell qui, de cara a les eleccions que venen d'aquí uns quants mesos, doncs vol rendibilitzar que té ara mateix el poder i que doncs, per tant, vol deixar clar que és ell el que mana. Dissabte, però, en tot cas, culminarà tot plegat amb aquest míting i desfilada militar, atenció, també al centre de Washington. Tot això ho explicarem amb l'Oriol Serra, el corresponsal, que a més doncs ens prepararà per aquesta setmana, ens està preparant ja alguns reportatges sobre la realitat més enllà de Donald Trump d'aquests Estats Units tan interessants.
1: Perfecte, Sergi, gràcies, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: I en política tornem a tenir al davant una setmana carregada d'informació rellevant. Repassem algunes d'aquestes previsions més destacades en el cap de política amb Raül Flores. Bon dia.
2: Bon dia, Carme.
1: Si no hi ha sorpreses, aquesta setmana

0: El Parlament aprovarà de forma definitiva els primers pressupostos del govern de Salvador Illa, no?
1: Sí, serà aquest dijous el ple del Parlament. Són els primers pressupostos del govern d'Illa que quedaran aprovats, si no hi ha sorpreses, amb els vots del PSC i d'Esquerra.

0: 50.000 milions d'euros, més d'un 20% més que els últims, els del 2023, els darrers que es van aprovar. Dèiem que és una previsió si no hi ha sorpreses, perquè encara hi ha marge, n'hi ha fins demà, perquè algun grup demani dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Això és comprovar que el text s'ajusta a la legalitat marcada per la Constitució i l'Estatut, tot i que a hores d'ara pràcticament es descarta que algun grup pugui acabar endarrerint aquesta aprovació dijous.
1: Això a Catalunya, però el govern espanyol, ho explicàvem, també posa avui en marxa la maquinària pels seus comptes.
0: Sí, l'executiu de Pedro Sánchez presenta aquest matí les previsions macroeconòmiques, un cop analitzat també l'impacte que ha tingut la guerra a l'Iran. Ho faran un Consell de Ministres que s'avança justament un dia per renovar les mesures contra els efectes del conflicte aprovades fa 3 mesos i que caduquen justament demà.
1: Abans del debat de pressupostos, però, nou cara a cara del president Illa amb l'oposició.
0: Sí, serà dimecres al matí a la sessió de control. Aquí Illa respondrà les preguntes de l'oposició després d'un cap de setmana en què hem escoltat el president de la Generalitat, també primer secretari del PSC, tancant files amb el president espanyol, en Pedro Sánchez, davant del Comitè Federal del PSOE aquest dissabte.
1: Justament un PSOE que tornarà a passar una setmana molt pendent dels tribunals. Què hi ha de passar aquesta setmana?
0: Doncs a partir d'avui, també els propers dies, veurem diversos testimonis citats pel jutge del cas Leire que aniran passant per l'Audiència Nacional. Avui ho farà l'empresària Carmen Pano, que assegura que va portar 90.000 euros en efectiu a la seu central dels socialistes. Pano va declarar a la Guàrdia Civil que l'entorn de Díaz li va arribar a oferir diners perquè ho negués al jutjat. I avui també escoltarem, en aquest cas al Senat, la secretària de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, citada a declarar en una de les comissions d'investigació que ha obert el PP al Senat.
1: I acabem breument amb aquesta referència. A Catalunya, dos exconsellers de Salut també passaran pel jutjat aquesta setmana.
0: Sí, són l'exconseller de Junts, Josep Maria Argimon, i també l'exconsellera de Salut d'Esquerra, Alba Vergés. Demà comença el judici contra ells, acusats d'haver discriminat agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil en el procés de vacunació contra la Covid.
1: Gràcies, Raül. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. És el Canadà, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0. Gol al minut 92 de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà, que mai abans havia passat a les eliminatòries d'un Mundial. En vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada. Avui, dels 16ens de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. El seleccionador brasiler Carlo Ancelotti veu el seu equip preparat per afrontar el repte.
4: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ha hecho que el equipo está preparado, está motivado, tiene confianza. Los últimos dos juegos salieron bien, entonces el equipo está preparado para todo lo que pueda pasar mañana.
3: També demà al Mundial, França buscarà un lloc als vuitens de final contra Suècia. La selecció espanyola jugarà dijous en 16ens de final contra Àustria a les 9 del vespre. Marc Márquez fa 7è al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i queda a 40 punts de Jorge Martín, que és el nou líder a la general del Mundial després d'acabar tercer ahir. Victòria per a Ai Ogura, el primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio. Gran remuntada d'Àlex Márquez, que passa del 12è al 5è lloc final.
4: Precisamos moltes coses.
5: Sí, no sé cómo. Me gusta irte tapado. No, pero fuera bromas, salí con el blando porque era el que yo había dado más vueltas durante el fin de semana. Era la goma para no cometer error y solo pues, hacer el máximo de vueltas posibles y coger otra vez de físico, que es lo que me falta ahora. Y así he salido a carrera con ese objetivo, pero me he encontrado bien.
3: A l'apartat negatiu, caiguda a Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet descarten una lesió important, també han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim, per un problema físic. Demà operaran Acosta.
2: 3CAT Info.
3: Avui comença el torneig de tennis de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I avui ja podrem veure el debut del vigent campió i número 1 mundial, Jannik Sinner, contra Kecmanovic. I del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals

0: Alicien seran a partir de demà en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, 46 anys. En ciclisme, primera victòria professional per Marcel Camproví. El barceloní de 25 anys és nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista de l'equip Pinarello es va imposar ahir a Savignanigo, a Osca, un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata, i Urko Berrade, que va ser bronze. Sentim Camproví.
1: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
0: Camproví no està a priori entre els seleccionats del seu equip per córrer el Tour de França. En natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya del 100 braça al català, que ahir va batre el rècord del 50 braça. Aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any vinent, ho ha aconseguit als campionats d'Espanya de Mallorca. En bàsquet, Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya. L'amistós disputat ahir al Nou Congost, 74-76.
2: Trescat Info.

0: Són les 9. I comencem per saber com se circula aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: Doncs comencem parlant del transport públic, perquè aquest dilluns estem molt pendents d'aquesta vaga que hi ha a Rodalies amb uns serveis mínims. Recordem que a aquesta hora són del 66%. A les carreteres, retencions a l'entorn de Barcelona, encara destaca la B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, B23 a Esplugues cap a la Diagonal i també la C16 d'entrada a la ciutat i a les rondes, molt carregades en tots els sentits de la marxa, especialment la Ronda de Dalt.
0: Doncs usuaris desinformats i menys trens dels previstos pels serveis mínims en algunes línies és la imatge de la vaga convocada a Renfe pel sindicat ferroviari, superada l'hora punta, com ara ens deia l'equip viari, a pas de combois a Rodalies es redueix a un terç dels habituals fins a les 5 de la tarda. Cursa contra rellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols a Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 dels quals espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. El govern espanyol aprova avui la pròrroga a part del conegut com a escut social durant 3 mesos i amb incògnites com la bonificació dels carburants. La reunió extraordinària del Consell de Ministres també presentarà el nou quadre macroeconòmic posant en marxa el procés per elaborar els pressupostos. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT, la Direcció General de Trànsit, ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. El Servei Català de Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu de motoristes. Front Comú de l'Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva per denunciar els talls recurrents de telefonia i internet, una situació que molts resolen buscant com a alternativa la xarxa de satèl·lits Starlink d'Elon Musk.
2: Esports. La selecció del Canadà és la primera classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Supera Sud-àfrica 1-0 al descompte. Els vuitens jugaran contra el guanyador dels Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada. Avui als 16ens de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 1:15 de la nit, Alemanya-Paraguai i Espanya jugarà dijous contra Àustria. I avui comença el torneig a Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Navarro. I en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
0: I pel que fa al temps, després d'una nit tòrrida al litoral central i a l'Empordà, matí de sol amb tramuntana en aquesta zona, a l'Empordà. Aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. En general, la temperatura de dia baixarà de 2 a 4 graus. Encetem una setmana en què la temperatura s'anirà mica en mica normalitzant.
3: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passant 4 minuts de les 9. Us acompanya aquesta hora i fins a les 10, Estel Batet Carles.

0: Comencem parlant d'aquesta vaga de Renfe, escala estatal de 24 hores de durada convocada pel sindicat ferroviari, que és un dels sindicats minoritaris en aquest sector. La Generalitat i el govern espanyol han decretat serveis mínims a Rodalies i els serveis de l'AVE i mitjana distància, malgrat que la previsió és que circulin en hora punta 2 de cada 3 trens. En algunes línies no ha estat així i s'ha acumulat temps d'espera a les estacions. Anem doncs cap a un dels nòduls més importants de transport, és l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim en Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. Hem de dir que l'hora punta del matí s'està acabant, per regla general, sense massa sobresalts. De moment, per regla general, els serveis mínims sí que s'han complert, però a Rodalies hi ha hagut algun tren cancel·lat, més temps espera a les estacions perquè algun ha vingut amb retard i algun regional ha acabat abans d'hora i s'han recol·locat els usuaris cap a un altre tren. Tot plegat incidències puntuals d'un matí de vaga que, per regla general, veiem, però, que els trens circulen. I a l'AVE i la llarga distància, de moment, sí que hem de dir que han sortit tots els trens programats per avui. Tot i amb això, tres consells per si avui algú ha de viatjar en tren. Primer, consultar l'estat del servei a rodaliesgencap.cat o a renfe.com per a veure també més temps pel desplaçament i valorar si hi ha alternatives, perquè a partir de 9:45, aquests mínims a Rodalies, que fins ara han sigut del 66%, cauran al 33%, i això vol dir, en algunes línies, només un tren cada hora. Veurem si es compleix o què és el que passa d'aquí a mitja hora. Entre els usuaris, la principal reacció avui, de sorpresa.
2: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. M'ho he trobat de sobte, no ho sabia, desconeixia. Sí que potser arribo tard.
3: Y a mí me afecta mucho por el trabajo, como todo el trabajo por hora. Aparte, van faltar las Renfe últimamente. Con lo que cobran, no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
1: És una vaga de 24 hores a tot l'Estat que ha convocat el minoritari sindicat ferroviari, retreu al Ministeri de Transports incomplir compromisos per preservar sobretot l'activitat de mercaderies.
0: Doncs anirem seguint com va aquesta vaga convocada per aquest sindicat minoritari a vaga Rodalies a Renfe avui a nivell estatal. Gràcies, Joan. Fins ara.
1: Fins ara.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les 9 i 7 minuts, 5 dies després del doble terratrèmol, Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia natural no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Encara hi ha desenes de milers de desapareguts. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
5: Camisa del cinquè dia des dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela de més de 7 graus i cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimonis de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
6: Sí, el primer dia, todo, o sea, o más gente hubiera ayudado, así como nosotros, vinimos voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio, ¿quién lo va a ayudar?
5: La Guaira és una regió de Veneçuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Veneçuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans que viuen fora del país i que desesperats han volat fins a Veneçuela per localitzar els seus familiars.
0: Gràcies, Joan Biosca, que és l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela per seguir l'última hora d'aquestes tasques encara de desenrunament i de rescat del terratrèmol. Els Estats Units i l'Iran, d'altra banda, han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar l'acord provisional que havia quedat en entredit després de l'intercanvi d'atacs dels últims dies. És un acord confirmat per un alt càrrec de Washington que arriba després d'uns dies d'escalada de tensió amb el control del pas de l'estret d'Hormuz com a taló de fons. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran i va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar. Mentrestant, al front del sud del Líban, Israel assegura que ha destruït un túnel de Hezbollah. L'executiu israelià ho ha anunciat a través d'un comunicat. L'exèrcit afirma que el túnel feia més de 200 metres de llarg i 25 de profunditat i que a l'interior hi havia centenars d'armes i diversos punts de llançament de míssils destinats, diu, a atacar territori israelià. El govern també assegura que va informar prèviament als Estats Units d'aquesta operació i adverteix que mantindrà la presència militar al sud del Líban per continuar desmantellant infraestructures de Hezbollah. L'operació arriba poc després de l'acord marc entre Israel i el Líban, amb mediació nord-americana, per avançar cap a una pau duradora. I almenys 36 civils han mort i 163 han quedat ferits a l'Afganistan en atacs del Pakistan, segons ha informat el règim dels talibans. Les agressions s'han produït aquesta nit a l'est del país i Islamabad les ha justificades com a resposta a atacs previs de grups terroristes que suposadament estarien vinculats als extremistes. El govern pakistanès explica que entre els bombardejos i una operació terrestre ha abatut 29 insurgents. El conflicte entre els dos països ha viscut dos pics de violència, a l'octubre i al febrer passat, amb desenes de soldats morts i ferits per l'intercanvi de foc d'artilleria. El govern pakistanès acusa els talibans de donar refugi als terroristes que ataquen el seu país, mentre que els islamistes diuen que això és una manca de seguretat interna.

0: Seguim endavant amb altres qüestions. A 4 minuts per arribar a un quart de 10 del matí, el govern espanyol renova les mesures contra els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà. Serà durant una reunió extraordinària del Consell de Ministres i amb dubtes sobre el futur de la bonificació dels carburants, entre altres coses. L'executiu de Pedro Sánchez ho fa coincidir amb la posada en marxa del procés per elaborar els pressupostos, amb la presentació de les previsions macroeconòmiques un cop penalitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Des de Madrid ens n'informa en Dani Sainz de Aja.
1: La intenció de l'executiu central és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març en plena escalada de preus del petroli i que va incloure, entre d'altres, la rebaixa de l'IVA dels carburants, el gas o la llum. L'anunci es farà coincidir amb la presentació del nou quadre macroeconòmic. Les actuals previsions són d'abans de l'esclat de la guerra de l'Iran i llavors es va preveure un creixement del 2,2% del PIB. Amb les xifres actualitzades ja es podrà engegar la maquinària dels nous pressupostos generals. Este dissabte, Pedro Sánchez va mantenir la intenció d'aprovar-los, tot i que per ara no tenen el suport de Junts.
2: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
1: La previsió de la Moncloa és que el debat parlamentari sobre els comptes arribi al Congrés a partir de la tardor, abans de les vacances d'estiu. Haurà de convocar les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat.
0: I a partir d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol per demanar-les i ho poden fer els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que, amb aquestes subvencions, cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front. I veïns del barri de la Verneda de Barcelona denuncien pressions immobiliàries perquè venguin els seus habitatges. Segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio, diverses vegades al dia, agents immobiliaris truquen per fer ofertes de compra als propietaris de pisos. Els agents fins i tot ofereixen diners en negre als veïns a canvi de que facin de confidents i els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva. Aquest és el testimoni d'un veí de la Verneda a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
3: Et trobes dos o tres cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
0: Una de les empreses que fa el porta-a-porta és Tecnocasa i explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis i que no són invasius, diu. Sobre si els agents ofereixen diners als veïns perquè facin d'informadors, Tecnocasa diu que es tractaria d'una actuació aliena a les directrius de l'empresa. Un ex-treballador d'una immobiliària que ha accedit a parlar amb el Matí de Catalunya Ràdio mantenint l'anonimat, assegura que sí, que és habitual que les immobiliàries busquin confidents dins dels pisos.
4: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera, òbviament, per treure un rèdit no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
0: Així hem arribat al punt d'un quart de 10 del matí. Repassem quin és l'estat del trànsit a aquesta hora en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim una incidència destacada a l'AP2. Es troba tallada a Montblanc en direcció Lleida per un accident. A les carreteres de l'entorn de Barcelona encara retencions a aquesta hora. Destaca la B23 Esplugues cap a la Diagonal i la C16 d'entrada a la ciutat. També les rondes molt carregades en tots dos sentits de la marxa, especialment la ronda de dalt. Pel que fa al transport públic, aquest dilluns, us ho estem explicant, hi ha vagues, rodalies. Els serveis mínims són a aquesta hora d'un 66%, però a partir de 9:45, atenció perquè baixen al 33% fins a la tarda. En paral·lel hi ha retards destacats en trens de les línies R14, R15 i R16 amb destinació o origen Barcelona Estació de França.
0: Gràcies, Clàudia. Bon dia.
5: Bon dia.
0: I encara en relació amb el trànsit, el Servei Català s'oposa frontalment al Reial Decret aprovat a l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta a les carreteres en cas de retencions o de mal temps. Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot provocar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat entre aquest col·lectiu, el dels motoristes. Miquel Jarque.
6: El Reial Decret detalla en el seu articulat que seran les comunitats autònomes les que podran habilitar els vorals. El decret preveu que circulin com a màxim a 30 km per hora i que s'habiliti una senyalització especial. Però reservar el voral per accidentats és un aspecte innegociable pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
7: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità nosaltres necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
6: Aquest any, més d'un 45% dels accidents mortals a les carreteres interurbanes de Catalunya han estat motoristes.
8: El temps.
0: Sabiguem quina és la previsió per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
9: Comencem aquesta setmana i ho fem amb unes temperatures que altre cop no han baixat gaire a la façana litoral i prelitoral. Hem tornat a tenir aquesta nit tòrrida cap a la costa, sobretot cap a la costa central, amb 27 graus a Barcelona, també aquests 27 graus a Sitges i la tramuntana rescalfada, que també ens ha portat 27 graus a Figueres. Nit tropical cap a Ponent, a alguns punts de la Catalunya central, per tant, no s'ha dormit gaire bé, sobretot a la costa. Ens ha passat aquesta petita línia de núvols que ha deixat algunes dècimes, fins i tot un litre a Bonavé, molt poca cosa, i amb núvols que encara són presents en alguns sectors del Pirineu i del nord-est. En un matí, amb moltes més estones de sol, amb unes temperatures que al migdia seran semblants, però sí que poden baixar una miqueta cap a la meitat nord, no es notarà aquest descens de la temperatura a la costa i al prelitoral, mantindrem aquest ambient càlid i xofugós, i a la tarda sí que tindrem algun ruixat, alguna tronada una mica més significativa cap al Pirineu, fins i tot amb aquests avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya cap al Ripollès, Garrotxa, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta o calamarsa. La tendència, però, aquesta setmana és que la temperatura lentament es vagi normalitzant per l'època. Sobretot serà, doncs, a mesura que avanci la setmana cap a dimecres, quan comenci oficialment el juliol, aquesta temperatura més normalitzada, però encara amb valors que es mantindran alts durant la nit i matinades.
8: Tresca Info.
10: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
12: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
15: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
14: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
16: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
14: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
18: Catalunya migdia.
14: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Amb Òscar Fernández.
19: Cada dia a les dues.
14: I a partir de les tres...
19: L'espai de reflexió a la tertúlia.
18: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: 10 minuts, haurem arribat a 9:45 del matí. Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien els talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any. Pels vols de la Revetlla de Sant Joan van estar uns dos dies sense cobertura. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits de Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura i poder tenir accés a internet. Des de Tossa de Mar ens n'informa la Laia Claret.
17: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
20: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
17: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitellón és el president.
21: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
17: L'alcalde del municipi, Martí Pujals, especifica que moltes vegades els falta una resposta ràpida i interlocutors per part de les companyies, per tant demana supervisió als ens supramunicipals.
22: El que estem demanant és que la Generalitat o l'administració estatal, que és la competent en definitiva, que actuïn. L'administració competent ha de supervisar aquest servei i no podem admetre aquesta disfuncionalitat recurrent.
17: Tossa de Mar arriba a triplicar la població habitual diària en temporada alta.
0: I hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que aportarà el pas del Tour de França per Catalunya. Aquesta cursa començarà dissabte a Barcelona, on els hotels estan plens i els apartaments turístics tindran una ocupació del 80%. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que serà positiu també de cara al futur.
23: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6 estarà tot ple.
24: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
0: La part negativa seran els problemes de mobilitat que comportarà el pas del Tour. I Barcelona acull, a més, aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar els debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció, i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o l'habitatge públic. Per participar en aquests debats, venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de benvinguda d'ahir, celebrat a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va recordar que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
25: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho, a més, amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
0: I avui continua prohibit el bany a la platja de l'Almadrava, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, mentre es descontamina la zona de les restes d'una balena en descomposició que va arribar ahir. El cetaci va ser retirat de l'aigua amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. Un cop extret l'animal, els treballs se centren ara en la neteja de la sorra i de l'entorn per garantir que aquesta zona es pugui reobrir al públic amb totes les garanties sanitàries. El sergent en cap de la policia local, Sergi Navarro, ha explicat quins seran els següents passos a seguir.
26: Un cop sigui extret de platja, passarà un procés d'incineració i després també el que fem és descontaminar tota la part de platja, que com veieu ara ja els tractors municipals ja estan treballant per fer la descontaminació del litoral.
0: Se sospita que l'animal és el mateix que va arribar mort a Sitges fa un mes i que va ser arrossegat mar endins. I Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia que és menor. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal, que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític d'Aliança Catalana. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. Liesa també afirma que es va equivocar en no informar-ne al partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia com a candidat d'Aliança Catalana a l'Ajuntament de Figueres.
18: Esports.
0: Fins a 9:45 del matí. Montse Raya, bon dia.
27: Hola, bon dia. Ja tenim la primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. És el Canadà, que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0, gol al minut 92 de partit, al descompte de Stephen Eustaquio. Classificació històrica del Canadà, que mai abans havia passat a les eliminatòries d'un Mundial. Amb vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada. Avui, dels 16ens de final, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 10:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. El seleccionador brasiler, Carlo Ancelotti, veu el seu equip preparat per afrontar el repte.
28: Precisamos muchas cosas, mente,
1: el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
27: També demà al Mundial, França buscarà un lloc als vuitens de final contra Suècia. Pel que fa a la selecció espanyola, jugarà dijous en 700 de final contra Àustria a les 9 del vespre. Marc Márquez fa setè al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i queda a 40 punts de Jorge Martín, que és el nou líder a la general del Mundial després d'acabar tercer ahir. Victòria per a Ai Ogura, el primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. I Marc Márquez, que lamenta la topada amb Dijan Antonio.
2: Acato las decisiones de dirección de carrera. Ellos han decidido que es lance de carrera y, bueno, ¿qué hacer? Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar a la siguiente.
27: Gran remuntada d'Àlex Márquez, que sortia 12è i ha acabat 5è lloc. A l'apartat negatiu, la caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves que li han fet ha descartat una lesió important. També han abandonat Pecco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. El mateix Acosta ha confirmat que demà superarà.
18: 3CAT Info.
27: Avui comença el torneig de tennis de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana qui participa, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui debut del vigent campió i número 1 mundial, Jannik Sinner, contra Kecmanovic. I del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de demà, en què destaca el retorn de Serena Williams amb 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, que en té 46 d'anys. En ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, a barceloní de 25 anys, és nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista de l'equip Pinarello es va imposar ahir a Sabiñánigo, a Osca, un altre català, Joan Nicolau, que va endur-se la plata, i Urko Berrade, que va ser bronze. Sentim Camproví.
3: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
27: Camproví no està

0: a priori entre els seleccionats del seu equip per córrer el Tour de França. A natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya del 100 braça. El nedador català, que ahir ja va batre el rècord del 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any vinent. Ho ha aconseguit als campionats d'Espanya a Mallorca. Parlem ara de bàsquet. Catalunya ha perdut contra la Gran Bretanya. L'amistós disputat ahir al Nou Congost. Una derrota 74-76, tot i que la selecció catalana ha tingut el llançament per guanyar partit. Catalunya ha tornat a jugar després de 3 anys de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina. Sentim el seleccionador Jaume Ponsarnau.
1: A veure si es pot repetir i continuar aquesta festa del nostre bàsquet, perquè doncs, ja sigui alguna cosa regular, i que aquesta festa serveixi doncs, per reivindicar el nostre bàsquet, no? Que és un bàsquet referent arreu del món.
0: I en hoquei patins a Vilafranca, el nou equip de l'hoquei Lliga Masculina ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu 6-4 en el partit de tornada de la final disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu a play-off. El Manlleu ha presentat recurs, el TAS va suspendre play-off, però al final s'ha acabat jugant. I al final els equips que han pujat a l'hoquei Lliga Masculina són el Lloret i el Vilafranca.

0: Són 9:45 del matí, repassem algunes de les notícies més destacades a aquesta hora. Fa tot just uns minuts hem conegut que la inflació continua estable al juny, es manté en el 3,2% interanual al conjunt de l'estat espanyol, això segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE. De seguida us en donem més dades. Us estem explicant també que hi ha vaga de Renfe avui convocada a tot l'estat. Usuaris desinformats i menys trens dels previstos pels serveis mínims en algunes línies. És la imatge que deixa aquesta protesta convocada pel sindicat ferroviari, un sindicat minoritari. Aquesta hora ja no és hora punta, per tant, han de circular només un de cada tren, que en algunes línies significa que és un tren per hora. Tot i això, en algunes línies no és així, s'acumula temps d'espera a les estacions. I cursa contrarrellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols a Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 dels quals són espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. A partir d'ara us explicarem que l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. I reunió d'alt nivell avui a Brussel·les entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina. Els socis comunitaris consideren que les relacions amb el gegant asiàtic són desiguals i insostenibles i estudien el possible enduriment de la política comercial. I també repassarem algunes de les sèries que s'estrenen a les plataformes de streaming. El, la sèrie prequela de la pel·lícula Una rosa molt legal, és una de les més destacades, arriba a Prime Video, mentre que Disney Plus estrena Olivia i Filmin, una producció original amb el títol de Millennial Mal. I en esports, què destaquem, Montserrat?
1: Doncs que el Canadà és la primera classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. Ha superat Sud-àfrica 1-0. El descompte avui als setzens de final, 7 de la tarda. Brasil-Japó, 10:15 de la nit. Alemanya-Paraguai.
0: I pel que fa al temps, després d'una nit tòrrida al litoral central i a l'Empordà, matí de sol amb tramuntana en aquest extrem del país. Aquesta tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. En general, la temperatura de dia baixarà de 2 a 4 graus, però comencem una setmana en què s'haurien d'anar normalitzant els termòmetres.

0: Doncs bé, com us dèiem, la inflació es manté estable el mes de juny. Per tercer mes consecutiu, se situa en el 3,2% al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'Institut Espanyol d'Estadística. L'electricitat i el gas han contribuït a l'alça dels preus després de perdre a finals de març les rebaixes fiscals que se'ls aplicaven per la guerra a l'Orient Mitjà. Els carburants, que les han mantingudes durant el juny, han moderat, per tant, la seva contribució a la inflació. Segons el govern espanyol, sense aquestes mesures, la inflació hauria pujat un punt més. I avui també és un dia especialment complicat a Renfe. Hi ha vaga a escala estatal, una vaga de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari, que és un dels sindicats minoritaris. La Generalitat i el govern espanyol han decretat serveis mínims a Rodalies i als serveis de l'AVE i mitjana distància. Aquesta hora, però, ja no és hora punta, per tant, circulen només, o haurien de circular només, un de cada tres trens. Tot i això, en algunes línies no s'està complint aquest promig, s'acumula temps d'espera a les estacions. Marxem, per tant, cap a l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim en Joan Garcia, des de primera hora del matí. Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. L'hora punta del matí ja s'ha acabat. Hem de dir que s'ha resolt en general amb el compliment dels serveis mínims. Només en alguna línia sí que s'ha cancel·lat algun tren puntualment i això ha provocat més temps d'espera a les estacions i, segons els usuaris, també hi ha hagut retard als regionals del sud. En canvi, a l'alta velocitat i llarga distància sí que han sortit tots els trens programats. I ara veurem què passa a partir d'ara, perquè segons el decret de serveis mínims s'ha acabat l'hora punta, entrem a l'hora vall i això vol dir que hi hauria d'haver només el 33% de trens, segons el decret del Departament de Treball. De moment, però, el que veiem és que les pantalles no s'anuncia o no veiem aquesta reducció. S'anuncien trens amb més freqüència, diríem. Per tant, ara el que farem serà baixar les vies i ja us explicarem en pròximes connexions com evoluciona el servei d'aquesta vaga de 24 hores a tot l'Estat que ha convocat el minoritari servei, el minoritari sindicat ferroviari per retreure al Ministeri de Transports incompliments en els compromisos en l'activitat de mercaderies. Una vaga que la majoria d'usuaris hem de dir que els ha agafat avui dilluns per sorpresa. Això és tot de moment des de l'estació de Sants.
0: Molt bé, doncs esperem novetats teves un cop hagis baixat a les vies i hagis comprovat quina és la situació arran d'aquesta aturada. Gràcies, Joan. Bon dia. Fins ara.
1: Ara baixem. Fins ara.
0: Fins ara.
2: 3CAT Info.
0: 2:06 de 10, 5 dies després del doble terratrèmol, Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia natural no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Encara hi ha, a més, desenes de milers de desapareguts que podrien arribar a l'esfereïdora xifra de 50.000 persones. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
3: Ja del cinquè dia des dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela de més de 7 graus i cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimonis de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
4: Si el primer dia todo, o más gente hubiera ayudado, así como nosotros, vinimos voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio, ¿quién lo va a ayudar?
3: La Guaira és una regió de Veneçuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Veneçuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans que viuen fora del país i que desesperats han volat fins a Veneçuela per localitzar els seus familiars.
0: I la líder opositora veneçolana Maria Corina Machado diu, arran dels terratrèmols, que ha arribat el moment de tornar a Veneçuela. Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News. Sentim-la.
5: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.

0: strength at this difficult time.
1: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Venezuela des de la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos i fins i tot va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Però el president dels Estats Units, que tutela el país des d'aleshores, des de la detenció del que fins aleshores era el líder, Nicolás Maduro, s'ha resistit a deixar-la tornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme. I avui a Brussel·les, reunió del nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín. El Club Comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires.
2: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La República Democràtica del Congo eleva fins a 360 el nombre de morts a causa del brot d'Ebola i xifra en prop de 1.300 els casos confirmats per aquesta febre hemorràica que es va detectar el 15 de maig passat. Segons les autoritats congoleses, la taxa de letalitat d'aquest virus de l'Ebola és de més del 28% i calculen que hi ha més de 500.000 de persones hospitalitzades i en aïllament. L'Institut de Salut Pública del Congo assegura que s'han rastrejat ja el 87% dels contactes de les persones contagiades, però admeten que encara no saben quina és l'extensió geogràfica d'infecció del virus de l'Ebola i que cal investigar una àrea més àmplia. La soca d'aquest virus de l'Ebola té una taxa de mortalitat d'entre el 20 i el 50% i per ara no existeix cap vacuna específica. I aquesta setmana arrenca el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon per presumptament haver prioritzat la vacunació dels Mossos d'Esquadra davant de la dels guàrdies civils i els policies nacionals durant la pandèmia de Covid-19 el 2021. La Fiscalia els demana 12 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
4: Dimarts a 9:15 del matí arrenca aquest judici que s'allargarà fins al 15 de juliol. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació administrativa. Considera que hi ha indicis perquè jutgi si els exconsellers van dictar una resolució arbitrària que hauria retardat, presumptament, la vacunació de la Covid-19 dels guàrdies civils i els policies nacionals respecte a la dels Mossos d'Esquadra. Per la seva banda, els dos sindicats de policia que exerceixen d'acusació particular, Jusil i Jupol, van més enllà i sostenen que els fets també constitueixen un delicte contra els drets dels treballadors perquè consideren que el retard en la vacunació va posar en risc els agents dels dos cossos estatals. Els fets van passar la primavera del 2021 i la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació pels dos exconsellers.
1: Gràcies, Cristian. 3:45 del matí, l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut calcula que arran de les temperatures extremes han mort 1.300 persones a Europa i el balanç podria créixer els pròxims dies. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual i adverteix que la xifra és encara provisional. Tot i això, la ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, insisteix que la situació està lluny de la tragèdia viscuda durant l'onada de calor del 2003. Aleshores van morir unes 15.000 persones.
5: Si la canícula és comparable d'un punt
6: Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie Elle, la prequela de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming, juntament amb Millennial Mal, producció original de Filmin, i d'Olivia a Disney+. Ens ho explica en Marc Garriga.
7: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
8: I would just like to raise a glass to all of you. My friends, 25 anys després que Reese Witherspoon

0: Witherspoon triomfés amb una rosa molt legal on entrava la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rosa no és incompatible amb ser intel·ligent, ara sabrem com li va anar a l'institut. Dimecres arriba a Prime Video Elle, la sèrie que mostra com la protagonista Elle Woods també va haver de lluitar a l'institut amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maitre agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols.
1: La Facultat de Geografia i Història ha resuelto otorgarle una beca econòmica
2: a les alumnes menores de 30 anys.
0: Filmin i Disney també estrenen produccions pròpies. La plataforma catalana presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado. La protagonista és una bibliotecària a l'atur, als 40, que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per un error burocràtic. Allà intenta amagar la seva edat i lidiar amb els codis de la joventut actual. I a Disney Plus arriba dimecres Olivia, creada per l'humorista Flippy, amb Kira Miró i Fernando Tejero, una comèdia familiar protagonitzada per un home del temps que s'ha de refugiar a la finca del seu pare, amb qui no es parla.
3: You go in shadows.
4: I sell photocopiers.
5: What do you really do?
0: Mentrestant, dijous arriba a Movistar Plus la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per un pare de família que viu una doble vida com a assassí en sèrie fins que l'Alzheimer comença a fer que confongui els dos mons. La protagonitza Patrick Dempsey, el doctor Shepard d'Anatomia de Grey. Completa la llista de novetats destacades la tercera part de Enola Holmes, que s'estrena a Netflix dimecres, un nou episodi de la saga de la germana de Sherlock Holmes a qui encarna Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things.
6: Tell me the truth.
7: Doncs repassant les estrenes a les principals plataformes de streaming, hem arribat al punt de 9:45 del matí. Moment en què actualitzem l'estat del trànsit a aquesta hora amb una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora l'AP2 segueix tallada a Montblanc, direcció Lleida, per un xoc entre un camió i una furgoneta. Hi ha 3 dotacions de bombers treballant a la zona. També retencions a l'AP7 entre Cardedeu i la Roca en sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. I a la C32 Arenys de Mar hi ha lentitud en sentit Mataró. A l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona, especialment complicada encara a aquesta hora la circulació a la Ronda de Dalt entre Pedra Alves i Sarrià en tots dos sentits de la marxa. B20 a Santa Coloma, direcció Trinitat, B23 a Esplugues cap a la Diagonal i també la C16 d'entrada a la ciutat. I pel que fa al transport públic, pendents avui d'aquesta vaga Rodalies, des de 9:45 del matí, recordem que els serveis mínims han baixat el 33%.
9: El temps.
7: La previsió amb la Gemma Puig.
10: Hem començat aquest dilluns i ho hem fet amb unes temperatures que altre cop no han baixat gaire durant la nit i matinada, ha costat de dormir a la costa, principalment a la costa central, amb aquests 27 graus a Barcelona, també els 27 a Sitges, la tramuntana rescalfada, que també ha deixat aquesta nit tòrrida a Figueres amb 27 graus, i nit tropical amb punts del prelitoral, també cap a Ponent, amb presència d'alguns núvols, fins i tot amb alguna roina, alguna feble precipitació que ha creuat durant la nit i matinada, fins i tot aquest litre que ha caigut a Bonavé, i encara amb presència del alguns núvols cap a la meitat nord i també cap a comarques interiors, Catalunya central o cap al nord-est. Vent de nord, tramuntant a l'Empordà, que es mantindrà durant bona part del dia, i el sol que s'anirà imposant també de cara a aquestes properes hores. Sol, calor al migdia, xafogó a la façana litoral, sí que baixarà una mica la temperatura cap a comarques interiors i cap al Pirineu, però en canvi no es notarà aquest petitíssim descens de la temperatura cap a la mateixa línia de la costa. Temperatures elevades encara en aquest sector, amb xafogó marcada, i a la tarda amb ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. Localment intensos, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya cap al punts del Pirineu, sobretot Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, acompanyats de tempesta o calamarsa, i la tendència, això sí, és que aquesta setmana la temperatura s'aniria normalitzant. Es notarà una miqueta més a partir de dimecres, dijous. Tindrem unes temperatures més normals per l'època.
9: A 3CAT Info,
11: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
9: insostenibles.
12: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
9: El retrat d'un planeta en crisi.
13: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
14: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
9: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi.

0: Insostenibles, amb Montse Poblet. Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Hi, I'm Madonna.
2: Ha fet de la provocació la seva bandera.
3: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
2: I de l'ambició, el seu motor.
3: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
2: Va desafiar les normes.
3: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
2: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Doncs seguim repassant l'actualitat a 10 minuts i mig per arribar a les 10 del matí. Avui és Sant Pere, és 29 de juny, dia gran de les festes a Reus, al Baix Camp, i aquest any amb referències també a l'any dedicat a Antoni Gaudí, arran del centenari de la seva mort. Tarragona, Manel Sastre.
5: Alguns dels actes més esperats ja van omplir els carrers ahir, les completes a la tarda i al matí la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bust reliquiari fins a la plaça del Mercadal. Una ballada conjunta del seguici festiu i una tronada extraordinària. Aquest matí, però, l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada de les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
6: L'encesa de la tronada pel matí és per Amics Gaudí. Sabeu que ha estat un any intensíssim, està sent un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport precisament en tota aquesta tasca.
5: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà 8:15 del vespre, quan la imatge del sant arribi a la plaça del Mercadal davant l'Ajuntament, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major que encendran l'alcaldessa Sandra Guaita i el regidor Daniel Requesens.
4: I el Museu de les Terres de l'Ebre incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes al jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanar. A través de les noves tecnologies s'ha reproduït el poblat tal com era fa 2.700 anys. Tornem a Tarragona, ara amb en Jordi Barranca.
7: Sant Jaume d'Alcanar, viatge virtual al cor d'una fortalesa de la primera edat de ferro, és el nom del projecte. La mostra reprodueix l'espai tal com era entre els anys 800 i 500 abans de la nostra era. Mar Villalbí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
8: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com ha funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani, en aquest cas el món fenici, se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
7: Un segle i mig abans, per tant, que els grecs arribessin a Roses i Empúries, el que avui és l'Alt Empordà. Qui ha desenvolupat el projecte és el grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB de la Universitat de Barcelona. Les noves tecnologies també permeten acostar-se a nous públics, com podrien ser els joves. Helena Fabra, directora del Museu de les Terres de l'Ebre.
9: El que permet és arribar a més públic o a un públic diferent que busca experiències noves, perquè de fet se tracta també de que el museu ofereix el que sempre oferix unes exposicions permanents, però si li oferim unes experiències més immersives i que produeixen un impacte més important, se'n va, bueno, una experiència novedosa. No podem obviar les noves tecnologies ni els nous recursos.
7: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de la UB.
4: I de l'Ebre al Pallars Jussà concretament, a l'Ajuntament del Castell de Mur, que culmina l'esperada rehabilitació de l'ermita de Sant Feliu. N'ha recuperat el valor patrimonial després d'anys de deteriorament amb una actuació que ha permès evitar el col·lapse estructural i posar en valor un espai clau des del punt de vista històric, arquitectònic i paisatgístic. Castell de Mur, Pau Rovira.
10: Els treballs han consolidat l'estructura de l'ermita de Sant Feliu, que presentava afectacions molt greus, tal com ens ha explicat l'alcalde del municipi, Miquel López.
11: Hem recuperat molt més que un edifici. Recuperem un element patrimonial de gran valor històric, arquitectònic i paisatgístic que es trobava en un estat molt, molt avançat de deteriorament. L'ermita tenia problemes estructurals importants, la coberta havia desaparegut, un dels murs laterals estava completament esfondrat, l'absis presentava danys greus i l'accés estava molt malmès. Davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una intervenció integral que, com veieu, ha permès recuperar Sant Feliu.
10: També s'han reconstruït els paraments malmesos i s'ha garantit l'estabilitat del conjunt, catalogat com a bé cultural d'interès local. La intervenció, que ha tingut una dotació de 90.000 euros, també reforça el valor d'aquest enclavament situat entre el Castell de Guàrdia i el Castell de Mur i integrat en una destacada ruta patrimonial del Pallars Jussà.
4: I atenció als fans dels clics, perquè la Seu d'Urgell acull aquesta setmana la Fira Pirineu Clic, dedicada al col·leccionisme de Playmobil, un certamen que es recupera després de 6 anys i que vol que les famílies tornin a jugar sense pantalles. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
12: Des d'avui

0: Jugar amb el nen i deixar una mica les pantalles. És molt important.
1: Un objectiu que la regidora de promoció econòmica de la Seu, Gemma Tó, vincula amb el Festival del Joc del Pirineu, que també es fa a la ciutat.
2: Estem molt contents perquè torna a aquesta fira que des de l'any 2019 no es feia. L'hem recuperat. Estem molt contents perquè, a més, hi participa molta gent. I bé, esperem que amb aquesta segueixin moltes més, que agafi molta embranzida.
1: L'associació Playchix encarrega també d'altres fires dedicades a aquest joc a les comarques de Ponent, com Almenar, Torre-serona o Lleida.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: 5 minuts i seran les 10 del matí.
3: Esports.
4: Montse Reia, bon dia.
5: Hola, bon dia. Primera selecció classificada per als vuitens de final del Mundial de Futbol. És el Canadà que ha derrotat Sud-àfrica per 1-0. Gol de Stephen Eustaquio al descompte, minut 92. Classificació històrica del Canadà, que mai abans havia passat a les eliminatòries d'un Mundial. En vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada, avui. Dels setzents de final destaquem dos partits, que són els que juguen a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai, i abans, a les 7 de la tarda, al Brasil-Japó. El seleccionador brasiler Carlo Ancelotti ho afronta així.
6: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
5: També demà el Mundial França buscarà un lloc als vuitens de final contra Suècia, entre altres partits, i ja el dijous serà el torn de la selecció espanyola que jugarà en setzents de final contra Àustria a les 9 del vespre.
3: 3CAT Info.
5: Parlem d'hoquei patins. Acabem de saber que Nico Ojeda s'incorpora a la disciplina del Barça per a la temporada 26-27. Ojeda, de 24 anys, arriba al Barça procedent del Pons Lleida, equip amb el qual ha disputat 3 temporades, l'última en condició de cedit. L'argentí serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. Ojeda ha jugat a la Lliga Italiana i té una gran capacitat anotadora en les accions a bola aturada. La passada temporada, Nico Ojeda va ser el pitxitxi de l'hoquei Lliga amb un total de 26 gols i un còmput global de 31 dianes, comptant les que va marcar a la Champions, a la Europa Cup, i a la Lliga Catalana. I en motor, Marc Márquez fa 7è al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP i queda a 40 punts de Jorge Martín, que es el nou líder de la General del Mundial después de acabar tercer ahí.
7: Pensándolo bien, ¿no? Volver a ser líder después de Montmeló 2024, después del infierno que pasé, significa mucho, ¿no? Mucho trabajo, muchas horas, mucho... Bueno, una pesadilla, ¿no? Parecía, pero aquí estamos de nuevo, hemos conseguido volver a este liderato. Ahora, me preguntabas, yo creo que viene lo más difícil, ¿no? Que es mantenerse.
5: Victòria per a Ai Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial amb 22 anys. Marc Márquez lamenta la topada amb Dijan Antonio i gran remuntada d'Àlex Márquez, del 12è al 5è lloc. A l'apartat negatiu, caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves li han descartat cap lesió. Important, també van abandonar Peco Bagnaia i Pedro Acosta, aquest últim per un problema físic. L'operen demà mateix. Avui comença el torneig de tennis de Wimbledon i ho farà a partits destacats. Debut del vigent campió número 1 mundial, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. Paula Badosa, que és l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. També al quadre femení, principals al·licients, destaca el retorn de Serena Williams amb 44 anys i fa més de 4 anys que es va retirar. La nord-americana jugarà contra l'australiana Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, que té 46 anys. En ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví. El barceloní de 25 anys és nou campió d'Espanya en ruta. Es va imposar ahir a Sabiñánigo Íñigo Osca, a un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata, i Urko Berrade, bronze. Sentim Camproví.
8: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la sèrie. Respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
5: Camprubí no està a priori entre els seleccionats del seu equip Pinarello per córrer el Tour

0: de França en natació. Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya del 100 braça. El nadador català, que dissabte va batre el rècord del 50 braça, aconseguís també la mínima per als europeus de l'any vinent. Ho ha aconseguit als campionats d'Espanya de Mallorca. En bàsquet, Catalunya ha perdut en l'amistós contra la Gran Bretanya i el Nou Congo, 74-76. Tres anys després de l'última vegada que va jugar a Catalunya, va ser llavors contra l'Argentina. En hoquei patins, el Vilafranca, nou equip de l'hoquei Lliga Masculina, després d'imposar-se al Manlleu 6-4 a partit de tornada a la final, disputat un mes després de l'anada. El Manlleu considera que havia de pujar perquè va acabar la Lliga regular líder, i va haver una impugnació i tota una sèrie de tràmits, i finalment el Vilafranca és nou equip.
1: 3CAT Info.

0: En punt les 10 del matí. La inflació es manté en el 3,2% al juny en el conjunt de l'Estat. És el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge segons l'Institut Espanyol d'Estadística i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. El govern espanyol justament aprova avui la pròrroga de part del conegut com a escut social durant 3 mesos amb incògnites com la bonificació dels carburants. La reunió extraordinària del Consell de Ministres també presentarà el nou quadre macroeconòmic per posar en marxa el procés per elaborar els pressupostos. Cursa contra rellotge per localitzar supervivents als terratrèmols a Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 d'ells espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats d'aquests darrers dies. Front Comú de l'Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva per denunciar els talls recurrents de telefonia i internet, una situació que molts resolen buscant com a alternativa la xarxa de satèl·lit Starlink d'Elon Musk. Fins a les 5 de la tarda només circulen un de cada 3 trens de Rodalies segons els serveis mínims decretats per la vaga de 24 hores a Renfe convocada pel sindicat ferroviari. Una aturada amb cancel·lacions puntuals a primera hora, trens circulant fora d'horari i molts usuaris que s'assabentaven de la vaga a la mateixa andana. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. I avui és Sant Pere, el dia gran de les festes de Reus, al Baix Camp, amb referències també a l'any Gaudí. L'agenda es tanca amb la processó solemne i l'última tronada de la Festa Major.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. La selecció del Canadà es classifica per primera vegada per als 8ens de final d'un Mundial de Futbol. Ha superat Sud-àfrica per 1-0 al descompte. Els 8ens jugaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada. Avui, als 16ens de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. Espanya jugarà dijous contra Àustria. Avui comença el torneig a Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro, i en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.

0: Matí, a sol lletret del Pirineu, on es mantenen alguns núvols. Matinada a Torri de Litoral i a l'Empordà. A partir del migdia creixeran nuvolades i tindrem alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al Ripollès i a la Garrotxa. Màximes una mica més baixes arreu, tret a la costa.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La inflació es manté estable al juny i per tercer mes consecutiu se situa en el 3,2% en el conjunt de l'Estat, segons la data avançada de l'Institut Espanyol d'Estadística. L'electricitat i el gas han contribuït a l'alça dels preus després de perdre a finals del mes de març les rebaixes fiscals que se'ls aplicaven per la guerra. Els carburants, que les han mantingut durant el juny, han moderat la seva contribució a la inflació. Segons el govern espanyol, sense aquestes mesures, la inflació hauria pujat encara un punt més. El govern espanyol justament renova les mesures contra els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, aprovades fa 3 mesos, i que caduquen demà. Serà durant una reunió extraordinària del Consell de Ministres i amb dubtes sobre el futur de la bonificació dels carburants, entre d'altres. L'executiu de Pedro Sánchez ho fa coincidir amb la posada en marxa del procés per elaborar els pressupostos, amb la presentació de les previsions macroeconòmiques, un cop analitzat l'impacte de la guerra de l'Iran. Anem cap a Madrid. Dani Sainz Yaja.
2: La intenció de l'executiu central és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març en plena escalada de preus del petroli i que va incloure, entre d'altres, la rebaixa de l'IVA dels carburants, el gas o la llum. L'anunci es farà coincidir amb la presentació del nou quadre macroeconòmic. Les actuals previsions són d'abans de l'esclat de la guerra de l'Iran i llavors es va preveure un creixement del 2,2% del PIB. Amb les xifres actualitzades ja es podrà engegar la maquinària dels nous pressupostos generals. Este dissabte, Pedro Sánchez va mantenir la intenció d'aprovar-los, tot i que per ara no tenen el suport de Junts.
3: Y el gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
2: La previsió de la Moncloa és que el debat parlamentari sobre els comptes arribi al Congrés a partir de la tardor, abans de les vacances d'estiu. Haurà de convocar les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat.
0: Doncs bé, la líder de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueres, qualifica de ciència-ficció que Pedro Sánchez pretengui aprovar els pressupostos de l'any que ve. Ho ha dit en una entrevista al programa Matins de TV3.
4: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors.
0: Nogueres nega cap acostament del seu partit amb el PP d'Alberto Núñez Feijóo.
4: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. El senyor Illa i el senyor Feijóo estan d'acord en això.
0: La líder de Junts al Congrés manté sobre la taula la proposta que Pedro Sánchez s'aparti i investi un nou president que es comprometi a complir els compromisos amb Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: 10 i 7 minuts del matí. Avui hi ha una vaga de Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. És un sindicat minoritari. La Generalitat i el govern espanyol han decretat serveis mínims a Rodalies i als serveis de l'AVE i mitjana distància. A aquesta hora ja no és hora punta i, per tant, ha de circular només un de cada 3 trens. Tot i això, en algunes línies no és així i s'acumula temps d'espera a les estacions. Anem fins a l'estació de Sants i tenim el Joan García. Joan, bon dia.
5: Hola, bon dia, Carme. Doncs situació ara mateix de molta incertesa des de 9:15 del matí, perquè encara que veiem que les pantalles s'anuncien serveis força sovint, superiors a aquest 33%, el cas és que a les vies sí que veiem trens buits que no circulen. De fet, és el que tocaria, perquè des de 9:15 del matí els serveis mínims baixen al 33%. Per si de cas, avui s'imposa una regla d'hora en qualsevol vaga, que és viatjar amb més temps del previst, com ens ha explicat que ha fet aquest usuari.
6: Puc anar al treball de quasi a la mateixa hora, perquè sempre procuro anar un temps abans.
5: A l'hora punta del matí podríem dir que s'ha resolt en general amb el compliment dels serveis mínims. Només en alguna línia sí que s'ha cancel·lat algun tren puntualment i això ha provocat més temps d'espera a les estacions. Segons els usuaris també hi ha hagut retard, sobretot els regionals del sud. En canvi, l'alta velocitat i la llarga distància han sortit tots els trens programats per avui. Renfe avalua de moment l'afectació d'aquesta vaga en menys del 6%.
0: Gràcies, Joan. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Trescat Info.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. 3CAT Info.

0: Dins un dia més de Venezuela, 5 dies després del doble terratrèmol, es continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada, això sí, amb menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia natural no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits, però cal tenir en compte que hi ha desenes de milers de desapareguts. Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
1: Camilla, del cinquè dia des dels dos terratrèmols aquí a Venezuela de més de 7 graus, i cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimoni de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
2: Si el primer dia todo, o más gente hubiera ayudado, así como nosotros, voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio, ¿quién lo va a ayudar?
1: La Guaira és una regió de Venezuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Venezuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans que viuen fora del país i que desesperats han volat fins a Venezuela per localitzar els seus familiars.
0: Els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar el memoràndum d'entesa que estava en entredit. De fet, l'obertura segura i definitiva d'Hormuz inclou altres acords com Oman, el país que hi ha a l'altra banda de l'estret. La diplomàcia iraniana confirma que ha mantingut una primera reunió amb les autoritats d'aquest país per abordar la gestió d'aquest punt. El control d'Hormuz ha estat l'origen de l'escalada de tensió que s'ha viscut els últims dies entre Teheran i Washington. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units va bombardejar objectius iranians i l'Iran hi va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que està previst que es faci a Qatar. Mentrestant, al front del sud de Líban, Israel assegura que ha destruït un túnel de Hezbollah. L'executiu israelià ho ha anunciat a través d'un comunicat. L'exèrcit afirma que el túnel feia més de 200 metres de llarg i 25 de profunditat i que a l'interior hi havia centenars d'armes i diversos punts de llançament de míssils destinats, assegura, a atacar territori israelià. El govern també assegura que va informar prèviament als Estats Units de l'operació i adverteix que mantindrà la presència militar al sud de Líban per continuar desmantellant infraestructures de Hezbollah. I encara a l'exterior, almenys 36 civils han mort i 163 han quedat ferits a l'Afganistan en atacs del Pakistan, segons han informat el règim dels talibans. Les agressions s'han produït aquesta nit a l'est del país i Islamabad les ha justificat com a resposta a atacs previs de grups terroristes que suposadament estan vinculats als extremistes. El govern pakistanès explica que entre els bombardejos i una operació terrestre han abatut 29 insurgents. El conflicte entre els dos països ha viscut dos pics de violència a l'octubre i al febrer passat, amb desenes de soldats morts i ferits per intercanvi de foc d'artilleria. El govern pakistanès acusa els talibans de donar refugi als terroristes que ataquen el seu país, mentre que els islamistes diuen que això és una manca de seguretat interna.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: De retorn a casa, ajuntaments, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien els talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any. Pels vols de la Revetlla de Sant Joan van estar uns dos dies sense cobertura. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura. Ens ho explica des de Tossa de Mar, la Laia Claret.
4: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
5: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica fa ja molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
4: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitellón és el president.
6: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte.

0: és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
1: L'alcalde del municipi, Martí Pujols, especifica que moltes vegades els falta una resposta ràpida i interlocutors per part de les companyies, per tant demana supervisió als ens supramunicipals.
2: El que estem demanant és que la Generalitat o l'administració estatal, que és la competent en definitiva, que actuïn. L'administració competent ha de supervisar aquest servei i no podem admetre aquesta disfuncionalitat recurrent.
1: Tossa de Mar arriba a triplicar la població habitual diària en temporada alta.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Un quart d'onze del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i avui principalment també del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. A aquesta hora l'AP2 segueix tallada a Montblanc, direcció Lleida. Recordem-ho, per un accident greu que hi ha hagut en aquesta zona. Hi ha hagut un xoc entre un camió i una furgoneta. Els bombers són també treballant en aquesta zona, pendents de com evoluciona. Retencions també encara a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès, sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. I a la C32, Arenys de Mar, hi ha lentitud amb aturades en sentit Mataró. Pel que fa al transport públic, com ara explicàveu, pendents de la vaga Rodalies, recordem que els serveis mínims establerts a aquesta hora són del 33%. En paral·lel, hi ha retards destacats en diverses línies, sobretot regionals. A l'R11, el tren de Barcelona-Sants, que havia d'arribar a Portbou a les 10:42, circula amb 3/4 d'hora de retard.
3: El temps.
4: Gemma Puig.
6: Hem encetat aquesta setmana en presència d'alguns núvols que durant la nit i matinada ens han anat creuant i això també ha fet que la temperatura doncs, no baixés gaire ni torri de la costa central principalment, aquests 27 graus a Barcelona, 26 a Sitges, però també la tramuntana rescalfada ha deixat una mínima a Figueres de 27 graus i nit tropical a moltes comarques del prelitoral, també cap a Ponent i fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Amb núvols encara presents cap a la meitat nord, principalment cap al Pirineu, Vall d'Aran, també en alguns punts de la Cerdanya, Ripollès. En canvi, a la resta es va imposant el sol i les temperatures avui al migdia recularan una miqueta. Es notarà sobretot cap a comarques interiors i cap al Pirineu i no es notarà a la mateixa línia de la costa. Mantindrem els valors molt semblants i encara amb aquesta xafogó ben marcada. De cara a la tarda tindrem algun ruixat, alguna tronada cap al Pirineu, principalment cap al sector més oriental. Avisos en aquest sentit d'intensitat al Servei Meteorològic de Catalunya, Ripollès, Garrotxa, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta o calamar-se. I de cara a demà, doncs, tindríem aquest mateix tipus de temps. Més sol al matí, ruixats de tarda, temperatures molt semblants. Sí que a partir de dimecres i sobretot de cara a dijous sembla que aquesta temperatura doncs, s'aniria normalitzant per l'època.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: Més coses. El Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al Reial Decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o de mal temps. Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot provocar accidents i que, a més, arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. Miquel Jarque.
7: El Reial Decret detalla en el seu articulat que seran les comunitats autònomes les que podran habilitar els vorals. El decret preveu que circulin com a màxim a 30 km per hora i que s'habiliti una senyalització especial. Però reservar el voral per accidentats és un aspecte innegociable pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
8: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità nosaltres necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
7: Aquest any, més d'un 45% dels accidents mortals a les carreteres interurbanes de Catalunya han estat motoristes.
4: Veïns al barri de la Verneda de Barcelona denuncien pressions immobiliàries perquè venguin als seus habitatges. Segons s'ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, diverses vegades al dia agents immobiliaris truquen per fer ofertes de compra als propietaris de pisos. Els agents fins i tot ofereixen diners en negre als veïns a canvi de que facin de confidents i els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva. Aquest és el testimoni d'un veí de la Verneda a la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio.
9: Et trobes dos o tres cops gent al portal portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis.

0: parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
1: Una de les empreses que fa el porta a porta, Tecnocas, explica que es tracta d'una de les accions comercials habituals per donar a conèixer els seus serveis i que no són invasius. Sobre si els agents ofereixen diners als veïns perquè facin d'informadors, Tecnocas diu que es tractaria d'una actuació aliena a les directius de l'empresa. Un extreballador d'una immobiliària que ha accedit a parlar amb el Matí de Catalunya Ràdio, mantenint l'anonimat, assegura que és habitual que les immobiliàries busquen confidents dins els blocs.
2: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, al millor en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera, òbviament, per treure un rèdit, no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
1: Des del Sindicat d'Habitatges de la Verneda i el Besòs lamenten la gentrificació que aquests grups immobiliaris generen a la zona. Marta López n'és la portaveu.
3: Al final el que fan és comprar o gestionar les propietats d'altres propietaris amb la intenció d'especular i sovint intentar implantar pràctiques més abusives, no? I al final això no és més que pues, el resultat d'una gentrificació que estem patint al barri.
1: Doncs sobre habitatge, a partir d'avui es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que el govern del lloguer, sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front.
4: 3CAT Info.
1: Barcelona acull aquesta setmana el Congrés Mundial d'Arquitectes. La cita es proposa abordar debats urgents al voltant de l'ecologia, com els nous materials de construcció i d'altres més habituals, com la reutilització dels espais en desús o bé l'habitatge públic. Per participar en aquests debats venen a la capital catalana arquitectes d'un centenar de països. En l'acte de la benvinguda d'ahir, celebrat a les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordat que l'edició d'ara fa 30 anys es va centrar en la recuperació del centre de la ciutat.
5: 30 anys després, les coses han canviat bastant. Traslladem el centre de gravetat del cor del Raval al centre de gravetat de la Barcelona Metròpolis, en aquest cas el Besòs, i fent-ho a més amb un edifici icònic, però en aquest cas del passat industrial de la nostra ciutat i del nostre país.
1: Collboni ha marcat com a reptes de la ciutat la transformació de Montjuïc i les estacions de la Sagrera i la Marina.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Avui a Sant Pere és el dia gran de les festes a Reus, al Baix Camp, enguany, amb referències també a l'any Gaudí, Tarragona, Manel Sastre.
6: Alguns dels actes més esperats ja van omplir els carrers ahir, les completes a la tarda i al matí la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bust reliquiari fins a la plaça del Mercadal. Una ballada conjunta del seguici festiu i una tronada extraordinària. Aquest matí, però, l'entitat Amics de Gaudí serà l'encarregada d'encendre la tronada de les 11 per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
7: L'encesa de la tronada pel matí és per Amics Gaudí. Sabeu que ha estat un any intensíssim, està sent un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport precisament en tota aquesta tasca.
6: Avui també processó solemne de Sant Pere, que arrencarà dos quarts de vuit del vespre. Quan la imatge del sant arribi a la plaça del Mercadal davant l'Ajuntament, esclatarà la darrera tronada de la Festa Major que encendran l'alcaldessa Sandra Guaita i el regidor Daniel Requesens.
1: I la Seu d'Urgell acull aquesta setmana la Fira Pirineu Clic, dedicada al col·leccionisme de Playmobil, un certament que recupera després de 6 anys i que vol que les famílies tornin a jugar sense pantalles. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Des d'avui fins diumenge s'hi exposen una dotzena de maquetes de gran format, una de les quals de temàtica històrica inspirada en la Seu. També hi haurà parades de col·leccionisme i diferents activitats com un joc per trobar figures pels aparadors de la ciutat. Sílvia Caravaca és la presidenta de l'associació Playchic.
9: Els nens tornen a jugar, el joc en família, el poder gaudir de tots, el treure les joguines de l'armari del pare i tornar a jugar amb el nen i deixar una mica les pantalles.

0: És molt important.
1: Un objectiu que la regidora de Promoció Econòmica de la Seu, Gemma Tó, vincula amb el Festival del Joc del Pirineu, que també es fa a la ciutat.
2: Estem molt contents perquè torna a aquesta fira que des de l'any 2019 no es feia. L'hem recuperat. Estem molt contents perquè, a més, hi participa molta gent. I bé, esperem que amb aquesta segueixin moltes més, que agafi molta embranzida.
1: L'associació Playchix encarrega també d'altres fires dedicades a aquest joc a les comarques de Ponent, com Almenar, Torre-serona o Lleida.
3: Esports.
4: Fins a 11:15 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia. Classificació històrica del Canadà per als vuitens de final del Mundial de Futbol. És la primera vegada que l'equip nord-americà supera una eliminatòria d'una Copa del Món. I va ser gràcies a superar, a guanyar Sud-àfrica per 1-0, gol a minut 92 i el descompte de Stephen Eustaquio. En vuitens de final, el Canadà jugarà contra el guanyador dels Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada a partir de les 3. Avui, dels setzens de final a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. El seleccionador brasiler Carlo Ancelotti ho afronta així.
6: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
5: També demà al Mundial, França buscarà un lloc als vuitens de final contra Suècia. La selecció espanyola jugarà dijous en setzens de final contra Àustria a les 9 del vespre. En hoquei patins, Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. Ojeda, de 24 anys, ve del Pons Lleida, on ha estat les últimes 3 temporades, l'última en condició de cedit. L'argentí ha jugat a la Lliga Italiana i té una gran capacitat anotadora en les accions a bola aturada. La passada temporada, Nico Ojeda va ser el pitxitxi de l'hoquei Lliga amb un total de 26 gols i un còmput global de 31, comptant els gols que va fer a la Europe Cup, 4, i la Lliga Catalana, 1. En motor, Marc Márquez queda a 40 punts del nou líder del Mundial de MotoGP, que és Jorge Martín, després del Gran Premi dels Països Baixos disputat ahir. Jorge Martín va acabar tercer, mentre Márquez va acabar setè i lamenta la topada amb Dijan Antonio.
7: És verdad que esa última chicane sempre és conflictiva y bueno, de golpe pues me he ido fuera, pero bueno, lo han penalizado a él, pero lo han penalizado por cortar la chicane, no por el contacto, así que bueno, ha sido un lance de carrera según Race Direction.
5: Victòria per a Ayo Ogura, primer japonès que guanya una cursa del Mundial en 22 anys. Gran remuntada d'Àlex Márquez, del 12è, que va sortir, va acabar 5è. I a l'apartat negatiu, caiguda a Marco Bezzecchi, tot i que les proves descarten una lesió important, també van abandonar Pecco Bagnaia i Pedro Acosta per un problema físic. I a Costa l'operen demà.
3: 3CAT Info.
5: Avui comença el torneig de tenis de Wimbledon. El vigent campió i número 1 mundial, Jannik Sinner, s'enfronta a Kecmanovic. I el 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, jugarà contra el xinès Wu. Paula Badosa, l'única catalana al quadre femení, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I destaca també aquest retorn de Serena Williams 4 anys després de la seva retirada i amb 44 anys. La nord-americana jugarà contra l'australiana Join i també jugaran dobles amb la seva germana Venus de 46 anys. En ciclisme, Marcel Camprubí es proclama nou campió d'Espanya en ruta a Sabiñánigo, a Osca. El barceloní de 25 anys obté així la seva primera victòria professional i s'imposa un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata, i a Urko Berrade, bronze.
8: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
5: En natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya amb el 100 braça. El nedador català, que dissabte va batre el rècord del 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any que ve. I tot plegat va ser als campionats d'Espanya de Mallorca. En bàsquet, Catalunya perd amb la Gran Bretanya l'amistós jugat ahir al Nou Congost, 74-76, tot i que la selecció catalana va tenir llançament per guanyar partit. Catalunya torna a jugar després de 3 anys i aplega més de 2.500 espectadors que van assistir a partit a Manresa. En hoquei patins, a Vilafranca, és nou equip de l'hoquei lliga masculina, ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu a playoff. El Manlleu ha presentat recurs, el TAS va suspendre el playoff, però al final s'ha acabat jugant. I el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entén què ha volgut fer el Manlleu.
9: Sí, crec que aquesta protesta que fan ells ja ha succeït diverses vegades aquesta temporada. Al final la protesta no té cap sentit. Si al final si un equip presenta alineació indeguda, si l'alineació és indeguda, s'ha de donar els 3 punts. Això ja ha sigut així moltes vegades. I bueno, llavors l'única opció que queda és pensar que ho han fet per allargar el tema.
5: Al final, els equips que pugen a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins són el Lloret i el Vilafranca.
4: Dos quarts d'11 del matí, la inflació es manté al 3,2% al juny en el conjunt de l'Estat. És el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Justament el govern espanyol aprova avui la pròrroga de part del conegut com a escut social durant 3 mesos amb incògnites com la bonificació dels carburants. La reunió extraordinària del Consell de Ministres també presentarà un nou quadre macroeconòmic per posar en marxa el procés per elaborar els pressupostos. I cursa contra rellotge per localitzar supervivents dels terratrèmols a Veneçuela. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 dels quals espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. Arguments destacats d'aquest dilluns 29 de juny. A partir d'ara també us explicarem que enmig d'un clima creixent de tensions hi ha una reunió del nivell avui a Brussel·les entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina. I arrenca una nova edició del festival Estiu, que es fa en 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. I a l'espai Aula Oberta parlarem del programa de reforç de matemàtiques. En esports, Montsel, Canadà, primera classificada pels vuitens de final del Mundial de Futbol, ha superat Sud-àfrica per 1-0 al descompte.
5: Avui, als 16ens de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 10:15 de la nit, Alemanya-Paraguai.
4: Matí assolellat, tret del Pirineu, on es manté algun núvol matinata tòrrida, litoral i a l'Empordà. A partir del migdia creixeran nuvolades i tindrem alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al Ripollès i a la Garrotxa. Màximes una mica més baixes arreu, a excepció de la costa. Dos quarts d'11 i 2 minuts, la inflació es manté estable al juny i per tercer mes consecutiu se situa en el 3,2% en el conjunt de l'Estat, segons la data avançada de l'Institut Espanyol d'Estadística. L'electricitat i el gas han contribuït a l'alça dels preus després de perdre a finals de març les rebaixes fiscals que se'ls aplicaven per la guerra. Els carburants, que les han mantingut durant el juny, han moderat la seva contribució a la inflació. Segons el govern espanyol, sense aquestes mesures, la inflació hauria pujat un punt més. I el govern espanyol justament renova les mesures contra els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, aprovades fa 3 mesos i que caduquen demà. Serà durant una reunió extraordinària del Consell de Ministres i amb dubtes sobre el futur de la bonificació dels carburants, entre altres qüestions. L'executiu de Pedro Sánchez ho fa coincidir amb la posada en marxa del procés per elaborar els pressupostos. Madrid, Ani Sainz Deja.
10: La intenció de l'executiu central és mantenir part de l'escut que va impulsar el mes de març en plena escalada de preus del petroli i que va incloure, entre d'altres, la rebaixa de l'IVA dels carburants, el gas o la llum. L'anunci es farà coincidir amb la presentació del nou quadre macroeconòmic. Les actuals previsions són d'abans de l'esclat de la guerra de l'Iran i llavors es va preveure un creixement del 2,2% del PIB. Amb les xifres actualitzades, ja es podrà engegar la maquinària dels nous pressupostos generals. Este dissabte, Pedro Sánchez va mantenir la intenció d'aprovar-los, tot i que per ara no tenen el suport de Junts.
11: I el govern va fer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027.
10: La previsió de la Moncloa és que el debat parlamentari sobre els comptes arribi al Congrés a partir de la tardor, abans de les vacances d'estiu. Haurà de convocar les comunitats per fixar els objectius d'estabilitat.
4: Pausant aquest context, hi ha noves declaracions aquest matí a l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Leire, la suposada trama per entorpir processos judicials contra el PSOE. Està citada com a testimoni Carmen Pano. Aquesta empresària, que també va declarar en el cas Mascaretes, va explicar que havia portat 90

0: de 1.000 euros a la seu dels socialistes per indicacions de l'empresari Víctor Daldama. Posteriorment va denunciar que una persona pròxima a l'entorn socialista l'havia intentat subornar perquè canviés la seva versió. També està citat el xofer de Pano, que va assegurar que havia vist els diners.
1: Tresca Info. BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny. Tresca Info.
0: 5 dies després del doble terratrèmol, Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança. El balanç final de la tragèdia natural no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits, i encara hi ha desenes de milers de desapareguts. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
2: Camilla del cinquè dia des dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela de més de 7 graus, i cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimonis de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
3: Si el primer dia todo, o sea, o más gente hubiera ayudado, así como nosotros, que no voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio, ¿quién lo va a ayudar?
2: La Guaira és una regió de Veneçuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Veneçuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans que viuen fora del país i que desesperats han volat fins a Veneçuela per localitzar els seus familiars.
0: La República Democràtica del Congo eleva fins a 360 el nombre de morts a causa del brot d'Ebola i xifra en prop de 1.300 els casos confirmats per aquesta febre hemorràgica que es va detectar el 15 de maig passat. Segons les autoritats congoleses, la taxa de letalitat d'aquest virus de l'Ebola és de més del 28% i calculen que hi ha més de 500.000 de persones hospitalitzades i en aïllament. L'Institut de Salut Pública del Congo assegura que s'han rastrejat ja el 87% dels contactes de les persones contagiades, però admeten que encara no saben quina és l'extensió geogràfica d'infecció del virus de l'Ebola i que cal investigar una àrea més àmplia. La soca d'aquest virus de l'Ebola té una taxa de mortalitat d'entre el 20 i el 50% i per ara no existeix cap vacuna específica. Marxem a la capital comunitària avui a Brussel·les. Reunió d'alt nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín. El grup comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles. Bruno Forteamiras.
4: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea.
1: Trescat Info.
0: Els bombers han extingit aquesta matinada un incendi que ha cremat unes 25 hectàrees a la timoneda d'Alfés al Segrià, un espai protegit on edifiquen espècies d'ocells estèpics en perill d'extinció. L'Ajuntament dona per fet que la causa és humana i reclama al govern que actuï per evitar actes de vandalisme a la zona. Lleida, Estela Bosoms.
5: Els agents rurals investiguen les causes del foc, que va començar poc abans de les 10 de la nit, però segons l'alcaldessa d'Alfés, Dèlia Almenara, tot apunta que no van ser naturals. Recorda que al costat de la timoneda encara hi ha les velles instal·lacions d'un aeròdrom on cada cap de setmana s'acumulen persones que hi fan botellot i sovint hi ha episodis de vandalisme. Els antics edificis estan pendents d'enderrocar per part de la Generalitat, que també preveu reforçar els tancaments de l'espai, reconegut com a CEPA, Zona d'Especial Protecció d'Aus de Secà de la Plana de Lleida. L'alcaldessa assegura que un incendi com el d'aquesta nit demostra que s'hi ha d'actuar.
6: Que se't creme una cosa que és patrimoni, pues, és important. Jo crec que hauria de ser important, no?

0: només per als fes, sinó pels municipis del costant i que es visualitzés una mica més, perquè està molt abandonat, la veritat. I recursos, doncs no en tenim.
1: El foc va mobilitzar fins a 17 dotacions dels bombers i poc abans de les 2 de la matinada l'han pogut extingir gràcies també als pagesos que hi van fer tallafocs.
2: Tresca Info. Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Tresca Info.
3: Amb un concert de l'Andrea Motis, Guitar Trio, vull començar una nova edició del Festival Estiu, que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló, d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
4: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, avui Andrea Motis portarà a Castelló d'Empúries el seu últim treball, Intimate, acompanyada pels guitarristes Jurandir de Silva i Josep Travé. It serves to condition me and smother my kings. You Send Me Flying és precisament una cançó d'Amy Winehouse que versiona en aquest nou disc. Un repertori amb jazz, bossa nova i cançó popular, en un diàleg ple de sensibilitat entre la seva veu, el so de la trompeta i les guitarres. I tot en un format ben íntim.
5: Per mi és un disc que t'ha d'acompanyar la intimitat i no té més pretensió que això. Que el repertori sigui molt variat i molt eclèctic, que els meus acompanyants també ho són. El Jurandir de Silva és brasiler, toca molt groovy, és com un percussionista però tocant la guitarra. I el Josep Travé és un músic molt bon acompanyant i molt bon músic que m'ha acompanyat des de que tenia 13 anys i també és com una referència que he tingut tota la vida, per tant, no sé, vull que sigui recollit, vull que sigui com un foc de camp.
4: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença avui amb un 80% d'entrades venudes.
6: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
4: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5 són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
3: I si us estimeu més quedar-vos a casa, Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie El, prequela de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming, juntament amb Millennial Mal, producció original de Filmin, i Olivia Disney Plus, Marc Garriga. Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
7: I would just like to raise a glass to all of you. My friends. 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, on entrava a la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rosa no és incompatible amb ser intel·ligent, ara sabrem com li va anar a l'institut. Dimecres arriba a Prime Video Elle, la sèrie que mostra com la protagonista Elle Woods també va haver de lluitar a l'institut amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maintree agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols.
8: La Facultat de Geografia i Història ha resuelto otorgarle una beca económica
9: a las alumnas menores de 30 años.
7: Filmin i Disney també estrenen produccions pròpies. La plataforma catalana presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado. La protagonista és una bibliotecària a l'atur, als 40, que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per un error burocràtic. Allà intenta amagar la seva edat i lidia amb els codis de la joventut actual. I a Disney Plus arriba dimecres Olivia, creada per l'humorista Flippy, amb Kira Miró i Fernando Tejero, una comèdia familiar protagonitzada per un home del temps que s'ha de refugiar a la finca del seu pare, amb qui no es parla.
10: I sell photocopiers.
11: We really do.
7: Mentrestant, dijous arriba a Movistar Plus la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per un pare de família que viu una doble vida com a assassí en sèrie fins que l'Alzheimer comença a fer que confongui els dos mons. La protagonitza Patrick Dempsey, el doctor Shepard d'Anatomia de Grey. Completa la llista de novetats destacades la tercera part.

0: d'Enola Holmes, que s'estrena a Netflix dimecres. Un nou episodi de la saga de la germana de Sherlock Holmes, a qui encarna Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things.
1: Tell me the truth.
2: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
3: Vols saber què passa al Parlament?
4: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
5: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
3: T'ho expliquem cada setmana a 3Cat Info.
6: Podem dir que està en temps de descompte.
7: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
8: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
9: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
10: La prohibició de les compres especulatives serà
11: estrepitoso fracasso de la izquierda.
3: Escolta l'Hemicicle.
12: S'aixeca la sessió.
3: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalan.
13: 3:15. Fem atenció al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. A aquesta hora ja s'ha reobert la circulació a la P2, a Montblanc, direcció Lleida, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident. Ara queda un carril tallat per retirar els vehicles implicats i retencions d'uns 2 quilòmetres. Complicada encara la circulació a la P7 entre Llinars i la Roca del Vallès, sentit sud. Hi ha aturades per un vehicle avariat que talla un carril. I a la C32, Arenys de Mar, en aquest cas hi ha lentitud, sentit Mataró, per unes obres. A l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona, queda lentitud en punts de les rondes, especialment Ronda de Dalt, a l'alçada d'Horta, sentit Besòs, hi ha un carril tallat per un accident. Transport públic, avui estem molt pendents d'aquesta vaga Rodalies. Recordem que els serveis mínims establerts a aquesta hora són només del 33%. En paral·lel, hi ha retards destacats en diverses línies de trens regionals. A l'R11, el tren de Barcelona-Sants, que havia d'arribar a Portbou a les 10:42, circula amb 3/4 d'hora de retard.
3: El temps.
13: Amb la Gemma Puig.
15: Hem començat avui al matí amb un cel una mica més ennuvolat. De nit matinada, fins i tot alguna tímida precipitació s'ha deixat escapar cap al Pirineu, però sí que aquests núvols han fet que altre cop les temperatures no baixessin gaire. Nit tòrrida a la costa del litoral central, principalment, però també la tramuntana cap a l'Empordà. Ha mantingut aquesta temperatura a la banda alta, 27 de mínima a Figueres, 27 a Barcelona, 26 a Sitges, 25 a Mataró, i també nit tropical a moltes comarques de Ponent, del prelitoral, o fins i tot en algun punt de el Prepirineu. Un matí de sol, tret això sí encara d'aquests núvols que es mantenen cap a la Vall d'Aran, també en punts de la Cerdanya, Ripollès, a la resta, estabilitat i sol, vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i temperatures que al migdia quedaran una miqueta més baixes. Es notarà sobretot cap a comarques interiors i cap al Pirineu. No es notarà a la mateixa línia de la costa on mantindrem aquests valors alts i, a més, amb aquesta xufogó marcada encara. De cara a la tarda tindrem nuvolades, ruixats, que aniran descarregant cap a sectors del Pirineu, localment amb intensitat en aquest sector del Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta o calamar-se. De cara als propers dies, demà mantindríem, si fa no fa, la mateixa tendència de temps, potser baixa una mica la temperatura durant la nit i matinada, a la tarda repetiran els ruixats, i la tendència és que aquesta setmana la temperatura es vagi normalitzant, seria ben bé entre dimecres i dijous, tindrem unes temperatures una mica més normals per l'època.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
16: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
17: Obrim l'aula per parlar de programes de reforç de matemàtiques. Aquest curs, més de 800 centres es focalitzaran en aquesta matèria. Una de les propostes és el programa Florence, que combina la intervenció directa a l'aula amb la formació intensiva del claustre per part d'un assessor extern. Visitem l'escola Montpalau de Pineda de Mar, al Maresme, un dels centres que ja hi treballen.
18: Vam veure que era un programa que encaixava molt bé amb el que necessitàvem, ja que tenia una part de codocència i modelatge a l'aula, una part de formació en claustre, que també la necessitàvem, i una part d'activitats que ens ajuda a generar aquesta línia d'escola.
17: És l'Aida Benet i és la cap d'estudis del centre. L'Òscar Fuster és el referent del programa Florence.
19: Llavors, en molts casos ens trobem això, com que la línia de centre està com trencada, no? I molts mestres tiren de les seves habilitats, de les seves capacitats, però que falta construir aquesta coherència perquè el centre pugui anar avançant d'una forma molt més consolidada, no?
17: al programa.

0: El programa té una durada de 3 anys. Durant el primer curs, l'Òscar ha visitat cada 15 dies al centre i ha preparat un total de 10 sessions per a quart i cinquè de primària. Són sessions dinàmiques. Es tracta de parlar, deduir, jugar i experimentar amb materials en comptes d'aplicar fórmules repetidament.
1: És molt més fàcil arribar a través de la manipulació d'aquell material per després anar a la part molt més abstracta del paper, no? Llavors, considero que el fet de que aquests materials també són molt atractius, porten molt de color, porten unes formes que són agradables al tacte, llavors això genera d'entrada expectativa i ganes de saber com s'ha de fer servir aquest material.
0: Aquestes sessions contextualitzades i el material manipulable permeten als alumnes entendre millor els conceptes claus, com veiem amb la Caral.
2: A nosaltres a classe vam fer patterns blocks que em van ajudar molt per trobar els angles de cada figura. Jo vaig trobar una que em va agradar molt. Vaig agafar dos triangles de 60 graus i un de 30. I quan els vaig unir vaig trobar que l'angle d'aquella figura, el més gran, era de 150 graus.
0: I és que el programa Florence proposa una manera de treballar que agrada als alumnes. Sentim l'Iker, la Caral, la Carla i la Inara.
3: M'agrada molt mates, m'agraden molt les multiplicacions i les divisions, però amb aquesta manera que ens ha ensenyat l'Òscar, amb el material, m'ha ajudat una mica a entendre més coses.
2: Estic més motivada perquè no és només fer operacions, fem també jocs.
4: A mi m'agradaven molt les matemàtiques, però amb aquest projecte que ens ha ensenyat a l'Òscar, m'agraden molt més les matemàtiques.
5: Les multiplicacions, les divisions, les veig més fàcil cada vegada.
0: Al final de cada sessió, els alumnes fan dues fitxes, una per revisar què han après i l'altra per recollir com s'han sentit.
5: Entretinguda, fàcil i xula, i a vegades una mica difícil.
3: Xulo, divertit, algunes vegades una mica difícil.
4: Contenta, nerviosa, emocionada.
6: Nerviosa per si no et surt?
4: No, nerviosa perquè m'agrada molt l'Inar.
6: Per la sorpresa, eh?
4: Sí.
0: Aquesta informació permet als formadors fer un seguiment de la classe, però també revisar les propostes de cara al futur.
1: Per nosaltres és tenir indicadors per veure com fer una proposta de millora de cara a cursos propers, no? De dir, aquesta activitat ens ha funcionat millor, en quin aspecte, com el podem millorar. Sí que és veritat que nosaltres tenim unes sessions base i sobre aquestes sessions base podem estirar més cap als nens que tinguin una miqueta més d'habilitats matemàtiques, però també tenim en compte que hi ha un terra, que aquest terra també l'hem de tenir present pels alumnes que també tenen més dificultats, no?
0: L'altre punt fort del programa és la formació directa a tot el claustre. A mestres com la Marina Llobet els ha permès guanyar en seguretat.
7: Personalment, a mi em costaven molt les mates com a mestra. Jo m'haig de preparar molt les classes de mates i encarar-ho d'aquesta manera m'ha donat seguretat perquè realment ho veus d'una altra manera, no de com ho hem estudiat nosaltres sempre, no? Podem manipular-ho, podem tenir molts suports visuals i això a la vegada que ho estàs explicant, aquesta seguretat també es nota.
0: Amb només un curs, l'escola assegura que ja ha notat els primers resultats.
8: A nivell de centre hem vist que fins i tot els nens amb dificultats se n'han pogut en sortir a diferents nivells, que han pogut estar més inclosos a l'aula en totes les activitats, que la motivació de l'alumnat ha crescut moltíssim i que alumnes que eren bons en matemàtiques i alumnes que els hi costava una mica més, tots han fet connexions.
0: El programa Florence és un exemple de com es pot motivar professors i alumnes a l'hora de treballar les matemàtiques i acompanyar els centres a repensar i construir una programació pròpia. Amb ells, tanquem l'aula.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
10: L'Ajuntament de Castell de Mur al Pallars Jussà culmina l'esperada rehabilitació de l'ermita de Sant Feliu. N'ha recuperat el valor patrimonial després d'anys de deteriorament amb una actuació que ha permès evitar el col·lapse estructural i posar en valor un espai clau des del punt de vista històric, arquitectònic i paisatgístic. Anem cap a Castell de Mur amb el nostre corresponsal a la zona, el Pau Rovira.
11: Els treballs han consolidat l'estructura de l'ermita de Sant Feliu que presentava afectacions molt greus, tal com ens ha explicat l'alcalde del municipi municipi, Miquel López.
12: Hem recuperat molt més que un edifici. Recuperem un element patrimonial de gran valor històric, arquitectònic i paisatgístic que es trobava en un estat molt, molt avançat de deteriorament. L'ermita tenia problemes estructurals importants, la coberta havia desaparegut, un dels murs laterals estava completament esfondrat, l'absis presentava danys greus i l'accés estava molt malmès. Davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una intervenció integral que, com veieu, ha permès recuperar Sant Feliu.
11: També s'han reconstruït els paraments malmesos

0: parades d'autobusos.
1: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
2: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres,
5: l'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
6: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
6: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info. Esports.
7: Montse Raia, bon dia.
8: Hola, bon dia. Classificació històrica del Canadà per als vuitens de final del Mundial de Futbol. És la primera vegada que l'equip nord-americà supera una eliminatòria d'una Copa del Món. I va ser gràcies a guanyar Sud-àfrica per 1-0, gol a minut 92 de Stephen Eustaquio. En vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada a partir de les 3. Ronald Koeman, seleccionador holandès.
9: Jo crec que és un gran partit entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos, no estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
8: Avui dels setzens de final, a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, i a les 7 de la tarda, Brasil-Japó. També demà al Mundial, França buscarà un lloc als vuitens de final contra Suècia. La selecció espanyola jugarà dijous en setzens de final contra Àustria a les 9 del vespre. En futbol, l'Alavés i el Girona s'enfrontaran en un amistós de pretemporada dissabte 25 de juliol a les instal·lacions del Royal Albert Training Center a les Preses, a Girona. Serà el tercer partit de preparació confirmat per el quart partit de preparació de pretemporada confirmat per al Girona. En hoquei patins, Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029, té 24 anys, ve del Pons Lleida, equip amb el que ha disputat 3 temporades, l'última en condició de cedit. L'argentí ha jugat a la Lliga Italiana i té una gran capacitat anotadora en les accions a bola aturada. La passada temporada, Nico Ojeda va ser el pitxitxi de l'hoquei Lliga amb un total de 26 gols. En ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví. El barceloní de 25 anys és nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista de l'equip Pinarello es va imposar ja a Sabinyàniu, a Osca, a un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata, i Urko Berrade, bronze.
10: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la sèrie. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
8: En natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya amb el 100 braça. El nedador català, que dissabte ja va batre el rècord del 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any que ve. Tot plegat ha estat als campionats d'Espanya de Mallorca, també rècord estatal per al nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hawk, en 200 lliures. Avui comença el torneig de tennis de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana que participa, no juga fins demà i ho farà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui debut del vigent campió i número 1 mundial, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de demà, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Join i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys.
4: 3Cat Info.
8: El motor Marc Márquez queda 40 punts del nou líder del Mundial de MotoGP, que és Jorge Martín, després del Gran Premi dels Països Baixos. Martín va acabar tercer ahir, mentre Márquez va ser setè i lamenta la topada amb Dijan Antonio. Gran remuntada d'Àlex Márquez, del 12è al 5è lloc. Victòria per Ai Ogura, el primer japonès que guanya una cursa al Mundial en 22 anys. Direm també que en

0: motor, George Russell retalla punts sobre Antonelli a la general de Mundial. La Fórmula 1 ara és a 40 punts. Russell va guanyar ahir el Gran Premi d'Àustria.
1: 3CAT Info.

0: Són les 11. El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia i la situa en el 2,6% del producte interior brut per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures el conegut com a escut social prorroga 3 mesos. Això mentre la inflació es manté al 3,2% al juny, el conjunt de l'Estat és el tercer més consecutiu que se situa en aquest percentatge, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. I contribueix que el preu dels carburants es moderi, en canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Fins a les 5 de la tarda, els serveis mínims per la vaga de Renfe fixen el pas d'un de cada 3 trens habituals a Rodalies. Segons la companyia, l'aturada només provoca que circulin un 6% menys dels combois, però al matí, molts usuaris que no sabien que hi havia vaga s'han hagut d'esperar més temps del que és habitual a les andanes. Hores clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols de Veneçuela, mentre creixen les crítiques internes per la falta de capacitat de resposta. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. L'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. A Alemanya van arribar als 41,7 graus i a Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40. L'Organització Mundial de la Salut xifra en més de 1.300 les persones mortes fins ara per la calorada. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. El Servei Català de Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes.
1: Esports. Doncs comencem parlant de la selecció del Canadà, que es classifica per primera vegada per als vuitens de final d'un Mundial de Futbol, en superar Sud-àfrica per 1-0. Els vuitens jugaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que es disputa la pròxima matinada. Avui, als setzens de final del Mundial, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai. Espanya jugarà dijous contra Àustria. I avui comença el torneig a Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro, i en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camproví, nou campió d'Espanya en ruta.
0: Pel que fa al temps, matí assolellat, tret del Pirineu, on es mantenen alguns núvols, matinada tòrrida al litoral i a l'Empordà. A partir del migdia creixeran nuvolades i tindrem alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al Ripollès i a la Garrotxa. Màximes una mica més baixes arreu, tret de la costa.
2: 3CAT Info.
0: Doncs bé, comencem parlant del govern espanyol, que millora les previsions de creixement de l'economia malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran i el situa en el 2,6% del producte interior brut per aquest 2026. El Consell de Ministres, que s'ha avançat un dia per evitar que caduquin les mesures anticrisi, presentarà avui el nou quadre macroeconòmic com a pas previ a elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Anem cap a Madrid per ampliar-ho. Allà hi tenim en Dani Sainz de AHA. Dani, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'economia espanyola seguirà creixent per sobre que la resta de països europeus, segons les xifres que donarà a conèixer este migdia el ministre d'Economia i vicepresident espanyol, Carlos Cuerpo. Segons ha avançat la Moncloa, el quadre macroeconòmic que ha aprovat el Consell de Ministres inclou una previsió de creixement del 2,6% del PIB per este 2026. Són 4 dècimes més del que havia calculat el mateix executiu central l'any passat, abans de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà, que hauria tingut un impacte limitat sobre l'economia segons aquestes dades. La tendència dels preus de l'energia a estabilitzar-se marca també la decisió del govern espanyol de mantenir algunes de les mesures de l'escut anticrisi aprovat fa uns mesos, com ara les rebaixes de 20 cèntims als carburants i que també s'hauran d'anunciar avui.
0: Entesos, doncs, gràcies, Dani, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: A tot això, la inflació es manté estable al mes de juny i per tercer mes consecutiu se situa en el 3,2% al conjunt de l'Estat, segons la dada que ha avançat l'Institut Espanyol d'Estadística. L'electricitat i el gas han contribuït a l'alça dels preus després de perdre, com ara sentíem a finals de març, les rebaixes fiscals que se'ls aplicaven per la guerra. Els carburants, que les han mantingudes durant el juny, sí que han pogut moderar la seva contribució a la inflació. Segons el govern espanyol, sense aquestes mesures, la inflació hauria pujat un punt més. I la líder de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, qualifica de ciència-ficció que Pedro Sánchez pretengui aprovar els pressupostos de l'any que ve. Això ho ha dit en una entrevista del programa Matins de TV3.
4: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors.
0: Nogueras nega cap acostament del seu partit amb el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo.
4: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa pàgina. El senyor Illa i el senyor Feijóo estan d'acord en això.
0: La líder de Junts al Congrés manté sobre la taula la proposta que Pedro Sánchez s'aparti i investir un nou president que es comprometia a complir els seus compromisos amb Catalunya. I a tot això hi ha hagut noves declaracions aquest matí a l'Audiència Nacional en el cas Leire, la suposada trama per entorpir processos judicials contra el PSOE. Està citada com a testimoni Carmen Pano, és l'empresària que també va declarar en el cas Mascaretes, va explicar que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu dels socialistes per indicació de l'empresari Víctor de Aldama. Posteriorment va denunciar que una persona pròxima a l'entorn socialista l'havia intentat subornar perquè canviés la seva versió. També està citat a declarar avui el xofer de Pano, que va assegurar que havia vist aquests diners. 3CAT Info.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Renfe afirma que amb motiu de la vaga d'avui estan circulant un 6% menys dels trens habituals a Rodalies de Barcelona. L'aturada de 24 hores la convoca el sindicat ferroviari a escala estatal, és un sindicat minoritari. Els serveis mínims fora de l'hora punta estableixen que ha de passar un de cada tres trens. Sapiguem quina és l'evolució a aquesta hora. Nova connexió amb l'estació de Sants a Barcelona. Joan Garcia, bon dia.
5: Hola, bon dia. Poca afectació al servei d'aquesta vaga de 24 hores convocada a tot l'estat pel minoritari sindicat ferroviari. Fins a 9:45 a les Rodalies de Barcelona han circulat a un 94% dels trens que oferien un dia habitual. Això sí, amb alguns retards, sobretot els regionals. I ara mateix per Sants en passen més del 33% previst per aquesta hora els serveis mínims. Línies com les del Maresme o la del Garraf tenen 4 i 5 circulacions cada hora, amb algun retard puntual, també és veritat. Per tant, avui s'imposa de les regles d'hora en qualsevol vaga, que és viatjar amb més temps del previst per estalviar-se sorpreses, com ens ha dit que ha fet aquest usuari.
6: Puc anar al treball de quasi a la mateixa hora, perquè sempre procuro anar un temps abans.
5: A l'alta velocitat i la llarga distància han sortit tots els trens programats ara i comença a haver alguns retards, veiem a les arribades.
0: Molt bé, gràcies, Joan Garcia, des de l'estació de Sants. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Ara falten 6 minuts per arribar a 11:45 del migdia.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: 5 dies després del doble terratrèmol, Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia natural no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. I encara hi ha desenes de milers de desapareguts. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
7: Camí ja del cinquè dia des dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela de més de 7 graus. I cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimonis de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
8: Si el primer dia todo, o más gente hubiera ayudado, así como nosotros, vinimos voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio, ¿quién lo va a ayudar?
7: La Guaira és una regió de Veneçuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Veneçuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans que viuen fora del país i que desesperats han volat fins a Veneçuela per localitzar els seus familiars.
0: Doncs la derivada política d'això, gràcies a Joan Biosca, enviat especial a Veneçuela, és que la líder opositora veneçolana Maria Corina Machado diu que, arran dels terratrèmols, ha arribat el moment de tornar al país. Machado ho ha dit en una entrevista a la cadena nord-americana Fox News.
9: Ha arribat el moment. És el meu deure acompanyar la meva gent. Hem d'estar junts per abraçar-nos, per plorar i guardar dol plegats, però també per donar-nos força mútuament en aquest moment difícil.
0: Machado ha manifestat la seva intenció de tornar a Veneçuela des de la captura de Nicolás Maduro fa 6 mesos, fins i tot va regalar el seu Premi Nobel de la Pau a Donald Trump, però el president dels Estats Units, que tutela el país des d'aleshores, s'ha resistit a deixar-la tornar i ha prioritzat treballar amb el chavisme. I els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar el memoràndum d'entesa que estava en entredit. De fet, l'obertura segura i definitiva d'Hormuz inclou altres actors, com Oman, el país que hi ha a l'altra banda de l'estret. La diplomàcia iraniana confirma que ha mantingut una primera reunió amb les autoritats d'aquest país per abordar la gestió d'aquest punt. El control d'Hormuz ha estat l'origen de l'escalada de tensió que s'ha viscut dels últims dies entre Teheran i Washington. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquí, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran hi va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 2:15 a.m. a la República Democràtica del Congo eleva fins a 360 el nombre de morts a causa del brot d'Ebola i xifren prop de 1.300 els casos confirmats per aquesta febre hemorràgica que es va detectar el 15 de maig passat. Segons les autoritats congoleses, la taxa de letalitat d'aquest virus de l'Ebola és de més del 28% i calculen que hi ha més de 500.000 de persones hospitalitzades en aïllament. L'Institut de Salut Pública del Congo assegura que s'han rastrejat ja el 87% dels contactes de les persones contagiades, però admeten que encara no saben quina és l'extensió geogràfica d'infecció del virus de l'Ebola i que cal investigar una àrea més àmplia. La soca d'aquest virus de l'Ebola té una taxa de mortalitat d'entre el 20 i el 50% i per ara no existeix cap vacuna específica. I l'onada de calor que ha sufocat Europa els últims dies es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya, per exemple, va arribar als 41,7 graus i Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus. L'Organització Mundial de la Salut calcula que arran de les temperatures extremes han mort 1.300 persones a Europa i el balanç podria créixer encara més els pròxims dies. França ha registrat aquesta setmana 1.000 morts més del que és habitual. Adverteix que la xifra també és provisional en aquest cas. Tot i això, la ministra francesa de Salut, Stéphanie Rist, insisteix que la situació està lluny de la tragèdia viscuda durant l'onada de calor del 2003, quan van morir unes 15.000 persones.
10: Si la canícula és comparable d'un punt de vista...
11: Tot i que l'onada de calor és comparable a la del 2003, probablement no estem en la mateixa situació des d'un punt de vista sanitari. Veiem que el fet de fer prevenció i de tenir espais climatitzats a les residències de gent gran probablement farà que no hi hagi la mateixa mortalitat.
0: I més a prop de casa nostra, els bombers aquí a Catalunya han extingit aquesta matinada un incendi que ha cremat unes 25 hectàrees a la timoneta del Fes, al Segrià. És un espai protegit on nidifiquen espècies d'ocells estèpics en perill d'extinció. L'Ajuntament dona per fet que la causa és humana i reclama al govern que actuï per evitar actes de vandalisme en aquesta zona. Lleida, Estela Busoms.
9: Els agents rurals investiguen les causes del foc, que va començar poc abans de les 10 de la nit, però segons l'alcaldessa del Fes, Dèlia Almenara, tot apunta que no van ser naturals. Recorda que al costat de la timoneda encara hi ha les velles instal·lacions d'un aeròdrom, on cada cap de setmana s'acumulen persones que hi fan botellot i sovint hi ha episodis de vandalisme. Els antics edificis estan pendents d'enderrocar per part de la Generalitat, que també preveu reforçar els tancaments de l'espai, reconegut com a CEPA, zona d'especial protecció d'aus de secà de la plana de Lleida. L'alcaldessa assegura que un incendi com el d'aquesta nit demostra que s'hi ha d'actuar.
12: Que se't creme una cosa que és patrimoni, pues, és important. Jo crec que hauria de ser important, no només per als Fes, sinó pels municipis del costat i que es visualitzés una mica més, perquè està molt abandonat, la veritat. I recursos, pues, no en tenim.
9: El foc va mobilitzar fins a 17 dotacions dels bombers i poc abans de les 2 de la matinada l'han pogut extingir, gràcies també als pagesos que hi van fer tallafocs.

0: Actualitzem les dades pel que fa a l'estat del trànsit a carreteres i autopistes del país. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat és a l'AP7. Hi ha cua d'uns 8 quilòmetres entre Llinars i la Roca del Vallès sentit sud per un vehicle avariat que talla un carril des de ja fa una bona estona. També retencions a la C31 a Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. Precaució per una possible incidència en aquest punt. I a l'AP2 a Montblanc, direcció Lleida, on queda un carril tallat per retirar els vehicles d'un accident. Per obres, lentitud amb aturades a aquesta hora a la C32, Arenys de Mar, sentit Mataró, i a l'A2 d'Abrera-Esparreguera en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, avui pendents de la vaga Rodalies, recordem que els serveis mínims establerts a aquesta hora són només del 33%.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
3: Hem encetat aquesta setmana en presència d'alguns núvols que durant la nit i matinada ens han anat creuant, i això també ha fet que la temperatura doncs no baixés gaire ni torri de la costa central principalment, aquests 27 graus a Barcelona, 26 a Sitges, però també la tramuntana rescalfada ha deixat una mínima a Figueres de 27 graus i nit tropical a moltes comarques del prelitoral, també cap a Ponent i fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Amb núvols encara presents cap a la meitat nord, principalment cap al Pirineu, Vall d'Aran, també en alguns punts de la Cerdanya, Ripollès. En canvi, la resta es va imposant el sol i les temperatures avui al migdia recularan una miqueta. Es notarà sobretot cap a comarques interiors i cap al Pirineu, i no es notarà a la mateixa línia de la costa. Mantindrem els valors molt semblants i encara amb aquesta xafogó ben marcada. De cara a la tarda tindrem algun ruixat, alguna tronada cap al Pirineu, principalment cap al sector més oriental. Avisos en aquest sentit d'intensitat al Servei Meteorològic de Catalunya, Ripollès, Garrotxa, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta o calamarsa. I de cara a demà, doncs, mantindríem aquest mateix tipus de temps. Més sol al matí, ruixats de tarda, temperatures molt semblants. Sí que a partir de dimecres i sobretot de cara a dijous sembla que aquesta temperatura doncs s'aniria normalitzant per l'època.
2: Tresca Info.
4: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Ho veus?
8: Okay.
7: L'Angi Anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir... Posarem llum?
9: A la foscor.
7: O com dir... Aventureres, aventurers.
8: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
8: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
7: Xxt, silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
11: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
8: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
12: El món es mou, no s'atura i així sona.
13: Mapamundi. Històries globals que defineixen el segle XXI.
14: Mapamundi.
12: El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
13: El nou episodi del Mapamundi, entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
2: Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
12: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també a la plataforma 3CAT.
0: Les 11 i 20 minuts seguim. El Servei Català de Trànsit suposa afrontament el reial decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta a les carreteres en cas de retencions o de mal temps. Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Trànsit considera que pot provocar accidents i que arriba en un moment d'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. Miquel Jarque.
9: El Reial Decret detalla en el seu articulat que seran les comunitats autònomes les que podran habilitar els vorals. El decret preveu que circulin com a màxim a 30 km per hora i que s'habiliti una senyalització especial. Però reservar el voral per accidentats és un aspecte innegociable pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
14: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità nosaltres necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
9: Aquest any, més d'un 45% dels accidents mortals a les carreteres interurbanes de Catalunya han estat motoristes.
0: Hi ha mort justament un pilot de motos en un accident, en aquest cas al circuit del Carràs, al Segrià. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir què ha passat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Els fets van passar ahir al migdia, segons ha confirmat la Reial Federació Motociclista Espanyola en una nota de condol. L'accident va ser durant una cursa de superbikes de la Copa Amateur de Velocitat, tot just al començament de la competició. Hi va haver un xoc entre un grup de pilots en un revolt d'aquestes instal·lacions privades. Un dels participants, Samuel Levy, de 44 anys, es va fer ferides d'extrema gravetat i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i remetran un atestat informatiu al jutjat.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Aliança Catalana ha retirat la confiança en el que havia de ser el seu cap de llista i candidat a l'Ajuntament de Figueres, Arnau Liesa, perquè surt amb una noia que és menor. En un comunicat, el partit ha afirmat que aquesta mesura es pren després que la direcció s'assabentés d'aquesta situació personal, que consideren incompatible amb els principis fundacionals del projecte polític. Poc després, el mateix Liesa ha explicat que havia començat una relació amb una exalumna seva de més de 16 anys. També afirma que es va equivocar en no informar-ne el partit. Segons ha dit, per responsabilitat i per evitar generar un perjudici a l'organització, ha decidit presentar la seva renúncia. I Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien els talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any. Pels vols de la Revella de Sant Joan van estar uns dos dies sense cobertura. En plena temporada turística alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits de Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura. Tossa de Mar, Laia Claret.
16: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
17: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
16: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitellón és el president.
18: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
16: L'alcalde del municipi, Martí Pujals, especifica que moltes vegades els falta una resposta ràpida i interlocutors per part de les companyies, per tant demana supervisió als ens supramunicipals.
19: El que estem demanant és que la Generalitat o l'administració estatal, que és la competent en definitiva, que actuïn. L'administració competent ha de supervisar aquest servei i no podem admetre aquesta disfuncionalitat recurrent.
16: Tossa de Mar arriba a triplicar la població habitual diària en temporada alta.
0: Esports. Montse Raya, bon dia.
20: Hola, bon dia. Classificació històrica del Canadà per als vuitens de final del Mundial. És la primera vegada que l'equip nord-americà supera una eliminatòria d'una Copa del Món. I va ser gràcies a imposar-se ahir a Sud-àfrica per 1-0, gol al descompte, al minut 92, de Stephen Eustaquio. En vuitens, el Canadà jugarà contra el guanyador dels Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada a partir de les 3. Ronald Koeman, seleccionador neerlandès.
21: Marruecos es un equipo fuerte, es un equipo atractivo que quiere jugar ofensivo con jugadores con mucho talento, pero enfrente de ellos hay un equipo fuerte también holandés y sabemos dónde está nuestra fuerza, sabemos dónde tenemos que frenar a ellos.
20: Avui dels setzens de final, a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó. Carlo Ancelotti, seleccionador brasiler.
22: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
20: La selecció espanyola de futbol jugarà dijous en 16ens de final del Mundial contra Àustria a partir de les 9 del vespre. Fora del Mundial, però encara en futbol, el Girona jugarà contra l'Alavés en un amistós de pretemporada dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. És el quart amistós confirmat pel Girona d'aquesta pretemporada. En hoquei patins, a Barça fitxa Nico Ojeda fins al 2029. L'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, on ha jugat 3 temporades, l'última en condició de cedit. Ojeda ha jugat a la Lliga Italiana i té una gran capacitat anotadora en les accions a bola aturada. La passada temporada, Nico Ojeda va ser el pichichi de l'hoquei Lliga amb un total de 26 gols.
2: 3CAT Info.
20: L'equip UAE acaba de confirmar els 8 ciclistes que disputaran el Tour de França amb la presència de Tadej Pogacar i la baixa confirmada de Marc Soler, tal com va avançar 3CAT Info ara fa uns dies. L'UAE disputarà el Tour amb aquests ciclistes, Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Félix Groscharner, Brandon McNulty, Nils Pollitt, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. I encara en ciclisme, Marcel Camprubí és el nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista de l'equip Pinarello es va imposar ja a Sabiñánigo, a Osca, un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata, i Urko Berrade, bronze. El ciclista barceloní de 25 anys va ser el primer en aquesta prova, que era de 211 quilòmetres i 3.160 metres de desnivell positiu, i es va imposar just a l'última pujada final.
1: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i...
20: Camprubí no està a priori entre els seleccionats del seu equip Pinarello per córrer el Tour de França. En natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya, el 100 braça. El català, que dissabte ja va batre el rècord del 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any vinent. També rècord d'Espanya per al nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hawk, en 200 lliures, tot plegat als campionats d'Espanya de Mallorca.
2: 3CAT Info.
20: Avui comença el torneig de tennis de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui debut del vigent campió i número 1 mundial Jannik Sinner contra Kecmanovic, i del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. A motor, Marc Márquez queda a 40 punts del nou líder del mundial de MotoGP, que és Jorge Martín, després del Gran Premi dels Països Baixos. Martín va acabar tercer ahir, mentre Márquez va fer setè i lamenta la topada amb Dijan Antonio. Gran remuntada d'Àlex Márquez, del 12è al 5è lloc. Victòria per a Ai Ogura, el primer japonès que guanya una cursa mundial en 22 anys. A l'apartat negatiu, caiguda de Marco Bezzecchi, tot i que les proves descarten lesió important. També va abandonar Pecco Bagnaia i Pedro Acosta per problemes físics. Acosta l'operaran demà.
2: 3CAT Info.
20: En hoquei patins, el Vilafranca és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 a la tornada de la final, disputada un mes després de l'anada. Això és perquè Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret a l'últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu a playoff. El Manlleu va presentar recurs, el TAS va suspendre el playoff, però al final s'ha acabat jugant, i el capità del Vilafranca, Roger Martí, no entenc què ha volgut fer el Manlleu. Per la seva banda, el capità del Manlleu, Roger Codina, ataca la federació.
3: Jo no m'imagino

Són 11:45, fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia i la situa en el 2,6% del producte interior brut per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures del conegut com a escut social prorroga 3 mesos. El mateix dia que hem sabut que la inflació es manté al 3,2% al juny, el conjunt de l'Estat és el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge, segons l'Institut Espanyol d'Estadística, i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten perquè se'ls va deixar d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Hem passat també per Veneçuela. Són hores clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols, mentre creixen les crítiques internes per la falta de capacitat de resposta. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts.

0: A partir d'ara ja us podrem avançar que el Premi Cerverí 2026 de la millor lletra original de cançó en català ja té finalistes. En una llista d'un total de 10 temes hi trobem noms com la Ludwig Bang, Maria Jaume o el Petit de Calaril. A partir de dilluns que ve es podrà votar al web de Catalunya Ràdio i el resultat se sabrà el 15 de setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona. I a Comarca Gironina justament arrenca una nova edició del Festival Estiu que es fa en 6 escenaris diferents, Castelló d'Empúries i Empúria Brava, l'Alt Empordà, per exemple. Avui, concert inaugural de l'Andrea Motis Guitar Trio. La programació inclou fins diumenge noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya. I en esports, què destaquem, Montserraia?
1: Doncs que la selecció dels Països Baixos, dirigida per Ronald Koeman, buscarà la pròxima matinada un lloc als vuitens de final del Mundial de Futbol. Els neerlandesos s'enfronten al Marroc. Qui guanyi jugarà als vuitens contra el Canadà, que ha eliminat Sud-àfrica 1-0.
0: I acabem amb el temps. Matí assolellat, tret del Pirineu. Aquí es mantenen alguns núvols. Ha estat una matinada tòrrida al litoral i a l'Empordà. A partir d'ara al migdia, però ja creixen nuvolades, tindrem alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al Ripollès i a la Garrotxa. Màximes una mica més baixes arreu, tret, però aquí no, a la costa. Bon dia, passen 3 minuts i mig de 11:45 del migdia. Us acompanya a aquesta hora i fins al punt del migdia, Estel Batet.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol millora les previsions de creixement de l'economia malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran i el situa en el 2,6% del producte interior brut per aquest 2026. El Consell de Ministres, que s'ha avançat un dia per evitar que caduquin aquestes mesures anticrisi, presentarà avui el nou quadre macroeconòmic com a pas previ a elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: L'economia espanyola resisteix l'embat de la guerra a l'Orient Mitjà i continuarà creixent per sobre que la resta de grans economies europees. Les xifres que anunciarà este migdia el ministre i vicepresident Carlos Cuerpo milloren 4 dècimes les previsions de l'executiu de l'any passat i eleven el creixement per este 2026 al 2,6% del PIB, segons avancen fonts de la Moncloa. Un impuls que continuarà almenys fins al 2029 amb l'economia creixent per sobre del 2%. En aquest context, el Consell de Ministres anunciarà també quines mesures es mantenen de l'últim escut anticrisi aprovat fa uns mesos amb l'esclat del conflicte i que va incloure una rebaixa de 20 cèntims el litre del carburant. Des de Sumar també fan pressió perquè es recupera el

0: decret que congelava els preus dels lloguers i que va tombar el Congrés. Yolanda Díaz, ministra de Treball, apela directament al PSOE.
1: Y por tanto lo que le pido es un paso adelante para que en el tiempo que queda de legislatura demostremos lo que somos el mejor gobierno, sin lugar a dudas, de nuestro entorno, pero además el mejor gobierno que ha cambiado la vida de los españoles y las españolas, el gobierno que da esperanza, que da tranquilidad a la ciudadanía.
0: El full de ruta de la Moncloa, però, passa també per la presentació dels pressupostos generals. Avui es fa un primer pas amb la presentació del quadre macroeconòmic i a la tardor es preveu que es comença a debatre al Congrés, on continua sense tenir prou suports per tirar endavant.
2: Doncs això passa amb aquestes noves dades sobre la taula de la inflació, que es manté estable al juny i per tercer mes consecutiu se situa al 3,2% al conjunt de l'Estat. És la dada avançada de l'Institut Espanyol d'Estadística. L'electricitat i el gas han contribuït a l'alça dels preus, després de perdre a finals de març les rebaixes fiscals que se'ls aplicaven per la guerra, els carburants, que les han mantingudes durant el juny, han moderat, aquesta sí, la seva contribució a la inflació. Segons el govern espanyol, sense aquestes mesures, la inflació hauria pujat un punt més.
3: Entén el món que t'envolta en profunditat.
4: El radar de 3CAT Info.
3: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
2: 5 dies després del doble terratrèmol, Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però cada vegada amb menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Encara hi ha desenes de milers de desapareguts. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
5: Camilla del 5è dia des dels 2 terratrèmols aquí a Veneçuela de més de 7 graus. I cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimonis de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
6: Si el primer dia todo, o más gente hubiera ayudado, así como nosotros, vinimos voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio, ¿quién lo va a ayudar?
5: La Guaira és una regió de Veneçuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Veneçuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans que viuen fora del país i que desesperats han volat fins a Veneçuela per localitzar els seus familiars.
2: Avui a Brussel·les, reunió d'alt nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín. El club comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles. Brussel·les, Bruno Forte, Amiràs.
7: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més madura, si cal, amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea.
2: Gràcies, Bruno. I a l'Afganistan, almenys 36 civils han mort i 163 han quedat ferits en atacs del Pakistan, segons han informat el règim dels talibans. Les agressions s'han produït aquesta nit a l'est del país i Islamabad les ha justificades com a resposta a atacs previs de grups terroristes que suposadament estan vinculats als extremistes. El govern pakistanès explica que entre els bombardejos i una operació terrestre ha batut 29 insurgents. El conflicte entre els dos països ha viscut 2 pics de violència, un a l'octubre, l'altre al febrer passat, amb desenes de soldats morts i ferits per l'intercanvi de foc d'artilleria. El govern pakistanès acusa els talibans de donar refugi als terroristes que ataquen el seu país, mentre que els islamistes diuen que això és una manca de seguretat. Seguretat interna.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.

0: entre les nominades aquesta, Enganyar-te, de la Ludwig Bank. Per la nit, per un dit, per una esquena. I també hi ha Festa i Drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calaril, El forner, de l'Osa, La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, Mori el branx, de Fetus, també Balcons i cavalls, de Gavina MP3, i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non, de Magalí Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. Endevinar-me que mai havia estat tan difícil. A partir de dilluns que ve, 6 de juliol, i fins al 6 de setembre, els oients podran votar la seva lletra preferida al web de Catalunya Ràdio. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona, que es farà a l'Auditori. La selecció l'ha feta un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, d'ICAT, de la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. El Premi Cerverí es convoca des del 1996 i la iniciativa vol posar en relleu la difusió d'aquest gèneres i de la lectura en català.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Avui és 29 de juny, avui és Sant Pere, dia de festa major a Reus, al Baix Camp, una celebració que ve marcada aquest any també per l'any d'Antoni Gaudí. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Els encarregats d'encendre l'última tronada de la festa major són els Amics de Gaudí. D'aquesta forma també es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
3: Sabeu que ha estat un any intensíssim dels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
2: Tot això després que hi ha els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, com són les completes a la tarda i la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bust reliquiari fins a la plaça Mercadal, que va acabar amb una tronada extraordinària. Avui, a partir de 7:45, hi haurà la processó solemne de Sant Pere. Un cop la imatge del sant arribi davant l'Ajuntament, aleshores sí, esclatarà l'última tronada de la Festa Major d'enguany.
0: Moltes gràcies, Jordi. 3 minuts, haurem arribat a 11:45 amb un concert de l'Andrea Motis Guitar Trio. Avui comença una nova edició del Festival Estiu, que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns de gratuïts, altres de pagament. Hi ha noms com Ginestà, Amazoni i Tomeu Penya. Girona, Fèlix Martín.
4: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, avui Andrea Motis portarà a Castelló d'Empúries el seu últim treball, Intimate, acompanyada pels guitarristes Jurandir de Silva i Josep Travé. It serves to condition me and smoother my kings. You Send Me Flying és precisament una cançó d'Amy Winehouse que versiona en aquest nou disc. Un repertori amb jazz, bossa nova i cançó popular, en un diàleg ple de sensibilitat entre la seva veu, el so de la trompeta i les guitarres, i tot en un format ben íntim.
5: Per mi és un disc que t'ha d'acompanyar la intimitat i no té més pretensió que això. Que el repertori sigui molt variat i molt eclèctic, que els meus acompanyants també ho són. El Jurandir de Silva és brasiler, toca molt groovy, és com un percussionista però tocant la guitarra. I el Josep Travé és un músic molt bon acompanyant i molt bon músic que m'ha acompanyat des de que tenia 13 anys i també és com una referència que he tingut tota la vida, per tant, no sé, vull que sigui recollit, vull que sigui com un foc de camp.
4: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença avui amb un 80% d'entrades venudes.
6: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
4: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5 són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
0: Doncs a punt d'arribar a 11:45 del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit amb una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat segueix sent a la P7. Hi ha cua d'uns 8 quilòmetres entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud per un autocar avariat que talla un carril. També retencions a la C31 a Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera, a la C25 a Santa Coloma de Farners per un accident que talla un carril, i per obres lentitud amb aturades a aquesta hora a la C32 a Arenys de Mar sentit Mataró i a la 2 d'Abrera a Esparreguera directament acció Lleida. Pel que fa al transport públic, pendents de la vaga Rodalies, recordem que els serveis mínims establerts a aquesta hora són del 33%.
1: El temps.
0: Amb la previsió de la Gemma Puig.
8: Hem començat avui al matí amb un cel una mica més ennuvolat, de nit matinada, fins i tot alguna tímida precipitació s'ha deixat escapar cap al Pirineu, però sí que aquests núvols han fet que altre cop les temperatures no baixessin gaire. Nit tòrrida a la costa del litoral central, principalment, però també la tramuntana cap a l'Empordà. Ha mantingut aquesta temperatura a la banda alta, 27 de mínima a Figueres, 27 a Barcelona, 26 a Sitges, 25 a Mataró, i també nit tropical a moltes comarques de Ponent, del prelitoral, o fins i tot en algun punt del Prepirineu. Un matí de sol, tret això sí encara d'aquests núvols que es mantenen cap a la Vall d'Aran, també en punts de la Cerdanya, Ripollès, a la resta, estabilitat i sol, vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i temperatures que al migdia quedaran una miqueta més baixes. Es notarà sobretot cap a comarques interiors i cap al Pirineu. No es notarà a la mateixa línia de la costa on mantindrem aquests valors alts i a més amb aquesta xofogó marcada encara. De cara a la tarda tindrem nuvolada, ruixats que aniran descarregant cap a sectors del Pirineu, localment amb intensitat en aquest sector del Pirineu Oriental, Ripollès, Garrotxa, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta o calamar-se. De cara als propers dies, demà mantindríem, si fa no fa, la mateixa tendència de temps, potser baixa una mica la temperatura durant la nit i matinada, a la tarda repetiran els ruixats, i la tendència és que aquesta setmana doncs, la temperatura es vagi normalitzant, seria ben bé entre dimecres i dijous, tindrem unes temperatures una mica més normals per l'època.
1: Info. Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
9: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
10: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
11: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
10: Entrades a teatrepoliorama.com.
12: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
13: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
12: D'altres temen el retorn del feixisme.
14: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
12: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
1: Ja disponible a la plataforma Trescat.
15: Trescat Info.
1: Un país per voltar. El turisme a Trescat Info. Amb Fèlix Martín.
16: Un, dos...
4: Si us agrada el pa bo, i voleu saber com és tot el procés de producció de la farina, no us podeu perdre una visita a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
17: Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
4: L'Ecomuseu és una antiga fàbrica de farina que conserva la maquinària original i que va obrir portes al públic el 1998. I hem fet una visita guiada amb la seva directora, la Carme Gilabert.
18: Us donem la benvinguda a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, un edifici que es troba ubicat en un dels llocs on en època medieval ja hi havia un dels tres molins fariners d'aquesta vila. Amb l'arribada de la industrialització, l'antic molí fariner es va convertir en una fàbrica de farines, aprofitant l'embranzida de la revolució industrial que ens arribava d'Europa, i en aquest petit lloc es va construir aquesta fàbrica que d'un lloc petitet es va convertir en una fàbrica de tres pisos, en la qual es va fer farina fins a finals de 1990, moment en què la compra l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per convertir-la en un museu, que és el que visitareu avui.
4: El sistema que permet transformar el blat en farina s'ha sofisticat, però no ha canviat gaire.
18: Sí, tota la maquinària és de finals del segle XIX i de la primera meitat del segle XX. De fet, aquests molins que tenim aquí que es van instal·lar amb una renovació que es va fer l'any 1947. L'estructura de la fàbrica és de 3 pisos i el producte puja i baixa contínuament per cada una d'aquestes màquines.
4: Primer es neteja el blat que ve dels camps, es prepara i després es mol, es trinxa els molins i es classifica.
18: El producte va d'una màquina a l'altra sense que ningú la manipuli, per tot un circuit. Per tant, si nosaltres desmuntem una màquina, estem perdent una de les peces del procés. Si teníem clar que no podíem desmuntar-ho per arreglar-ho ni res. De fet, tota la rehabilitació de l'edifici es va fer amb la maquinària in situ, la qual va ser molt més complexa perquè la maquinària estava perfectament, però havíem d'adequar l'altra part de l'edifici per la visita pública. De la flor de la farina. De la
4: flor de la farina. Ara canviem de sala i aquí què podem veure?
18: Bé, aquesta és la part de l'energia, perquè la farinera funcionava amb una turbina Francis de l'any 1905, que la tenim aquí al costat, i nosaltres ara estem sota el nivell de l'aigua. Darrere aquesta paret del fons, que està pintada de color blau, tenim el rec del molí, que és un rec artificial que ja funciona des d'època medieval, que agafa l'aigua del riu La Muga i la porta fins a Castelló d'Empúries per fer funcionar els tres molins de l'època medieval. I la farinera continuava fent servir aquesta aigua per fer anar la turbina.
4: Pujant.
18: Aquí parlem de les propietats del blat. També és una part que expliquem una mica la producció del pa, del pastat manual com es feien a les cases de pagès d'abans, a la mecanització. Perquè en el moment en què apareixen aquestes farineres, el tipus de farina que surt també permet que es mecanitzi la fleca.
4: Al museu també hi ha un petit espai per a la crònica social.
15: Torna, torna, serra llonga, que el balsina ens cremaran.
4: A l'Ecomuseu es parla dels moliners i s'explica una història del segle XVII, la de la Massissa, molinera i bandolera per la seva relació amorosa amb en Joan Sala, en Joan de Serrallonga.
18: Va ser vídua del moliner Eusebi Massís, d'aquí de Castelló, i sembla ser que en un peregrinatge que va fer a Núria es va trobar amb en Joan Sala i van acabar junts. Va ser qui el va acompanyar fins al moment en què el van ajusticiar.
4: La seva història d'amor,
18: sí,
4: també el molí.
18: Exacte, i de fet la literatura romàntica del segle XIX la converteix en una heroïna que es converteix en bandolera per venjar la mort de la seva parella, del seu amant.
4: I d'una heroïna a una altra, segurament molt més dolça.
19: ¿Le gusta la abuelita? ¿Están buenos?
20: Muy buenos, panecillos son tan tiernos.
4: És un fragment de la sèrie de dibuixos animats de la Heidi dels anys 70, però què hi té a veure? Doncs el sistema de producció de farina va canviar del tot al segle XIX, l'època d'aquest personatge, amb una nova maquinària procedent del centre d'Europa que permetia obtenir farina blanca, cosa que va capgirar del tot la feina dels antics molins i també el tipus de pa.
18: La màquina del mig és el sassó i aquesta és la que permet que aquest sistema obtingui farina blanca, que és un dels grans avantatges d'aquest sistema. Fins ara, quan es molia el blat en els molins, sempre quedava una mica de segó, per més que es garballés. Amb aquest sistema es pot obtenir farina totalment blanca, que és molt més apreciada perquè és més fàcil de digerir.
4: I al segle XIX van aparèixer les primeres peces d'un pa no tan rústec, més flonjo, i sabent quin era l'origen de la farina, a Àustria i Hongria, en van dir panets de Viena.
20: Panecillos son tan tiernos.
4: La visita finalitza al tercer pis, mirant a l'exterior de l'Ecomuseu per uns grans finestrals. Us ha parlat Fèlix Martín, el muntatge musical és de Xavi Luna.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
0: I acabarem a Castell de Mur, al Pallars Jussà. Allà ha culminat l'esperada rehabilitació de l'ermita de Sant Feliu, Pau Rovira.
2: Els treballs han consolidat l'estructura de l'ermita de Sant Feliu, que presentava afectacions molt greus, tal com ens ha explicat l'alcalde del municipi, Miquel López.
21: Hem recuperat molt més que un edifici. Recuperem un element patrimonial de gran valor històric, arquitectònic i paisatgístic que es trobava en un estat molt, molt avançat de deteriorament. L'ermita tenia problemes estructurals importants, la coberta havia desaparegut, un dels murs laterals estava completament esfondrat, l'absis presentava danys greus i l'accés està molt malmès. Davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una intervenció integral que, com veieu, ha permès recuperar Sant Feliu.
2: També s'han reconstruït els paraments malmesos i s'ha garantit l'estabilitat del conjunt, catalogat com a bé cultural d'interès local. La intervenció, que ha tingut una dotació de 90.000 euros, també reforça el valor d'aquest enclavament situat entre el Castell de Guàrdia i el Castell de Mur i integrat

0: en una destacada ruta patrimonial del Pallars Jussà.
1: Esports. Des d'ara i fins al punt del migdia amb la Montse Reia.

0: nos toca a ellos, no estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
1: Qui guanyi s'enfrontarà en vuitens del Mundial contra el Canadà, que ahir va eliminar a Sud-àfrica 1-0, gol al descompte al minut 92 de Stephen Eustaquio. És la primera vegada que Canadà supera una eliminatòria d'una Copa del Món. Avui, en partits de 16ens de final del Mundial, a quarts d'11 de la nit Alemanya-Paraguai i a les 7 de la tarda Brasil-Japó. Carlo Ancelotti, seleccionador brasiler.
2: Precisamos moltes coses, mente, el corazón també, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
1: La selecció espanyola de futbol jugarà dijous en 16ens de final contra Àustria a les 9 del vespre.
3: 3CAT Info.
1: Fora del Mundial, però encara en futbol, el Barça és el primer rival de l'Europa a la pretemporada del segon curs en què jugaran a la Primera Federació. Els escapulats visitaran la ciutat esportiva blaugrana el 24 de juliol en una hora encara per confirmar. Duel històric per a l'Europa que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça, ara dirigit per Hansi Flick. El 19 d'agost l'Europa jugarà un nou amistós contra el Barça B, dirigit per Giuliano Belletti. I el Girona de futbol jugarà contra l'Alavés en un amistós de pretemporada dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. És el quart amistós confirmat pel Girona de cara a la pretemporada. En hoquei patins, a Barça fitxa Nico Ojeda fins al 2029. L'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, on ha jugat les 3 temporades, l'última en condició de cedit. Ojeda ha jugat també a la Lliga Italiana i té una gran capacitat anotadora en les accions a bola aturada. La passada temporada, Nico Ojeda va ser el pitxitxi de l'hoquei Lliga amb un total de 26 gols. L'equip UAE acaba de confirmar els 8 ciclistes que disputaran el Tour de França amb la presència de Tadej Pogacar i la baixa confirmada de Marc Soler, tal i com va avançar 3CAT Infora fa uns dies. L'UAE disputarà el Tour amb aquests ciclistes: Pogacar, Isaac del Toro, Félix Groscharner, Brandon McNulty, Nils Pollitt, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Marcel Camprubí, per les seves bandes, el nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista de l'equip Pinarello es va imposar ahir a Savignanigo, a Osca, a un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata. El ciclista barceloní, de 25 anys, va ser el primer en aquesta prova, que era de 211 quilòmetres i 3.160 metres de desnivell positiu, i es va imposar just a l'última pujada final. Sentim Camprubí.
4: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la sèrie. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
1: En natació, Nil Cadevall fa el rècord d'Espanya amb el 100 braça. El nedador català, que dissabte ja va batre el rècord del 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any que ve. Ho ha aconseguit als campionats d'Espanya a Mallorca, també rècord d'Espanya per al nedador Sant Pere de Ribes, Luca Houck, en 200 lliures.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Avui comença el torneig de tennis de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana al quadre femení, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui debut del vigent campió i número 1 mundial Jannik Sinner contra Kecmanovic i del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de demà, en què destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Jone i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. I en motor, George Russell retalla punts sobre Anton Elia, la general del Mundial de Fórmula 1, i ara és a 40 punts. Russell va guanyar el Gran Premi d'Àustria al davant de Verstappen i d'Anton Elia, que va acabar tercer. El pròxim Gran Premi és el de la Gran Bretanya, Silverstone, la setmana que ve.
3: Trescat Info.

Ampules, 12 del migdia. El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia i la situa en el 2,6% del PIB per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran.

0: El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures del conegut com a escut social prorroga 3 mesos. La inflació es manté al 3,2% al juny en el conjunt de l'Estat. És el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge, segons l'Institut Espanyol d'Estadística, i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Hora és clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols a Veneçuela, mentre creixen les crítiques internes per la falta de capacitat de resposta. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats d'aquests darrers dies. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, opta per no declarar a la Comissió d'Investigació del Senat sobre la gestió de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. Alcázar ha recordat que apareix com a investigada en la causa judicial vinculada a la compareixença d'avui. Fins a les 5 de la tarda, els serveis mínims per la vaga de Renfe fixen el pas d'un de cada 3 trens habituals a Rodalies. Segons la companyia, l'aturada només provoca que circulin un 6% menys dels combois, però al matí molts usuaris que no sabien que hi havia vaga s'han hagut d'esperar més temps a les andanes. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. I el Premi Cerveri 2026 a la millor lletra original en català ja té finalistes en una llista d'un total de 10 temes i trobem noms com la Ludwig Bank, Maria Jaume o el Petit de Caleril. A partir de dilluns que ve es podrà votar al web de Catalunya Ràdio i el resultat se sabrà el 15 de setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
2: Bon dia. La selecció dels Països Baixos, dirigida per Ronald Koeman, buscarà aquesta matinada un lloc als vuitens de final del Mundial de Futbol. Els neerlandesos s'enfronten al Marroc. Qui guanyi jugarà als vuitens contra el Canadà, que ha eliminat Sud-àfrica 1-0. Als setzens de final del Mundial, abans, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai i Espanya jugarà dijous contra Àustria. El Barça és el primer rival de l'Europa a la pretemporada del segon curs en què jugaran a la Primera Federació. Els escapulats visitaran la ciutat esportiva blaugrana el 24 de juliol, 30 anys després de l'últim partit amb el primer equip blaugrana, i Nico Ojeda fitxa pel Barça d'hoquei patins fins al 2029.
0: Tarda de calor intensa, un dia més a tot el país. Farà sol a la costa i a Ponent. S'esperen nuvolades a la serralada prelitoral i al Pirineu. Cap al Pirineu, les Guilleries, al Montseny i al Collsa Cabra hi podria haver tempestes.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El govern espanyol millora les previsions de creixement de l'economia malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran i el situa en el 2,6% del PIB per aquest 2026. El Consell de Ministres, que s'ha avançat un dia per evitar que caduquin les mesures anticrisi, presentarà avui el nou quadre macroeconòmic com a pas previ a elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Madrid, Ana i Sainz Viaja.
3: L'economia espanyola resisteix l'embat de la guerra a l'Orient Mitjà i continuarà creixent per sobre que la resta de grans economies europees. Les xifres que anunciarà este migdia el ministre i vicepresident Carlos Cuerpo milloren 4 dècimes les previsions de l'executiu de l'any passat i eleven el creixement per este 2026 al 2,6% del PIB, segons avancen fons de la Moncloa. Un impuls que continuarà almenys fins al 2029, amb l'economia creixent per sobre del 2%. En aquest context, el Consell de Ministres anunciarà també quines mesures es mantenen de l'últim escut anticrisi aprovat fa uns mesos amb l'esclat del conflicte i que va incloure una rebaixa de 20 cèntims el litre del carburant. Des de Sumar també fan pressió perquè es recupera el decret que congelava els preus dels lloguers i que va tombar el Congrés. Yolanda Díaz, ministra de Treball, apela directament al PSOE.
4: Y por tanto lo que le pido es un paso adelante para que en el tiempo que queda de legislatura demostremos lo que somos el mejor gobierno.

0: No, sin lugar a dudas, de nuestro entorno, pero además el mejor gobierno que ha cambiado la vida de los españoles y las españolas, el gobierno que da esperanza, que da tranquil·litat a la ciutadania.
1: El full de ruta de la Moncloa, però, passa també per la presentació dels pressupostos generals. Avui es fa un primer pas amb la presentació del quadre macroeconòmic i a la tardor es preveu que es comença a debatre al Congrés, on continua sense tenir prou suports per tirar endavant.
2: En referim ara a l'IPC, la inflació es manté estable al juny i per tercer mes consecutiu se situa en el 3,2% en el conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'Institut Espanyol d'Estadística. L'electricitat i el gas han contribuït a l'alça dels preus després de perdre a finals de març les rebaixes fiscals que se'ls aplicaven per la guerra. Els carburants, que les han mantingut durant el juny, han moderat la seva contribució a la inflació.
3: 3CAT Info.
2: La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero es nega a declarar a la comissió d'investigació de la SEPI al Senat, on compareix citada pel PP. Gertrudis Alcázar diu que ho fa seguint un consell legal, ja que està pendent de declarar com a investigada en la mateixa causa que l'expresident Zapatero. Tornem a Madrid ara amb la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
4: Bon dia. Gertrudis Alcázar ha arribat acompanyada per membres del PSOE i ha fet una breu intervenció inicial per justificar la seva decisió de no declarar.
5: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
4: Les preguntes dels senadors estan quedant en l'aire, com les de la representant del PP, que li ha preguntat qui paga la seva defensa i si sap quin és l'origen de les joies que la policia va trobar en una caixa forta del seu despatx, i ja li han dit que la tornaran a citar més endavant. María del Mar Rocío d'Ibarra, senadora popular.
6: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
4: El jutge situa Alcázar com una peça clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada, suposadament en el rescat de Plus Ultra, que l'AMA ha imputat la secretària de Zapatero, que encara no té data per declarar davant del jutge.
2: Tania, gràcies. Bon dia.
4: Bon dia.
3: 3CAT Info.
7: Hi, I'm Madonna.
8: Ha fet de la provocació la seva bandera.
9: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
8: I de l'ambició, el seu motor.
9: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
8: Va desafiar les normes.
9: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
8: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
2: Un dia més, molt pendents de Veneçuela. 5 dies després del doble terratrèmol, es continua buscant supervivents sota la runa dels edificis ensorrats, però el cert és que cada vegada menys esperança. El balanç oficial de la tragèdia natural no para de créixer. L'últim recompte puja a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits, i encara hi ha desenes de milers de desapareguts. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
10: Camilla del cinquè dia des dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela de més de 7 graus, i cada hora que passa són menys les opcions de localitzar supervivents entre les runes dels edificis col·lapsats. El cansament dels rescatistes es nota. Alguns són rellevats per nous contingents internacionals d'equips de rescat, un relleu vital després de dies i nits sense quasi ni dormir i amb les energies físiques i mentals al límit. Testimonis de la lluita per la vida en un escenari apocalíptic i també infernal a la zona especialment de La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas.
11: Si el primer dia todo, o más gente hubiera ayudado, así como nosotros, vinimos voluntariamente, si hubiera podido conseguir más personas con vida. Tú no sabes si hay alguien en un rincón, si hay alguien quedó parado, si tiene algún sitio, si le quedó algún refugio, ¿quién lo va a ayudar?
10: La Guaira és una regió de Veneçuela, de la costa, amb localitats idíl·liques de platges i palmeres, amb apartaments turístics, on molts veneçolans gaudien de la vida fins ara. L'horror ara és el protagonista. Per arribar fins a aquesta zona cal aterrar abans a l'aeroport de la ciutat de València, 3 hores en cotxe de Caracas, si és que es ve de fora de Veneçuela. És la porta d'entrada al país per a rescatistes, voluntaris, periodistes i veneçolans que viuen fora del país i que desesperats han volat fins a Veneçuela per localitzar els seus familiars.
2: 12 i 10 minuts, els Estats Units i l'Iran han pactat aturar les hostilitats i asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar el memoràndum d'entesa que està ben entredit. De fet, l'obertura segura i definitiva d'Hormuz inclou altres actors com Oman, el país que hi ha a l'altra banda de l'estret. La diplomàcia iraniana confirma que ha mantingut una

0: primera reunió amb les autoritats d'aquest país per abordar la gestió d'aquest punt. El control d'Hormuz ha estat l'origen de l'escalada de tensió que s'ha viscut els últims dies entre Teheran i Washington. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. I a partir d'aquest incident, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran hi va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i a Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts tornaran demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar. I almenys 36 civils han mort i 163 han quedat ferits a l'Afganistan en atacs del Pakistan, segons ha informat el règim dels talibans. Les agressions s'han produït aquesta nit a l'est del país i Islamabad les ha justificat com a resposta a atacs previs de grups terroristes que suposadament estan vinculats als extremistes. El govern pakistanès explica que entre els bombardejos hi ha una operació terrestre, han abatut 29 insurgents. El conflicte entre els dos països ha viscut dos pics de violència a l'octubre i al febrer passat, amb desenes de soldats morts i ferits per intercanvi de foc d'artilleria. El govern pakistanès acusa els talibans de donar refugi als terroristes que ataquen al seu país, mentre que els islamistes diuen que això és una manca de seguretat interna. I encara de l'exterior, almenys 4 persones han mort i 10 més han quedat ferides per l'atac d'un míssil rus a la ciutat ucraïnesa de Dnipro, a l'est del país, segons ha informat el governador. L'acció hauria causat danys en un negoci. A banda, les tropes russes han ocupat un altre poble de la regió de Donetsk, segons informa l'agència russa RIA, citant fonts del Ministeri de Defensa. Per contra, les defenses russes han abatut aquesta nit més de 200 drons ucraïnesos en 11 regions, segons fonts oficials. En alguns casos s'han malmès habitatges, però no s'ha informat de danys en infraestructures crítiques i energètiques. De totes maneres, es mantenen les restriccions a la venda de combustible a Moscou i les regions de l'Orient a causa de l'estratègia de Kiev d'atacar les refineries russes.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Renfe afirma que a motiu de la vaga d'avui passen un 6% menys dels trens habituals a Rodalies de Barcelona. L'aturada de 24 hores la convoca el sindicat ferroviari a escala estatal, que és minoritari. Els serveis mínims estableixen que han de circular un de cada 3 trens. En alguns casos han passat més dels previstos, però igualment hi ha retards. Anem fins a l'estació de Sants per conèixer l'última hora. Joan García, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Ara mateix passen més trens dels que tocaria pels serveis mínims, però els horaris previstos no es compleixen. Els retards són d'entre 15 minuts i mitja hora. Segons la línia, arriben puntualment a una hora, en el cas de la R8, i majoritàriament són per la vaga, tot i que també n'hi ha per incidències a la infraestructura Llinars del Vallès, que afecta l'R2 Nord i la R11, o per falta de trens. També hi ha retards a l'AVE, que en algun cas arriben a l'hora, a les arribades, tot i que cal dir que han sortit tots els trens programats. Tot i amb això, la d'avui, res semblant a les últimes vagues que van viure a principi d'any en plena crisi de Rodalies. Aquesta, de 24 hores a tot l'Estat, la convoca el minoritari sindicat ferroviari per retreure al Ministeri de Transports incomplir compromisos per preservar l'activitat, sobretot a mercaderies. Això és tot de moment des de l'estació de Sants.
0: Gràcies, Joan. Fins ara, bon dia.
2: Bon dia.
0: I el Servei Català de Trànsit s'oposa frontalment al Reial Decret aprovat per l'últim Consell de Ministres que permet circular les motos pel voral de la dreta de les carreteres en cas de retencions o mal temps. Aquesta modificació del reglament de circulació entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. Miquel Jarque.
3: El Reial Decret detalla en el seu articulat que seran les comunitats autònomes les que podran habilitar els vorals. El decret preveu que circulin com a màxim a 30 km per hora i que s'habiliti una senyalització especial. Però reservar el voral per accidentats és un aspecte innegociable pel director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
4: Per nosaltres és un espai de seguretat. En moltes de les vies del perímetre metropolità, nosaltres necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària. I nosaltres no ho veiem, i com que no ho veiem, no ho autoritzarem.
3: Aquest any, més d'un 45% dels accidents mortals a les carreteres interurbanes de Catalunya han estat motoristes.
0: Un quart d'una del migdia, obrim àrea de servei. Comencem amb l'equip viari per saber com estan carreteres i autopistes del país i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia.

0: Doncs des de fa ja un parell d'hores estem pendents de l'AP7. En aquest punt hi ha cua d'uns 10 quilòmetres entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud, recordem-ho, per un autocar avariat que talla un carril des de primera hora del matí. Molta precaució en aquest punt. A la C65 a Santa Cristina d'Aro en sentit Maçanet, ara hi ha retencions per un accident que talla un carril, i un altre accident encara provoca cua també a la C63 a Brunyola, en tots dos sentits de la marxa. Per obres, recordem que hi ha lentitud amb aturades a la C32 a Arenys de Mar en sentit Mataró. Pel que fa al transport públic, ara ho explicàveu, pendents d'aquesta vaga que hi ha rodalies durant tot el dia d'avui, els serveis mínims establerts a aquesta hora són del 33%, i a aquesta hora el que tenim també són retards destacats, sobretot en línies regionals com l'R11.
1: El temps.
2: Amb el Francesc Mauri.
3: La calor continua i continuarà ben intensa tant aquest dilluns com demà dimarts. De fet, demà augmenta el sud de Catalunya. Atenció, Costa Daurada, Costa de l'Ebre, amb valors de les màximes de 34-37 graus. Tenim avisos de calor diurna, nocturna, diversos punts de Catalunya, i per respirar un parell de dies haurem d'esperar sobretot a dijous i divendres, tot i que dimecres es començarà a notar un lleuger descens del termòmetre. És un respir transitori, perquè a l'acabar la setmana i la que ve la calor podria tornar a augmentar. De moment, aquesta tarda, atenció, alguns nuclis tempestuosos a prop del Pirineu, fins i tot àrea de la serralada transversal i nuvolades a la serralada prelitoral. Més sol a la costa i a ponent.
1: 3CAT Info.
2: Els Mossos busquen dos nois que la matinada de dissabte van accedir a una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà, i van fer tocaments a una menor que ja estava dormint. Els crits de la noia van alertar els monitors i els intrusors van fugir. Girona, Fèlix Martín.
4: Des de la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà han confirmat a 3CAT Info que han obert una causa per un delicte d'agressió sexual. La casa està situada a l'entrada de la platja de la Fosca de Palamós i la gestiona l'entitat Rosa dels Vents. Dissabte hi havia una cinquantena de joves d'entre 13 i 15 anys en el penúltim dia d'una setmana de colònies. Per les informacions que han transcendit, la menor a qui van tocar ha explicat que els agressors que estan buscant són també nois joves. Els fets van passar dissabte cap a les 6 del matí, i quan la noia es va despertar de cop i se'n va adonar, va cridar companys i monitors. Des de Rosa dels Vents han confirmat que han fet una reunió d'urgència per parlar d'aquest tema i han anunciat que faran públic un comunicat. Hores d'ara no hi ha cap detenció.
2: Han detingut el conductor que va provocar l'accident múltiple amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, al País Valencià. Anem cap a València, Alba Barbosa.
5: Bon dia. El detingut de 19 anys conduïa un dels 3 vehicles implicats en l'accident que hi va haver ahir a la matinada a la carretera N340. L'arrestat passarà avui a disposició del jutge, que n'haurà de determinar la situació processal després de prendre-li declaració. En el sinistre hi van morir 4 persones, 3 homes i una dona, i es continuen investigant les causes del xoc. L'accident va deixar 6 ferits greus que continuen ingressats a l'Hospital General de Castelló i a l'Hospital de la Pla.
2: Hi ha mort un pilot de motos en un accident al circuit Alcarràs, al Segrià. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets. Lleida, per Joan Álvarez.
6: Els fets van passar ahir al migdia, segons ha confirmat la Reial Federació Motociclista Espanyola en una nota de condol. L'accident va ser durant una cursa de superbikes de la Copa Amateur de Velocitat, tot just al començament de la competició. Hi va haver un xoc entre un grup de pilots en un revolt d'aquestes instal·lacions privades. Un dels participants, Samuel Levy, de 44 anys, es va fer ferides d'extrema gravetat i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i remetran un atestat informatiu al jutjat.
2: Ja se saben els 10 finalistes del Premi Cerverí 2026 que opten el guardó per la millor lletra original en català. Entre les nominades hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Caleril, que estem sentint, El fornet de l'Osa, La volta al món, de Dan Peralbo, i El comboi, quan el cel es torna.

Tornarà Negre, de Feliu Ventura, Mori el Branch, de Fetus, també Balcons i Cavalls, de Gavina, MP3, i Al·lèrgiques al Polen, Non, Non, Non, de Magalí, Sare, i Terra de Guapes, de Sandra Montfort. A partir del dilluns que ve 6 de juliol i fins al 6 de setembre, els oients podran votar la seva lletra preferida al web de Catalunya Ràdio. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. El Premi Cerberis convoca des del 1996 i la iniciativa vol posar en relleu la difusió d'aquests gèneres i de la lectura en català.

0: I anem ara a parlar d'estrenes a les plataformes. Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie Elle, prequela de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. És una de les novetats destacades a les plataformes, juntament amb Millennial Mal, producció original de Filmin, i Olivia Disney Plus, Marc Garriga.
1: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
2: I would just like to raise a glass to all of you. My friends.
3: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, on entrava a la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rosa no és incompatible amb ser intel·ligent, ara sabrem com li va anar a l'institut. Dimecres arriba a Prime Video Elle, la sèrie que mostra com la protagonista Elle Woods també va haver de lluitar a l'institut amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maitre agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols.
4: La Facultat de Geografia i Història ha resuelto otorgarle una beca económica
5: a las alumnas menores de 30 años.
3: Filmin i Disney també estrenen produccions pròpies. La plataforma catalana presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado. La protagonista és una bibliotecària a l'atur, als 40, que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per un error burocràtic. Allà intenta amagar la seva edat i lidiar amb els codis de la joventut actual. I a Disney Plus arriba dimecres Olivia, creada per l'humorista Flippy, amb Kira Miró i Fernando Tejero, una comèdia familiar protagonitzada per un home del temps que s'ha de refugiar a la finca del seu pare, amb qui no es parla.
6: You go in shadows.
7: I sell photocopiers.
8: What do you really do?
3: Mentrestant, dijous arriba a Movistar Plus la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per un pare de família que viu una doble vida com a assassí en sèrie fins que l'Alzheimer comença a fer que confongui els dos mons. La protagonitza Patrick Dempsey, el doctor Shepard d'Anatomia de Grey. Completa la llista de novetats destacades la tercera part de Nola Holmes, que s'estrena a Netflix dimecres, un nou episodi de la saga de la germana de Sherlock Holmes, a qui encarna Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things.
9: Tell me the truth.
10: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
11: El radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
10: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: I avui és 29 de juny, dia de Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus al Baix Camp, una celebració que ve marcat enguany també per l'any Gaudí. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí són els Amics de Gaudí. D'aquesta forma també es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
13: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
12: Tot això després que hi ha els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, com són les completes a la tarda i la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bust reliquiari fins a la plaça Mercadal, que va acabar amb una tronada extraordinària. Avui, a partir de 7:45, hi haurà la processó solemne de Sant Pere. Un cop la imatge del sant arribi davant l'Ajuntament, aleshores sí, esclatarà l'última tronada de la Festa Major d'enguany.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
14: Bon dia. Al Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits de 16ens de final. A partir de les 7, Brasil-Japó. Carlo Ancelotti és el seleccionador brasiler.
15: Precisamos muitas coisas, mente, coração.

0: también, idea clara. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
1: A 11:15 de la nit, la selecció d'Alemanya jugarà contra la del Paraguai, ja a les 3 de la matinada, Països Baixos, Marroc. Sentim Ronald Koeman, el seleccionador neerlandès, descrivint aquesta eliminatòria com a interessant.
2: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
1: Qui guanyi aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als vuitens de final, que ahir va eliminar Sud-àfrica per 1-0, amb gol al temps de descompte, al temps afegit, al minut 92, de Stephen Eustaquio. És la primera vegada que el Canadà supera una eliminatòria d'una Copa del Món. La selecció espanyola, per la seva banda, jugarà dijous el seu partit de 16ens de final contra la selecció d'Àustria a partir de les 9 del vespre.
3: 3CAT Info.
1: El Barça és el primer rival de l'Europa a la pretemporada del segon curs de l'equip gracienc a la Primera Federació. El conjunt escapulat visitarà la ciutat esportiva blaugrana el 24 de juliol en una hora encara per confirmar. Es tracta d'un duel històric per l'Europa, que 30 anys després jugarà de nou contra el primer equip del Barça, ara dirigit per Hansi Flick. El 19 d'agost, l'Europa jugarà un altre amistós, en aquest cas contra el Barça B, el filial del Barça, entrenat en aquest cas per Giuliano Belletti. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada. Serà el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa, en el quart amistós confirmat pel Girona de cara a la pretemporada.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: En clau poliesportiva, en hoquei patins, el Barça fitxa Nico Ojeda fins al 2029. Aquest jugador argentí, de 24 anys, ve del Pons Lleida, on ha jugat 3 temporades, l'última en condició de cedit. Ojeda ha jugat a la Lliga italiana i té una gran capacitat anotadora en les accions a bola aturada. La passada temporada, Nico Ojeda va ser el pichichi de l'hoquei lliga masculina amb un total de 26 gols. Pel que fa al ciclisme, a 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip UAE ha confirmat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Tadej Pogacar encapçalarà aquest equip sense Marc Soler, que està lesionat. Acompanyaran l'eslové Isaac del Toro, Félix Grosschartner, Brandon Manluti, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Bellens i Adam Yates. L'equip Caja Rural també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran el Tour de França. D'entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. Queda fora de l'equip del Tour, en canvi, el lleidatà Jan Castellón. Sí que hi serà el neerlandès afincat a la Garrotxa, Àlex Molenar. També en ciclisme, Marcel Camprubis, el nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista de l'equip Pinarello es va imposar ahir a Sabiñánigo, a Osca, un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata, i Urko Berrade, el bronze. El ciclista barceloní, de 25 anys, va ser el primer a la prova, que era de 211 quilòmetres i 3.160 metres de desnivell positiu, i es va imposar a l'última pujada final. Sentim Camprubí.
4: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i de seguida, respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
1: Camprubí no està a priori entre els seleccionats de l'equip Pinarello per córrer el Tour de França. I avui comença el torneig de tennis de Wimbledon. Paula Badosa, l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui, debut del vigent campió i número 1 mundial Jannik Sinner contra Kecmanovic, i del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic, en aquest cas contra el xinès Wu.

Dos quarts d'una del migdia, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia i la situa en el 2,6% del PIB per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures el conegut com a escut social prorrogue 3 mesos. Pel que fa a la inflació, es manté al 3,2% al juny en el conjunt de

0: L'Estat és el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge segons l'Institut Espanyol d'Estadística. I són hores clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols a Veneçuela, mentre creixen les crítiques internes per la falta de capacitat de resposta. Arguments informatius destacats d'aquest dilluns 29 de juny, l'últim dilluns del mes de juny, però a partir d'ara també us explicarem que la situació que viuen a Tossa de Mar a la Selva, amb talls recurrents de telefonia i internet. L'Ajuntament, els veïns i els empresaris fan front comú per denunciar-ho mentre busquen alternatives per assegurar-se la connectivitat. I arrenca una nova edició del Festival Estiu, que es fan 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Avui concert inaugural de l'Andrea Motis Guitar Trio. La programació inclou fins diumenge noms com Ginestar, Masoni i Tomeu Penya, entre d'altres. En esports, Ricard, que destaquem.
1: Mundial de futbol. Entre aquest vespre i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ans de final. A partir de les 7, Brasil-Japó. A 11:15, Alemanya-Paraguai. I a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc. Qui guanyi precisament aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als 8ans de final.
0: Ens espera una tarda de calor intensa, un dia més a tot el país. Farà sol a la costa i a Ponent. S'esperen nuvolades a la serralada prelitoral i al Pirineu. Cap al Pirineu, les Guilleries, el Montseny i el Coll de Cabra, hi podria haver tempestes. Dos quarts d'una i dos minuts, el govern espanyol millora les previsions de creixement de l'economia malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran i el situa com el 2,6% del PIB per aquest 2026. El Consell de Ministres, que s'ha avançat un dia per evitar que caduquin les mesures anticrisi, presentarà avui el nou quadre macroeconòmic com a pas previ a elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Madrid, Tani Sainz Diaja.
2: L'economia espanyola resisteix l'embat de la guerra a l'Orient Mitjà i continuarà creixent per sobre que la resta de grans economies europees. Les xifres que anunciarà este migdia el ministre i vicepresident Carlos Cuerpo milloren 4 dècimes les previsions de l'executiu de l'any passat i eleven el creixement per este 2026 al 2,6% del PIB, segons avancen fonts de la Moncloa. Un impuls que continuarà almenys fins al 2029, amb l'economia creixent per sobre del 2%. En este context, el Consell de Ministres anunciarà també quines mesures es mantenen de l'últim escut anticrisi aprovat fa uns mesos amb l'esclat del conflicte i que va incloure una rebaixa de 20 cèntims el litre del carburant. Des de Sumar també fan pressió perquè es recupera el decret que congelava els preus dels lloguers i que va tombar el Congrés. Yolanda Díaz, ministra de Treball, apela directament al PSOE.
3: Y por tanto lo que le pido es un paso adelante para que en el tiempo que queda de legislatura demostremos lo que somos el mejor gobierno, sin lugar a dudas, de nuestro entorno, pero además el mejor gobierno que ha cambiado la vida de los españoles y las españolas, el gobierno que da esperanza, que da tranquilidad a la ciudadanía.
2: El full de ruta de la Moncloa, però, passa també per la presentació dels pressupostos generals. Avui es fa un primer pas amb la presentació del quadre macroeconòmic i a la tardor es preveu que es comença a debatre al Congrés, on continua sense tenir prou suports per tirar endavant.
0: Ens fixem ara amb l'IPC. La inflació es manté estable el juny i, per tercer mes consecutiu, se situa en el 3,2% al conjunt de l'Estat, segons la data avançada de l'Institut Espanyol d'Estadística. L'electricitat i el gas han contribuït a l'alça dels preus després de perdre a finals de març les rebaixes fiscals que se'ls aplicaven per la guerra. Els carburants, que les han mantingut durant el juny, han moderat la seva contribució a la inflació. Segons el govern espanyol, sense aquestes mesures, la inflació hauria pujat un punt més. Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots a les pròximes eleccions generals, afavorint la nacionalitat a descendents d'exiliats pel franquisme amb l'anomenada Llei de Nets. Ho ha dit en una entrevista a Es Radio.
4: No ha habido un caso en la democracia española que en un año, año y medio, se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. ¿Qué es lo que hay detrás? Ingeniería electoral. Como los votantes actuales, pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
0: La llei de nets està inclosa a la llei de memòria democràtica del 2022 i és una via excepcional que permet accedir a la nacionalitat espanyola als fills i nets dels espanyols que hi van renunciar quan es van exiliar per motius polítics, ideològics o d'orientació sexual. Segons dades del govern espanyol, han començat els tràmits per aquesta via uns 2,4 milions de persones que, si finalment obtenen

0: la nacionalitat espanyola podran votar a les eleccions des dels països on viuen. L'augment de la pobresa i les desigualtats entre alumnes i la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats han cronificat els mals resultats educatius a Catalunya. És el balanç que fan al seu darrer anuari l'entitat equitat.org, coneguda fins ara com a Fundació Bofill. Alerten que sense un augment de la inversió i un canvi en la fórmula de repartiment, la situació educativa no es revertirà. Barcelona, Sara Canyete.
1: L'informe constata que els resultats educatius dels alumnes més pobres són pitjors i la seva trajectòria educativa també, i que això acaba afectant el conjunt del sistema educatiu. També reconeix que la inversió en educació ha augmentat, però que no cobreix les necessitats d'aquells centres i entorns amb més dificultats. Per això, diuen, el que cal és reduir el pes de l'origen social en els resultats educatius, i això demana més inversió i noves fórmules per distribuir els recursos. Francesc Padró és un dels autors de l'informe i també és catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
1: Proposen un conjunt de mesures i entre elles destaca millorar el finançament dels centres més complexos, per exemple, doblant el nombre de docents addicionals que ja reben, tant els centres d'alta com de màxima complexitat, enfortir la primària, per exemple, que aquests alumnes vulnerables rebin 2 o 3 hores de suport educatiu a la setmana, i garantir alternatives perquè els alumnes puguin continuar estudiant després de l'ESO. I això, per exemple, es podria resoldre augmentant el nombre de places de formació bàsica pensades per a aquells alumnes que no han acabat la secundària.
2: Des de la meva perspectiva i amb la meva experiència, jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per a aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Ens fixem en Veneçuela. Les esperances de trobar supervivents del terratrèmol s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència dels 2 sismes. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Exteriors, Javier Álvarez, ha actualitzat les xifres.
3: Ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
0: José Manuel Álvarez, hi ha 774 edificis enfonsats pels tremolors de magnitud 7,2 i 7,5. Els equips de rescat treballen contra rellotge perquè en aquest tipus de desastres naturals hi ha només una finestra de poc més de 72 hores per trobar supervivents. Mentrestant, la Xina ha enviat material per fer front a l'emergència per un valor de 14 milions de dòlars. I la República Democràtica del Congo eleva fins a 360 el nombre de morts a causa del brot d'Ebola i xifren prop de 1.300 els casos confirmats per aquesta febre hemorràgica que es va detectar el 15 de maig passat. Segons les autoritats congoleses, la taxa de letalitat d'aquest virus de l'Ebola és de més del 28% i calculen que hi ha més de mig miler de persones hospitalitzades i en aïllament. L'Institut de Salut Pública del Congo assegura que s'han rastrejat ja el 87% dels contactes de les persones contagiades, però admeten que encara no saben quina és l'extensió geogràfica de la infecció del virus de l'Ebola i que cal investigar una àrea més àmplia. La soca d'aquest virus de l'Ebola té una taxa de mortalitat entre el 20 i el 50% i per ara no existeix cap vacuna específica.
4: 3CAT Info.
0: Avui a Brussel·les, la reunió del nivell entre els responsables de comerç de la Unió Europea i la Xina, ara que creixen les tensions amb Pequín. El grup comunitari estudia si endureix la política comercial amb el gegant asiàtic perquè diu que les relacions són desiguals i insostenibles. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: A la Unió Europea la preocupa com ha crescut l'arribada de productes xinesos a baix cost i cada cop més en indústries que són sensibles pel seu alt valor afegit, com per exemple els cotxes o la tecnologia verda. Les autoritats comunitàries acusen les empreses xineses de jugar amb avantatge gràcies a les grans ajudes públiques que reben del govern de Pequín. Brussel·les estudia com donar un cop de mà als fabricants europeus, però els països no s'acaben de posar d'acord. França reclama més mà dura, si cal amb aranzels contra la Xina. Espanya, en canvi, lidera el bloc dels que defensen unes relacions cordials amb Pequín. La reunió d'avui pot orientar la futura estratègia de la Comissió Europea.
0: De retorn a casa, prova pilot al Bages i al Moianès per reduir els incendis relacionats amb la seca dels cereals. La Diputació de Barcelona equiparà 3 tractors amb kits d'extinció ràpida i en 10 més hi posarà un sistema d'avís als equips d'emergències per agilitzar la seva arribada als camps. Rajadell, Montse Poblet.
5: Aquí, als camps de cereals de Rajanell, és on avui s'han fet les demostracions d'aquesta prova pilot. Les màquines de sega s'equipen amb un botó que connecta directament amb ADFs, agents rurals i bombers, els dona el punt exacte on hi ha el foc i les indicacions per arribar-hi. En Sergi Puig, propietari de camps de cereals al Bages, està convençut de l'efectivitat del nou sistema.
6: Jo ja n'he ficat una vegada foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
5: A més dels 10 botons d'emergència instal·lats a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció amb 450 litres d'aigua cadascun que es posaran als tractors que recullen els cereals. Jordi Fàbregas és el diputat responsable de la prevenció d'incendis i la gestió forestal de la Diputació de Barcelona.
7: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix. És una experiència pilot, per tant, hem de comprovar l'efectivitat que pugui tindre aquest estiu i hem començat amb 40 municipis a la zona del Bages Moianès i això ens permetrà veure com va aquest funcionament durant tots aquests mesos que tenim de campanya de prevenció d'incendis que ens queden.
5: Segons dades de la Diputació, el juny i el juliol gairebé la meitat dels incendis que hi ha a la demarcació estan causats per accidents agrícoles, majoritàriament per la sega.
0: Ajuntaments, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva denuncien els talls de telefonia i internet recurrents des de fa més d'un any. Pels vols de la Revetlla de Sant Joan van estar uns 2 dies sense cobertura. En plena temporada alta, alguns hotelers s'espavilen i han contractat els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura. Tossa de Mar, Laia Claret.
8: Rafael Grau, gerent de l'hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura, la xarxa de satèl·lits Starlink.
9: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és el servei d'internet que té l'Elon Musk.
8: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Uquitellón és el president.
10: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
8: L'alcalde del municipi, Martí Pujals, especifica que moltes vegades els falta una resposta ràpida i interlocutors per part de les companyies, per tant, demanar supervisió als ens supramunicipals.
11: El que estem demanant és que la Generalitat o l'administració estatal, que és la competent en definitiva, que actuïn. L'administració competent ha de supervisar aquest servei i no podem admetre aquesta disfuncionalitat recurrent.
8: Tossa de Mar arriba a triplicar la població habitual diària en temporada alta.
0: A partir d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar els menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú. El màxim és de 250 euros i el mínim de 20. Les ajudes es donaran sempre que l'import del lloguer no superi unes determinades quantitats. El govern creu que amb aquestes subvencions cobrirà la demanda dels joves que no van poder accedir al bo estatal. S'han reservat 27 milions d'euros públics per fer-hi front.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: 3:15. Connexió amb l'equip viari, cop d'ull al trànsit i al transport públic. Claudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Actualitzem la situació a l'AP7,

0: on des de primera hora un autocar avariat ha complicat molt la circulació entre La Roca i Llinars. D'aquesta hora l'autocar ja ha estat retirat i tots els carrils són oberts. Tot i això, precaució, perquè encara hi ha retencions en sentit sud. A la C-65 a Santa Cristina d'Aro, sentit Massanet, encara hi ha densitat per un accident que talla un carril, i fa mitja hora us parlàvem d'un accident a la C-63 a Brunyola. Doncs bé, aquest sinistre ha deixat una víctima mortal, el conductor d'un turisme que, per causes que s'estan investigant, ha sortit de la via. Es tracta d'un home de 46 anys i de nacionalitat francesa. Pel que fa al transport públic, pendents avui de la vaga a Rodalies, recordem que hi ha serveis mínims. A aquesta hora, els serveis mínims establerts són del 33%.
1: El temps. Francesc Mauri.
2: La calor es manté intensa a tot Catalunya aquesta tarda i fins i tot demà pot augmentar una miqueta més, sobretot a la Costa Daurada i Costa de l'Ebre, amb valors de les màximes de 34-37 graus. Dimecres baixaria molt lleugerament la temperatura, molt poquet, i entre dijous i divendres sí que notarem valors més normals per l'època de l'any. De moment, aquesta tarda, amb sol a prop de la costa, ponent, nuvolades al prelitoral, i a la zona pròxima, les Guilleries, Collsacabra, el Montseny i també el Pirineu, possibilitat de tempestes, localment amb una certa intensitat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: L'Ajuntament de Castell de Mur, al Pallars Jussà, culmina l'esperada de rehabilitació de l'ermita de Sant Feliu. N'ha recuperat el valor patrimonial després d'anys de deteriorament, amb una actuació que ha permès evitar el col·lapse estructural i posar en valor un espai clau des del punt de vista històric, arquitectònic i paisatgístic. Anem cap a Castell de Mur amb el Pau Rovira.
4: Els treballs han consolidat l'estructura de l'ermita de Sant Feliu, que presentava afectacions molt greus, tal com ens ha explicat l'alcalde del municipi, Miquel López.
5: Hem recuperat molt més que un edifici. Recuperem un element patrimonial de gran valor històric, arquitectònic i paisatgístic que es trobava en un estat molt, molt avançat de deteriorament. L'ermita tenia problemes estructurals importants, la coberta havia desaparegut, un dels murs laterals estava completament esfondrat, l'absis presentava danys greus i l'accés està molt malmès. Davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una intervenció integral que, com veieu, ha permès recuperar Sant Feliu.
4: També s'han reconstruït els paraments malmesos i s'ha garantit l'estabilitat del conjunt, catalogat com a bé cultural d'interès local. La intervenció, que ha tingut una dotació de 90.000 euros, també reforça el valor d'aquest enclavament situat entre el Castell de Guàrdia i el Castell de Mur i integrat en una destacada ruta patrimonial del Pallars Jussà.
3: El Museu de les Terres de l'Ebre incorpora la realitat immersiva per divulgar les troballes al jaciment protohistòric de Sant Jaume d'Alcanar. A través de les noves tecnologies s'ha reproduït el poblat tal com era fa 2.700 anys. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Sant Jaume d'Alcanar, viatge virtual al cor d'una fortalesa de la primera edat de ferro és el nom del projecte. La mostra reprodueix l'espai tal com era entre els anys 800 i 500 abans de la nostra era. Mar Villalbí, arqueòloga del museu, en destaca la importància.
7: En uns anys, el que ha ajudat ha sigut a veure com ha funcionat realment els contactes amb el món comercial mediterrani. En este cas, el món fenici, se feia al límit del món, el límit del món comercial fenici estava a la zona d'Andalusia, se dia que no arribava a estar a l'Ebre, i Sant Jaume és l'evidència de que sí que arriba a l'Ebre.
6: Un segle i mig abans, per tant, que els grecs arribessin a Roses i Empúries, el que avui és l'Alt Empordà. Qui ha desenvolupat el projecte és el grup de recerca en arqueologia protohistòrica de la UB de la Universitat de Barcelona. Les noves tecnologies també permeten acostar-se a nous públics, com podrien ser els joves. Helena Fabra, directora del Museu de les Terres de l'Ebre.
8: El que permet és arribar a més públic o a un públic diferent que busca experiències noves, perquè de fet se tracta també de que el museu ofereix el que sempre oferix unes exposicions permanents, però si li oferim unes experiències més immersives i que produeixen un impacte més important, se'n va una experiència novedosa. No podem obviar les noves tecnologies ni els nous recursos.
6: El projecte s'ha fet gràcies a una subvenció del Departament de Cultura i amb l'aportació del grup de la UB.
3: La Seu d'Urgell acull aquesta setmana la Fira Pirineu Clic, dedicada al col·leccionisme de Playmobil, un certament que es recupera després de 6 anys i que vol que

0: les famílies tornin a jugar, però sense pantalles. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
1: Des d'avui fins diumenge s'hi exposen una dotzena de maquetes de gran format, una de les quals de temàtica històrica inspirada en la Seu. També hi haurà parades de col·leccionisme i diferents activitats com un joc per trobar figures pels aparadors de la ciutat. Sílvia Caravaca és la presidenta de l'associació Playchic.
2: Els nens tornen a jugar, el joc en família, el poder gaudir de tots, el treure les joguines de l'armari del pare i tornar a jugar amb el nen i deixar una mica les pantalles. És molt important.
1: Un objectiu que la regidora de promoció econòmica de la Seu, Gemma Tó, vincula amb el Festival del Joc del Pirineu, que també es fa a la ciutat.
3: Estem molt contents perquè torna a aquesta fira que des de l'any 2019 no es feia. L'hem recuperat. Estem molt contents perquè, a més, hi participa molta gent. I bé, esperem que amb aquesta segueixin moltes més, que agafi molta embranzida.
1: L'associació Playchic s'encarrega també d'altres fires dedicades a aquest joc a les comarques de Ponent, com Almenar, Torre-serona o Lleida.
4: A 3Cat Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per
4: insostenibles.
6: Jo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenes de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Amb un concert de l'Andrea Motis Guitar Trio, avui comença una nova edició del Festival Estiu, que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i Empúria Brava-la a l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts i altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya, Girona, Fèlix Martín.
9: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, avui Andrea Motis portarà a Castelló d'Empúries el seu últim treball, Intimate, acompanyada pels guitarristes Jurandir de Silva i Josep Travé. It serves to condition me and smother my kings. You Send Me Flying és precisament una cançó d'Amy Winehouse que versiona en aquest nou disc. Un repertori amb jazz, bossa nova i cançó popular, en un diàleg ple de sensibilitat entre la seva veu, el so de la trompeta i les guitarres, i tot en un format ben íntim.
10: Per mi és un disc que t'ha d'acompanyar la intimitat i no té més pretensió que això. Que el repertori sigui molt variat i molt eclèctic, que els meus acompanyants també ho són. El Jurandir de Silva és brasiler, toca molt groovy, és com un percussionista però tocant la guitarra. I el Josep Travé és un músic molt bon acompanyant i molt bon músic que m'ha acompanyat des que tenia 13 anys i també és com una referència que he tingut tota la vida, per tant, no sé, vull que sigui recollit, vull que sigui com un foc de camp.
9: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença avui amb un 80% d'entrades venudes.
11: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
9: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5 són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Álvaro Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.

0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Doncs quan falten poc més de 5 minuts per arribar a la una del migdia, el que farem és conèixer tota l'actualitat. Tota l'actualitat, volíem dir, esportiva.
0: Esports.
1: I ho fem amb el Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Al Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, jugaran 3 partits més dels 16ens de final. Obrirà la jornada el Brasil-Japó a partir de les 7. A 11:15, Alemanya-Paraguai. Gustavo Alfaro és el seleccionador paraguaià.
3: Reconocerse inferior no es sentirme inferior. Eso para mí son fronteras de liberación. Si acá hubiesen valorado el sacrificio que hicieron los jugadores de ponerlo a Paraguay en el

0: Sabemos dónde está nuestra fuerza, sabemos dónde tenemos que frenar a ellos.
1: Qui guanyi aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als vuitens de final, que ahir va eliminar Sud-àfrica per 1-0 al temps afegit amb gol de Stephen Eustaquio. És la primera vegada que Canadà supera una eliminatòria d'una Copa del Món. La selecció espanyola, per la seva banda, jugarà dijous als setzens de final contra Àustria a les 9 del vespre.
2: 3CAT Info.
1: El Barça i l'Europa s'enfrontaran aquesta pretemporada el 24 de juliol, en una hora encara per confirmar, a la ciutat esportiva blaugrana. Duel històric per a l'Europa, que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. El 19 d'agost, l'equip gracienc jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Barça B, de Giuliano Belletti. I el Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 17 a 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. És el quart amistós confirmat pel Girona de cara a la pretemporada.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: En ciclisme, falten 5 dies perquè comenci el Tour de França a Barcelona i l'equip UAE i també el Caja Rural han confirmat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. A l'UAE destaca la presència de Tadej Pogacar i l'absència de Marc Soler, el català, que està lesionat. Al Caja Rural i destaquen dos ciclistes catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. Queda fora de l'equip del Tour, en canvi, el lleidatà Jan Castellón. Sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. També en ciclisme, Marcel Camprubis, el nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista de l'equip Pinarello es va imposar ahir a Sabiñánigo, a Osca, un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata, i també es va imposar a Urco Berrade, que es va endur-se el bronze. El ciclista barceloní de 25 anys va ser el primer a la prova de 211 quilòmetres i 3.160 metres de desnivell positiu i que es va imposar a l'última pujada. Sentim Camprubí.
3: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
1: Camprubí no està a priori entre els seleccionats del Pinarello per córrer el Tour de França a partir de dissabte.
2: 3CAT Info.
1: Avui comença el torneig de tennis de Wimbledon i Pau Labadosa, l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui, debut del vigent campió i número mundial, Jannik Sinner, contra Kecmanovic. També juga avui el 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic, en aquest cas contra el xinès Wu. En el quadre femení, els principals al·licients seran a partir de demà, que destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys.
2: 3CAT Info.
1: En hoquei patins, el Barça fitxa Nico Ojeda fins al 2029. L'argentí, de 24 anys, ve del Pons Lleida, on ha jugat 3 temporades, l'última en condició de cedit. Ojeda ha jugat a la Lliga Italiana i té una gran capacitat anotadora en les accions de bola aturada. La temporada passada, Ojeda va ser el pichichi de l'hoquei Lliga Masculina amb un total de 26 gols. També en hoquei patins, el Vilafranca és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina. Ho ha aconseguit després d'imposar-se al Manlleu per 6-4 en el partit de tornada de la final, disputat un mes després de l'anada. Això és perquè el Manlleu considera que hauria d'haver pujat perquè va acabar la Lliga regular líder, però la impugnació del Lloret del seu últim partit va fer el Lloret campió i va enviar el Manlleu al play-off.
2: Trescat Info.

Hores clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols a Veneçuela. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Afers Estrangers rebaixa la xifra de desapareguts a 138 i eleva a 17 la de víctimes mortals. El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia, la situa en el 2,6% del producte interior brut per

0: aquest any malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures del conegut com a escut social prorroga 3 mesos. Això mentre la inflació es manté al 3,2% al juny en el conjunt de l'Estat, és el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge, segons l'Institut Espanyol d'Estadística, i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Les desigualtats educatives s'han enquistat, els indicadors no milloren i s'han cronificat els mals resultats dels alumnes. És la radiografia que fa l'entitat fins ara coneguda com a Fundació Bofill. Alerta que cal un augment de la inversió i canvis en la reducció de ràtios dels centres en funció de les necessitats que tinguin. Fins a les 5 de la tarda, els serveis mínims per la vaga de Renfe fixen el pas d'un de cada 3 trens habituals a Rodalies. Segons la companyia, l'aturada només provoca que circulin un 6% menys de combois, però al matí, molts usuaris que no sabien que hi havia vaga s'han hagut d'esperar més temps a les andanes. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, opta per no declarar la comissió d'investigació del Senat sobre la gestió de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. Alcázar ha recordat que apareix com a investigada en la causa judicial vinculada a la compareixença d'avui. I el Premi Cerverí 2026 a la millor lletra original en català ja té finalistes. En una llista d'un total de 10 temes hi trobem noms com la Ludwig Bank, Maria Jaume o el Petit de Calaril. A partir de dilluns que ve es podrà votar al web de Catalunya Ràdio i el resultat se sabrà el 15 de setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports. Al Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits de 16ens de final. A partir de les 7, Brasil-Japó. A 2:15, Alemanya-Paraguai. I a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc. Qui guanyi aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als 8ens de final. El Barça i l'Europa jugaran un amistós a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper el 24 de juliol. També a la pretemporada, l'Alavés i el Girona jugaran un amistós el dissabte 25 de juliol al Royal Bert Training Center. I en hoquei patins, Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. El jugador, de 24 anys, arriba al Palau des del Pons Lleida. La temporada passada va ser el pichichi de l'hoquei Lliga amb 26 gols.
0: I pel que fa al temps, tardada calor intensa en un dia més a tot el país. Farà sol a la costa, també a Ponent. S'esperen nuvolades a la serralada prelitoral i al Pirineu. Cap al Pirineu, les Guilleries, el Montseny i el Coll Sacabra hi podria haver tempestes.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts i mig de la 1 del migdia. Salutacions de qui us acompanya aquesta hora i fins a les 2. Estel Batet Carles.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Comencem, doncs, parlant de Veneçuela. Les esperances de trobar supervivents del terratrèmol s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència dels 2 sismes. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha actualitzat les xifres.
3: Ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
0: Hi ha 774 edificis enfonsats pels tremolors de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter. Els equips de rescat treballen contra rellotge perquè en aquest tipus de desastres naturals hi ha només una finestra de poc més de 72 hores per trobar supervivents. Mentrestant, la Xina ha enviat material per fer front a l'emergència per un valor de 14 milions de dòlars.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol millora les previsions de creixement.

0: L'increment de l'economia, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran, i el situen al 2,6% del Producte Interior Brut per aquest 2026. El Consell de Ministres, que s'ha avançat un dia per evitar justament que caduquin les mesures anticrisi, presentarà avui el nou quadre macroeconòmic com a pas previ a elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Madrid, Dani Sainz de AJA.
1: L'economia espanyola resisteix l'embat de la guerra a l'Orient Mitjà i continuarà creixent per sobre que la resta de grans economies europees. Les xifres que anunciarà este migdia el ministre i vicepresident Carlos Cuerpo milloren 4 dècimes les previsions de l'executiu de l'any passat i eleven el creixement per este 2026 al 2,6% del PIB, segons avancen fonts de la Moncloa. Un impuls que continuarà almenys fins al 2029 amb l'economia creixent per sobre del 2%. En este context, el Consell de Ministres anuncia també quines mesures es mantenen de l'últim escut anticrisi aprovat fa uns mesos amb l'esclat del conflicte i que va incloure una rebaixa de 20 cèntims el litre del carburant. Des de Sumar també fan pressió perquè es recupera el decret que congelava els preus dels lloguers i que va tombar el Congrés. Yolanda Díaz, ministra de Treball, apela directament al PSOE.
2: Y por tanto lo que le pido es un paso adelante para que en el tiempo que queda de legislatura demostremos lo que somos el mejor gobierno, sin lugar a dudas, de nuestro entorno, pero además el mejor gobierno que ha cambiado la vida de los españoles y las españolas, el gobierno que da esperanza, que da tranquilidad a la ciudadanía.
1: El full de ruta de la Moncloa, però, passa també per la presentació dels pressupostos generals. Avui es fa un primer pas amb la presentació del quadre macroeconòmic i a la tardor es preveu que es comença a debatre al Congrés, on continua sense tenir prou suports per tirar endavant.
0: Gràcies, Dani. I la inflació a tot això es manté estable al juny i per tercer mes consecutiu se situa en el 3,2% en el conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'Institut Espanyol d'Estadística. L'electricitat i el gas han contribuït a l'alça dels preus després de perdre a finals de març les rebaixes fiscals que s'aplicaven per la guerra. Els carburants, que les han mantingudes durant el juny, han moderat la seva contribució a la inflació. Segons el govern espanyol, sense aquestes mesures, la inflació hauria pujat un punt més. L'augment de la pobresa i les desigualtats entre alumnes i la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats han cronificat els mals resultats educatius a Catalunya. Aquest és el balanç que fa en el seu últim anuari l'entitat Equitat.org, coneguda fins ara com a Fundació Bofill. Alerten que sense un augment de la inversió i un canvi en la fórmula de repartiment, la situació educativa no es revertirà. Barcelona, Sara Canyete.
3: L'informe constata que els resultats educatius dels alumnes més pobres són pitjors i la seva trajectòria educativa també, i que això acaba afectant el conjunt del sistema educatiu. També reconeix que la inversió en educació ha augmentat, però que no cobreix les necessitats d'aquells centres i entorns amb més dificultats. Per això, diuen, el que cal és reduir el pes de l'origen social en els resultats educatius, i això demana més inversió i noves fórmules per distribuir els recursos. Francesc Padró és un dels autors de l'informe i també és catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra.
4: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
3: Proposen un conjunt de mesures i entre elles destaca millorar el finançament dels centres més complexos, per exemple, doblant el nombre de docents addicionals que ja reben, tant els centres d'alta com de màxima complexitat, enfortir la primària, per exemple, que aquests alumnes vulnerables rebin 2 o 3 hores de suport educatiu a la setmana i garantir alternatives perquè els alumnes puguin continuar estudiant després de l'ESO. I això, per exemple, es podria resoldre augmentant el nombre de places de formació bàsica pensades per a aquells alumnes que no han acabat la secundària.
4: Des de la meva perspectiva i amb la meva experiència, jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per a aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Parlem de Renfe. Ara hi ha una vaga convocada per avui a nivell estatal i passen un 6% menys de trens dels que són habituals a Rodalies de Barcelona. L'aturada de 24 hores la convoca el sindicat ferroviari a escala estatal, que és minoritari. Els serveis mínims estableixen que han de circular un de cada tres trens. En alguns casos en passen més dels previstos, però igualment hi ha retards. Tornem a connectar amb l'estació de Sants a Barcelona.

0: Barcelona. Allà hi tenim en Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Sí, passen més trens dels que tocaria pels serveis mínims, però els horaris previstos sí que no es compleixen perquè hi ha retards generalitzats pràcticament a totes les línies. Són d'entre un quart d'hora, mitja hora, la majoria, una hora, el cas més extrem a la R8, i majoritàriament són per la vaga, tot i que també hi ha alguna incidència, com cada dia, les infraestructures, en aquest cas a Llinars del Vallès, que afecta la R2 Nord i la R11. També hi ha retards a l'AVE, que en algun cas arriben a l'hora les arribades, tot i que cal dir que han sortit tots els trens programats, pel que fa a l'AVE i la llarga distància. A l'hora punta del matí, la vaga afectant només gairebé el 6% dels trens de Rodalies. La reacció entre la majoria d'usuaris que s'esperaven era de sorpresa.
2: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. M'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Sí que potser ha arribat tard.
3: I a mi m'afecta mucho por el trabajo, como te lo trabajo por hora. Aparte, van faltar la Renfe últimamente. Con lo que cobran, no son capaces de arreglar los trenes. Esto es jauja.
1: Un panorama, però, res semblant a les vagues que van viure a principi d'any en plena crisi de Rodalies. La d'avui, de 24 hores a tot l'Estat, la convoca aquest sindicat ferroviari, que és dels minoritaris, i retreu al Ministeri de Transports incomplir els compromisos per preservar l'activitat, sobretot en mercaderies.
0: Entesos, Joan García, gràcies des de l'estació de Sants. Bon dia.
1: Bon dia.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero es nega a declarar la comissió d'investigació de la SEP i el Senat, on compareix citada pel Partit Popular. Gertrudis Alcázar diu que ho fa seguint un consell legal, ja que està pendent de declarar com a investigada la mateixa causa que l'expresident Zapatero. Ha arribat acompanyada per membres del PSOE, ha fet una breu intervenció per justificar la seva decisió de no declarar. Sentim-la.
5: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: Les preguntes dels senadors han quedat a l'aire, com les de la representant del PP, que li ha preguntat qui paga la seva defensa i si sap quin és l'origen de les joies que la policia va trobar en una caixa forta del seu despatx. Ja li han dit que la tornaran a citar més endavant. María del Rocío d'Ibar és senadora popular.
6: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
0: El jutge situa Alcázar com una peça clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada, suposadament en el rescat de Plus Ultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge. I qui sí que ha declarat aquest matí a l'Audiència Nacional en el cas Leire, la suposada trama per entorpir processos judicials contra el PSOE, ha estat Carmen Pano com a testimoni. Aquesta empresària, que també va declarar en el cas Mascaretes, va explicar que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu dels socialistes per indicacions de l'empresari Víctor de Aldama. Posteriorment va denunciar que una persona pròxima a l'entorn socialista l'havia intentat subornar perquè canviés la seva versió. Aquest matí també declara el xofer de Pano, que va assegurar que havia vist aquests diners. I Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots a les pròximes eleccions generals, afavorint la nacionalitat a descendents d'exiliats pel franquisme, amb l'anomenada llei de nets. Això ho ha dit en una entrevista a E-Radio.
7: No ha habido un caso en la democracia española que en un año, año y medio, se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. ¿Qué es lo que hay detrás? Ingeniería electoral. Como los votantes actuales, pues no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
0: La llei de nets està inclosa a la llei de memòria democràtica del 2022 i és una via excepcional que permet accedir a la nacionalitat espanyola als fills i nets dels espanyols que hi van renunciar quan es van exiliar per motius polítics, ideològics o d'orientació sexual. Segons dades del govern espanyol, han començat els tràmits per aquesta via uns 2,4 milions de persones que, si finalment obtenen la nacionalitat espanyola, podran votar a les eleccions des dels països on viuen. A Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta hora, trànsit sense retencions importants.

0: Sí que encara queden trams amb intensitat a l'AP7 entre la Roca i Llinars, sentit sud, derivat de l'avaria d'un autocar ja retirat. Hi ha densitat també en punts habituals a l'entorn de la ciutat de Barcelona. Pel que fa al transport públic, una avaria afecta la línia T4 del tram de Barcelona, que està circulant hores d'ara amb les freqüències de pas alterades. Hi ha rodalies avui a vaga. Els serveis mínims a aquesta hora, recordem-ho, són del 33%. Hi ha alguns retards, per tant, es recomana consultar els horaris previstos.
1: El temps. Amb en Francesc Mauri.
2: La calor continua i continuarà ben intensa tant aquest dilluns com demà dimarts. De fet, demà augmenta el sud de Catalunya. Atenció, Costa Daurada, Costa de l'Ebre, amb valors de les màximes de 34-37 graus. Tenim avisos de calor diurna, nocturna, diversos punts de Catalunya, i per respirar un parell de dies haurem d'esperar sobretot a dijous i divendres, tot i que dimecres es començarà a notar un lleuger descens del termòmetre. És un respir transitori, perquè a l'acabar la setmana i la que ve la calor podria tornar a augmentar. De moment, aquesta tarda, atenció, alguns nuclis tempestuosos a prop del Pirineu, fins i tot àrea de la serralada transversal i nuvolades a la serralada prelitoral. Més sol a la costa i a ponent.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Seguim endavant. Quan són un quart i tres minuts de dues del migdia, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alliberat 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat dues xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, Girona, Osona, el Bages, el Garraf i l'Empordà. Els proxenetes oferien les víctimes en serveis low cost per 20 euros als 10 minuts. Barcelona, Miquel Harquet.
4: Tot comença amb dues investigacions per separat dels dos cossos que finalment convergeixen i deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total, 15 dones i 8 homes. Explica el balanç el sotsinspector dels Mossos, Lluís Moreno.
5: Vam identificar a l'explotació a 53 dones en situació d'explotació sexual. Vam detenir a 23 persones. D'aquestes 23, 8 van ingressar a presó comunicada i sense fiança.
4: En una de les cases prostíbul van sotmetre l'habitatge a una vigilància de 72 hores i els agents van comptabilitzar un centenar de clients. Aquesta alta afluència de clients venia motivada pel preu. Marcos Gómez és inspector de la Policia Nacional.
6: Últimamente hemos detectado en otro tipo de organizaciones tarifas de 15 o 20 minutos. Y luego, durante la investigación, sí que pudimos concretar que los dos clanes estaban íntimamente relacionados, llegando a abrir inmuebles en común, que como eran tarifas low cost, les iria bien i les compensaria a los dos clanes.
4: Pel que fa a les dones que feien el paper de controladores, la policia detecta que són exdones explotades. És el cas del cap del clan espanyol.
3: Gràcies, Miquel. I els Mossos busquen dos nois que la matinada de dissabte van accedir a una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà, i van fer tocaments a una menor que hi estava dormint. Els crits de la noia van alertar els monitors i els intrusos van fugir. Més detalls des de Girona amb en Fèlix Martín.
7: Des de la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà han confirmat a 3Cat Info que han obert una causa per un delicte d'agressió sexual. La casa està situada a l'entrada de la platja de la Fosca de Palamós i la gestiona l'entitat Rosa dels Vents. Dissabte hi havia una cinquantena de joves d'entre 13 i 15 anys en el penúltim dia d'una setmana de colònies. Per les informacions que han transcendit, la menor a qui van tocar ha explicat que els agressors que estan buscant són també nois joves. Els fets van passar dissabte cap a les 6 del matí, i quan la noia es va despertar de cop i se'n va adonar, va cridar companys i monitors. Des de Rosa dels Vents han confirmat que han fet una reunió d'urgència per parlar d'aquest tema i han anunciat que faran públic un comunicat. Hores d'ara no hi ha cap detenció.
3: Prova pilot al Bages i al Moianès per reduir els incendis relacionats amb la sega dels cereals. La Diputació de Barcelona ha equiparat 3 tractors amb kits d'extinció ràpida i en 10 més hi posarà un sistema d'avís als equips d'emergències per agilitzar la seva arribada als camps. Des de Rajadell, Montse Poblet.
8: Bon dia. Aquí als camps de cereals de Rajanell és on avui s'han fet les demostracions d'aquesta

0: aquesta prova pilot, les màquines de Sega s'equipen amb un botó que connecta directament amb ADF, agents rurals i bombers. Els dona el punt exacte on hi ha el foc i les indicacions per arribar-hi. La prova pilot també contempla tres kits d'extinció amb 450 litres d'aigua cadascun que es posen als tractors que recullen el cereal. Jordi Fàbregas és el diputat responsable de la prevenció d'incendis i la gestió forestal de la Diputació de Barcelona.
1: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
2: I els bombers han extingit aquesta matinada un incendi que ha cremat unes 25 hectàrees a la timoneda del Fes, al Segrià, un espai protegit on nidifiquen espècies d'ocells estèpics que estan en perill d'extinció. L'Ajuntament dona per fet que la causa és humana i reclama al govern que actuï per evitar actes de vandalisme en aquesta zona. Lleida, Estela Busoms.
0: Aquí els camps de cereals de regió.
3: Els agents rurals investiguen les causes del foc, que va començar poc abans de les 10 de la nit, però segons l'alcaldessa d'Alfés, Dèlia Almenara, tot apunta que no van ser naturals. Recorda que al costat de la timoneda encara hi ha les velles instal·lacions d'un aeròdrom on cada cap de setmana s'acumulen persones que hi fan botellot i sovint hi ha episodis de vandalisme. Els antics edificis estan pendents d'enderrocar per part de la Generalitat, que també preveu reforçar els tancaments de l'espai, reconegut com a CEPA, zona d'especial protecció d'aus de secà de la plana de Lleida. L'alcaldessa assegura que un incendi com el d'aquesta nit demostra que s'hi ha d'actuar.
4: Que se't creme una cosa que és patrimoni, pues, és important. Jo crec que hauria de ser important, no només per als Fes, sinó pels municipis del costant i que es visualitzés una mica més, perquè està molt abandonat, la veritat. I recursos, pues, no en tenim.
3: El foc va mobilitzar fins a 17 dotacions dels bombers i poc abans de les 2 de la matinada l'han pogut extingir gràcies també als pagesos que hi van fer tallafocs.
2: I han detingut el conductor que va provocar l'accident múltiple amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, al País Valencià, des de València, Alba Barbosa.
5: El detingut de 19 anys conduïa un dels 3 vehicles implicats en l'accident que hi va haver ahir a la matinada a la carretera N340. L'arrestat passarà avui a disposició del jutge que n'haurà de determinar la situació processal després de prendre-li declaració. En el sinistre hi van morir 4 persones, 3 homes i una dona, i es continuen investigant les causes del xoc. L'accident va deixar 6 ferits greus que continuen ingressats a l'Hospital General de Castelló i a l'Hospital de la Plana.
2: I un paracaigudista de l'exèrcit espanyol ha mort durant uns exercicis de salt amb paracaigudes a Osca, segons ha informat en un comunicat al Ministeri de Defensa. La víctima és un caporal que es va incorporar a l'exèrcit l'any 2018. Havia participat en missions a l'estranger, havia estat condecorat amb diverses medalles, entre les quals per la seva feina durant la Dana al País Valencià.
6: 3Cat Info.
2: I ja se saben els 10 finalistes del Premi Cerverí 2026.

0: finalistes que opten al guardó a la millor lletra original en català. Entre les nominades hi ha Festa i Drama, aquesta que sentim, de Maria Jaume, també Enganyar-te, de la Ludwig Bang, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Caleril, El forner, de l'Osa, La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, Mori el branch, de Fetus, també Balcons i cavalls, de Gavina MP3, i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non, de Magalí Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. A partir de dilluns que ve, 6 de juliol, i fins al 6 de setembre, els oients podran votar la seva lletra preferida al web de Catalunya Ràdio. El veredicte es farà públic el 15 de setembre, durant la gala dels Premis Literaris de Girona. A l'Auditori, la selecció l'ha feta un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana.
1: Esports.
0: Fins a 2:15. Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia. Al Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, es juguen 3 partits més dels 16ens de final. Són el Brasil-Japó a partir de les 7 de la tarda. Sentim Carlo Ancelotti, el seleccionador brasiler.
3: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
2: Més tard, a 2:15 del vespre, jugarà l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada al Països Baixos-Marroc. Sentim Ronald Koeman, el seleccionador neerlandès, descrivint aquesta eliminatòria com a interessant.

0: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
1: Qui guanyi aquesta eliminatòria ja sabrà el seu rival, serà el Canadà. Els jugaran als vuitens de final. Ahir la selecció canadenca va eliminar Sud-àfrica per 1-0 al temps afegit amb gol de Stephen Eustaquio. És la primera vegada que Canadà supera una eliminatòria d'una Copa del Món. La selecció espanyola, per la seva banda, jugarà dijous el seu partit dels setzens de final contra Àustria a partir de les 9 del vespre.
2: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, el Barça i l'Europa s'enfrontaran aquesta pretemporada el 24 de juliol en una hora encara per confirmar a la ciutat esportiva blaugrana. Serà un duel històric per l'Europa que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. El 19 d'agost l'equip gracienc jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Barça B de Giuliano Belletti. I el Girona jugarà contra l'Alavés, un amistós de pretemporada el dissabte 25 de juliol a les Preses de la Garrotxa. És el quart amistós confirmat del Girona de cara a la pretemporada.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: A 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, dos equips ja han confirmat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Es tracta de l'UAE, amb Tadej Pogacar al capdavant, però sense Marc Soler, que està lesionat. També el Caja Rural ha anunciat el seu equip, els seus components. Entre ells hi ha dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. Queda fora de l'equip del Tour, en canvi, el lleidatà Jan Castellón. Sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. També en ciclisme, Marcel Camprubis, el nou campió d'Espanya en ruta, el ciclista de l'equip Pinarello, es va imposar ahir a Sabiñánigo, a Osca, a un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata, i Urko Berrade, el ciclista barceloní de 25 anys, va ser el primer en una prova que era de 211 quilòmetres i 3.160 metres de desnivell positiu i que es va imposar a l'última pujada. Sentim Camprubí descrivint-ho.
3: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ella ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida. Respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
1: Camprubí no està a priori entre els seleccionats de l'equip Pinarello per córrer el Tour de França. En tennis, avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa és l'única catalana al quadre i jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui, debut del vigent campió número mundial, Jannik Sinner contra Kecmanovic, i també debut del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic contra el xinès Wu. En hoquei patins, el Barça fitxa Nico Ojeda fins al 2029. L'argentí, de 24 anys, ve del Pons Lleida, on ha jugat 3 temporades, l'última en condició de cedit. Ojeda ha jugat a la Lliga Italiana i la temporada passada va ser el Pichichi de l'hoquei Lliga amb un total de 26 gols. I en natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya del 100 braça, el nedador català, que dissabte ja va batre el rècord dels 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any vinent. Ho ha aconseguit als campionats d'Espanya de Mallorca. També rècord d'Espanya per al nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, en 200 lliures.

Són 2:15, repassem les notícies més destacades a aquesta hora, que és clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols a Veneçuela. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Afers Estrangers ha rebaixat la xifra de desapareguts, la situa a 138, i eleva, en canvi, a 17 la de víctimes mortals. El govern espanyol millora 0,4 dècimes la previsió de creixement de l'economia, la situa en el 2,6% del PIB per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres ha d'aprovar avui el quadre macroeconòmic i concretar quines mesures del conegut com a escut social

0: es prorroguen 3 mesos. I us hem explicat també que les desigualtats educatives s'han enquistat, els indicadors no milloren i s'han cronificat els mals resultats dels alumnes. Això segons la radiografia que fa l'entitat fins ara coneguda com a Fundació Bofill, que alerta que cal un augment de la inversió i canvis en la reducció de ràtios dels centres en funció de les necessitats. A partir d'ara us parlarem també de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies. I arrenca una nova edició del Festival Estiu, que es fa en 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i Empúria Brava a l'Alt Empordà. Avui el concert inaugural el farà l'Andrea Motes Guitar Trio. És una programació que inclou fins diumenge noms com Ginestar, Masoni i Tomeu Penya. I en esports, què destaquem, Ricard Isidro?
1: Que el Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits de 16ens de final. A les 7, Brasil-Japó, a 11:15, Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc.
0: I el temps, tarda de calor intensa, un dia més a tot el país. Farà sol a la costa i a ponent, s'esperen nuvolades a la serralada prelitoral i al Pirineu, cap al Pirineu, Guilleries, Montseny i Collsacabra, i podria haver tempestes. Una i 33 minuts, seguim. Les esperances de trobar supervivents del terratrèmol a Veneçuela s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència dels 2 sismes. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha actualitzat les xifres.
2: Ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
0: Hi ha 774 edificis enfonsats pels tremolors de magnitud 7,2 i 7,5 a l'escala oberta de Richter. Els equips de rescat treballen contra rellotge perquè en aquest tipus de desastres naturals hi ha només una finestra de poc més de 72 hores per trobar supervivents. Mentrestant, la Xina ha enviat material per fer front a l'emergència per un valor de 14 milions de dòlars. I pendents aquest migdia del govern espanyol, que millora les previsions de creixement de l'economia malgrat l'impacte de la guerra a l'Iran, el situen al 2,6% del PIB per aquest 2026. I us deien pendents perquè el Consell de Ministres, que s'ha avançat un dia per evitar que caduquin les mesures anticrisi, ha de presentar avui també el nou quadre macroeconòmic com a pas previ a elaborar els pressupostos generals de l'Estat i ha de concretar quines d'aquestes mesures anticrisi es mantenen en aquest escut social si es prorroguen 3 mesos més. I l'augment de la pobresa i les desigualtats entre alumnes i la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats han cronificat els mals resultats educatius a Catalunya. És el balanç que en fa en el seu últim anuari l'entitat Equitat.org. Era coneguda fins ara com a Fundació Bofill. Alerta que, sense un augment de la inversió i un canvi en la fórmula de repartiment, la situació educativa no es podrà revertir. Barcelona, Sara Canyete.
3: L'informe constata que els resultats educatius dels alumnes més pobres són pitjors i la seva trajectòria educativa també, i que això acaba afectant el conjunt del sistema educatiu. També reconeix que la inversió en educació ha augmentat, però que no cobreix les necessitats d'aquells centres i entorns amb més dificultats. Per això, diuen, el que cal és reduir el pes de l'origen social en els resultats educatius, i això demana més inversió i noves fórmules per distribuir els recursos. Francesc Padró és un dels autors de l'informe forma i també és catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra.
4: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells

0: que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
1: Proposen un conjunt de mesures i entre elles destaca millorar el finançament dels centres més complexos, per exemple, doblant el nombre de docents addicionals que ja reben, tant els centres d'alta com de màxima complexitat, enfortir la primària, per exemple, que aquests alumnes vulnerables rebin 2 o 3 hores de suport educatiu a la setmana i garantir alternatives perquè els alumnes puguin continuar estudiant després de l'ESO. I això, per exemple, es podria resoldre augmentant el nombre de places de formació bàsica pensades per a aquells alumnes que no han acabat la secundària.
0: Des de la meva perspectiva i amb la meva experiència, jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per a aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
2: Doncs són les conclusions d'aquest informe, d'aquest anuari d'Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, sobre les desigualtats i l'augment de la pobresa que afecta els centres educatius també. I ens situem ara a la República Democràtica del Congo, que eleva fins a 360 el nombre de morts a causa del brot d'Ebola i xifra en prop de 1.300 els casos confirmats per aquesta febre hemorràgica que es va detectar el 15 de maig passat. Segons les autoritats congoleses, la taxa de letalitat d'aquest virus, de l'Ebola, és de més del 28% i calculen que hi ha més de 500.000 de persones hospitalitzades i en aïllament. L'Institut de Salut Pública del Congo assegura que s'han rastrejat ja el 87% dels contactes de les persones contagiades, però admeten que encara no saben quina és l'extensió geogràfica d'infecció del virus de l'Ebola i que cal investigar una àrea més àmplia. La soca d'aquest virus té una taxa de mortalitat d'entre el 20 i el 50% i per ara no existeix cap vacuna específica. I ara us parlem de l'Iran. Els Estats Units han pactat amb l'Iran aturar les hostilitats. Asseguren que reprendran les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de salvar el memoràndum d'entesa que estava en entredit. De fet, l'obertura segura i definitiva d'Hormuz inclou altres actors com Oman, que és el país que hi ha a l'altra banda de l'estret. La diplomàcia iraniana confirma que ha mantingut una primera reunió amb les autoritats d'aquest país per abordar la gestió d'aquest punt. El control d'Hormuz ha estat origen de l'escalada de tensió que s'ha viscut els últims dies entre Teheran i Washington. Dijous hi va haver el primer incident. L'Iran va atacar un vaixell que no hauria respectat la ruta marcada pel règim dels ayatolàs. A partir d'aquí, durant el cap de setmana, Washington i Teheran s'han enredat en un intercanvi d'atacs. Els Estats Units van bombardejar objectius iranians i l'Iran hi va respondre atacant bases nord-americanes situades a Kuwait i Bahrain. Finalment, però, els esforços diplomàtics han permès aturar l'escalada i les dues parts es tornaran a seure demà a la taula de negociació en una trobada que es farà a Qatar. I almenys 5 persones han mort i una vintena més han quedat ferides en l'atac d'un míssil rus a la ciutat ucraïnesa de Dnipro, a l'est del país, segons ha informat el governador. L'acció hauria causat danys en un negoci. A banda, les tropes russes han ocupat un altre poble de la regió de Donetsk, segons informa l'agència russa RIA, citant fonts del Ministeri de Defensa. Per contra, les defenses russes han abatut aquesta nit més de 200 drons ucraïnesos en 11 regions, segons fonts oficials. En alguns casos s'han malmès habitatges, però no s'ha informat de danys en infraestructures crítiques i energètiques. De totes maneres, es mantenen les restriccions a la venda de combustible a Moscou i les regions de l'Orient, a causa de l'estratègia de Kiev d'atacar les refineries russes. 3CAT Info. 3CAT Info. Els processos judicials laborals triguen de mitjana 1 any i 8 mesos a anar a judici, segons un estudi del sindicat UGT. Aquests procediments poden arribar a causar situacions de vulnerabilitat econòmica o de salut als treballadors que esperen durant molt de temps que resolgui el seu cas. Des de Barcelona ens n'informa en Roc Fargas.
3: En un estudi de gairebé 1.500 procediments laborals que porten més de 6 mesos esperant ser resolts, la UGT ha determinat que entre que el treballador presenta el cas al poder judicial fins que arriba arriba a judici i pot haver molt de temps d'espera, amb casos extrems que poden arribar fins als 5 anys. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
4: Tenim judicis marcats per l'any 2029 o 2030. Més de 5 anys de demora per si t'acomiaden, per si et sancionen, per si no et reconeixen la categoria professional, per si no t'apliquen un augment salarial, no? O per totes les problemàtiques laborals que pugueu pensar.
3: La UGT també reclama que caldrien més jutges per accelerar aquests procediments, ja que les persones afectades poden quedar-se en una situació precària. El sindicat reclama un pla de xoc a l'administració i la creació de 13 nous jutjats socials a Barcelona per aconseguir millorar aquesta situació. En els casos analitzats, Barcelona té el temps d'espera més elevat per resoldre el cas, amb gairebé 2 anys. Figueres, Granollers i Tortosa serien els territoris que haurien d'esperar menys, tot i que el temps seria de poc menys d'un any.
2: I veïns del barri de la Verneda de Barcelona denuncien pressions immobiliàries perquè venguin els seus habitatges. Segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio, diverses vegades al dia, agents immobiliaris truquen per fer ofertes de compra als propietaris de pisos. Els agents fins i tot ofereixen diners en negre als veïns a canvi que facin de confidents i els informin si algú del bloc està interessat a vendre casa seva. Aquest és el testimoni d'un veí de la Verneda a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
5: Trobes 2 o 3 cops gent al portal que espera que algú els hi obri o truquen directament al pis. Parlant amb un d'ells, va començar a explicar-nos que si no volíem vendre el pis, que podíem donar informació sobre si el pis de dalt o si algun pis de l'al voltant sabíem que estava en venda i que si donàvem aquesta informació i ells compraven el pis i tot sortia bé, que la gent que havia donat la informació des del principi rebia una comissió de 500 euros.
2: Un extreballador d'una immobiliària que ha accedit a parlar amb el Matí de Catalunya Ràdio mantenint, això sí, l'anonimat, assegura que és habitual que les immobiliàries busquin confidents dins dels blocs de pisos.
6: Els confidents, doncs, òbviament, hi ha vegades que no fa falta ni que els paguin, perquè són persones que estan soles, persones que es troben, doncs, potser en situacions de vulnerabilitat a l'hora de no poder parlar amb ningú o no tenir ningú amb qui parlar. Llavors, quan arriben aquestes persones que fan la porta freda, són persones que comencen a preguntar-li per la seva vida, s'interessen d'alguna manera, òbviament, per treure un rèdit no és real. I llavors aconsegueixen aquesta informació de forma inclús gratuïta.
2: 2:03.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Amb un concert de l'Andrea Motis Guitar Trio, avui comença una nova edició del Festival Estiu, que es prolongarà tota la setmana en 6 escenaris diferents de Castelló d'Empúries i d'Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Han programat 12 concerts, alguns gratuïts, altres de pagament, amb noms com Ginestà, Masoni i Tomeu Penya. Girona, Fèlix Martín.
8: Després de l'homenatge ahir a Amy Winehouse al Palau de la Música, avui Andrea Motis portarà a Castelló d'Empúries el seu últim treball, Intimate, acompanyada pels guitarristes Jurandir de Silva i Josep Travé. It serves to condition me and smoother my kings. You Send Me Flying és precisament una cançó d'Amy Winehouse que versiona en aquest nou disc. Un repertori amb jazz, bossa nova i cançó popular, en un diàleg ple de sensibilitat entre la seva veu, el so de la trompeta i les guitarres. I tot en un format ben íntim.
9: Per mi és un disc que t'ha d'acompanyar la intimitat i no té més pretensió que això. Que el repertori sigui molt variat i molt eclèctic, que els meus acompanyants també ho són. El Jurandir de Silva és brasiler, toca molt groovy, és com un percussionista però tocant la guitarra. I el Josep Travé és un músic molt bon acompanyant i molt bon músic que m'ha acompanyat des de que tenia 13 anys i també és com una referència que he tingut tota la vida, per tant, no sé, vull que sigui recollit, vull que sigui com un foc de camp.
8: El Festival Estiu arriba a la 6a edició reivindicant la música i el patrimoni del país i per això es fa en espais singulars de Castelló d'Empúries. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Martí Fontclara, destaca que el festival comença avui amb un 80% d'entrades venudes.
10: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
8: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, o Tomeu Penya i Alosa en la Cluenda diumenge dia 5 són algunes de les cites musicals d'aquesta setmana al Festival Estiu. Però també noms emergents com Àlvar Mangou, Ernest Plana, Llum Blancafort, Albert Oliva, Wilmas o la proposta de música i maridatge de vins amb Salva Racero, que es farà al claustre del convent de Santa Clara dijous dia 2.
2: Renovem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Amb una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. A l'AP7 a Tarragona a aquesta hora hi ha un carril tallat en sentit nord per un...

0: Un camió avariat. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Transcat per l'incendi a les rodes d'aquest camió que transportava mercaderies perilloses. Aquest matí us hem parlat també d'un accident que ha obligat a tallar la P2 a Montblanc amb direcció Lleida, degut al xoc entre una furgoneta i un camió. El passatger de davant de la furgoneta ha mort. Es tracta d'un home de 55 anys i veí de Girona. Hem de parlar també de transport públic perquè una avaria afecta hores d'ara el tram de Barcelona. La línia T4 està sense servei entre les parades Glòries i el Maresme i les T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals. I a Rodalies, recordem que avui hi ha vaga, els serveis mínims d'aquesta hora són del 33%.
1: El temps.
2: Amb la previsió d'en Francesc Mauri.
3: La calor es manté intensa a tot Catalunya aquesta tarda i fins i tot demà pot augmentar una miqueta més, sobretot a la Costa Daurada i Costa de l'Ebre, amb valors de les màximes de 34-37 graus. Dimecres baixaria molt lleugerament la temperatura, molt poquet, i entre dijous i divendres sí que notarem valors més normals per l'època de l'any. De moment, aquesta tarda, amb sol a prop de la costa, ponent, nuvolades al prelitoral i a la zona pròxima a les Guilleries, Collsacabra, el Montseny i també el Pirineu, possibilitat de tempestes, localment amb una certa intensitat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: 3:15. Doncs bé, com us dèiem, estàvem pendents del Consell de Ministres per saber què decidia sobre les mesures anticrisi decretades en els últims mesos. Sabem, doncs, que l'IVA dels carburants tornarà a pujar, tornarà a ser del 21%, però sí que continuarà rebaixat l'impost d'hidrocarburs. Després de més de 2 mesos, aquest IVA reduït del 10% torna a passar a ser del 21% per als carburants a partir de l'1 de juliol. Per tant, recuperarà el seu tipus general. Això ho ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, després de la roda de premsa del Consell de Ministres. La rebaixa de l'impost d'hidrocarburs sí que serà progressivament suavitzant-se per situar-se als 15 cèntims per litre al mes de juliol, passarà 10 cèntims per litre al mes d'agost, 5 al setembre i a l'octubre quedarà retirada aquesta bonificació definitivament. En canvi, sí que es manté l'ajuda directa de 20 cèntims per litre de gasolina per a agricultors i transportistes. És el que sabem per ara d'aquest Consell de Ministres. Està compareixent a aquesta hora el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per explicar com queda aquest paquet de mesures anticrisi arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Seguim endavant i ho fem amb un repàs a les estrenes a les plataformes de streaming. Prime Video estrena aquesta setmana la sèrie Elle, la prequela de la famosa pel·lícula Una rosa molt legal. És una de les novetats destacades, juntament amb Millenial Mal, producció original de Filmin, i també Olivia, que es pot veure a Disney+. Ho repassem amb en Marc Garriga.
4: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
5: I would just like to raise a glass to all of you. My friends.
6: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, on entrava a la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rosa no és incompatible amb ser intel·ligent, ara sabrem com li va anar a l'institut. Dimecres arriba a Prime Video Elle, la sèrie que mostra com la protagonista Elle Woods també va haver de lluitar a l'institut amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maintree agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols.
7: La Facultat de Geografia i Història Aurea ha resuelto otorgarle una beca económica
8: a las alumnas menores de 30 años.
6: Filmin i Disney també estrenen produccions pròpies. La plataforma catalana presenta demà Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i la comèdia universitària Nunca me han besado. La protagonista és una bibliotecària a l'atur, als 40, que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per un error burocràtic. Allà intenta amagar la seva edat i lidia amb els codis de la joventut.

0: tot actual. I a Disney Plus arriba dimecres Olivia, creada per l'humorista Flippy, amb Kira Miró i Fernando Tejero, una comèdia familiar protagonitzada per un home del temps que s'ha de refugiar a la finca del seu pare, amb qui no es parla. You live your life, you go
1: in shadows. I sell photocopiers.
2: What do you really do?
0: Mentrestant, dijous arriba a Movistar Plus la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per un pare de família que viu una doble vida com a assassí en sèrie fins que l'Alzheimer comença a fer que confongui els dos mons. La protagonitza Patrick Dempsey, el doctor Shepard d'Anatomia de Grey. Completa la llista de novetats destacades la tercera part de Enola Holmes, que s'estrena a Netflix dimecres, un nou episodi de la saga de la germana de Sherlock Holmes, a qui encarna Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things.
3: Tell me the truth.
4: I avui, que és 29 de juny, avui és dia de Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus al Baix Camp, una celebració que ve marcada aquest any també per l'any Gaudí. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí són els Amics de Gaudí. D'aquesta forma també es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc. Daniel Requesens és el regidor de Cultura.
6: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
5: Tot això després que hi ha els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, com són les completes a la tarda i la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bust reliquiari fins a la plaça Mercadal, que va acabar amb una tronada extraordinària. Avui, a partir de 7:45, hi haurà la processó solemne de Sant Pere. Un cop la imatge del sant arribi davant l'Ajuntament, aleshores sí, esclatarà l'última tronada de la Festa Major d'enguany.
4: Gràcies, Jordi. Un altre ajuntament, el del Castell de Mur, el Pallars Jussà, que culmina l'esperada rehabilitació de l'ermita de Sant Feliu. N'ha recuperat el valor patrimonial després d'anys de deteriorament amb una actuació que ha permès evitar el col·lapse de l'estructura i posar en valor un espai clau des del punt de vista històric, arquitectònic i paisatge. Castell de Mur, Pau Rovira.
7: Els treballs ja han consolidat l'estructura de l'ermita de Sant Feliu, que presentava afectacions molt greus, tal com ens ha explicat l'alcalde del municipi, Miquel López.
8: Hem recuperat molt més que un edifici. Recuperem un element patrimonial de gran valor històric, arquitectònic i paisatgístic que es trobava en un estat molt, molt avançat de deteriorament. L'ermita tenia problemes estructurals importants, la coberta havia desaparegut, un dels murs laterals estava completament esfondrat, l'absis presentava danys greus i l'accés està molt malmès. Davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una intervenció integral que, com veieu, ha permès recuperar Sant Feliu.
7: També s'han reconstruït els paraments malmesos i s'ha garantit l'estabilitat del conjunt, catalogat com a bé cultural d'interès local. La intervenció, que ha tingut una dotació de 90.000 euros, també reforça el valor d'aquest enclavament situat entre el Castell de Guàrdia i el Castell de Mur i integrat en una destacada ruta patrimonial del Pallars Jussà.
4: I hotels, apartaments turístics i comerços veuen amb optimisme els beneficis econòmics que aportarà el pas del Tour de França per Catalunya. La cursa començarà dissabte a Barcelona, aquí els hotels estaran plens, i els apartaments turístics al 80% de la seva ocupació. El Tour també tindrà inicis d'etapa a Granollers i a Tarragona. David Vázquez i Berta Cabré, presidents de les respectives federacions d'hostaleria, preveuen que serà positiu també de cara al futur.
9: Estem il·lusionats perquè sabem que aquell dia, el dilluns, a dia 6, estarà tot ple.
10: A vegades no és només l'impacte en aquell moment en què es produeix, sinó l'impacte que això generarà de cara al futur i, per tant, de reconeixement de la nostra destinació.
4: Impacte econòmic positiu, però hi ha també una part negativa, que seran els problemes de mobilitat que comportarà el pas del Tour a la ciutat de Barcelona.
11: Esports.
4: Fins a les 2:00 PM, Ricard Isidro, bon dia.
12: Bon dia, Estel. Entre aquest vespre i aquesta matinada juguen 3 partits més dels 16ens de final del Mundial del Japó. Del Mundial de Futbol, volíem dir. A partir de les 7, Brasil-Japó. A 2:15, Alemanya-Paraguai. Gustavo Alfaro és el seleccionador paraguaià.
13: Reconocerse inferior no es sentirme inferior. Eso para mí son fronteras de liberación. Si acá hubiesen valorado el sacrificio que hicieron los jugadores de ponerlo a Paraguay en el segundo nivel... En los 16avos de final, eso sería una libertad para nosotros, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
12: I a partir de les 3 de la matinada, Països Baixos, Marroc. El seleccionador neerlandès Ronald Koeman destaca el nivell del rival.
14: Marruecos es un equipo fuerte, es un equipo atractivo que quiere jugar ofensivo con jugadores con mucho talento, pero Y frente de ellos hay un equipo fuerte también holandés y sabemos dónde está nuestra fuerza, sabemos dónde tenemos que frenar a ellos.
12: Qui guanyi aquesta eliminatòria entre Països Baixos

0: a la ciutat esportiva blaugrana. Duel històric per l'Europa que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. El 19 d'agost, l'equip gracienc jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Barça B de Giuliano Belletti. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol, a les Preses, a la Garrotxa, i aquest és el quart amistós confirmat pel Girona de cara a aquesta pretemporada.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
0: Falten 5 dies perquè comenci el Tour de França a Barcelona, i avui dos equips, l'UAE i el Caja Rural, han confirmat els components dels seus equips. L'UAE, per exemple, Tadej Pogačar, l'encapçalarà amb Marc Soler de baixa per lesió. Al Caja Rural hi ha dos ciclistes catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, queda fora de l'equip del Tour. En canvi, el lleidatà Jan Castellón sí que hi serà neerlandès, establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. També en ciclisme, Marcel Camprubís, el nou campió d'Espanya en ruta. El ciclista de l'equip Pinarello es va imposar ahir a Sabiñánigo, a Osca, a un altre català, Joel Nicolau, que va endur-se la plata. El barceloní de 25 anys va ser el primer en una prova que va tenir 211 quilòmetres i 3.160 metres de desnivell positiu i que es va imposar a l'última pujada final. Sentim Camprubí.
2: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i va seguir respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
0: Camprubí no està, a priori, entre els seleccionats del Pinarello per córrer el Tour de França.
1: 3Cat Info.
0: Pel que fa al tennis, avui comença el torneig de Wimbledon. Paula Badosa és l'única catalana al quadre i demà jugarà contra la nord-americana Emma Navarro. Avui tenim, com a més destacat, el debut del vigent campió i número 1 mundial, Jannik Sinner, contra Kecmanovic, i també debut del 7 vegades campió del torneig Novak Djokovic, en aquest cas contra el xinès Wu. En el quadre femení, a part del debut de Paula Badosa demà, un altre al·licient serà veure el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també jugarà als dobles amb la seva germana de 46 anys. La seva germana es diu Venus Williams. En hoquei patins, el Barça fitxa Nico Ojeda fins al 2029 a l'argentí de 24 anys. Ve del Pons Lleida, on ha jugat 3 temporades, l'última en condició de cedit. Ojeda ha jugat a la Lliga Italiana i té una gran capacitat anotadora en les accions a bola aturada. La temporada passada, Nico Ojeda va ser fitxitxí de l'hoquei Lliga amb un total de 26 gols. I en natació, Nil Cadavall fa el rècord d'Espanya del 100 braça, el nedador català, que dissabte ja va batre el rècord del 50 braça, aconsegueix també la mínima per als europeus de l'any vinent. Ho ha aconseguit als campionats d'Espanya de Mallorca. També rècord d'Espanya per al nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, en els 200 lliures.
3: La gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol comença a retirar les rebaixes dels impostos aprovades per la guerra a l'Iran. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: El govern espanyol manté el gruix de les mesures anticrisi derivades de la guerra a l'Iran, però comença la retirada progressiva de les bonificacions generals als impostos de la gasolina o del gasoil, Joan Bota.
5: D'aquesta manera, el preu dels carburants anirà tornant a la normalitat al llarg de l'estiu pels consumidors en general, amb un retorn immediat de l'IVA al 21%. En canvi, es mantenen de moment les ajudes als professionals del transport i les empreses. Això el dia que la Moncloa ha anunciat també noves mesures per garantir el dret a l'habitatge.
3: Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Sí, un nou decret d'habitatge que recupera mesures que va tombar el Congrés, com la congelació dels lloguers, i que s'aprovarà al llarg del juliol. De moment, el que ha fet avui el govern espanyol és renovar les mesures contra els efectes de la guerra de l'Iran, algunes d'elles, com la millora de la situació, diu Carlos Cuerpo, el ministre d'Economia, permet retirar progressivament les rebaixes d'impostos i també millorar les previsions macroeconòmiques, que s'eleva el creixement de l'economia espanyola al 2,6% este 2026. És una passa endavant perquè el govern espanyol pugui complir terminis i presentar els pressupostos generals de l'Estat.
3: Doncs precisament aquests pressupostos generals de l'Estat que impulsa el govern espanyol no tenen cap opció de prosperar, segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que insisteix als matins de TV3.
7: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin

0: El polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors. Ni els anteriors. Ni els anteriors.
1: Ara sí. A Veneçuela, mentrestant, la falta de recursos i el pas dels dies esvaeixen cada cop més l'esperança de trobar supervivents del doble terratrèmol de la matinada del 25 de juny. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
2: Cada hora que passa és vital per trobar supervivents, com per exemple aquí a Caracas, en un barri on hi ha diversos edificis afectats pels dos terratrèmols. Els equips de rescat treballen en les tasques de recerca de supervivents i fa poca estona hi ha hagut una intensa rèplica que ha fet que els veïns ara mateix es trobin al carrer per por a noves sacsejades.
1: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem que Catalunya descarta permetre que les motos circulin pel voral de les carreteres quan hi ha retencions o quan fa mal temps.
3: La setmana passada el Consell de Ministres va aprovar una modificació del Codi de Circulació per permetre-ho, però el Servei Català de Trànsit ho veu insegur, sentiu el seu director Ramon Lamiel.
4: Necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat. Bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
1: I en temps de cultura us parlarem de l'èxit a la prevenda del Grand Theft Auto 6, el GTA 6, que és el videojoc més esperat, atenció, de l'última dècada.
3: S'hi podrà jugar a partir del 19 de novembre. Per primer cop s'incorpora una protagonista femenina, la Lucía, i no es vendrà en disc, sinó en format de codi de descàrrega d'un sol ús, cosa que ha generat polèmica.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
1: Comença la part decisiva del Mundial de Futbol amb les eliminatòries directes. Avui, 3 seleccions de les aspirants al títol es juguen la classificació pels vuitens de final.
5: Es juguen 3 partits de setzens, a les 7 Brasil-Japó, a 2:15 de la nit Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. Qui guanya aquest partit s'enfrontarà al Canadà, que ja es va classificar ahir després de guanyar a Sud-àfrica. I falten 5 dies perquè comenci el tour, ja es comencen a conèixer els equips que participants i el Catalunya Migdia explicarem algunes de les novetats.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim les retencions en punts habituals a l'entorn de Barcelona, especialment les dues rondes en tots dos sentits. Estaven pendents d'una incidència a la P7 a Tarragona. Hi havia un carril tallat sentit nord per un camió avariat que transportava mercaderies perilloses. Aquest incident ja està resolt. I recordem que Rodalies avui a vaga, convocada pel minoritari sindicat ferroviari. A aquesta hora els serveis mínims són del 33%. A partir de les 5 de la tarda pujaran al 66%. Segons Renfe, una vaga amb poc seguiment, aquest matí menys d'un 6% a l'àrea de Barcelona.
1: I ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
8: Bon dia.
1: Teniu alguna petita novetat avui respecte als últims dies? Perquè ja hi ha hagut tempestes, no, a aquesta hora?
8: Sí, aquesta és la novetat més important. A aquesta hora, algunes tempestes al Pirineu, sobretot al més oriental, i també en algunes zones prelitorals. Fa una estona, al migdia, cap als vols del Montseny, continua descarregant en alguna àrea propera de les Guilleries, Collsacabra, i també cap al Vallès Occidental. Són nuclis isolats, però tenen localment intensitat alta, i així continuarem a la tarda, sempre amb el temps més assolellat a ponent i també cap a la línia costanera. La calor avui disminueix un pèl al Pirineu, però demà augmenta clarament al sud de la costa catalana. Una calor intensa demà marcada al sud, preludi d'un descens lleuger dimecres i molt més notable dijous i divendres.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg d'aquest estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els limitarà els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant el mes d'octubre. L'executiu manté altres mesures per mitigar els efectes de la guerra en sectors com ara els transportistes o els agricultors, que es continuaran beneficiant de bonificacions i d'ajudes. O també la retirada progressiva de l'impost sobre producció elèctrica. A Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
9: Bon dia. El descompte dels 20 cèntims per litre litre de carburant es manté igual per pagesos i transportistes i per la població, en general la rebaixa d'impostos s'anirà eliminant progressivament durant

0: l'estiu, de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost, 5 al setembre, fins a la seva eliminació total a l'octubre, segons ha avançat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
1: De manera progressiva, para seguir apoyando, conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
0: I és que el Cuerpo justifica per la reducció de la incertesa a l'estret d'Hormuz, que ha estabilitzat els preus de l'energia, però apunta que si el conflicte a l'Iran empitjora, automàticament es recuperarà la rebaixa de l'IVA als carburants. Este nou paquet d'ajuda preveu mobilitzar més de 1.800 milions d'euros, però no recupera la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, que ja va decaure el mes passat, tot i que sí que inclou una eliminació progressiva de l'impost a la generació elèctrica d'aquí al 2028.
2: El govern espanyol, Dani, també ha anunciat les noves previsions macroeconòmiques, que és una passa imprescindible per elaborar els pressupostos generals de l'Estat.
0: Sí, i Espanya manté el ritme de creixement per sobre de la resta de països europeus, i no només això, el govern espanyol eleva 4 dècimes les previsions de l'any passat i situa el creixement de l'economia espanyola per este 2026 al 2,6% del PIB. Segons el ministre d'Economia, les bones previsions són fruit també del paquet d'ajudes que ja es va aprovar fa uns mesos o de la millora de la situació a l'Orient Mitjà, amb una inflació que, segons hem sabut avui mateix, s'estabilitza al 3,2%.
1: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
0: La presentació del quadre macroeconòmic del govern, amb la presentació del quadre macroeconòmic, volíem dir, el govern espanyol fa una primera passa per engegar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. La setmana que ve es reunirà amb les comunitats autònomes per fixar el sostre de despesa i calcula que a la tardor es podrà debatre els comptes al Congrés, on encara no té els suports. Abans, al juliol, l'executiu vol tornar a presentar un nou decret d'habitatge al Congrés, com les que ja es van tombar, com ara, per exemple, la pròrroga dels lloguers o una pujada de l'IVA als pisos turístics. Mesures, diuen des de l'executiu espanyol, que tots els grups polítics podran donar suport.
2: Mentrestant, Veneçuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país, i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats del país no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa a 138 els desapareguts i augmenta a 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca, bon dia.
3: Hola, bon dia. Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas, on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
4: La réplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecinos, como venezolanos que somos. En estos momentos, pues tenemos que estar más unidos que nunca.
5: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
3: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de la Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
2: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem cap a Caracas, a Veneçuela, per saber quina és la situació. Mentrestant, encara més coses de la informació internacional. Doble pausa a les hostilitats i les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que manté en la incertesa el memoràndum d'entesa.

0: Després d'un cap de setmana d'enfrontaments entre les dues parts, les armes s'han aturat en un pacte no escrit ni confirmat oficialment per cap dels dos governs, Albert Manyà.
1: Alguns mitjans remarquen que la pausa en els combats és momentània, en una evidència de la fragilitat de l'acord. La represa de les negociacions per part dels equips tècnics encara és més confusa. Donald Trump acaba d'anunciar a la seva xarxa social que Teheran els ha demanat una trobada i es farà demà a Doha. Però al llarg del matí, el viceministre d'Afers Estrangers iranià ha negat que hi hagi cap contacte previst al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, el president iranià Masoud Pezeshkian preveu recuperar 6.000 milions de dòlars bloquejats a Qatar.
0: Qui sí que manté contactes són l'Iran i Oman.
1: Sí, s'han fet el sultanat per estudiar la gestió de l'estret d'Hormuz, situat entre els dos països i peça clau del conflicte. L'Iran reclama cobrar un peatge als vaixells, un fet inèdit fins ara, i les autoritats d'Oman a priori no en són partidàries i voldrien garantir el dret de pas al trànsit marítim internacional.
0: I el Pakistan intensifica la seva campanya contra els talibans i, de retruc, contra els afganesos. A partir d'ara es detindrà tots els afganesos que siguin al país sense visat. A més, han abatut 30 insurgents talibans i desenes de civils en diverses ofensives armades, Cèlia Cernadas.
2: La detenció dels afganesos sense visat pot afectar potencialment milers de ciutadans d'aquest país que han de renovar el seu estatus migratori. La nova directiva, que s'ha filtrat avui, se suma a les repatriacions forçoses d'afganesos que ha fet el Pakistan els últims anys, sobretot des del retorn al poder dels islamistes el 2021. El Pakistan acusa, de fet, el règim talibà del país veí de l'Afganistan d'incentivar les accions terroristes en el seu territori, tot i que els talibans ho neguen. Aquesta matinada, per exemple, un atac contra un camp paramilitar a Karachi, el Pakistan ha deixat desenes de morts. En represàlies, l'Islamabad també ha ordenat bombardejar l'Afganistan i ha mort prop de 40 civils i una trentena d'insurgents, segons els talibans. Aquest és el testimoni d'un civil.
3: Eren cap a 3:15 de la nit. Tothom dormia quan va arribar l'avió i va començar a atacar aquesta casa. Dins de la casa hi havia nens, dones, homes i gent gran. Tots dormien.
2: 4 dècades de conflicte a l'Afganistan i el retorn dels talibans han forçat el desplaçament de milions de persones. L'hostilitat del Pakistan, però, ha fet que més de 2 milions de civils hagin tornat a l'Afganistan, segons l'ONU, intensificant així la crisi humanitària que viu el país. Es calcula que ara dins del Pakistan queden aproximadament 1 milió d'afganesos.
0: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i, en tornar, li sentirem la veu, molt poquet, però li sentirem a Gertrudis, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Catalunya migdia. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
5: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és...
7: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
14: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Catalunya migdia.
0: Passant gairebé 2 minuts d'un 3:15. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar al Senat a la comissió d'investigació de la CEPI, on el Partit Popular l'ha citat per demanar-li explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. Gertrudis Alcázar està també investigada al cas del rescat de Plus Ultra, pendent encara de declarar davant del jutge, i per això ha dit que guardava silenci seguint els consells del seu advocat. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
16: Bon dia. La secretària de Zapatero, que fa 25 anys que treballa amb ell, ha arribat acompanyada per membres del PSOE i també pel seu lletrat, i ha parlat només uns segons per justificar per què no pensava respondre cap pregunta.
17: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
16: Els senadors han estat, per tant, 2 hores fent preguntes, totes han quedat en l'aire. El PP l'ha interrogat sobre qui paga la seva defensa, si sap l'origen de les joies que es van trobar al despatx durant el registre, on hi era precisament ella, i ja l'han advertit que la tornaran a citar. María del Rocío Dibar, senadora popular.
18: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
16: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge.
0: I seguim amb tu, Tània, perquè en un altre cas que afecta també el PSOE, el cas Leire Díez, l'empresària Carmen Pano ha ratificat davant del jutge la versió que ja va donar la policia. Ha dit que l'advocada de Koldo García la va intentar comprar perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE a Madrid, al carrer de Ferraz.
16: Sí, avui tant ella com el seu xofer declaraven com a testimonis, i segons fonts jurídiques han dit que l'advocada de Koldo García els va oferir 250.000 euros si davant del jutge negaven que havien portat bosses amb diners en efectiu a Ferraz. Segons el seu testimoni, però, van rebutjar l'oferta. Segons sostenen, l'advocada, que s'ha querellat contra ells, els va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era, i cito literal, per salvar el cul a Ábalos i Koldo.
0: No deixem la política, perquè Junts per Catalunya nega un acostament amb el Partit Popular i avisa Alberto Núñez Feijóo que no es pot girar full a Catalunya. Les esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars, Jordi Corbalán.
19: Sí, en una entrevista a TV3 aquest matí, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha insistit a demanar al PSOE que mediti el pas al costat de Pedro Sánchez, i ha replicat a Núñez Feijóo que no es pot deixar enrere el procés.
20: No hi ha relacions entre els nostres partits, i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre, i és passa pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
19: Sobre la relació amb Junts, el flamant secretari general del PP a Catalunya, Juan Fernández, puntualitza.
21: I no es tracta de parlar d'aliances, ni de converses, ni de condicions, ni de concessions. Es tracta de parlar d'allò que necessita el nostre país, d'eleccions generals.
19: Les esquerres no pensen el mateix, avisen de les conseqüències d'un acostament entre Junts i el PP. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra, Ina Vidal dels Comuns i Lluïsa Moret del PSC.
22: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
23: Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
24: Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans.
19: El PSC demana a Feijóo que, si de debò vol girar full a Catalunya, retiri els recursos del seu partit contra l'amnistia.
0: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per poder guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Ràdio, Feijóo ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats del franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, Feijóo està desesperat.
25: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
26: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
0: Més coses. L'entitat equitat.org

0: ara coneguda com a Fundació Bofill, alerta que l'educació a Catalunya ha entrat en una fase de cronificació dels mals resultats i de les desigualtats educatives. Així ho recull a l'anuari de l'educació que ha presentat avui i on atribueix aquesta situació a l'augment de la pobresa i a la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats, Sara Ganyeté.
1: Sí, l'anuari mostra amb dades que l'origen social té un pes determinant en els resultats i les trajectòries educatives i que els alumnes pobres, que també són el grup que més creix, els va molt pitjor. Una situació que acaba afectant la qualitat del sistema educatiu en el seu conjunt. Des de l'entitat conclouen que cal més inversió i provar noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Padró és un dels autors d'aquest anuari i és catedràtic de política educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
2: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
1: Entre les mesures que proposen hi ha doblar el nombre de docents addicionals que ja reben els centres d'alta i màxima complexitat, que els alumnes d'aquest centre rebin 2 o 3 hores setmanals de suport educatiu i augmentar en 8.000 les places de formació professional de grau bàsic que serveixen per frenar l'abandonament escolar prematur.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15 de la tarda. El Departament d'Interior autoritzarà l'ús de drons per millorar la seguretat a les platges de Tarragona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ho ha anunciat a la presentació de la campanya de bany i després de l'accident ara fa uns dies on van morir 3 menors a la platja de la Rabassada. Departament d'Interior, Antoni Fortesa.
3: Serà sobretot a les roques i a les zones de difícil accés. És una de les novetats que es posaran en marxa aquest estiu mateix després d'una petició expressa de l'Ajuntament de Tarragona. Així ho ha apuntat la consellera Núria Parlon.
4: L'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament doncs podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes.
3: La consellera ho ha anunciat durant la presentació de la campanya L'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania.
0: La sega dels cereals, amb les temperatures extremes que hem tingut a les últimes campanyes, és una de les principals causes dels incendis forestals a Catalunya als estius. Segons la Diputació de Barcelona, que avui ha començat una prova pilot per reduir aquest risc, la meitat dels focs que hi ha a la demarcació al juny i al juliol comencen per accidents agrícoles relacionats precisament amb la sega. Rajadell, Montse Poblet.
5: Bon dia. Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els 2 elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar als camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
6: Jo ja n'he ficat una vegada de foc, i aquells moments aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
5: El segon element de la prova pilot són 3 kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
0: I ja que parlem de focs, el detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres passat a Tiana, al Maresme, ha passat a disposició judicial i està en un centre de salut mental. Diversos testimonis van veure com el jove calava foc que va cremar 50 hectàrees. Mataró, Marta Vallès.
7: Bon dia. L'incendi va començar divendres cap a 3:15 del matí i abans de 2 hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts del foc. Ahir va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat el dels Mossos d'Esquadra i ara està internat en un centre. Ho confirmava aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
7: Per tant, haurà de tornar a comparèixer davant els jutjats de Mataró. L'incendi a la zona de la Conreria, a la serralada de Marina, va cremar 50 hectàrees segons els agents forestals.
0: Les motos no podran circular pel voral de les carreteres a Catalunya per motius de seguretat. Tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir del dia 1 d'octubre i en determinades situacions, el Servei Català de Trànsit en té l'última paraula i diu que a Catalunya no ho permetrà, Miquel Jarquer.
8: No ho permetrà. Argumenta motius de seguretat i per les característiques de la xarxa viària catalana. La modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral per la dreta per motocicletes en aquells trams que l'autoritat autonòmica acordi. S'ha de senyalitzar i la velocitat no pot ser superior a 30 km per hora. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha argumentat la negativa en declaracions a aquesta emissora.
9: Es necessita un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
8: Trànsit recorda que més d'un 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són precisament motoristes. Cada any prop de 50 i moren en accidents i més de 300 en queden ferits greus.
0: I el govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llengua és gairebé inexistent en aquest àmbit. Segons el Departament de Justícia, un de cada tres presos no entén la nostra llengua i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. Departament de Justícia, Cristian Roldán.
10: La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons del país. L'objectiu és augmentar la presència del català en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadalers, conseller de Justícia.
11: Travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
10: A banda de grups de conversa i tallers de sensibilització per als treballadors, també es crearà la figura del referent lingüístic, una figura cabdal pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
12: Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida, tant dins dels centres com un cop són a l'exterior.
10: El pla s'allargarà fins al 2030 i s'aprovaran els acords de govern de demà.
0: Falta un minut per arribar a 2:15 de la tarda. Hi ha hagut un tiroteig al nord d'Alemanya amb diversos morts. Alguns mitjans apunten que hi ha 5 víctimes. Última hora des de Berlín amb el nostre corresponsal Jordi Regàs. Què en sabem? Bon dia.
13: Doncs sí, l'atac s'ha produït a un dels carrers del centre de Stade, que és una petita ciutat de 50.000 habitants a l'oest d'Hamburg, i segons informacions policials hi hauria 5 morts per arma de foc i un detingut. L'atac s'ha produït pels voltants de la 1 del migdia en un centre de menors o prop d'un centre de menors. Són dades que encara s'han de confirmar. També la motivació de l'atac.
0: Doncs aquesta és l'última hora que ens ha arribat des d'Alemanya, des de Berlín. De seguida que tinguem més dades, òbviament ho ampliarem, però aquest tiroteig amb 5 morts confirmats per la policia i un detingut que en principi seria l'autor dels trets. Amb aquesta notícia hem arribat a 2:15 de la tarda. A menys de 24 hores perquè acabi el període de regularització d'immigrants al govern espanyol, criticat per alguns líders europeus, els experts consideren que hi ha el risc que altres governs no impulsi processos semblants per l'accentuada polarització del debat social entre els partidaris i els detractors de la mesura. És un dels temes que es tracta al Congrés Internacional sobre Migracions que comença aquesta tarda a Girona. Núria Peraire.
14: Hola, bon dia. Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
15: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i eso es lo primero que vemos, que de repente hay varios temas, y no me refiero simplemente al tema de la migración, que genera mucho más controversia a nivel social. y esto desde luego no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
14: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
16: Hi ha aquest risc perquè d'alguna manera s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
14: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: I abans de la publicitat, tornem a la informació internacional perquè Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit.

0: Ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, els seus diputats. Londres, Quim Olivares, bon dia.
1: Hola, bon dia. Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
2: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
1: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
2: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat. Let's make it happen.
1: En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
0: Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Com es diu el teu fill?
8: Es diu Fortià.
7: Fortià, ja hem acabat.
8: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica.
9: S'ha portat
8: la
9: super.
7: No, home, ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé.
10: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
9: Moltes gràcies.
8: Adéu.
10: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La millor hora del dia.
11: Catalunya migdia.
0: Passant gairebé 5 minuts a 2:15. Heads above your heads, now! You stay! L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, el GTA 6, es prepara pel seu llançament el 19 de novembre i es prepara amb una campanya de reserves que promet batre tots els rècords de vendes. L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà un disc, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús, Montse Camps. Montse Mas.
12: Hola, sí, la saga de Rockstar Games ja suma 470 milions de vendes, la meitat de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. Per això, molts analistes preveuen que el GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, i també provocar fins i tot absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador del Generació Digital.
13: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
12: La producció només per a consoles no inclourà cap disc de lectura, només un codi de descàrrega. I això, afegeix García, pot marcar el futur del format físic.
13: Tu no el pots deixar a un amic, per exemple, quan te l'hagis passat no el pots regalar, no pots revendre'l per segona mà, tot això ho perds, perquè com queda vinculat a la teva consola, és només per tu. I clar, per Rockstar Games és una jugada mestra, no? Els videojocs digitals ja són el 80% o més del consum de videojocs. En el cas de Grand Theft Auto 6, si ja estava molt malament el suport físic, ara ja està directament per enterrar-lo.
12: El joc, una història d'amor i crim, estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana.
0: Doncs fins que no arribi el GTA, insistim, el 19 de novembre, tot i que ara ja l'heu de pre-reservar, altres coses que trigarem menys a veure. Aquest vespre arrenca la 50a edició

0: El Festival Grec de Barcelona amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, amb música de Kurt Weill. Valèria Obereda.
1: És una de les obres capdals del segle XX, una sàtira del capitalisme, les relacions de poder i la moral i la hipocresia de la burgesia. Amb traducció de Marc Rossich i direcció musical de Dani Espasa, l'obra compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albert, Míriam Muclés, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Trullol i Roc Bernadí. És el primer dels 99 espectacles del Grec, que fins l'agost omplirà de propostes escèniques la ciutat amb l'objectiu de rellegir el passat imaginar el futur. Després, l'òpera de Tres Rals es podrà veure al Teatre Lliure.
0: Doncs vinga, arriben els festivals d'estiu, com també les festes majors. I és que avui és Sant Pere, dia gran de la Festa Major de Reus, al Baix Camp, una celebració que ve marcada enguany també per l'any Gaudí. Tarragona, Manel Sastre.
2: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí han estat els Amics de Gaudí. Aquest és un acte més per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc, segons explicava Daniel Requesens, regidor de Cultura.
3: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
2: Tot això passa després que ahir els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, les completes de la tarda, la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bus reliquiari fins a la plaça del Mercadal, i una tronada extraordinària. Avui, a partir de 8:15, processó solemne de Sant Pere que ha d'acabar amb l'última tronada de la festa d'enguany.
0: I més música.
4: Potser mai sabrem del cert si vol o no va.
0: Aquests que sentim, la Ludwig Band, però també Maria Jaume o El Petit de Cal Eril, estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns que ve es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona Margarriga.
5: Entre les 10 finalistes hi ha aquest Enganyar-te de la Ludwig Band, Festa i Drama de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Cal Eril, El forner de l'Osa, La volta al món d'Adam Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Moria el branch, de Fetus. També Balcons i cavalls, de Gavina MP3, i Al·lèrgiques al polen, Non, non, non, de Magalí Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci i Bertrana. És l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol promoure la difusió de la música en català.
0: I si voleu mirar la tele...
6: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
0: 25 anys després que s'estrenés Una rossa molt legal, Prime Video estrena la seva prequela, la sèrie Elle, que és el nom de la protagonista. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb la producció original de Filmin, Millennial Mal.
5: A Una rossa molt legal, el personatge interpretat per Reese Witherspoon lidiava amb la Facultat de Dret de Harvard per demostrar que ser rossa no és incompatible amb ser intel·ligent. Ara, a partir de dimecres, sabrem com li va anar a l'institut a una noia pija que ve de Los Angeles i es trasllada al Seattle Grunge dels 90. Demà arriba a Filmin, Millennial Mal, una sèrie generacional a mig camí entre Girls i Nunca me han besado, on la protagonista és una dona a l'atur als 40 que torna a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per error. A Movistar Plus s'estrena dijous la sèrie Memòria d'un assassino, protagonitzada per Patrick Dempsey, el doctor Shepherd d'Anatomia de Grey, el doctor Macizo, li deien, que aquí es passa, aquí és un assassí professional amb Alzheimer.
0: Fet altres coses, eh?
5: Sí, també, però li va quedar aquest nom.
0: Sí, sí, és veritat.
5: I per acabar, una pel·lícula d'estrena aquesta setmana, la tercera part de Nola Holmes a Netflix, on Millie Bobby Brown, l'Eleven de Stranger Things, és la germana de Sherlock Holmes.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda i fins llavors la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Molt centrats amb el Mundial de Futbol que entra ja en la seva fase decisiva.
7: Perquè arriben les eliminatòries directes, partits de caixa o faixa. Ja he

0: partits al Mundial de la fase de grups. Ahir van començar els setzens de final i avui és una de les jornades més destacades d'aquests setzens. Tres de les grans seleccions es juguen seguir al Mundial i dels tres partits segurament destaca el que juga a les 7 de la tarda Roger Bosà, enviat especial al Mundial. Estem parlant del Brasil-Japó.
1: Precisar les moltes coses, menta...
0: Aquest era

0: Ancelotti, que té ganes de parlar, però abans sentim el Roger Bosà des del Brasil, des de seguint el Mundial dels Estats Units.
1: Sí, deia que és un dels grans partits, aquest Brasil-Japó. Avui a les 7 de la tarda, partit que juga a Houston. Brasil, que parteix com a favorita, però a la vegada té la pressió de confirmar que és una de les candidates a guanyar aquest Mundial, una selecció que ha anat de menys a més, podríem dir, i un partit en el qual encara no hi serà Rafinha, que s'està recuperant de les seves molèsties. Pot ser un partit trampa perquè el Japó és una de les més competitives d'aquest torneig, una de les revelacions del Mundial. No ha perdut cap partit a la fase de grups, això sí, té la baixa de Takekubo, que està lesionat i que és una baixa important a la selecció japonesa. En tot cas, a la concentració del Brasil, Carlo Ancelotti té molt clar què necessiten per afrontar aquest primer cara o creu.
2: Moltes coses, mente, el corazón també, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. En una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Ten confianza. Los últimos dos juegos salieron bien.
0: Bé, doncs aquest partit és un dels que seguirà el Roger Arbusà, un dels destacats del que juga avui, d'aquests tres partits. Ara parlem amb tu d'un altre enfrontament en presència blaugrana, però abans un altre partit que juga a 11:15. És el partit d'Alemanya, que sembla la favorita contra Paraguai, que arriba als 16 amb un ambient, Marcos García, enrarit.
3: Sí, a la prèvia, Julian Nagelsmann no ha volgut donar pistes sobre si l'ensopegada Alemanya contra l'Equador l'empenya a fer canvis a l'11 titular. Els companys de la premsa d'Alemanya preveuen que Nagelsmann mantingui la columna vertebral en defensa del seu equip més, Sané, Musiala, Wirtz i Havertz en atac. A priori, doncs, Alemanya, com dius, sembla molt superior a Paraguai, que a més arriba al partit envoltat de crítiques. 4 punts en 3 partits, només 2 gols a favor, 4 en contra per la selecció de Gustavo Alfaro. El seleccionador paraguaià diu que té mèrit ja haver passat ronda i admet que Alemanya és superior. El sentim, i també després un exemple d'aquesta crítica que ha rebut a les darreres hores, la del mític porter paraguaià i analista José Luis Chilavert.
4: Reconocerse inferior no es sentirme inferior, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
5: Yo quiero ver si Paraguay está preparado para un proceso, si está preparado para resistir un mal mundial.
6: Él es el personaje que no sabe nada de fútbol. Él lo único que sabe hacer es hablar. Yo, si estaría ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos. Porque ¿con qué cara le mira al grupo? Si nos tocaría jugar a Alemania, entonces no nos vamos a presentar.
3: Lo agarro del cogote y le doy 3 sopapos, diu Chilavert sobre el seleccionador paraguai. Imagina't quin és l'ambient. A 11:15, hora catalana, al Gillette Stadium de Boston, Alemanya-Paraguai.
0: I l'altre partit destacat de la jornada d'avui, Arbusà, el que dèiem, un altre partit en presència blaugrana, Països Baixos-Marroc.
1: Sí, són dues seleccions cridades a arribar al lluny. Els Països Baixos, amb el blaugrana Frenkie de Jong, serà el primer jugador del Barça que veurem en aquests 16ens de final contra una selecció que ja no és una revelació i que té una arma catalana, que és Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa i que ha marcat en els 3 partits d'aquesta fase de grups. El Marroc és un equip temible, també fa respecte a Ronald Koeman, el seleccionador dels Països Baixos, que creu que potser és un partit que per ser uns 16ens de final doncs arriba massa aviat.
7: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
1: Aquest partit a les 3 de la matinada jugarà Monterrey, qui guanyi jugarà 8ens contra el Canadà, que ahir va fer història, mai abans havia passat d'una fase de grups d'un Mundial. Ahir es va plantar 8ens, guanyant a 16ens contra Sud-àfrica, va ser el primer partit d'aquests 16ens de final, ho va fer el temps afegit, 0-1, va guanyar el Canadà amb un gol final d'Eustaquio. Per cert, un partit que el Canadà, que és anfitrió, no va jugar al seu país perquè havia quedat segona del seu grup, per tant va haver de marxar i aquest partit el va jugar a Los Angeles.
0: Ja, i precisament aquesta dada, Josep Gaya, fa que es converteixi el Canadà en el primer combinat anfitrió que es classifica d'aquesta manera, jugant fora de casa.
8: Sí, el Canadà ha estat la primera selecció de tota la història d'un Mundial que ha jugat un partit com a visitant sent anfitriona. I això perquè aquest és el primer Mundial amb triple seu, els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Per poder jugar els seus partits com a local, Mèxic i el Canadà havien de ser primeres de grup, però el conjunt canadenc ha estat l'únic que no ho ha fet. D'aquí que s'hagin vist obligats a jugar el partit de 700 fora de casa, al SoFi Stadium de Califòrnia. Possiblement aquest no serà l'únic cas d'una selecció que jugui fora de casa, ja que si Mèxic arriba a quarts de final, també haurà de disputar tots els seus propers partits com a visitant. Els Estats Units serà l'únic dels tres països organitzadors que podrà jugar tots els seus partits com a local, perquè a diferència de Mèxic i el Canadà, és la principal anfitriona.
0: I a tot això, Arbusa, la selecció espanyola, que reperen avui la feina i al Tot Costa tenen protagonista especial.
1: Sí, Pau Cubarsí avui passarà pels micròfons del Tot Costa. Aquí a Chattanooga podrem parlar amb el central del Barça, un dels millors jugadors o el millor jugador de la selecció espanyola en aquesta fase de grups. Com deies, ahir la selecció espanyola va descansar, avui torna a la feina aquesta tarda, aquest matí, aquí a Chattanooga, pendents també de Nico Williams, que no podrà jugar dijous al partit de 700 contra Àustria, a Los Angeles, i veurem si el tornem a veure en aquest Mundial. En canvi, dijous sí que podríem tornar a veure Dani Olmo a l'11 titular. És un dels canvis que podria fer Luis de la Fuente. Ja sabeu que l'altre dia contra l'Uruguai va jugar Mikel Merino, doncs podria jugar Dani Olmo aquest dijous, aquest partit de 700 a la mitja punta de la selecció espanyola.
0: I deixant el Mundial de banda, el Barça, dies claus per al tancament de l'exercici econòmic i per la presa de possessió de la nova Junta, de Joan Laporta. Demà 30 de juny, la Junta ha d'haver fet els deures econòmics. Què queda pendent de tancar, Ramon Salmurri?
9: Mira, un parell d'operacions, Laia, un parell de noms damunt la taula. El primer, d'una banda, concretar la renovació d'Andreas Christensen, que signarà un contracte amb el Barça. Ja està tot acordat verbalment amb el futbolista i amb el seu entorn. Un contracte per les dues properes pròximes temporades. Recorda que Christensen es va lesionar del genoll aquesta passada temporada i el Barça va decidir oferir aquesta renovació al futbolista, una renovació que serà finalment per dues temporades. I l'altra operació és concretar la sortida d'Ansu Fati al Mònaco, equip on ha jugat cedit. El Mònaco vol exercir l'opció de compra d'11 milions d'euros i és una operació que el Barça vol enllestir ja per poder, com deies tu, encabir-la dins l'exercici econòmic de la temporada actual, una temporada que tancarà Rafael Juste com a president, però que a partir de dimecres serà el torn de Joan Laporta en el seu retorn a la presidència del club. Dimecres serà l'acte de presa de possessió de Joan Laporta i la seva nova junta directiva, un acte que està previst per dimecres al migdia.
0: I un altre dels temes pendents és la sortida de Marc-André Ter Stegen, Salmo.
9: Va agafant força l'opció de l'Ajax. Negociacions en marxa entre el Barça, l'Ajax i el jugador de cara a la cessió de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen vol jugar a l'Ajax, però aquí, com bé saps, hi ha un problema, i és un problema que no és menor, i és el salari del futbolista. Com en el cas del Girona, el Barça és conscient que haurà d'assumir una part del salari del jugador. Veurem quina part està disposada a assumir el Barça, quina part pot assumir l'Ajax i si Ter Stegen està disposat a renunciar o no a una part del seu salari.
0: Un altre nom propi és el de Robert Lewandowski, ja triat destí i no és l'Aràbia Saudita.
9: La MLS, Chicago Fire, finalment Robert Lewandowski s'ha decidit per jugar a la Lliga Nord-Americana. Ja fa uns dies que va visitar les instal·lacions i la ciutat de Chicago, el van convèncer i finalment ha decidit acceptar la proposta a la MLS.
0: I dos apunts més amb tu, Salmo, un de la samarreta del Barça i un altre de la pretemporada.
9: La samarreta es farà demà la presentació oficial de la samarreta d'aquesta propera temporada amb una principal novetat, el logo de la Fundació del Futbol Club Barcelona, que substitueix el logo d'ACNUR, i una samarreta que el Barça utilitzarà en el primer amistós del dia 24 de juliol a porta tancada a la Ciutat Esportiva contra l'Europa.
0: Doncs avui també s'ha confirmat un altre amistós, en aquest cas no del Barça, sinó del Girona. A la segona divisió s'enfrontarà l'Alavés el pròxim 25 de juliol i el partit es jugarà al Royal Albert Training Center a les Preses, a la Garrotxa, que és on els gironins fan en la pretemporada. Farem ara una pausa i després... Grande! Explicarem i sentirem de nou aquesta alegria de Marcel Camprubí i el seu equip al Campionat d'Espanya de Ciclisme.
10: Catalunya migdia. Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
14: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a teatrepoliorama.com.
15: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
16: Ho veus? L'any i anys. Això és molt nostre.
17: Molt.
16: Tan nostre com dir posarem llum
17: a la foscor.
16: O com dir aventureres, aventurers.
17: Ens hi apuntem o què?
16: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
18: Sou molt bona gent!
19: Xxt, silenci.
17: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
16: O el Catalunya Ràdio.
20: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
16: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
17: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
16: Molt nostre.
21: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
22: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
23: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: Catalunya migdia.
0: Set minuts i les 3 de la tarda. En ciclisme falten 5 dies perquè arrenqui el Tour de França a Catalunya i els equips comencen a confirmar els ciclistes participants. Isaac Vilalta, mentre que aquest cap de setmana, Isaac, s'han completat els campionats d'Espanya de ciclisme i el resultat final per als ciclistes catalans ha estat excepcional.
1: Exactament, amb Mireia Benito fent doblet amb la crono i la ruta i ahir amb la victòria de Marcel Camprodí en la prova de ruta elit. El ciclista barceloní es va imposar al final a un altre català, Joel Nicolau. L'hora del campionat d'Espanya representa més la primera victòria com a professional de Camprodí.
26: Sí, amb el Joel Nicolau, un altre català i company d'entrenament, ens hem jugat la victòria i l'esprint. Ell ha llançat l'esprint des de lluny, li he pogut agafar roda i la seguida, respectant. Molt content, no m'ho acabo de creure i superfeliç.
1: Paula Blasi, adolorida després de caure quan s'entrenava, no va disputar la prova en ruta que va guanyar Mireia Benito. D'altra banda, els diferents equips van confirmant els corredors que disputaran el Tour. Com vam avançar a Catalunya Ràdio, Marc Soler no hi serà. A Pogacar l'acompanyaran Del Toro, Yates, Velens, Magnolti, Groscharner, Pòlit i Vermeers. També ha confirmat el seu equip el Caja Rural, que disputarà el Tour amb dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau, i el neerlandès resident a la Garrotxa, Àlex Molenar. Queda fora de l'equip el lleidatà Jan Castelló.
0: A motor, Marc Márquez passa satisfactòriament el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, un dels pitjors circuits segons el seu estat físic actual. A MotoGP, Asen ens ha deixat una cursa llarga en què van passar moltes coses i amb un canvi de líder, Damià Aguilar.
27: Marc Márquez va arribar a Assen a 40 punts de Marco Bezzecchi i se'n va a 40 punts de Jorge Martín. Marc Márquez havia apostat per un pneumàtic tou al darrere que li va permetre mantenir-se entre els més ràpids al principi i mirar de gestionar les darreres 10 voltes per acabar cinquè. És el propòsit que tenia. Només que un incident de cursa amb Fabio Di Gianantonio, que segons el Tro de Cervera els comissaris no van penalitzar bé, el va acabar situant setè a la meta. Ara bé, veient com estava el circuit neerlandès, millor dit, les seves escapatòries, Marc Márquez ha volgut valorar, sobretot, haver evitat les lesions als Països Baixos.
28: He salido de Holanda sin lesiones, esto es lo que buscaba en este circuito, porque se ha visto este fin de semana que el piloto que se caía y entraba en la grava. Yo ya me quejé el año pasado, que aquí la grava no está bien. Hoy a Bezzecchi le ha pasado lo mismo, entonces lo entendí el viernes así y dije, quiero salir de aquí sin lesiones y así lo he hecho.
27: Primera victòria de Yogura al Mundial. Primera victòria d'un japonès amb 22 anys. Bezzecchi a l'hospital, però miraculosament sense fractures. Jorge Martín, nou líder. Àlex Márquez, cinquè, un gran resultat. I Marc Márquez, setè, que segueix en el seu mode remuntada. I la setmana que ve, darrera parada abans de vacances. Gran Premi d'Alemanya, allà on Marc Márquez ha guanyat 9 vegades a MotoGP. Si divendres va pressionar Bezzecchi dient que Assen havia de guanyar els 37 punts, al Sachsenring tots el pressionaran a ell dient que ha de guanyar els 37 punts.
0: I seguim parlant de motor, el Mundial de Fórmula 1, victòria pel britànic George Russell al Gran Premi d'Àustria, en un Mundial que no s'atura les pròximes setmanes.
2: George Russell ha sortit campió per segona vegada aquesta temporada, després d'imposar-se a Max Verstappen, segon, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, tercer en aquest

Gran Premi. Amb aquesta victòria, el pilot britànic és segon a la classificació general després d'avançar Lewis Hamilton i se situa a 40 punts del seu company d'equip, Antonelli, líder de la competició. Aquesta victòria destaca una setmana més el domini de Mercedes

0: planteja si destituir avui mateix Sergio Scariolo. El diari Marca assegura que això podria passar aquesta tarda, i a Can Barça una veu nova que transmet il·lusió per vestir de blaugrana, la de Moses Wright, un dels pivots de l'Eurolliga d'aquest any, que confirma a una televisió grega ahir en un torneig de 3x3 que està encantat i, a més, és la manera d'oficialitzar aquest fitxatge pel Futbol Club Barcelona.
1: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanca amb bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
0: Moses Wright ha fet de mitjana 13 punts i 7 rebots aquesta temporada amb els Alguiris, on ha fet una valoració de 18 per partit, una de les millors de l'Eurolliga.
2: I d'altra banda, Ernest, Catalunya i el Regne Unit, que es van enfrontar ahir al Congost en un partit que la selecció feia 3 anys que no jugava.
0: I Catalunya, que dominava de 7 al descans, va acabar perdent 76-78 amb una selecció on els jugadors convocats, alguns d'ells, no van poder vestir de curt perquè la Federació Espanyola no els va deixar. Són Oriola, Bassas, Parra, Paulí i Villar, i no els va deixar perquè avui la selecció espanyola obre les finestres FIBA.
2: I Marcos García, acabem de rebre un comunicat de la Lliga Femenina de Futbol amb bones notícies per la Lliga.
3: Sí, l'Assemblea de la Lliga F, per 2/3 dels vots, aprova la inversió del grup de Pau Gasol, inversió de 55 milions d'euros en les properes 4 temporades del grup Gasol 16 Ventures, que és la via inversora de Pau Gasol. Per fer què? Per desenvolupar l'estructura comercial de la Lliga F i, segons diuen, creixement, professionalització i expansió internacional del futbol femení professional. Abans en roda de premsa per demà, però de moment aquest és el comunicat de la Lliga F, 55 milions d'inversió del grup Pau Gasol les properes 4 temporades.
2: Doncs tot el que sigui que creixi la inversió en la Lliga Femenina de Futbol són bones notícies per la competició. Marta García, acabem amb algun altre punt del dia.
4: Mercat, concretament el d'hoquei patins, perquè Nico Ojeda s'incorpora al Barça fins al 2029. L'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, equip amb el que ha disputat 3 temporades en l'hoquei Lliga, i esta última, en condició de cedit, ha sigut el pitxitxi de la Lliga amb 26 gols.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 tot costa, amb l'entrevista al jugador del Barça, Pau Cubarsí, i a les 11, com cada dia durant aquest Mundial, el Club de la Mitjanit, especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Tu pensa.
6: Són les 3.
7: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com la gasolina pujarà de preu demà passat. El govern espanyol ha decidit aquest migdia començar a retirar les rebaixes als impostos aprovades per la guerra de l'Iran. L'1 d'octubre les ajudes s'acabaran definitivament, si no és que la situació a l'Orient Mitjà obligui a recuperar-les. També hem connectat amb Veneçuela, on les opcions de trobar supervivents després del terratrèmol de dijous passat es van esvaint a mesura que passen les hores. La població cada cop està més indignada amb la falta de mitjans per a aquestes feines de rescat per part de l'estat veneçolà. I hem sentit, o més aviat no hem sentit, la declaració de la secretària de Zapatero al Senat, Gertrudis Alcázar, investigada també en el cas Plus Ultra. S'ha negat a declarar al Senat, a la Comissió d'Investigació de la CEPI, precisament amb l'argument que està imputada i que ara està centrada a defensar-se de manera jurídica, i per això no ha volgut declarar davant dels senadors. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
8: Doncs seguim pendents d'aquest tiroteig al nord d'Alemanya, ho hem explicat fa mitja hora, ha provocat 5 morts. Les circumstàncies són encara confuses, però segons la policia, els trets s'han disparat dins d'un centre de benestar social per joves i mares a Stade, a 40 quilòmetres d'Hamburg. També hi ha ferits, però no se n'ha determinat el nombre. La policia investiga com han passat els fets i els motius del tiroteig. Hi ha 2 detinguts, un dels quals seria el que ha disparat. A Alemanya, les lleis sobre possessió d'armes són més restrictives que als Estats Units, on els tirotejos massius, ja ho sabeu, són molt més habituals, i en parlem quan passen al Catalunya Migdia. El govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment. L'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja la jubilació parcial de milers de treballadors que havien quedat encallades el 2025, quan va entrar en vigor nous requisits per aquest tipus de jubilació. El sindicat de llogateres és escèptic sobre el decret d'habitatge que ha anunciat el govern espanyol pel juliol i que inclou

0: veurà una pujada al 21% de l'IVA dels pisos turístics i també la pròrroga extraordinària de lloguers i bonificacions a l'IRPF pels propietaris que baixin preus. La portaveu del sindicat Carme Arcarazo en reclama que es tingui en compte la proposta que van presentar al Congrés fa 2 anys i demana també que es recuperi la moratòria als desnonaments.
1: Sobre les pròrrogues, exigim que les pròrrogues siguin pròrrogues ben fetes, integrals, a les que tots els llogaters s'hi puguin acollir. I en tercer lloc, no ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: Al tram final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa pels líders del PP al tresorer del partit, Luis Bárcenas. També en sol·licita 15 pels responsables de la cúpula de la policia, l'exdao Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia. A Catalunya, un home ha mort aquest matí en un accident en una furgoneta i entre una furgoneta i un camió a la P7 a Montblanc, a la Conca de Barberà, en direcció Lleida. Ho ampliem des de Tarragona, Jordi Barranca.
2: Era el passatger davanter de la furgoneta. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre el vehicle on viatjaven 8 persones i un camió que transportava ferros. La víctima mortal tenia 55 anys i era veí de Girona. De la resta d'ocupants del vehicle, un ha resultat ferit crític i els 6 restants ferits lleus els han traslladat a l'Hospital de Sant Pau. El conductor del camió ha quedat il·lès. 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i diverses dotacions al sistema d'emergències mèdiques, 6 unitats terrestres, l'helicòpter medicalitzat i també l'equip de suport psicològic s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'accident ha obligat a tallar durant 2 hores la circulació a l'AP2 en sentit Lleida. Des que va començar l'any, 67 persones han mort per accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
3: Passant 4 minuts de les 3. Saludem la Júlia Reguer, cap de Política del Periódico. Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
3: L'Alba Alfagema, psicòloga. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: I el Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
6: Molt bona tarda.
3: Es nota qui són els últims d'arribar perquè encara estan ofegats i esbufegant de la calor que han hagut de patir. Qui ja fa més estona que està dins de les instal·lacions, doncs ja més o menys ha pogut respirar una mica millor.
5: Són les màquines diabòliques de la zona blava. Ah. Que quan no funcionen t'has d'anar quasi un quilòmetre lluny a buscar un altre.
3: Fa molta ràbia, allò. Apretes tots els botons i llavors et diu no ha estat possible fer la transacció. Iau, vinga, fes no sé quants
4: metres. Has de fer servir l'aplicació, és molt més fàcil.
5: Ja, però... I penso quan dic...
4: Quan hi ets, no?
3: Molts ànims. Ja sabeu, però, que el primer tema sempre ens ve des de fora, i és l'Empar Moliner qui ens l'ofereix els dilluns. Bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Tu les màquines de zona blava ni coneixes què són.
7: No, perquè encara no m'he tret el carnet.
3: Bé, però és que, perdona una cosa, és que l'altre dia ho pensava. Quant de temps fa que t'hi vas apuntar?
7: No, mira, és que...
6: És que s'hi va apuntar.
7: He fracassat 3 vegades.
3: Amb la teòrica o la pràctica?
7: No,
3: la teòrica
7: la vas treure. La teòrica et fa créixer com a persona, perquè dius, home, això està xupat.
3: A la primera, ràpid.
7: És que fàcil, què és? Què diuen? No, llavors és l'altre.
3: Has pujat 3 vegades ja, examen?
7: Sí, però això era abans de Sant Jordi. Llavors,
3: per Sant Jordi?
7: No, Sant Jordi, jo ja li vaig dir al senyor examinador, abans que m'abandonés, li vaig dir, ara Sant Jordi, i una feina que estava fent, que vaig hagut de fer, poc. Llavors ara, ahir el vaig trucar abans d'ahir.
3: Has de tornar-hi.
7: Li vaig dir, però a veure, si ara fem 3 o 4 pràctiques més i no tenim l'examen de seguida, ja no me'n recordaré. O sigui, ara hem de mirar si hi ha cupo.
3: Perquè és difícil trobar data.
5: Sí,
3: amb unes llistes d'espera tremendes.
7: Si, per exemple, fos pel setembre, ja no faig ni una pràctica més, perquè no me'n recordaré. Tot allò de la rotonda del Lidl, que em van dir, de Manresa, ja no me'n recordo on és.
3: Però això és molt, molt preocupant, perquè si tu ara fas les pràctiques i al setembre no te n'en recordaràs.
7: No.
3: Si al setembre treus el carnet, a l'octubre, clar, quan continuïs conduint, no te'n recordaràs tampoc.
7: Vaig pecar de prudent. A l'últim examen vaig pecar de molt prudent.
3: Per què et van tombar, a veure?
7: Bé, primer de tot, vaig sortir, tot molt bé, eh? I em diu l'examinador, perquè et parlen en castellà.
6: Ah. Sí, l'examen és sempre estar en castellà.
7: Primer diu pugi i després ja et diuen... Diu, ha salido usted con el freno de mano puesto. Diu, es falta grave. Diu, si lo llega usted ver, comportava 1 kilòmetre o 2, diu, si lo llega usted ver, seria falta leve, però com no lo ha visto, dic, vale.
3: Però com va sortir amb el fre de mà sense...
7: No m'havia passat mai.
4: Els costes de l'autoescola jo crec que ja estan tan gastats.

0: Ara
1: m'havien dit que no funcionava, doncs el meu va funcionar. I llavors hi havia uns obrers, que jo crec que me'ls van posar allà d'extres, llogats de focus, que estaven en un forat. I dic, calla, fem-ho bé.
2: Ai.
1: Agafo, pito, pip, m'aturo, els obrers... I llavors l'examinador em va dir, llevan toda la mañana aquí... Han pasado 20 coches de autoescuela, ya lo saben, que pasan coches. No hubiese usted tenido que pitar.
2: Però per això et van suspendre? Per haver...
1: Ja portava dos faltes. No, llavors la tercera. Ja. La tercera va ser, diu, Hospital General, quan pugui. Jo veia que l'examinadora, que no poden fer res, obria molt els ulls. Que jo crec que jo ara entenc que m'estava indicant el cartell, el tens aquí davant, a la dreta has de sortir de seguida. Però ella em va dir... Perdoneu que us estic fent la dèria, ja no la faig.
2: No,
1: ella em va dir, tu, per exemple, imagina't que et diu a la dreta i no has anat a la dreta. No fotis cop de volant i trepitgis la contínua perquè et suspendran.
2: Això és fatal.
1: Digues, ai, m'ho he deixat. Què vaig fer? Dic, oi, a la dreta, patapam. Diu, ha pisat usted un poco de ratlla. Esto es falta leve también, ya lleva tres.
3: No vam conducció lliure, ja. Jo quan el vaig fer era conducció lliure i jo recordo que a mi m'han cridat l'atenció perquè jo vaig anar tot recte. Tota l'estona.
2: A mi... T'haig de confessar que en Gil,
1: el meu examinador, en Gil Bavià, que en deu estar escoltant...
2: No, en Gil deu ser el teu professor.
1: El meu professor,
2: que dius examinador...
1: Sí, no, professor. El pobre Gil Bavià, que després de mi haurà d'anar a un balneari. Mira que té un èxit... O sigui, no li vull baixar la quota de suspesos. No? Llavors, en Gil em va dir... si fos conducció lliure... El que més et surt a compte és anar per aquí per les rotondes, però jo no m'ho aprenc, no me'n recordo, no em conec Manresa.
2: Molt bé, doncs escolta, molts ànims en Gil i a l'Empar. A veure si hi ha la quarta, anava a dir a la tercera la vençuda, però no, la tercera no hi ha anat, a veure si la quarta.
1: Jo crec que a Cuenca no em voldrien, però si no ja us ho explicaria.
2: Molt bé.
1: Si me'n vaig una setmana allà.
2: Molt bé, escolta, fem una cosa, tens dèria, eh?
1: Sí.
2: Mira, passen 9 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida la dèria de l'Empar. Publicitat i ara fem la dèria.
4: Catalunya migdia. Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
7: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
4: Catalunya migdia.
2: Com us podeu suposar, les peripècies de l'Empar amb el seu examen de conduir han continuat monopolitzant la pausa per la publicitat. Però bé, Dèria, tenies a veure.
1: Tinc la raó per la qual puc demanar a tothom que ens està escoltant, si està a punt de triar una professió, que no triï lampista mai.
2: No, per què?
1: No, perquè es morirà de gana, mai.
2: No,
1: mai.
2: Home, doncs ara tenen molta feina.
1: No.
2: No?
1: No,
2: ah.
1: No.
2: A veure.
1: A veure, ahir, diumenge a la tarda, no podia obrir la rentadora. A dins hi havia els pantalons, els mítics pantalons que la meva filla necessitava per un examen avui.
2: Ui.
1: Perquè tothom sap que si no fas l'examen amb els pantalons que vas fer servir aquell dia que tot va anar malament, tot va bé i és culpa teva, no? Em diu, la meva filla, com a cap d'operacions, em pregunta, si ara els rentem i els estenem, estaríem per demà? Perquè tèrmicament no saben les coses,
2: ja,
1: no? I jo, amb el sol que fa, estaran en un minut.
2: Clar.
1: Quedo bé. O sigui, se'm respecta en aquest cas. Amb altres coses no se'm demana opinió, però amb aquesta, sí. fem la rentadora, centrifuga, i anem o estendre aquella meravella, no es pot obrir. Llavors jo, deu ser que t'has deixat una moneda als pantalons i s'ha obturat. Nervis. Tornem a fer-la. De nou, no s'obre. Desendollo i endollo. Busco el filtre. I a sota. Concloc que si ve tallar llenya és feina per mi, arreglar la rentadora no. Estic a punt que la meva filla em retiri la custòdia. Em digui, tu no ets la meva mare, fora d'aquí. Tot el meu prestigi, un prestigi que vaig aconseguir el dia que el gat va pujar a un arbre i jo vaig rescatar el gat pujant a l'arbre sense escala.
2: Molt bé.
1: Se'n va en orris. Estic perdent prestigi. Vaig al xat de veïns de la zona. Hola, perdonin, algun lampista és molt urgent. Ha de ser diumenge, o sigui, ahir. A la rentadora no hi havia només els pantalons. Reconec que també hi havia una targeta de crèdit que em vaig deixar a la butxaca. No em jutgeu. Als anuncis i a les sèries, quan la gent es despista, cauen simpàtics.
2: Ja, clar, sí, sí.
1: O sigui, jo vaig veure...
2: Si passa una vegada, sí, si no. Et la teva, el teu ara, estat habitual...
1: El diari de Bridget Jones, aquella idiota, sí. Aquella idiota, tot el dia que s'equivocava i ensopegava i feia cares, quan tothom li queia bé. Doncs, escolta'm, jo no faig, almenys no faig morrets com aquella. Total, la veïna número 1 m'envia un vídeo on un senyor t'explica que pots fer si no s'obre la porta de la rentadora. Excurs. Hi ha un vídeo per cada
2: sí.
1: cosa del món.
2: Sí, sí, sí,
1: és a dir,
2: sí.
1: Si tu t'has sortit un pèl no sé, al llavi, hi ha un vídeo sobre pèls als llavis. És el mateix que si tu entres a un bazar xinès, no ha passat mai que no tinguin allò que demana. Tu et dius, teniu coets que funcionin amb endoll i piles i siguin dron? Passillo a dreta. Doncs el mateix, no? Jo no vull un vídeo. Jo ja sé buscar vídeos, però la gent sent un estrany plaent enviar vídeos, molt. És una reminiscència de l'època caçadora o una reminiscència del que portava les notícies a la tribu. La gent li encanta trobar vídeos i comunicar-te una cosa que creuen que no saps a través d'un vídeo. Se senten buscadors. Jo, de veritat, no li veig la gràcia a buscar vídeos si puc buscar bolets, però és igual. La veïna número 2 em diu que truqui a l'assegurança. Home, gràcies, però jo vull un lampista ara avui per obrir la rentadora, perquè si no em prendran la custòdia i em quedaré sense filla. Hi ha una roba que és qüestió de vida o mort. Sortiré a crims. Voleu que surti a crims? Ja se m'ha acudit que trucaré a l'assegurança, però és que em diran que dilluns. Jo vull un lampista avui. Comprenc que és car, sí, el pagaré. Veí número 3, em diu que val la pena que truqui el servei tècnic de la rentadora. Jo què sé, la marca de la rentadora, jo què sé, segurament és una marca alemanya, que és Cacota amb K. Però jo no puc trucar al servei tècnic perquè necessito els pantalons ara. I la targeta de crèdit també, però això és igual. Si no vinc al Catalunya migdia, sabreu per què és. Em dic, vull un lampista. Suplico el xat de veïns un lampista, sisplau. Pago en negre o en espècies, si cal. O sigui, tinc marduix, tinc punyol, el que vulgueu. El veí número 4 em diu que és lampista. Home, molt bé. Diu, però que no em pensa cobrar per obrir la rentadora, perquè és molt fàcil i que sota hi ha un filtre i que si el trec sortiran pèls i coses diverses i la targeta de crèdit ja funcionaria. Jo li dic, vingui, per favor, si no hauré d'obrir la porta cops, com em suggeria el senyor del vídeo, número 3, per cert, però em diu que provi això primer, que ell, de tota manera, en diumenge no pot treballar. Aquesta és la raó per la qual ningú es fa lampista. És com ser pagès i dir, calla, plantaré julivert. Tindré un latifundi de julivert. Doncs és una mala idea, tot i que ara ja no el regalen. Si demano un camell, si ara demano al xat de veïns un camell, em diran, té el telèfon però no el donis a ningú. He dit.
2: I vas poder obrir
1: no.
2: la... I estan allà els pantalons?
1: Sí, la targeta de crèdit. Sí, sí. Però això de la targeta de crèdit no ho he dit a casa per no perdre més prestigi encara, però ara ho sabran.
2: Home, sí. Bé, no sé si algú vol fer algun comentari sobre els periples de l'Empar a casa.
3: No, segurament la teva filla et culparà tu per deixar-te la targeta dins dels pantalons després d'haver-li dit que s'havia deixat ella la moneda.
1: No li diré. No, la targeta l'agafaré discretament i li donaré la culpa al gat.
2: Això si aconsegueixes obrir la rentadora.
1: No, clar, avui ha de ser ja cops, però...
2: Avui la teva ja... és desmuntar-la.
1: Sí. Diuen, hi ha un filtre, jo no he vist cap filtre. A sota hi ha una cosa, però...
3: Sí. És allò. Aquell és quadradet. Allò, no? Aquell quadradet.
8: No, no, l'obra no és fàcil d'obrir, però aquell quadradet...
2: Compte que a vegades l'obres i comença a sortir aigua. Comença a sortir aigua. Comença a sortir aigua i llavors... Sí. Tens un pan d'aigua a casa, eh?
1: Sí. Tots heu obert la rentadora. Sí, sí.
8: Ara, com més dies es quedin allà els pantalons, aquells pantalons...
1: Sí. Ah, no, perquè més...
8: L'olor aquella de rescrosit que mai més...
1: Perquè és que els hem fet 3 o 4 vegades. Hem provat tots els programes per si de cas.
2: I ens els has encongit.
1: Oh, merda.
2: Oh, depèn, si has posat
1: mira
2: la temperatura...
1: Ja no els joves no porten pantalons estrets com nosaltres, van king size ara.
9: Mentre sí. No se'n congegi la targeta.
2: També, clar.

0: Vete que ella ja està, ja l'ha donat per mort.
1: No, he anat aquí davant, que me pueden hacer otra. ¿Qué dibujo
2: está
1: quiere?
2: Está muy limpia.
1: ¿Ves igual?
2: ¿Qué dibujo quiere?
0: I amb el veí 4 i tindràs relació, no?
3: No acabo d'entendre aquest raonament, però de, com que és diumenge no puc venir a ajudar-te a obrir la rentadora.
1: I diu, no et penso cobrar perquè... per obrir-la. Bueno, però clar, però si que, no, no en sé.
3: Si em diguessis que volies fer tota la instal·lació de la casa, diria, home, en diumenge poder clar. No, però per obrir la rentadora, carai, ni que sigui per un cafè, no?
1: T'ho juro, eh?
3: No, no.
0: Però doncs... no va seguir la conversa amb el veí 4. Va dir, no puc venir, ja està.
1: Desesperació màxima. Bé, confesso que vaig obrir i vaig mirar per sota, però... fins aquí.
3: No sé què m'interessa més, si seguir les peripècies amb el carnet de conduir o amb l'obertura de la rentadora. Però vaja, en fi, ànims, en part.
1: Gràcies.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 4. Una pausa i anem cap a Veneçuela, a Caracas, per saber quina és la situació allà amb el nostre enviat especial, amb el Joan Biosca.
4: Catalunya migdia.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
9: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
9: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
10: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT. Catalunya migdia.
3: Passen gairebé 20 minuts de les 3. Veneçuela manté la feina dels equips de rescat que encara busquen gent atrapada sota la runa, tot i que ja han passat 5 dies del doble terratrèmol que, de moment, ha fet gairebé 1.500 morts. De moment, encara no es desisteix de trobar gent en vida, tot i que la població té la sensació que les autoritats no han donat una resposta adequada a la catàstrofe. A banda dels morts oficials, hi ha 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Per tant, totes aquestes xifres són molt provisionals. A la zona més afectada pels sismes, a La Guaira, s'ha pogut reprendre el subministrament elèctric en un 75% de la zona i l'aigua potable en un 70%, segons que ha afirmat el govern de Delcy Rodríguez. La devastació és enorme. El govern ha xifrat en més de 13.000 les famílies damnificades, 800 edificis amb danys estructurals i gairebé 200 construccions ensorrades totalment. Sobre el terreny hi ha més de 2.500 efectius internacionals d'ajuda en el rescat. Podem connectar amb Caracas i tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio i de TV3, Joan Biosca. Bona tarda, bon dia per tu.
11: Òscar, què tal? Bona tarda.
3: Avui fa 5 dies del terratrèmol. S'ha sentit, de fet, una nova rèplica. Hi ha hagut danys? Com s'ha viscut aquesta rèplica?
11: Sí, fa poca estona hi ha hagut una rèplica que em comenten que ha sigut aproximadament d'uns 5 graus a la zona de Caracas, on ens trobem ara. És cert que La Guaira, la costa del Carib Peninsular, uns 30 quilòmetres d'aquí, és on hi ha hagut més destrosses i més danys, i on més s'està treballant amb els equips de recerca, però hem volgut venir en aquesta zona de Caracas, de la capital veneçolana, també afectada. Ara mateix al meu costat, t'explico. Estic parlant amb una mascareta, per cert, perquè hi ha les tasques de desenrunament i la policia veneçolana ens recomana, gairebé obliga a portar-la, però hi ha gossos que busquen persones, policies, militars, personal que està desenrunant. Potser escolteu el so sí. dels cubells com treuen la runa. Hi ha voluntaris, hi ha bombers descansant, hi ha cotxes destrossats. La situació aquí és desoladora, però la que viurem en les properes hores quan anem a La Guaira serà encara pitjor. Les xifres són... no sé com dir-ho, podríem parlar de xifres i de xifres, però viure-ho des de primera línia posa la pell de gallina. Realment és un escenari, podríem dir, com de guerra, no? De destrucció. També acaben d'arribar uns equips de rescat especialitzats a Qatar, o sigui que l'ajut internacional aquí a Veneçuela és enorme.
3: El que tenim és aquesta ajuda internacional, com deies, cada vegada hi ha més equips que estan arribant al país per tal de, doncs, ajudar a l'hora de desenrunar. També la feina voluntària de molts veneçolans que veuen que amb les seves mans poden intentar ajudar els veïns per intentar treure tota aquesta runa, però també comencen a haver-hi alguna petita crítica sobre la falta de resposta de l'executiu, de l'estat veneçolà, no?
11: Sí, això t'ho diuen sense micròfon. Clar. I t'ho diuen bastantes persones, però també és cert que intenten deixar-ho de banda. Et diuen, ara no és moment per començar.

0: s'ha parlat de política o d'aquestes circumstàncies, però sí és cert que hi ha moltes crítiques. A veure, hem vist escenes, Òscar, realment impensables fa 8 mesos abans de la detenció del llavors president Nicolás Maduro, imatges de soldats nord-americans, de marins, batallons de marins carregats de material, trepitjant la costa veneçolana, desembarcant en vehicles amfibis. És cert que portaven material com martells, com serres mecàniques, però les imatges es veu a militars veneçolans escortant els militars dels Estats Units. O sigui, és una imatge gairebé de desembarcament. No és que estiguin ocupant militarment el país, però és una clara un clar indicatiu de qui està tutelant ara també aquestes tasques d'ajut humanitari són els Estats Units. Hi ha militars de països com Mèxic, com El Salvador, com l'Argentina, com Xile, països que són antixavistes i que també estan presents en aquests operatius de rescat. O sigui que estem veient una Veneçuela realment completament diferent a la que havíem vist fins ara, amb el xavisme controlant-ho tot i ara claudicant d'alguna manera no només a l'ajut internacional, que l'agraeixen, sinó també a la tutela. Per exemple, nosaltres hem de portar una pulsera de color rosa, que és la que ens identifica com a periodistes i és la que ens permet accedir a les zones afectades. El govern veneçolà ha posat moltes facilitats al periodisme i això no passava fins ara. Havies de demanar un visat, no te'l donaven. Jo quan vaig arribar en aquestes darreres hores per avió amb un periple a Buenos Aires, Bogotà, Panamà, Ciutat de València, a 2 hores en cotxe, 3 hores d'aquí de Caracas, a l'arribar l'oficial de migracions ens va donar les gràcies per arribar. O sigui que és una situació que jo no havia viscut mai.
1: Clar, a mesura que passen els dies és obvi que hi ha menys esperances de trobar supervivents sota la runa. Tot i això, la gent que està intentant treure doncs, totes les pedres, totes les trossos de paret al terra, encara tenen esperança o comencen a assumir que ja no trobaran més supervivents?
0: Mira, li podem preguntar una señora, usted es vecina de aquí, ¿verdad?
2: Vivo, pero hacia la Candelaria.
0: La veo secándose las lágrimas.
2: Bueno, es que no, o sea, me da tristeza, no estoy llorando porque ya eso lo lleva uno en el corazón y uno se cansa tantos días. Ay, ya, yo estuve en cama pues casi 2 días con dolores de estómago y así, porque yo digo que los nervios se le recogen a uno.
0: Claro, ¿ha vivido la réplica de hace un rato?
2: Fueron a las 7 de la mañana.
0: Un susto, ¿no?
2: Estaba acostada, no me había salido de la cama, pero sentí así yo. ¡Ay, Santísimo Señor Jesucristo! Tembló, pero fue así rapidito.
0: Bueno, muchas gracias. Estamos en directo para Catalunya Ràdio de Catalunya, de Barcelona. Gràcies per su testimonio. Ja ho sentiu. Testimonis com aquests en podríem tenir a cabassos.
1: I el que dèiem, cada vegada menys esperances de trobar supervivents, tot i que les xifres de desapareguts continuen sent ingents.
0: Sí, els experts et diuen que a partir del 5è dia és molt complicat, però les esperances mai es perden. És cert que en altres circumstàncies com aquestes hi ha hagut supervivents que han aguantat molts dies, però sí és cert que les possibilitats d'ara en endavant de trobar persones en vida són menors, però s'han vist imatges de nadons, de persones grans, hi havia un testimoni de los topos, que són els mexicans especialistes en rescat. Mèxic és un país sísmic i explicava que havien trobat amb una senyora abraçada al seu gos, la senyora morta i el gos viu. I també és un altre tema, el rescat dels animals domèstics, que molta gent se'ls estima molt i formen part de les famílies.
1: Sento de fons que hi ha maquinària, per tant hi ha maquinària potent per tal de poder ajudar en aquestes feines de desenrunament.
0: Sí, mira, acaba davant meu un obrer amb un martell enorme d'aquests de picar, i amb martells, amb casc, o sigui, sí que es veu maquinària pesada, amb grues, mira, una, dues, tres grues, les que estic jo veient ara, i els gossos ensinistrats, o sigui, és l'escenari típic de terratrèmols, de catàstrofes, i això que és aquí a Caracas, que és la capital i que podríem dir que hi ha més bones condicions. La zona de la Guaira, perquè ho entenguem, jo no sé si comparar-ho a Lloret de Mar o a Platja d'Aro, que és on jo estiuejava, o alguna zona de la costa catalana, on la gent va els caps de setmana, estiueja, és feliç, va amb la família. És una zona destrossada completament, aquesta, que anirem ara i que podrem explicar en les properes hores.
1: Doncs és el Joan Biosca, des de Caracas, explicant el que veu i els efectes de 2 terratrèmols, els de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter, que encara a aquesta hora continuen provocant algunes rèpliques, i també la desesperació que hem pogut pogut sentir en primera mà dels veneçolans que estan intentant desenrunar amb la por

0: cos cada vegada que hi ha una d'aquestes rèpliques. Joan, gràcies i molts ànims. Bona tarda.
1: Espero que s'hagi sentit bé, anem amb mascareta, en fi, les condicions
0: perfecte,
1: són aquestes.
0: Sentit perfecte, gràcies, Joan. Fins
1: gràcies.
0: Ara. Bé, doncs aquests testimonis de primera mà, perquè a mesura que puguem anar arribant al país i que puguem començar a parlar amb la gent, començarem a conèixer les històries que òbviament sempre amaguen les grans xifres, però aquestes 1.500 morts, pràcticament 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts que segur que faran créixer les llistes d'una cosa i de l'altra, de ferits i de morts.
2: Bueno, clar, és que estem, jo crec que més davant d'un país, no?, que estava acumulant crisis polítiques, econòmiques, socials. Un país, jo sé que avui just en parlaven, no?, amb experts en la matèria, que segurament pràcticament cap país, i pensem en el Japó, que sí que té recursos, però és difícil que un país es pugui estar preparat per un terratrèmol d'aquestes magnituds. Vull dir que això és cert, però realment no hi havia pràcticament infraestructura ni mitjans, no?, ni d'alerta a la població, ni realment uns equips preparats pel que fa a la seguretat o el rescat, equips d'emergència, bombers. Llavors, evidentment, és allò que diuen, no?, ploure sobre mullat. A mi el que, i ara escoltàvem aquesta senyora, que evidentment emocionalment, bueno, tothom està devastat, en un estat de xoc. Suposo que això també comporta que la gent estigui.
0: I que segurament els hi sortirà a mesura que passin
2: això,
0: els dies, no?,
2: sí,
0: perquè ara tens una feina urgent,
2: sí,
0: que és desenrunar,
2: sí,
0: no?, ajudar el veí, trobar, sí, algun supervivent,
2: sí,
0: tot
2: sí,
0: i que cada,
2: sí,
0: vegada com més dies passin, menys opcions. Però després hi haurà un moment en què s'acabarà la feina més urgent,
2: sí,
0: i llavors ve l'impacte.
2: Bueno,
0: no?
2: Clar, l'intervenció en crisi sobretot és això. Al principi, no?, l'ésser humà, com que estem sobretot enfocats a sobreviure, no?, en aquest moment, emocionalment també, sobreviure a aquesta situació, hi ha tantes coses a fer, és tan gran el desastre que la gent va actuant. Però és cert que a mesura que passen els dies, també la sensació de quan anem dient és molt difícil, ara ja seria que pràcticament un miracle trobar gent viva, això també fa que el teu nivell d'esperança també vagi baixant, o sigui, que tot plegat emocionalment també és molt difícil de sostenir, no? I com molt bé dius, a la que també ara hi ha tots els equips d'emergència, estan al focus, a mesura que passi el pas del temps, quan els focus marxin d'allà, doncs la fractura emocional, evidentment social, econòmica, serà bestial, no? Però amb això també, abans el Joan Biosca feia aquest apunt, no?, del paper, per exemple, que tenen els Estats Units, i a mi aquí sí que em genera fins i tot una estat una mica de neguit, perquè no saps mai, no?, amb un lideratge com el de Trump, realment si és una ajuda humanitària, com hi ha molts països que estan enviant a gent a ajudar. Des d'aquí a Catalunya hem enviat un equip de bombers, gent de protecció civil, que estan intentant, escolta, anem a ajudar allà a canvi de res, però aquest desembarcament d'Estats Units, al final és com tenir la sensació de dir, aprofitem la situació de, no?, d'aquest desballestament, no?, terrible arrel d'aquesta catàstrofe, per encara apretar més, no? Llavors, jo, aquí hi ha dues coses. Una és aquesta, aquest perill, aquest risc, però per altra part, també l'altre dia li donava voltes, no?, al final, davant d'aquestes situacions de grans catàstrofes en països, hi ha alguns països que acaben rendits, però hi ha d'altres, i hi ha molta gent que parla amb aquest esperit veneçolà, d'aquesta capacitat de superar coses, no? Llavors, jo no sé si fins i tot pot arribar a ser una oportunitat de veure's tant, d'alguna forma, que han de fer una pinya conjunta, perquè si us hi fixau, aquests dies a les xarxes, corrien molts vídeos veient la gent com s'ajudaven, quina actitud més positiva, que a mi em va sobtar molt, que no és un estat d'ànim habitual davant d'una catàstrofe. La gent més aviat està en silenci, intentaven posar, no?, com aquest humor, i crec que alguna cosa, pot ser que passi alguna cosa entre aquestes dues Venezueles que existeixen, no?, que potser al final aquesta necessitat de teixir una unió, més enllà del final, d'aquestes realitats polítiques que estan convisquent, no? Ho dic també com un punt d'esperança, perquè al final jo crec que el país s'haurà d'unir d'alguna forma. Al final és el que dèiem, la resiliència, hi ha realment poblacions que són molt resilients. I l'altre dia mirava diferents estudis de situacions que ha viscut Venezuela i tenen una capacitat de sobreposar-se molt important. I crec que és algo que també a nivell internacional s'hauria d'ajudar a anar cap aquí, no? I no sé al final els Estats Units si dirà, escolta, anem cap allà per veure quin podrem treure tot això, no?
3: Jo crec que sí, estic d'acord amb aquesta part de la primera fase, no? Quan passa tot això floreix el que és el suport mutu, no?, i el fet d'estar més cohesionats, però és cert que un país tan polititzat, sobretot des de fora, hem de tenir en compte que Venezuela és un país que ha tingut un bloqueig econòmic per part dels Estats Units, que ha tingut un govern que l'ha tancat encara més, i això ha fet que hi hagi una divisió extrema, no? No cal anar més lluny, tenint en compte que Nicolás Maduro està detingut als Estats Units i des de llavors tampoc se'n sap res més, no? Jo crec que en la segona fase, que seria ja no només la reconstrucció, sinó el fet de poder assumir que ja no es rescatarà més gent, i aquí tothom farà un càlcul polític. I jo

0: crec que als Estats Units, precisament, el que està esperant és això. És el moment en què Donald Trump pugui sortir obertament i dir, a canvi de la reconstrucció, demano petroli i or.
1: Nosaltres...
0: I que les empreses...
1: Tutorització, no?
0: Clar, i que les empreses dels Estats Units puguin treure el màxim benefici possible d'això, també a nivell polític, perquè al final ell vol ser vist com un salvador, no? I tenint en compte com li està anant la guerra d'Iran, crec que li va perfecte que pugui ara aprofitar aquest moment. Per tant, res és inocu.
2: Potser que el que fa el terratrèmol és accelerar-ho, no?
0: Sí, perquè, ja ho anava a fer igualment.
2: Perquè, de fet, ja estava... No?
0: Però
2: ja,
0: ara, havia, ara pot tenir més arguments per fer-ho.
2: Sí, perquè ell, de fet, parlava de... Els que ja ara manen, aquests sí que ens cauen bé, com volen dir. Ara sí que podrem mangonejar, sí. Diguem-ne. Fins ara no, sí. Però ara sí, no?
1: Però no sé la ciutadania, si real... No sé què passarà, no en tinc ni idea, eh? Però perquè tot això que estem parlant també és dels interessos més polítics i del paper de Trump, però no sé entre ells al final haver dit, diu, hem perdut milers de persones, no ho sé, no sé si pot ser un revulsiu, segurament no, eh? Però intento d'alguna forma també, saps?
3: No, però les dues anàlisis són compatibles i a curt termini és evident que es tracta d'abordar l'emergència i l'urgència del salvament i del que puguis fer, i després ve, evidentment, tota la plaça, més ben dit, la placa tectònica de sota més política de què passa després, i això ja va passar amb el pla Marshall a Europa, no? Que és fins a quin punt els Estats Units intervé i s'ho cobra. I com deia l'Òscar, això ja ha passat, és a dir, l'abordatge cap a Venezuela ja es va fer i el Maduro el tens en una presó de Nova York i representava que això havia quedat una mica a mitges, de tal manera que podria ser la manera de reblar el clau i que Estats Units hi intervingués del tot. La qual cosa tampoc està escrita. És a dir, una cosa és que Estats Units intervingui, l'altra cosa és veure fins a quin punt altres països de Sud-amèrica o fins i tot d'Europa poden també reclamar el seu paper, que això no està prohibit enlloc i no, ningú ha escrit, ningú ha predeterminat que Estats Units s'hagi d'emportar tot aquí, de manera que també Europa també es posés les piles. Però pel que fa des del punt de vista més humà o de... És a dir, vindrà el moment de repartir culpes. És molt difícil que el govern de Venezuela sol se'n surti, perquè a més és un govern molt que està molt verd, vaja, que ha tingut molt poc temps per consolidar-se i que està en dubte. Jo, enllaçant amb l'Empar Moliner, el meu lampista, que va venir ahir diumenge, sí que té origen a Venezuela i que té família allà, i a l'hora de repartir culpes, perquè es posava a repartir culpes, ell apuntava molt a Maduro i venia a dir que les cases, que si les cases dels últims anys no estan adequades i en canvi les de fa molts i molts anys sí que estan ben adequades, jo ho desconec, però vindrà el pim-pam-pum i vindrà el repartiment de culpes, i ara és l'oportunitat d'aquest nou govern o aquest nou sistema per refer Venezuela amb un... demostrant que hi ha una manera millor de fer les coses, i que Maduro, si hagués continuat, se n'hauria sortit pitjor. És la seva oportunitat per demostrar-ho, però no està escrit que s'hagi demostrat i que, en qualsevol cas, el nou govern o Estats Units sol hagi de ser els únics protagonistes de la recuperació.
2: Doncs veurem com evoluciona la situació, però efectivament les xifres de morts aniran en augment, són 1.500, però insisteixo que hi ha desenes de milers de desapareguts, i a mesura que avancin les feines de desenrunament, doncs òbviament aquesta xifra, el més probable, és que vagi creixent. Passant 5 minuts de 2:15, volia anar a publicitat, però arriba el Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona tarda, Raül.
4: Què tal, Òscar? Bona tarda.
2: I si arriba el Raül i fa una invasió de camp, com aquell que diu, i entra a l'estudi, és que hi ha alguna notícia d'última hora.
4: Demanant-li permís. Doncs mira, acabem de saber que està imputada, que està citada com a investigada, la presidenta actual de la SEPI, que és la Societat Espanyola de Participacions Industrials. Ella és la Belén Gualde, i està imputada ella i una vintena de persones més en el cas Leire, sobretot en la part del cas Leire que investiga suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Per tant, una causa que s'amplia, i veurem altres noms, en aquest cas un càrrec en actiu d'una empresa destacada pública de l'Estat, altre cop havent de passar pel jutjat per donar explicacions sobre suposades comissions irregulars que haurien cobrat diverses empreses a partir de subvencions públiques, sobretot durant els anys de la pandèmia.
2: Doncs notícia d'última hora, no és un cas nou, però sí que són noves imputacions, noves investigacions, noves citacions al jutjat per nous personatges, diguem-ne, d'un dels casos que està assetjant el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, com és aquest de Leire Díaz. No sé si teniu...
3: Mai acaben d'arribar a l'home X. És a dir, sempre hi ha l'empresa pública, el col·laborador, el secretari general, el secretari d'organització, però mai hi ha, de moment encara mai hi ha, res que pugui imputar directament Pedro Sánchez. Veurem si realment estan simplement avisant o si és que realment ell és capaç d'argumentar que tot això a ell no anava. Se li complica molt.
0: no, se li complica i de fet tot apunta cap aquí. És a dir, és cert que encara no tenim la imputació de Pedro Sánchez, però tots els casos que s'estan apropant cada vegada més, i certs jutges també s'ha de dir, van en aquesta direcció. Ara bé, a mi el que em sorprèn de tot això, també amb la sentència del cas Ábalos

0: i Coldo és que aquestes empreses segueixen tenint contractes amb l'administració pública.
1: Ah, sí.
0: I si canten més. I per tant, aquí és cert que hi ha un comissionista que de fet va pactar, no? I hem parlat moltes vegades del Dama, però les empreses vinculades i que sobreviuen majoritàriament amb els ingressos públics segueixen exercint i segueixen actuant amb aquestes subvencions. Per tant, jo crec que aquí s'ha d'exigir una llei que digui, bàsicament, que si tu has estat part d'un cas de corrupció no puguis seguir contribuint amb aquestes empreses.
1: Et carregues el palco del Bernabéu, però bueno.
0: Clar, no, el palco del Bernabéu i molts altres, perquè la majoria d'aquestes empreses són les grans empreses que sustenten l'estat espanyol.
1: Sí, sí.
2: Però clar, amb tot això, i ara parlaves de l'Aldama, ja ho deia, no? Los que vengan detrás, que hagan lo mismo, no? Vull dir que al final també és com la sensació aquesta que dèieu, no? El senyor X, no? Cada cop està com més en el rovell de l'ou i al final també el que amb aquesta sentència, no? Amb el cas d'Avalos i sobretot només amb aquest Aldama que surt una mica allò que deien, no? De Rosites, que no sé com hauria de ser en català, no sé, bueno, ja s'ha entès, no?
3: Sí.
2: Aquesta idea, no? De, escolta, canta-ho tot, perquè és que si no seràs tu, no? Que pringaràs, llavors al final suposo que també és aquest punt d'inflexió de que la corrupció ara en aquest país realment es perseguirà, desproporcionadament o no, però que com a mínim es perseguirà i sigues part del sistema per desfer tot això si no vols acabar tu també pringant fort.
1: Amb la mateixa, amb la sospita que a més envaeix tot l'estat espanyol, que és a veure qui també té el valor de creure amb els jutges al 100%, perquè això és l'altre. Sí, hi ha una corrupció suposada o presumpta per part d'un partit polític, però després hi ha una corrupció també suposada o presumpta o fins i tot de vegades demostrada per part d'alguns jutges. I aquí sí que la batalla pel relat és a mort.
2: Totalment.
3: Bé, doncs la notícia d'última hora que ens arriba, les noves imputacions, noves citacions davant de la jutgessa en aquest cas, i la que més crida l'atenció és aquesta presidenta de la CEPI, eh? Has dit que no?
4: Exacte, la presidenta actual de la CEPI, Belén Gualda.
3: Molt bé, gràcies, Raül, bona tarda.
4: Gràcies, bona tarda.
3: 20 minuts i seran les 4, ara sí fem la pausa que volíem fer i després analitzarem precisament una de les mesures que ha aprovat avui el govern espanyol de Pedro Sánchez, aquesta rebaixa en les ajudes relacionades amb la guerra de l'Iran. Ara ho comentem.
5: Catalunya migdia.
6: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
8: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
9: La nit dels ignorants s'hereda.
10: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
9: Pot arribar a travessar oceans.
11: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
9: Veu com creixen els seus oients màgics.
12: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
9: I posa la pell de gallina.
13: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
14: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
13: És que m'heu posat la pell de gallina.
5: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 18 minuts seran les 4. Com dèiem, aquest matí el govern espanyol ha començat a retirar les ajudes que va aprovar el mes de març per mitigar l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, alhora que ha presentat el quadre macroeconòmic per aquest any 2026 i les previsions econòmiques pel 2027. Fins ara hi havia vigents rebaixes de l'IVA de tots els carburants, les gasolines, els gasoils o els biocarburants, però a partir de dimecres l'IVA sobre la gasolina per ús privat, vaja, el que posem nosaltres quan anem a la benzinera, tornarà al 21%. La resta de rebaixes en els impostos s'aniran retirant progressivament al llarg de l'estiu i el mes d'octubre ja no en quedarà ni una. Ara bé, El govern espanyol sí que manté la bonificació de 20 cèntims per litre de gasoil als professionals, que afecta als transportistes, als agricultors, als ramaders o als pescadors. Aquests sectors també tenen ajudes directes específiques. I és que els preus s'estan estabilitzats, si ens fixem en les dades de l'IPC avançat d'aquest mes de juny, que es queda una altra vegada sense bellugar-se ni una dècima al 3,2%. Ara caldrà veure si amb les mesures aprovades avui, és a dir, el retorn de l'IVA al 21% per les gasolines i una possible obertura de l'Estret d'Hormuz, es mantenen els preus dels carburants sota control o no. Saludem Elisabet Ruiz d'Otres, és professora de Finances de la UOC. Elisabet, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
3: Estabilització de l'IPC, que per tercer mes consecutiu està al 3,2%, això vol dir que fins ara s'han contingut els preus?
15: Bueno, una miqueta sí, no? Aquesta és la lectura que fem, que els preus s'han contingut i sobretot el que sembla és que les mesures que es van dur a terme doncs han ajudat una mica en aquesta contenció de preu, perquè si no haguéssim vist un increment més gran, i precisament era una de les preocupacions, no? Que de fet doncs, fa poc el Banc Central Europeu ja va pujar tipus d'interès esperant doncs, que la inflació a nivell europeu fos més alta, i en aquest cas sembla ser doncs, que dintre de tot Espanya està contenint aquesta variable.
3: El que ha decidit avui el govern espanyol és normalitzar, entre cometes, l'IVA dels carburants per ús privat, és a dir, el que utilitzem nosaltres quan anem a posar benzina, no pas els agricultors o els transportistes, que tenen un altre tracte, però en canvi sí que hi ha unes ajudes que progressivament aniran reduint-se fins a arribar al mes d'octubre, en què ja no en quedarà cap ni una, això sempre que la guerra continuï més o menys en la situació que està ara mateix. Hi ha risc que això faci desterotar els preus o no?
15: Bueno, aquí veurem, no?, com evoluciona. En principi, les ajudes han d'anar més enfocades a aquells sectors que més ho necessitin o aquells col·lectius que realment es veuen més perjudicats per la pujada dels preus. I una miqueta la crítica que va tenir en les mesures anteriors, en les mesures que es van dur a terme, és que eren unes mesures molt generalistes, és a dir, que beneficiaven en general a tota la ciutadania, no? I aquest nou paquet de mesures que es proposa ara són mesures doncs, molt més específiques, és a dir, que continua recolzant tot el sector dels transportistes, de l'agricultura i la ramaderia, i en canvi doncs, a la ciutadania en general, aquells que poden tenir doncs, més renda o que poden estar menys afectats per aquest increment de preus, doncs els beneficiarà molt menys, no? I és precisament aquesta eliminació de l'IVA dels carburants que vol eliminar, però que l'ha compensat amb un descompte gradual, és a dir, que aquest traurà l'IVA, aquest descompte de l'IVA, ara tornarem a tenir l'IVA, però sí que hi ha un descompte de 15 cèntims per litre que acabarà desapareixent al setembre, és a dir, que ara serà el juliol 15 cèntims de descompte, després 10 cèntims a l'agost i 5 cèntims al setembre, una mica també aprofitant el període estival i de vacances en el que ens trobem perquè no hi hagi un canvi molt brusc.
3: Clar, hi pot haver gent que pensa, clar, no s'han atrevit a normalitzar el preu de la benzina just a les portes de l'estiu i que la gent pugui carregar el dipòsit sense els preus disparats. Per tant, hi ha una raó més econòmica o més política en la decisió d'avui?
15: Hi ha una barreja dels dos criteris, perquè doncs, també ens trobem a les portes dels pressupostos econòmics i, per tant, aquí l'objectiu que hi ha, i que també ho ha deixat bastant clar el president del govern, el que es busca és protegir els sectors més perjudicats, protegir els col·lectius més vulnerables, però al mateix temps doncs, protegir també el país i també fer una mica de criteri polític, no? Ja anant pensant en les properes eleccions de realment quins àmbits són aquells que poden tenir més impacte a la ciutadania.
3: Avui s'anuncia també que el govern espanyol comença a preparar la redacció de nous pressupostos i, per tant, ja ha començat les primeres dades macroeconòmiques. Tenen futur aquests pressupostos o no?
15: Bueno, aquests pressupostos són importants en el moment en el que ens trobem, no? I sobretot per els aspectes que vol posar de manifest, que un d'ells és la vivenda, que és el gran tema que s'ha debatit moltes vegades, que és un tema de controvèrsia i que, doncs, que en el seu moment, en el paquet de mesures anteriors, ja es va parlar també de tot el tema del lloguer, i és una mesura que després el Consell no va aprovar i que no va tirar endavant. Per tant, dins del conjunt de pressupostos i d'ajudes que es pot donar a la població i al teixit empresarial del país, el tema de la vivenda torna a reaparèixer. Per tant, és un àmbit molt polític que realment necessita un canvi.
3: Doncs aquesta és la reflexió de l'Elisabet Ruiz d'Otres, professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya de la UOC. Elisabet, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
15: Gràcies, bona tarda.
3: Bé, tenim la normalització de l'IVA, podríem dir, però a canvi el que fa el govern espanyol és no apujar tots els impostos,

0: impostos i de moment hi haurà aquesta bonificació de 15 cèntims que es convertiran en 10, que després seran 5 i fins a l'octubre no hi haurà el 0, entre cometes, perquè no hi hagi ja cap ajuda. No sé si ho veieu, que aquí hi ha més raons polítiques a les portes de l'estiu que no pas econòmiques, que probablement amb els preus com estan i les dades macroeconòmiques potser no calia mantenir les ajudes, no sé com ho veieu.
1: Jo crec que tot té a veure amb la política i en el moment en què es troba el govern espanyol. És cert que són mesures excepcionals que caducaven i per tant s'havia de prendre una decisió. Sí que és cert que la decisió, hi ha una part que em sembla bé, que és que han de ser més progressives i que al final, si són excepcionals, ho són durant un temps i que no es poden allargar, però sí que cal protegir certs sectors, però també és cert que avui estem parlant d'això perquè Pedro Sánchez considera que necessita anar una dosi d'anuncis per dia molt més elevada tenint en compte el calendari judicial. I més enllà d'això, ell sap que la seva predisposició és acabar aquesta legislatura el 2027, però que aquests pressupostos estan condemnats al fracàs. Ningú els votarà, ningú li donarà el seu suport, o si ho fa algun partit polític no serà com a mínim la majoria necessària que requereix. Per tant, al final aquests pressupostos seran un arma per començar la campanya electoral, si no és que ha començat ja, i veurem com ho fa, però el que hem vist avui per mi és un anunci totalment polític, molt més que econòmic.
0: Deia la Júlia, això és l'inici de la campanya electoral, per si algú li quedava algun dubtes, avui als matins de TV3 tenien Míriam Nogueras, la portaveu de Junts per Catalunya, al Congrés dels Diputats. Li han demanat si el fet que avui el govern espanyol comenci els tràmits previs per tal d'intentar negociar uns pressupostos, recordem que necessita el suport de tota la majoria de la investidura, per tant també Junts per Catalunya, que és segurament, juntament amb el PNB, el partit que més distàncies ha començat a marcar amb el govern de Pedro Sánchez. Míriam Nogueras ha estat molt clara, molt contundent sobre la possibilitat que Junts negociï o aprovi uns pressupostos del govern de Pedro Sánchez.
2: Per mi el que sembla ciència-ficció és que els presentin, perquè, com dic, quin polític català pot votar a favor d'uns pressupostos quan encara no hem cobrat els anteriors? Ni els anteriors, ni els anteriors.
0: Ciència-ficció.
3: Aquest és el tema, perquè jo anava a dir que Pedro Sánchez encara podria presentar uns pressupostos que fossin molt generosos, que realment les posés a negociar coses importants amb el nacionalisme o independentisme i que realment creés una mena d'onda. Escolta, he escoltat el missatge i per tant ara vaig a fer un seguit de mesures que puguin contentar tant els partits d'esquerra com els partits independentistes, però és que la manca de credibilitat que arrossega i el fet que ho faci a les portes d'unes eleccions fa que no hi hagi ningú amb una mica de criteri format que s'ho pugui creure. I, per tant, si vol fer una batalla, si vol fer donar un missatge preelectoral de no, a partir d'ara farem una Espanya diferent, reformista, progressista, oberta, democràtica, etc., em sembla que s'hauria de plantejar més enllà dels pressupostos, és a dir, deixant davant dels pressupostos, que ara mateix són una cosa que no es pot creure ningú.
4: Bueno, i ara parleu de que les dades macroeconòmiques eren bones, però seguim veient que al final les famílies segueixen costant-los un munt arribar a final de mes, i crec que encara sortien estudis que explicaven com la població, no, destina un terç a l'habitatge, però les persones que estan en situació de més vulnerabilitat econòmica, pràcticament quasi la meitat dels seus sous. Vull dir que realment hi ha com aquestes dues visions a la macroeconomia, que és una realitat, però que llavors te n'adones en la microeconomia, amb la realitat de les famílies, que tot això té molt a veure, també té un impacte directe el tema dels pressupostos, perquè en un país on no tenim pressupostos prorrogats, que no es pot impulsar, per exemple, política pública en temes d'habitatge, o sigui, realment tot plegat és un despropòsit, és un desori, i al final és com una sensació també d'irresponsabilitat política per part de tothom. O sigui, si realment, sincerament, crec que al final els pressupostos ajuden a que un país funcioni. Una altra cosa és que llavors puguem fer política, però està frenant, per exemple, i això ho hem vist a Catalunya, que al final s'han pogut aprovar, no? Però que jo crec que al final la ciutadania necessita que passin coses, que es faci política pública, i tenim la sensació de que tothom, hi ha un fang aquí al mig, un fangueig, que uns perquè tenen por d'acabar imputats, els altres bastant enfadats, i tens una sensació de desori absolut, d'espectacle, de veritat, que fa tirar enrere, i que a més l'única alternativa que també tenim, també veiem Feijó, no? PP i Vox, també fa tirar enrere, doncs la sensació és una mica de caos absolut, no? Llavors, quan es presenten això, ara reduirem no? l'IVA, tal, amb els carburants, molt bé, però vull dir, jo crec que al final no sé l'impacte real que això acaba tenint, val? Amb una situació com la que ara mateix hi ha de bloqueig, jo tinc la sensació que la gent, sincerament, pensa, vaya problemón, costarà més la

0: Zina, i a més, i a mi què? Saps què vull dir? Llavors, la Míriam Nogueres amb aquesta actitud, tot plegat, jo entenc perfectament que hi hagi una desafecció altíssima, perquè jo, sincerament, si no fos perquè estem aquí, compartim, i ens dediquem a aquests temes, és que molts dies apagaria la ràdio, perquè tens la
1: no,
0: sensació...
1: No, això mai.
0: No, la ràdio no,
1: mai.
0: Mai. No, no, la ràdio
1: mai.
0: No, vull dir... No, però és com una sensació constant, no?, del dia de la marmota, i és allò de dir, mira, doncs no ho sé, doncs...
2: Que passa que si això és així els últims anys, perquè realment la política
0: és
2: no...
0: És que ja fa temps,
2: no ha aconseguit acords importants per res, si ha passat últimament amb un any preelectoral, encara és pitjor.
0: Clar, però és que el desgast...
1: I més amb la situació actual, perquè si fos un any preelectoral en què no hi ha aquesta sensació de que hi pot haver un canvi de color a la Moncloa, que totes
0: clar,
1: aquestes ho diuen,
0: clar,
1: això fa que encara més, no? I amb aquesta sensació de que el PSOE ha perdut el suport de pràcticament tots els partits que li donen suport en cas d'haver de fer unes noves, en aquest cas unes noves votacions que portessin uns nous pressupostos. Una altra cosa és anar-lo mantenint o fer una oposició en el sentit de fer-li alguna moció de censura, que aquí tampoc no surten els números. Però, clar, ara que el PSOE pugui presentar uns pressupostos que convencin des d'Esquerra Republicana i Bildu fins al PNB i Junts tenint unes eleccions a tocar... Sí que sembla com a mínim complicat, si no és ciència-ficció, com deia Miriam Nogueres.
3: Jo ho veig pràcticament inviable perquè, precisament, a diferència de l'anterior legislatura, en aquesta legislatura no hi ha una majoria progressista. I crec que això s'ha de poder dir obertament. És a dir, fer uns pressupostos amb gent de dreta, esquerra, i centre és molt complicat. I, per tant, encara que no hi hagués tot aquest caos judicial, crec que tampoc acabarien tirant endavant. Perquè quan Junts va trencar amb el PSOE no hi havia encara tots aquests casos de judicial sobre la taula. I ja estaven anant malament les coses. Per tant, crec que també és inviable ja d'entrada que s'acordin des de fa molt temps. Ara bé, jo per posar-hi una mica d'esperança, també crec que donem certes victòries com per garantides i blindades, i no és així. És a dir, el dia que governi PP o Vox, moltes de les coses que considerem donades pel propi sistema deixaran de ser-ho.
4: Totalment.
3: I per tant, quan es parla també de certs incentius fiscals i tot això, també hem de recordar els nostres impostos cap a què van. És cert que és un discurs que ara mateix, veient els casos de corrupció, moltes vegades et venen aquestes ganes que dius tu, Alba, no? De dir, hosti, al final nosaltres estem pagant molts diners cap a l'Estat, perquè l'Estat ens cobreixi les nostres necessitats bàsiques per tenir sanitat pública, per tenir educació pública, per tenir universitats públiques, però després hi ha casos de corrupció, i crec que aquest és un mal que potser electoralment, quan mires les dades, no acaba d'afectar del tot, però sí que afecta en el conjunt de la política. I crec que és d'aquí on també ens hem de protegir una mica, de dir tot el que tenim no ens ha vingut donat.
2: Clar, perquè tampoc, perquè contamina qualsevol que se t'hi acosta, no? Però el que tu has dit és una mica la quadratura del cercle d'Espanya des de fa segles, eh? I és un tema molt interessant. És a dir, en efecte és molt difícil aprovar uns pressupostos que contentin els nacionalistes, la gent més de dretes i la gent més d'esquerres. És molt difícil. Però és que no en tens un altre perquè si realment tu realment et creus que l'alternativa, l'única alternativa és un govern de dreta i extrema dreta, és que ho sento, ho has d'aconseguir, sí o sí. I no ho ha aconseguit. I és que realment Espanya, des de l'època de la Guerra Civil, només té aquestes dues opcions, que és o fer una cosa plural, complexa, amb contradiccions, però que realment la quadratura del cercle, o anem al que anem. I això em temo que segurament és responsabilitat d'una mica de tothom, però sobretot és responsabilitat del govern de l'Estat, i no ho ha aconseguit.
3: Però jo crec que el context també fa que tothom vagi a postures de màxims. Si el context no fos aquest, i tothom pogués tenir una negociació política clàssica, tothom cediria. I per tant, crec que hi hauria certes victòries que es podrien adquirir, no? Estic pensant ara, per exemple, en la paternitat de l'amnistia, no? Que hi va haver una disputa entre Junts i Esquerra, però en certa manera es va acabar compartint.
2: El principi de legislatura, per això.
3: Sí, però es va acabar compartint, i per tant tothom hi guanyava, a canvi què, no? Esquerra va dir, bueno, a canvi uns pressupostos els podríem aprovar, finalment ha passat el que ha passat, però crec que tothom estava disposat a cedir, però com dèiem abans, queda un any a molt estirar de legislatura. S'està en posició de màxims, amb un setge judicial altíssim, però també amb condemnes que hi afecten el govern espanyol.
2: Ara,
3: i això no es pot passar per alt.
2: Posa't a parlar de finançament singular, en aquest context.
0: Clar, això no.
2: No.
0: Bueno, però precisament per això que ara deies, de tot allò que podem perdre, depèn del que passi, és com aquella sensació que... o sigui, una cosa, entenc que els pressupostos evidentment estan carregats de política, però també estan carregats de necessitats socials que han d'ajudar a tirar el país endavant. Llavors, per això ens sobta aquest clima, ja ho sé que ara mateix estan passant moltes situacions, però aquest clima de brega, d'incapacitat de veure si perdem el que tu dius, moltes coses que hem aconseguit, tots i totes acabarem plorant molt i molt.

0: tots intentem construir un país que al final, perquè és que et dic, si no, hi perdem tots i totes.
1: Però els pressupostos són molt ideològics i llavors, clar, posar d'acord, com deia la Júlia, a gent que veu el país d'una manera, que el veu d'una manera contrària... Home,
0: sí, però jo crec que hi ha punts entre Junts, el PNB, que segur que podrien trobar punts de consensos.
2: No, és que això es troba.
0: Tenint present el que ens pot arribar.
2: A principi de legislatura, això més o menys es troba. El problema és que si tu portes 3 anys d'incompliments, et ve molt poc de gust.
0: Ja, ja.
2: És un drama.
3: Sí, però també hem normalitzat que qualsevol partit polític digui jo no negocio. I a mi això em sembla que no és de rebut. És a dir, fer política vol dir negociar. No, ho dic per tots, absolutament per tots. Però hi ha un govern, el que sigui, que presenta pressupostos i hi ha partits que diuen jo no negocio. Com, llavors, de què serveix el teu vot? Sóc de negociar, després si va veu malament la negociació.
1: Saps que l'any que ve tindràs eleccions municipals, en alguns llocs autonòmiques, estatals, hi haurà eleccions generals, i per tant, quedar molt de la mà del PSOE et pot...
3: Però tu pots negociar i fins i tot que vagi malament i fer-ho servir. Això ha passat.
1: Sí.
3: I estem aquí.
0: I aconseguir coses.
3: No hi ha negociació.
2: És més, responsabilitat del govern, però després també de l'oposició. El PP també hauria d'estar començant a negociar coses.
0: És que no...
2: I no ho fa. No ho fa ningú en aquest moment.
3: Bueno, Feijó ha fet un canvi de discurs aquest cap de setmana.
2: Discurs sí, però negociar no. Discurs
1: de... Que Junts no li ha comprat.
3: Que Junts no li ha comprat.
1: Júlia Reguer, Alba Alfagema, Jordi Cabé, gràcies a tots tres. Fins
3: bona
1: la pròxima.
3: Gràcies, bona tarda.
1: Ho deixem aquí. Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. Cinc morts i diversos ferits en un tiroteig en una localitat del nord d'Alemanya, a uns 40 quilòmetres d'Hamburg. Els fets han passat en un centre d'acollida per a mares solteres. La policia ha detingut dues persones, una de les quals seria l'autor dels trets. L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. Junts per Catalunya nega relacions amb el Partit Popular i avisa al seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que no es pot girar full a Catalunya. En canvi, les forces d'esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars. La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer a l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors i s'anirà eliminant un dels impostos sobre l'electricitat. A banda d'aquestes mesures per la guerra, el govern espanyol ha aprovat unes noves previsions econòmiques que pronostiquen un creixement del 2,6% i que són la base per elaborar els pressupostos. A les últimes hores hi ha hagut una rèplica dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela dijous passat sense que per ara hi hagi hagut danys importants. Les tasques de rescat continuen amb poques esperances ja de trobar supervivents. El balanç eleva a prop de 1.500 els morts, 17 dels quals espanyols, més de 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Ingressen en un centre de salut mental el jove detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres a Tiana, al Maresme. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts del foc i van alertar els Mossos. El foc va cremar prop de 50 hectàrees. El llançament de l'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 el 19 de novembre apunta a batre rècords de vendes amb les reserves. L'estrena arriba amb polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc, sinó un codi de descàrrega.
0: Esports.
2: El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits de setzems de final, a les 7 Brasil-Japó, a 2:15 Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. Qui guanyi aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als vuitens de final. En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros. I els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
1: Tarda molta calor.

0: A gran part del país, amb màximes que arriben als 37 graus. Només a les zones on han plogut, l'ambient serà més agradable. Els ruixats encara seran localment intensos al Pirineu i a les comarques de Girona. Les precipitacions es retiraran cap al vespre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 5 morts i diversos ferits en un tiroteig en un centre d'atenció de mares solteres del nord d'Alemanya. La policia ha detingut el suposat autor dels trets, Berlín, Jordi Regàs.
2: Als voltants de l'una del migdia s'ha produït un tiroteig a Stade, una petita ciutat de 50.000 habitants a l'oest d'Hamburg. Segons informacions policials, hi ha hagut 5 morts per arma de foc, diversos ferits i dues detencions. Un d'ells seria l'autor dels trets. L'atac s'ha produït a la Tankerstrasse, un carrer del centre de la població, en un centre d'acollida de mares solteres. Però pel que fa a les motivacions de l'atac, de moment es desconeixen. La policia d'Estada ha comunicat també que ja no hi ha perill per a la població.
0: Veneçuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa a 138 els desapareguts i augmenta a 17 els morts, tot i que sota la Runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
3: Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
4: La réplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecino, como venezolanos que somos. En estos momentos, pues tenemos que estar más unidos que nunca.
5: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que no ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
3: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de La Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
0: 4 i 6 minuts.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. I cita com a investigats 24 persones més, entre les quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Anchón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la CEPI. Justament avui, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'advocada de Coldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid. I ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. Segons Pano, l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Avalos i Coldo. Carmen Pano i el seu xofer han declarat abans aquest matí, davant del jutge del cas Leire, que investiga les presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. La secretària, d'altra banda, de José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha negat a declarar al Senat a la comissió d'investigació de la CEPI, on el PP l'ha citat per demanar-li explicacions sobre les gestions que feia per a l'expresident espanyol. Gertrudis Alcázar està també investigada al cas del rescat de Plus Ultra, pendent encara de declarar davant del jutge, i per això ha dit que guardava silenci seguint el

0: consell del seu advocat. Madrid, Tania Tàpia.
1: La secretària de Zapatero, que fa 25 anys que treballa amb ell, ha arribat acompanyada per membres del PSOE i també pel seu lletrat, i ha parlat només uns segons per justificar per què no pensava respondre cap pregunta.
2: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
1: Els senadors han estat dues hores, per tant, fent preguntes. Totes han quedat en l'aire. El PP l'ha interrogat sobre qui pagava la seva defensa o si sabia l'origen de les joies que es van trobar al despatx durant el registre on hi era precisament Alcázar. I ja l'han advertit que la tornaran a citar. María del Rocío Díbar, senadora popular.
3: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
1: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra, que l'AMA ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge.
0: Junts per Catalunya nega relacions amb el Partit Popular i avisa el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que no es pot girar full a Catalunya. Les esquerres, però, veuen un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars. En una entrevista a TV3, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha insistit a demanar al PSOE que mediti el pas al costat de Pedro Sánchez i ha replicat a Núñez Feijóo que no es pot deixar enrere el procés.
4: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: Sobre la relació amb Junts, el flamant secretari general del Partit Popular a Catalunya, Juan Fernández, puntualitza.
5: I no es tracta de parlar d'aliances, ni de converses, ni de condicions, ni de concessions. Es tracta de parlar d'allò que necessita el nostre país, d'eleccions generals.
0: En canvi, els partits d'esquerra alerten de les conseqüències de l'acostament entre Junts i Partit Popular. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra, Aina Vidal dels Comuns i Lluïsa Moret del PSC.
6: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
7: Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
8: Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans.
0: El PSC demana a Feijóo que si de debò vol girar full a Catalunya, retiri els recursos del seu partit contra l'amnistia. Doncs bé, Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Radio ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Per la ministra portaveu Almasaiz, Feijóo està desesperat.
9: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
10: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
0: La llei de nets està inclosa a la llei de memòria democràtica del 2022 i és una via excepcional que permet accedir a la nacionalitat espanyola als fills i nets dels espanyols que van renunciar quan es van exiliar per motius polítics, ideològics o d'orientació sexual. El termini per fer els tràmits va finalitzar el mes d'octubre de l'any passat i, segons dades del govern espanyol, s'estan gestionant uns 2,4 milions d'expedients. Les persones que han sol·licitat la nacionalitat per aquesta via, si finalment l'obtenen, podran votar les eleccions espanyoles des dels països on viuen.
11: 3Cat Info.
0: D'aquí a 3 minuts arribarem a 4:15 de la tarda. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els reduirà de manera progressiva els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant a l'octubre. L'executiu ha anunciat el nou escut contra els efectes de la guerra de l'Iran el mateix dia que ha fet un pas endavant per presentar els pressupostos generals de l'Estat. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, en canvi, la rebaixa fiscal s'eliminarà de manera progressiva durant l'estiu per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz, segons ha anunciat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
13: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
12: Ara bé, si la situació a l'horit mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Per ara, la inflació s'ha estabilitzat entorn al 3,2% per tercer mes consecutiu, segons dades d'avui mateix, un context que permet al govern espanyol preveure que l'economia espanyola creixerà un 2,6% este 2026, 4 de

0: si més més, del que va estimar abans de l'esclat del conflicte. La presentació del quadre macroeconòmic engega també el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor. La Moncloa diu que va complint els terminis malgrat que no té els suports lligats. Abans, al juliol, el PSOE i Sumar han acordat recuperar el decret d'habitatge amb la intenció que esta vegada Junts no els hi tombe. Elma Saiz, ministra portaveu.
1: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
0: És a dir, mesures com la pròrroga dels lloguers, però també rebaixes fiscals als propietaris, un increment de l'IVA als pisos turístics.
2: Doble pausa en les hostilitats i les negociacions entre l'Iran i els Estats Units que manté en la incertesa el memoràndum d'entesa. Després d'un cap de setmana d'enfrontaments entre les dues parts, les armes s'han aturat en un pacte no escrit ni confirmat oficialment per part de cap dels dos governs. Alguns mitjans remarquen que la pausa en els combats és momentània en una evidència de la fragilitat de l'acord. La represa de les negociacions per part dels equips tècnics encara és més confusa. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social que Teheran els ha demanat una trobada i es farà demà a Doha. Però al llarg del matí, el viceministre d'Afers Estrangers iranià ha negat que hi hagi cap contacte previst al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, el president iranià, Mahmoud Pezeshkian, preveu recuperar 6.000 milions de dòlars bloquejats a Qatar. En aquest impàs, l'Iran i Oman s'han reunit al sultan per estudiar la gestió de l'estret d'Hormuz, situat entre els dos països i peça clau del conflicte. L'Iran reclama cobrar un peatge als vaixells, un fet inèdit fins ara, i les autoritats d'Oman a priori no en són partidàries i voldrien garantir el dret de pas al trànsit marítim internacional. Amb aquesta informació hem arribat al temps de l'àrea de serveis. A 3Cat Info és 4:15 de la tarda. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Algunes complicacions localitzades. Hi ha un carril tallat a l'autovia A2, a l'altura de Granyanella, a la comarca de la Segarra, direcció Barcelona, perquè hi ha un foc de vegetació al marge. Provoca retencions molt puntuals. A l'àrea de Barcelona, petites aturades a la Ronda de Dalt, entre Pedralbes i Sarrià, també a l'altura de Sant Gervasi, a Vallcarca, també de la Vall d'Hebron a Canyelles, sentit Besòs, i entre el Nus de Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, per alguna possible incidència. A la Ronda Litoral, també amb aturades puntuals entre Passeig de la Zona Franca que Montjuïc, a l'altura del port, a la Barceloneta de Sant Adrià Santa Coloma, en sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. Els accessos, la via més carregada és la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Badalona fins al Nus de Trinitat a causa de la congestió a la Ronda de Dalt. Dels altres accessos també des del Nus de la Trinitat, a C58 i C33, amb retencions des de Montcada i fins al Nus. Mentre que també hi ha retencions a l'AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, i al lateral la B30 a Barberà, direcció Tarragona, i a Bellaterra, en direcció Girona. També es comencen a aturar els vehicles a la C60, a l'altura d'Argentona, en sentit sud, en direcció Mataró, fins al punt d'enllaç amb l'autopista del Maresme. I el transport públic, el tramvia de Barcelona, a causa d'un comboi avariat, alterades les freqüències de pas a les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs. Més informació d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
2: Néstor Gómez.
5: Tarda de dilluns de calor, però també de ruixats localment intensos al Pirineu Oriental i a les comarques de Girona. Destaquem a primera hora de la tarda, darrere del matí, a Camprodon, 48 litres per metre quadrat, i de les darreres hores destaquem els 37 de Susqueda, 24 a Sant Hilari Sacalm, i continua plovent amb intensitat. Unes precipitacions que tindran continuïtat fins al vespre. Després perdrà energia per donar pas a una nit i matinada serena. I el que tindrem durant les properes hores és calor. Calor intensa arreu del país, amb unes màximes que estan pràcticament fregant la xifra dels 37 graus a l'Aldea, Fornells de la Selva, Torroella de Fluvià, a la Bisbal d'Empordà, també a Sant Salvador de Guardiola o a Santa Coloma de Farners, 36 graus. Temperatures altes que no només les tenim de dia, sinó també les tindrem aquesta propera nit i matinada. Una tramuntana calenta al sector de l'Empordà i l'ambient càlid farà que es mantinguin les temperatures mínimes per sobre dels 25 graus. Aquesta propera nit serà de mal dormir entre l'àrea de l'Empordà i el Baix Penedès. I tot això per donar pas a un dimarts que serà assolellat al matí i de nou demà a la tarda apareixeran a partir de les 2, les 3 de la tarda els primers ruixats cap al Pirineu Oriental, cap a Osona, el Vallès Oriental a tot estirar, i de cara al vespre apareixeran de nou cap a l'àrea del Berguedà. Demà collarà una miqueta més la calor, especialment a les Terres de l'Ebre, i és que a Tortosa poden tocar demà la xifra de nou dels 40 graus.

0: Fresca.info.
1: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Fresca Info.
2: 12 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Interior autoritzarà l'ús de drons per millorar la seguretat a les platges de Tarragona després de l'accident on van morir 3 menors a la platja de la Rabassada. El Departament d'Interior dona llum verda a la petició que ha fet l'Ajuntament de la ciutat. Ho ha anunciat la consellera Núria Parlon.
3: L'Ajuntament de Tarragona ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb drons. Sí, des del Departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Ho estem autoritzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
2: La consellera ho ha dit durant la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania durant la campanya d'estiu, que va començar el 15 de juny. Ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines. D'altra banda, Parlon ha assegurat que el govern està treballant per actualitzar el marc normatiu per millorar la vigilància a les platges. Ho està fent a través d'un grup de treball que compta amb la presència de totes les institucions amb competències en platges, el Departament de Treball i representants dels socorristes. Segons la consellera, aquest grup tindrà les conclusions a finals d'aquest any i es podrà aplicar una nova normativa a partir de la temporada de bany vinent. I la sega de cereals, amb les temperatures extremes de les últimes campanyes, és una de les principals causes d'incendis forestals a l'estiu. L'any passat, de juny a agost, es van cremar per aquest motiu més de 5.000 hectàrees. Avui, la Diputació de Barcelona ha començat una prova pilot per reduir el risc d'aquesta activitat agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
4: Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els dos elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar els camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
5: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador, doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
4: El segon element de la prova pilot són 3 kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
2: I ingressat en un centre de salut mental, el jove detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres a Tiana, al Maresme, diversos testimonis van veure com en un encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos. Mataró, Marta Vallès.
6: L'incendi va començar divendres cap a 3:15 del matí i abans de 2 hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts de foc. De fet, els bombers, quan van arribar, van trobar com a mínim 3 columnes inicials. Ahir diumenge va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat els Mossos d'Esquadra, i està internat en un centre. Aquest matí ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
6: Per tant, el jove haurà de tornar a comparèixer davant els jutjats de Mataró. L'Ajuntament de Tiana ja ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut. L'incendi a la zona de la Conreria, a la Serralada de Marina, va cremar prop d'una 50ena d'hectàrees d'un espai natural protegit.
0: Trescat Info.
7: Heads above your heads, now!
8: You, stay! The new beginnings.
2: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que el GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 en el primer any, superant les xifres de l'última entrega llançada fa més de 13 anys. Fins i tot hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.

0: sí. Segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
1: L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús. Això, afegeix Garcia, pot marcar el futur del format de físic.
0: Tu no el pots deixar a un amic, per exemple, quan te l'hagis passat no el pots regalar, no pots revendre'l per segona mà, tot això ho perds, perquè com queda vinculat a la teva consola, és només per tu. I clar, per Rockstar Games és una jugada mestra, no? Els videojocs digitals ja són el 80% o més del consum de videojocs. En el cas de Grand Theft Auto 6, si ja estava molt malament el suport físic, ara ja està directament per enterrar-lo.
1: El joc, una història d'amor i crim, estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana.
0: Sí, segur que molt...
1: Més qüestions. Sona sa cançó que abans sempre sonava a cada... Maria Jaume, la Ludwig Band i el Petit Acaleril entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre els 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig Band, Festa i Drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit Acaleril, El forner de l'osa, La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Morir al branys, de Fetus, també Balcons i cavalls, de la Gavina MP3, i Al·lèrgiques al pol·len, i Non, non, non, de Magalí, Seré i Terra de guapes, de Sandra Montfort. La selecció l'ha feta un jurat de format per representants de Catalunya Ràdio i Cat, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar de relleu la difusió de la música en català. Esports. Fins a 4:45. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits a 16 de final. Començarà amb el Brasil-Japó, a partir de les 7. A 11:15, l'Alemanya-Paraguai. Gustavo Alfaro és el seleccionador paraguaià.
3: Reconocerse inferior no es sentirme inferior. Eso para mí son fronteras de liberación. Si acá hubiesen valorado el sacrificio que hicieron los jugadores de ponerlo a Paraguay en el segundo nivel... En los 16avos de final, eso sería una libertad para nosotros, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
2: I a partir de les 3 de la matinada, la selecció dels Països Baixos jugarà contra la del Marroc. El seleccionador neerlandès Ronald Koeman destaca el nivell del rival.
4: Marruecos es un equipo fuerte, es un equipo atractivo que quiere jugar ofensivo con jugadores con mucho talento, pero enfrente de ellos hay un equipo fuerte también holandés y sabemos dónde está nuestra fuerza, sabemos dónde tenemos que frenar a ellos.
2: Qui guanya aquesta eliminatòria entre els Països Baixos i el Marroc jugarà contra el Canadà als vuitens de final. La selecció espanyola jugarà aquest dijous la seva eliminatòria a 16 contra Àustria a les 9 del vespre. Un dels 9 catalans convocats per Espanya, Pau Garcí, serà entrevistat al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: 3Cat Info.
2: En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva les pròximes hores. El davanter deixaria el Club Blaugrana uns 11 milions d'euros. Demà, d'altra banda, el Club Blaugrana presentarà les noves equipacions de cara a la pròxima temporada. Destaquem que apareixerà l'logotip de la Fundació del Barça en lloc de la del ACNUR. En clau institucional, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del Futbol Club Barcelona dimecres. I també a les pròximes hores, Robert Lewandowski podria anunciar que el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol serà el seu nou equip. El Barça, per cert, i l'Europa s'enfrontaran el 24 de juliol a porta tancada en un amistós de pretemporada, en una hora encara per confirmar, a la ciutat esportiva blaugrana. Duel històric per a l'Europa, que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. El 19 d'agost, l'equip graciec jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Barça B, de Giuliano Belletti. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés un altre amistós de pretemporada. Serà el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. en el quart amistós confirmat del Girona de cara a la pretemporada. I els clubs de la Lliga Femenina han aprovat per majoria, en la seva assemblea general, l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures, vehicle d'inversió de Pau Gasol, per la professionalització, l'expansió internacional del futbol femení.
5: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: Pel que fa al bàsquet, tal com han explicat al Catalunya Migdia, el Madrid es planteja destituir Sergio Escariolo les pròximes hores, mentre que el Barça, Moses Bright, ha confirmat oficialment que signa pel Barça i diu sentir-se molt atret per la idea de viure a la ciutat de Barcelona. Són declaracions a una televisió grega.
6: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
2: Bright ha fet una mitjana de 13 punts i 7 rebots aquesta temporada als Alguiris de Kaunas. On ha fet una valoració global de 18 punts per partit. Pel que fa al ciclisme, a 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, dos equips han confirmat ja els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Un d'ells és l'UAE, amb Tadej Pogačar al capdavant, però sense Marc Soler, que està lesionat. El segon equip és el Caja Rural, on hi prenen part dos ciclistes catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. Queda fora, en canvi, el lleidatà Jan Castellón. Sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Alex Molinar. I avui ha començat el torneig de tenis de Wimbledon. Destacar que ara tenim en joc el partit del número 1 del món, Jannik Sinner. S'està enfrontant a Ketmanovic amb un set per cadascun. Ha guanyat Ketmanovic el primer per 6-4. L'italià ha capgirat el marcador 6-3 i ara veiem un 3-4 favorable a Ketmanovic. Avui també ha de jugar Novak Djokovic, que s'enfrontarà al xinès Wu, al quadre femení. Partits per Osaka, Sabalenka, Kazatkina i Coco Gauff, entre d'altres. Sara Sorribas, Ben Sitje Pegula, passen ronda.

0: Són 4:45 de la tarda, sou a 3 que tenim. Fa un moment de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant. 5 morts i diversos ferits en un tiroteig en una localitat del nord d'Alemanya, a uns 40 quilòmetres d'Hamburg. Els fets han passat en un centre d'acollida per a mares solteres. La policia ha detingut 2 persones, una de les quals seria l'autor dels trets. L'Audiència Nacional, d'altra banda, imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Koldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. I a les últimes hores hi ha hagut una rèplica dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela dijous passat, sense que per ara hi hagi hagut danys importants. Les tasques de rescat continuen amb poques esperances ja de trobar supervivents. El balanç ens eleva a prop de 1.500 els morts, 17 dels quals espanyols, més de 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. De seguida ampliem aquestes qüestions, però també parlarem d'altres temes, com per exemple que les motos no podran circular pel voral a Catalunya per motius de seguretat, tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir de l'1 d'octubre i en determinades situacions. El Servei Català de Trànsit hi té l'última paraula. D'altra banda, proposta descentralitzadora per al govern britànic l'ha fet el probable nou primer ministre, Andy Burnham, per equilibrar el país amb la vista posada al nord d'Anglaterra. I denuncien els talls recurrents de telefonia i internet des de fa més d'un any a Tossa de Mar. Coincidint amb la campanya d'estiu, des del sector hoteler han decidit deixar de banda les companyies habituals i contractar els serveis dels satèl·lits Starlink d'Elon Musk.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Ricard, amb quins temes?
2: Mira que el Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits de 16ens de final. A les 7, Brasil-Japó, a 10:45, Alemanya-Paraguai i a partir de les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc.
0: Tarda amb molta calor a gran part del país, amb màximes que arriben als 37 graus. Només a les zones on ha plogut l'ambient és més agradable. Els ruixats encara seran localment intensos al Pirineu i a les comarques de Girona. Les precipitacions es retiraran cap al vespre. Passen 2 minuts, a 4:45 de la tarda, 5 morts i diversos ferits en un tiroteig en un centre d'atenció de mares solteres del nord d'Alemanya. La policia ha detingut el suposat autor dels trets, Berlín, Jordi Regàs.
3: Pels voltants de l'una del migdia s'ha produït un tiroteig a Stade, una petita ciutat de 50.000 habitants a l'oest d'Hamburg. Segons informacions policials, hi ha hagut 5 morts per arma de foc, diversos ferits i 2 detencions. Un d'ells seria l'autor dels trets. L'atac s'ha produït a la Tankerstrasse, un carrer del centre de la població, en un centre d'acollida de mares solteres. Però pel que fa a les motivacions de l'atac, de moment es desconeixen. La policia de Stade ha comunicat també que ja no hi ha perill per a la població.
0: I Veneçuela afronta el 5è dia des que dos

0: Terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa 138 els desapareguts i augmenta 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat a especial a Venezuela, Joan Biosca.
1: Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas, on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
2: La réplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecinos, como venezolanos que somos. En estos momentos, pues tenemos que estar más unidos que nunca.
3: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
1: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de La Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire, i cita com a investigats 24 persones més, entre les quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Anxón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions i hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la CEPI. Justament avui, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'advocada de Coldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, i ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. Segons Pano, l'advocada, que s'ha querellat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar-li, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Coldo. Carmen Pano i el seu xofer han declarat aquest matí davant del jutge del cas Leire que investiga les presumptes maniobres de l'exmilitant social per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I en el tram final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre Jorge Fernández Díaz per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP al tresorer del partit Luis Bárcenas. També en sol·licita 15 per als responsables de la cúpula de la policia, l'exdao Eugenio Pino i l'excomissari Andrés Gómez Gordo, i eleva 19 anys la petició de reclusió per a l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per a l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 4:45 de la tarda, la vaga d'avui a Renfe, convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari, no afecta gaire el servei. A Rodalies, a aquesta hora i fins a 9:15 del vespre, estan programats el 66% dels combois. Al matí s'han respectat els mínims, però hi ha hagut retards generalitzats. Barcelona, Joan Garcia.
5: Passen més trens del que tocaria pels serveis mínims, però els horaris previstos sí que no es compleixen. Els retards són generalitzats a la majoria de línies, o bé per la vaga, o bé per alguna incidència en la infraestructura, o bé per falta de trens. També hi ha hagut retards tot el matí a l'AVE, que en algun cas han arribat a una hora a les arribades, tot i que sí que han sortit tots els trens programats i també els de llarga distància. A l'hora punta del matí, la vaga ha afectat només un 6% dels trens de la Rodalia de Barcelona. Els retards s'han fet notar sobretot als regionals del sud. I la reacció entre la majoria d'usuaris a aquella hora era de sorpresa.

0: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. M'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Sí que potser arribo tard.
1: Y a mí me afecta mucho por el trabajo, como teletrabajo por hora. Aparte, van faltar la Renfe últimamente. Con lo que cobran, no son capaces de arreglar los trenes.
2: Un panorama no comparable a les vagues que van viure a principi d'any en plena crisi de Rodalies. La d'avui la convoca el minoritari sindicat ferroviari per retreure al Ministeri de Transports incompliment en els compromisos, diuen, per preservar l'activitat de mercaderies. A les 5 tornen a canviar els serveis mínims.
3: Més qüestions. L'entitat Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, alerta que l'educació a Catalunya ha entrat en una fase de cronificació dels mals resultats i de les desigualtats educatives. Així ho recull a l'anuari de l'educació que ha presentat avui, on atribueix aquesta situació a l'augment de la pobresa i la falta d'eines als centres educatius per compensar aquestes desigualtats. Una situació que acaba afectant la qualitat de tot el sistema educatiu. Des de l'entitat conclouen que cal més inversió i provant noves fórmules que millorin el finançament dels centres més complexos. Francesc Padró és un dels autors de l'anuari, catedràtic de Política Educativa de la UBF.
4: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
3: Entre les mesures que proposen hi ha doblar el nombre de docents addicionals que ja reben els centres d'alta i màxima complexitat, que els alumnes d'aquests centres rebin 2 o 3 hores setmanals de suport educatiu i augmentar en 8.000 les places de formació professional en grau bàsic per frenar l'abandonament escolar prematur. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya per motius de seguretat, tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir de l'1 d'octubre i en determinades situacions el Servei Català de Trànsit hi té l'última paraula i argumenta motius de seguretat per les característiques de la xarxa viària catalana. La modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral de la dreta per a motocicletes en aquells trams que l'autoritat autonòmica fixi. S'ha de senyalitzar i la velocitat no pot ser superior als 30 km/h. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha argumentat la negativa en declaracions aquesta emissora.
5: Necessitem un voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
3: Trànsit recorda que més d'un 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són precisament motoristes. Cada any, prop de 50 hi moren en accidents i més de 300 queden ferits greus.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, als seus diputats. Londres, Quim Olivares.
7: Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
8: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
7: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
8: Imagineu-vos un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
7: En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
3: Més qüestions. El govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja la jubilació parcial de milers de treballadors que havien quedat encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no poden acollir-s'hi perquè no ho tenen reconegut per llei. I el govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llei

0: llengua és gairebé inexistent en aquest àmbit. Segons el Departament de Justícia, una de cada tres persones, presons, no entén la nostra llengua. I les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. Cristian Roldán.
1: La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons catalanes. L'objectiu del govern és vincular l'ús del català a la reinserció dels presos i, principalment, augmentar-ne la presència a les converses que es produeixen en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadalers, conseller de Justícia.
2: Travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
1: Per fer-ho possible, s'habilitaran grups de conversa en català entre els reclusos, s'impulsaran tallers de sensibilització lingüística per als treballadors de les presons i també es crearà la figura del referent lingüístic i, com explica el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'encarregaran de dinamitzar el català entre iguals.
3: Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida tant dins dels centres com un cop són a l'exterior.
1: La iniciativa, que s'emmarca dins el Pla Nacional per la Llengua i s'allargarà fins al 2030, s'aprovaran els acords de govern de demà.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Hem arribat així pràcticament a 4:45 de la tarda. Moment d'actualitzar la situació del trànsit, també els transports públics i la previsió meteorològica. Ens ho explica tot plegat l'àrea de serveis, connectarem amb l'equip viari i també la previsió meteorològica. Connexió, doncs, amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en sentit al Llobregat, i a l'altitud hi ha aturades des del Nus de la Trinitat i per darrere aturats a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, en aquesta direcció, en direcció d'entrada a Barcelona. La mateixa Ronda de Dalt, amb cua des de Pedralbes a la Vall d'Hebron, en sentit Besòs, i la Ronda Litoral entre Zona Franca i el Port i a l'altura de Sant Adrià, sentit Besòs, i de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. Els accessos aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i cua també a la C31 Nord, l'autopista del Maresme, a l'altura de Montgat en direcció Barcelona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. També aturats a la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró, i a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Tordera per enllaçar amb la G600. En aquesta zona cua també a la Nacional 2 a l'altura de Tordera en sentit sud en direcció Barcelona. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que al tramvia de Barcelona hi ha un comboi avariat, cosa que afecta les freqüències de pas a les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs. Més informació al punt de les 5.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Tarda de ruixats i de calor. Pel que fa als ruixats, uns ruixats intensos els que han descarregat durant les darreres hores a l'interior de les comarques de Girona. Destaquem, per exemple, a Susqueda, 37 litres per metre quadrat, 24 a Sant Hilari, i a primera hora de la tarda, darrera hora del matí, els 48 litres a Camprodon. Unes precipitacions que encara tindran continuïtat durant les immediates hores fins arribat al vespre. Un cop arribin al vespre, els hi faltarà energia del sol, això farà que comencin a afeblir-se i desaparèixer totalment arribada la nit. I tot per deixar de pas a una nit i matinada diríem força plàcida pel que fa a l'estat del cel. I només pel que fa a l'estat del cel, pel que fa a la temperatura, aquesta nit tornarà a ser molt càlida a tota la façana costanera. Des de l'Empordà fins al Baix Penedès, les temperatures mínimes arran de mar realment costarà de dormir, perquè no baixaran dels 25 graus. També ha incrementat, en el cas de l'Empordà, per una tramuntana càlida. Un dimarts que es llevarà amb sol, ja només a la tarda n'apareixeran de ruixats a l'àrea del Pirineu, preferentment l'oriental, cap a Osona, o també poden arribar a punts del Vallès. Els ruixats podrien ser una miqueta més intensos i descarregar amb una miqueta més d'intensitat a partir del vespre cap a l'àrea del Berguedà. Si d'au avui les temperatures són altes, demà encara puja més la temperatura de manera generalitzada i s'espera que cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es puguin assolir valors de 9 de 40 graus.
4: 3Cat Info.
0: 4 i 48 minuts, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat dues xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Els proxenetes oferien les víctimes en serveis de baix cost per 20 euros als 10 minuts. Barcelona.

0: Una mica el Harker.
1: Tot comença amb dues investigacions per separat dels dos cossos. Els Mossos detecten una víctima quan els metges del Parc Taulí de Sabadell els avisen d'un possible cas d'explotació. La Policia Nacional rep, per la seva banda, dues denúncies anònimes. Aquestes tres dones i tres més que es detecten durant l'operació conjunta ja han estat alliberades. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'han detingut 15 dones, entre elles les dues caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. Explica el balanç el sotsinspector dels Mossos, Lluís Moreno.
2: Vam identificar a l'explotació 53 dones en situació d'explotació sexual. Vam detenir a 23 persones. D'aquestes 23, 8 van ingressar a presó comunicada i sense fiança.
1: El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis.
2: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
1: Les víctimes eren captades als seus països d'origen, aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
0: A Tossa de Mar, a la Costa Brava, denuncien els talls recurrents de telefonia i internet des de fa més d'un any en una situació que s'agreuja en plena temporada d'estiu. Pels vols de la Revetlla de Sant Joan van estar 2 dies sense cobertura. Això ha fet que els hotelers s'hagin espavilat per buscar una alternativa i han començat a contractar els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura. Tossa de Mar, Laia Claret.
3: Els empresaris, el suposo, daltabaix no tenir cobertura, asseguren, perquè els clients han d'anar a treure diners en efectiu, no funcionen els sistemes d'obertura de caixes o de seguretat. Rafael Grau, gerent de l'Hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura.
4: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és Starlink, el servei d'internet que té l'Elon Musk.
3: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Zuquitel, on és el president.
5: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
3: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors de les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei.
0: Avui és Sant Pere, 29 de juny, dia gran de la Festa Major a molts pobles. A Reus, al Baix Camp, la celebració ve marcada enguany també per l'any Gaudí, pels actes més tradicionals. Tarragona, Manel Sastre.
6: Els encarregats d'encendre la tronada d'aquest matí han estat els Amics de Gaudí. Aquest és un acte més per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte reusenc, segons explicava Daniel Requesens, regidor de Cultura.
7: Sabeu que ha estat un any intensíssim pels Amics Gaudí, doncs aquest també és un punt d'homenatge o de suport en tota aquesta tasca.
6: Tot això passa després que ahir els carrers de la ciutat s'omplissin per veure alguns dels actes més esperats, les completes de la tarda, la commemoració dels 400 anys de l'entrada de la relíquia de Sant Pere a la Prioral, amb la sortida del bus reliquiari fins a la plaça del Mercadal, i una tronada extraordinària. Avui, a partir de 2:15, processó solemne de Sant Pere que ha d'acabar amb l'última tronada de la festa d'enguany.

Aquest vespre arrenca la 50a edició del Festival Grec de Barcelona amb la versió de Marta Pazos de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht i amb la música de Kurt Weill. És una de les obres capdals del segle XX, una sàtira del capitalisme, les relacions de poder i la moral i la hipocresia de la burgesia. Amb traducció de Marc Rossich i direcció musical de Dani Espasa, l'obra compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Muclés, Eduard Farelo, Marta Bernal, Júlia Trullol o Roc Bernadí. És el primer dels 99 espectacles del Grec que fins l'agost omplirà de propostes escèniques la ciutat amb l'objectiu de rellegir el passat i imaginar el futur. Després de l'òpera de Tres Rals es podrà veure al Teatre Lliure. Trescat Info. Més qüestions abans d'arribar als esports. Un home ha mort aquest matí en un accident entre una furgoneta i un camió a la P2 a Montblanc.

0: Blanca a la Conca de Barberà en direcció Lleida, Tarragona, Jordi Barranca.
1: Era el passatger davanter de la furgoneta. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre el vehicle on viatjaven 8 persones i un camió que transportava ferros. La víctima mortal tenia 55 anys i era veí de Girona. De la resta d'ocupants del vehicle, un ha resultat ferit crític i els 6 restants ferits lleus els han traslladat a l'Hospital de Sant Pau. El conductor del camió ha quedat il·lès. 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i diverses dotacions al sistema d'emergències mèdiques, 6 unitats terrestres, l'helicòpter medicalitzat i també l'equip de suport psicològic s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'accident ha obligat a tallar durant 2 hores la circulació a l'AP2 en sentit Lleida. Des que va començar l'any, 67 persones han mort per accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
0: I no deixem el trànsit, ens centrem a la ciutat de Lleida perquè les motos estan implicades en un 30% dels accidents greus a la demarcació, tot i que només suposen un 3% del trànsit. El Servei Català de Trànsit es planteja ampliar a la demarcació les marques de traçat en revolts perillosos i aposta per la formació, Pere Joan Álvarez.
2: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida, segons un estudi del RAC. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar a la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos que ja funciona a la Collada de Toses i al Moianès.
3: Tens la moto a la carretera, sembla que hi ha un interès per conduir la moto i aquí ara estem parlant de la infraestructura, però nosaltres el que veiem és una necessitat important també de formar aquests motoristes.
2: L'informe del RAC, amb dades del període 2022-2024, situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació i l'LL11 entre la Nacional 2 als Alamús i la Nacional 240 a Lleida com el tram amb més accidents.
0: 5 minuts i seran les 5. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits més dels 16ens de final. A partir de les 7, Brasil-Japó. Carlo Ancelotti és el seleccionador brasiler.
5: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
4: A partir de 2:15 de la nit es jugarà l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. Sentim Ronald Koeman, el seleccionador neerlandès, descrivint aquesta eliminatòria com a molt interessant.
6: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
4: Qui guanya aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als 8ens de final. I la selecció espanyola jugarà dijous també la seva ronda dels 16ens de final contra Àustria a partir de les 9 del vespre. Precisament un dels 9 catalans convocats per Espanya, Pau Cubarsí, serà entrevistat al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: 3CAT Info.
4: En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva a les pròximes hores. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros. També a les pròximes hores, Robert Lewandowski podria anunciar que el Chicago Fire de la MLS serà el seu nou equip. Demà el club presentarà les noves equipacions de cara a la pròxima temporada. Destacar que apareixerà el logotip de la Fundació del Barça en lloc del d'ACNUR. En clau institucional, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del Futbol Club Barcelona dimecres 1 de juliol. El Barça, per cert, i l'Europa s'enfrontaran el 24 de juliol a porta tancada en un amistós de pretemporada en una hora encara per confirmar a la ciutat esportiva blaugrana. És un duel històric per a l'Europa que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. El 19 d'agost, l'equip gracienc jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Barça B, de Giuliano Belletti. També amistós per al Girona, que jugarà contra l'Alavés el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. És el quart amistós confirmat pel Girona de cara a la pretemporada. I els clubs de la Lliga Femenina han aprovat per majoria, en la seva assemblea general, l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures, vehicle d'inversió de Pau Gasol, per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení. 3CAT Info.
8: Tota la informació esportiva.
4: En ciclisme, a 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, la

L'equip UAE i el Caja Rural han confirmat els 8 ciclistes, els 16 en total, que disputaran la ronda francesa a l'UAE. Tadej Pogacar encapçalarà l'equip sense Marc Soler, que està lesionat. El Caja Rural

0: Barça fitxa Nico Ojeda fins al 2029. L'argentí, de 24 anys, ve del Pons Lleida, on ha jugat 3 temporades, l'última en condició de cedit. Ojeda ha jugat a la Lliga italiana i té una gran capacitat anotadora, sobretot en les accions a bola aturada. La temporada passada, Nico Ojeda va ser el pitxitxí de l'hoquei Lliga masculina amb un total de 26 gols. I en bàsquet, tal com han explicat al Catalunya Migdia, el Madrid es planteja destituir Sergio Escariolo a les pròximes hores, mentre que el Barça, Moses Wright, ha confirmat oficialment que signa pel Barça i diu sentir-se molt atret per la idea de viure a la ciutat de Barcelona.
1: Trescat Info. Bona tarda, són les 5. El primer que fem és mirar com està el trànsit a aquesta hora. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, ronda a dalt entre Esplugues i Vallcarca, sentit Besòs, ronda litoral entre Zona Franca i el Port, i afectacions a la línia S2 dels ferrocarrils de la Generalitat per l'avaria d'un comboi a l'estació Sant Joan.
1: 5 morts i diversos ferits en un tiroteig en una localitat del nord d'Alemanya, uns 40 quilòmetres d'Hamburg. Els fets han passat en un centre d'acollida per a mares solteres. La policia ha detingut 2 persones, una de les quals seria l'autor dels trets. L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Aquest matí l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. Junts per Catalunya nega relacions amb el Partit Popular i avisa el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que no es pot girar full a Catalunya. En canvi, les forces d'esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars. La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer a l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors i s'anirà eliminant un dels impostos sobre l'electricitat. A banda d'aquestes mesures per la guerra, el govern espanyol ha aprovat també unes noves previsions econòmiques. Pronostiquen un creixement del 2,6% i són la base per elaborar els pressupostos. A les últimes hores hi ha hagut una rèplica dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela dijous passat sense que per ara hi hagi hagut danys importants. Les tasques de rescat continuen amb poques esperances ja de trobar supervivents. El balanç eleva a prop de 1.500 els morts, 17 dels quals espanyols, més de 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Doble revés del Suprem a Donald Trump, al Tribunal dels Estats Units. I anem a una altra informació. Ingressen en un centre de salut mental el jove detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres a Tiana, al Maresme. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts del foc i van alertar els Mossos. El foc va cremar prop de 50 hectàrees.
0: Esports. Al Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits de 16ens de final. A partir de les 7, Brasil-Japó. A 2:15, Alemanya-Paraguai. I a les 3, Països Baixos-Marroc. En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros.
1: I el temps tarda molta calor a gran part del país, amb màximes que arriben als 37 graus. Només a les zones on ha plogut l'ambient és més agradable. Els ruixats encara seran localment intensos al Pirineu i a les comarques de Girona. Les precipitacions es retiraran cap al vespre.
3: 3CAT Info.
1: Bona tarda, ara són les 5:04. Salutacions, us parla Nàtia Dell des d'ara i fins a les 6.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Som-hi, 5 morts i diversos ferits en un tiroteig en un centre d'atenció de mares solteres del nord d'Alemanya. La policia ha detingut el suposat autor dels trets. Anem cap a Berlín, Jordi Arregàs.
4: Als voltants de l'una del migdia s'ha produït un tiroteig a Stade, una petita ciutat de 50.000 habitants.

0: habitants a l'oest d'Hamburg. Segons informacions policials, hi ha hagut 5 morts per arma de foc, diversos ferits i 2 detencions. Un d'ells seria l'autor dels trets. L'atac s'ha produït a la Tankerstrasse, un carrer del centre de la població, en un centre d'acollida de mares solteres. Però pel que fa a les motivacions de l'atac, de moment es desconeixen. La policia d'Estat ha comunicat també que ja no hi ha perill per a la població.
1: Veneçuela afronta el 5è dia des que 2 terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa a 138 els desapareguts i augmenta a 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
2: Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas, on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els 2 terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
3: La rèplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecino, como venezolanos que somos. En estos momentos pues tenemos que estar más unidos que nunca.
4: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
2: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de La Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
1: Gràcies. Una pausa i anem a altres temes.
5: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Ha fet de la provocació la seva bandera.
7: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
6: I de l'ambició, el seu motor.
7: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
6: Va desafiar les normes.
7: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
6: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire, i cita com a investigats 24 persones més, entre els quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'administrador, Anxon Alonso, haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i també entitats implicades que depenen de la CEPI. Justament avui, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'advocada de Coldo García la va intentar subornar, en concret amb 250.000 euros, perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, i ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. Segons Pano, l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava acabava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i de Koldo. Pano

0: i el seu xofer han declarat aquest matí davant el jutge del cas Leire, que investiga les presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. La secretària d'Ojos Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar al Senat a la comissió d'investigació de la CEPI, on el PP l'ha citat per demanar-li explicacions sobre les gestions que feia per a l'expresident espanyol. Gertrudis Alcázar està també investigada al cas del rescat de Plus Ultra, pendent encara de declarar davant del jutge, i per això ha dit que guardava silenci seguint el consell del seu advocat. Anem a Madrid, més informació amb la Tània Tàpia.
1: La secretària de Zapatero, que fa 25 anys que treballa amb ell, ha arribat acompanyada per membres del PSOE i també pel seu lletrat, i ha parlat només uns segons per justificar per què no pensava respondre cap pregunta.
2: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
1: Els senadors han estat dues hores, per tant, fent preguntes. Totes han quedat en l'aire. El PP l'ha interrogat sobre qui pagava la seva defensa o si sabia l'origen de les joies que es van trobar al despatx durant el registre on hi era precisament Alcázar. I ja l'han advertit que la tornaran a citar. María del Rocío Díbar, senadora popular.
3: Nosotros no vamos a aceptar que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario, porque ese control parlamentario no es una facultad discrecional, es una obligación constitucional. Así que sepa, señor Alcázar, que para usted esta comisión no termina aquí.
1: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama implicada suposadament en el rescat de Plus Ultra. Calama ha imputat Alcázar, que encara no té data per declarar davant del jutge.
0: Junts per Catalunya nega relacions amb el PP i avisa el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que no es pot girar full a Catalunya. Les esquerres, però, veuen un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars. En una entrevista a TV3, la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha insistit a demanar al PSOE que mediti el pas al costat de Pedro Sánchez i ha replicat a Núñez Feijóo que no es pot deixar enrere el procés.
4: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: Sobre la relació amb Junts, el flamant secretari general del PP a Catalunya, Joan Fernández, puntualitza.
5: I no es tracta de parlar d'aliances, ni de converses, ni de condicions, ni de concessions, es tracta de parlar d'allò que necessita el nostre país, d'eleccions generals.
0: En canvi, els partits d'esquerres alerten de les conseqüències de l'acostament entre Junts i el PP. Sentim Elisenda de la Many d'Esquerra, Aina Vidal dels Comuns i Lluís Amoret del PSC.
6: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
7: Si Junts vol que el Partit Popular i Vox governin, que ho diguin de forma clara i transparent i que deixin de marejar el personal amb sortides que són impossibles.
8: Creiem que és un camí absolutament equivocat per Junts, que va en contra del que pensen la majoria dels catalans.
0: El PSC demana a Feijóo que, si de debò vol girar full a Catalunya, retiri els recursos del seu partit contra l'amnistia. Per cert, que Generalitat i govern espanyol s'han de reunir demà per parlar del nou sistema de finançament. La consellera d'Economia, Alicia Romero, es trobarà amb el número 2 del Ministeri d'Hisenda per tancar la ronda de contactes de l'executiu amb totes les comunitats autònomes per parlar del nou sistema de finançament. És el pas previ perquè el govern de Pedro Sánchez acabi aprovant el model al Consell de Política Fiscal, on hi són tots els governs autonòmics, i el Consell de Ministres, abans de portar-ho al Congrés. I a Madrid, la rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. El govern espanyol ha prorrogat els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però, atenció, el reduirà de manera progressiva els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant a l'octubre. L'executiu ha anunciat el nou escut contra els efectes de la guerra de l'Iran el mateix dia que ha fet un pas endavant per presentar els pressupostos generals de l'Estat. Anem a Madrid, doncs, Dani Sáenz Viaja.
9: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, en canvi, la rebaixa fiscal s'eliminarà de manera progressiva durant l'estiu per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz, segons ha anunciat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
10: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
9: Ara bé, si la situació a l'horit mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Per ara, la inflació s'ha estabilitzat entorn al 3,2% per tercer mes consecutiu, segons dades d'avui mateix. Un context que permet al govern espanyol preveure que l'economia espanyola creixerà un 2,6% este 2026, 4 dècimes més del que va estimar abans de l'esclat del conflicte. La presentació del quadre macroeconòmic engega també el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor. La Moncloa diu que va complint els terminis malgrat que no té els suports lligats. Abans, al juliol, el PSOE i Sumar han acordat recuperar el decret d'habitatge amb la intenció que esta vegada Junts no els hi tombe. Elma Saiz, ministra portaveu.
11: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
9: És a dir, mesures com la pròrroga dels lloguers, però també rebaixes fiscals als propietaris, un increment de l'IVA als pisos turístics.
0: Informació de servei, la vaga d'avui a Renfe, convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari, no afecta gaire el servei. A Rodalies aquesta hora i fins a 8:45 del vespre estan programats el 66% dels combois. Al matí s'han respectat els mínims, però hi ha hagut retards generalitzats. A Barcelona està seguint Joan Garcia.
12: Passen més trens del que tocaria pels serveis mínims, però els horaris previstos sí que no es compleixen. Els retards són generalitzats a la majoria de línies, o bé per la vaga, o bé per alguna incidència en infraestructura, o bé per falta de trens. També hi ha hagut retards tot el matí a l'AVE, que en algun cas han arribat a una hora a les arribades, tot i que sí que han sortit tots els trens programats i també els de llarga distància. A l'hora punta del matí, la vaga ha afectat només un 6% dels trens de la Rodalia de Barcelona. Els retards s'han fet notar sobretot als regionals del sud. I la reacció entre la majoria d'usuaris a aquella hora era de sorpresa.
13: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. M'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Així que potser arribo tard.
14: I a mi m'afecta mucho por el trabajo, como te lo trabajo por hora. Aparte, van faltar la Renfe últimamente. Con lo que cobran, no son capaces de arreglar los trenes.
12: Un panorama no comparable a les vagues que van viure a principi d'any en plena crisi de Rodalies. La d'avui la convoca el minoritari sindicat ferroviari per retreure al Ministeri de Transports incompliment en els compromisos, diuen, per preservar l'activitat de mercaderies. A les 5 tornen a canviar els serveis mínims.
0: Anem tot seguit al trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Algunes cues a l'àrea de Barcelona, a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C58 des de Badia fins a Sabadell sud en direcció Terrassa i la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, C59 a Mollet del Vallès en sentit sud fins al punt d'enllaç amb la C17, la mateixa C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró fins al punt d'enllaç amb l'autopista del Maresme, a la B20 la Pota Nord aturats entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de Trinitat per enllaçar amb la Ronda de Dalt. La mateixa Ronda de Dalt amb cua entre Diagonal i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. I la Ronda Litoral aturats entre Zona Franca i el Port i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. També algunes aturades al final de la C32 Nord a l'autopista del Maresme a l'altura de Tordera i també a Tordera a la Nacional 2 en direcció Barcelona. També cua a la G600 entre Tordera i Blanes en direcció a la costa. I pel que fa a la situació del transport públic, es mantenen les afectacions a la línia S2, la de Sabadell, dels ferrocarrils de la Generalitat, per l'avaria d'un comboi a l'estació Sant Joan, mentre que el tramvia de Barcelona també per un comboi avariat, alterades les freqüències de pas a les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs. Més informació actualitzada al punt de 2:15.
16: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
17: Tarda de dilluns de calor, però també de ruixats localment intensos al Pirineu Oriental i a les comarques de Girona. Destaquem a primera hora de la tarda, darrere del matí a Camprodon, 48 litres per metre quadrat, i de les darreres hores destaquem els 37 de Susqueda, 24 Sant Hilari Sacalm, i continua plovent amb intensitat. Unes precipitacions que tindran continuïtat fins al vespre. Després perdrà energia per donar pas a una nit i matinada serena. I el que tindrem durant les properes hores és calor intensa arreu del país, i amb unes màximes que estan pràcticament fregant la xifra dels 37 graus a l'Aldea, Fornells de la Selva, Torroella de Fluvià, a la Bisbal d'Empordà, també a Sant Salvador de Guardiola o a Santa Coloma de Farners, 36 graus. Temperatures altes que no només les tenim de dia, sinó també les tindrem aquesta propera nit i matinada. Una tramuntana calenta al sector de l'Empordà i l'ambient càlid farà que es mantinguin les temperatures mínimes per sobre dels 25 graus. Aquesta propera nit serà de mal dormir entre l'àrea de l'Empordà i el Baix Penedès. I tot això per donar pas a un dimarts que serà assolellat al matí i de nou demà a la tarda apareixeran a partir de les 2 a les 3 de la tarda els primers ruixats cap al Pirineu Oriental, cap a Osona, el Vallès Oriental a tot estirar, i de cara al vespre n'apareixeran de nous cap a l'àrea del Berguedà. Demà collarà una miqueta més la calor, especialment a les Terres de l'Ebre, i és que a Tortosa poden tocar demà la xifra de nou dels 40 graus.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Continuem un quart i quatre minuts de 6 de la tarda, a menys de 24 hores perquè acabi el període de regularització d'immigrants del govern espanyol, criticat per alguns líders europeus. Els experts consideren que hi ha risc que altres governs no impulsin processos semblants per l'accentuada polarització del debat social entre els partidaris i els detractors de la mesura. És un dels temes que es tracta al Congrés Internacional sobre Migracions, que comença aquesta tarda a la Universitat de Girona. Anem cap allà, Núria Pereira.
18: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
19: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i eso es lo primero que vemos, que de repente hay varios temas, y no me refiero simplemente al tema de la migración, que genera mucho más controversia a nivel social. Y esto, desde luego, no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
18: Un dels membres de l'organització, investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
20: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
18: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per millorar la seguretat a les platges de Tarragona després de l'accident on van morir 3 menors a la platja de la Rabassada. El Departament d'Interior dona llum verda a la petició que ha fet l'Ajuntament de la ciutat, ho anuncia la consellera Núria Parlon.
21: L'Ajuntament de Tarragona ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb drons. Sí, des del Departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Ho estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
0: La consellera ho ha dit durant la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat de la ciutadania. Durant la campanya d'estiu, que va començar el 15 de juny, ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines. D'altra banda, Parlon ha assegurat que el govern està treballant per actualitzar el marc normatiu per millorar la vigilància a les platges. Ho estan fent a través d'un grup de treball que compta amb la presència de totes les institucions amb competències en platges, el Departament de Treball i representants del SUC. Socorristes. Segons la consellera, aquest grup tindrà les conclusions a finals d'aquest any i es podrà aplicar una nova normativa a partir de la temporada de bany vinent. Anem ara cap a Osona. La sega dels cereals amb les temperatures extremes de les últimes campanyes és una de les principals causes d'incendis forestals a l'estiu. L'any passat, de juny a agost, es van cremar per aquest motiu més de 5.000 hectàrees. Avui, la Diputació de Barcelona ha començat una prova pilot per reduir el risc d'aquesta activitat agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
22: Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els dos elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar als camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
23: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que
1: són aquí, perquè si has de trucar al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest polsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
22: El segon element de la prova pilot són tres kits d'emergència que es

0: penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
1: Ha ingressat en un centre de salut mental el jove detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres a Tiana, al Maresme. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts del foc i van alertar els Mossos. Mataró, Marta Vallès.
2: L'incendi va començar divendres cap a 3:15 del matí i abans de dues hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts de foc. De fet, els bombers, quan van arribar, van trobar com a mínim tres columnes inicials. Ahir diumenge va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat els Mossos d'Esquadra, i està internat en un centre. Aquest matí ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
2: Per tant, el jove haurà de tornar a comparèixer davant els jutjats de Mataró. L'Ajuntament de Tiana ja ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut. L'incendi a la zona de la Conreria, a la Serralada de Marina, va cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees d'un espai natural protegit.
1: Esports. Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda. El Mundial de Futbol entre aquest vespre i aquesta matinada es juguen tres partits més de la ronda dels 16ens de final de les primeres eliminatòries. A partir de les 7, Brasil, Japó, a 11:15, Alemanya, Paraguai. Gustavo Alfaro és el tècnic del Paraguai i assegura que no tenen res a perdre.
5: Reconocerse inferior no es sentirme inferior. Eso para mí son fronteras de liberación. Si acá hubiesen valorado el sacrificio que hicieron los jugadores de ponerlo a Paraguay en el segundo nivel, en los 16avos de final, eso sería una libertad para nosotros, porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
4: I a les 3 de la matinada, la selecció dels Països Baixos s'enfronta a la marroquina. El seleccionador neerlandès Ronald Koeman destaca el nivell del rival.
6: Marruecos es un equipo fuerte. Es un equipo atractivo que quiere jugar ofensivo con jugadores con mucho talento, pero enfrente de ellos hay un equipo fuerte también holandés y sabemos dónde está nuestra fuerza, sabemos dónde tenemos que frenar a ellos.
4: Qui guanyi aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als vuitens de final. La selecció espanyola, per la seva banda, jugarà dijous, també a la ronda dels 16ens de final, en aquest cas contra Àustria, serà a les 9 del vespre. Precisament, un dels 9 catalans convocats per Espanya, Pau Cubarsí, serà entrevistat aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
4: En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial a les pròximes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros. També, en les pròximes hores, Robert Lewandowski podria anunciar que el Chicago Fire de la MLS serà el seu nou equip. Demà, el club presentarà les noves equipacions de cara a la pròxima temporada. Cal destacar que apareixerà per primer cop el logotip de la Fundació del Barça en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del Futbol Club Barcelona dimecres d'aquesta mateixa setmana, dia 1 de juliol. El Barça, per cert, i l'Europa s'enfrontaran el 24 de juliol a porta tancada en un amistós de pretemporada, en una hora encara per confirmar, a la Ciutat Esportiva del Barça. Serà un duel històric per a l'Europa, que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. El 19 d'agost, l'equip gracienc jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Barça B de Giuliano Belletti. També un amistós, en aquest cas el quart de pretemporada, és el que jugarà el Girona contra l'Alavés el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. I els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat, per majoria, en la seva assemblea general, l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol, per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení. En clau internacional, Enzo Maresca relleva oficialment Pep Guardiola a la banqueta del Manchester City i signa per 3 temporades.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: En bàsquet, tal com han explicat al Catalunya Migdia, el Madrid es planteja destituir Sergio Escariolo les pròximes hores, mentre que el Barça, per la seva banda, Moses Bright ha confirmat oficialment que signa pel Barça i diu sentir-se molt atret per la idea de viure a la ciutat de Barcelona. Bright ha fet una mitjana de 13 punts i 7 rebots aquesta tarda.

0: temporada als Alguiris, on ha fet una valoració global amb totes les estadístiques del joc de 18 punts per partit. Pel que fa al ciclisme, dos equips, l'UAE i el Caja Rural, han fet oficial, han confirmat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Tadej Pogacar encapçalarà l'equip UAE, sense Marc Soler, que s'està recuperant d'una lesió, i a l'equip Caja Rural hi haurà dos ciclistes catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. Sí que hi serà també el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. I acabem parlant de tennis, perquè ja tenim en marxa el torneig de Wimbledon, i ara mateix en joc el partit de Jannik Sinner a la primera ronda, que està perdent amb Kecmanovic per 2 sets a 1.
1: Són ara mateix 6:15 de la tarda. Obrim aquest bloc informatiu posant-nos al dia a la situació del trànsit amb la Marilus García. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Tallada la carretera C66 a l'altura de Bordils en totes dues direccions a causa d'un accident a l'àrea de Barcelona. Destaquem les cues a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C58 entre Badia del Vallès i Sabadell a sud en direcció de Terrassa per alguna possible incidència, i el transport públic afectacions a línia S2 de Ferrocarrils per l'avaria d'un comboi a l'estació de Sant Joan, i el tramvia de Barcelona també per comboi avariat, alterades les freqüències de pas al tram Besòs.
1: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. També us estem explicant aquesta rebaixa d'impostos que verteix la gasolina i el gasoil, que s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer. Això serà l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors. I s'anirà eliminant un dels impostos sobre l'electricitat. El govern, per cert, ha aprovat noves previsions econòmiques, pronostiquen un creixement del 2,6%, la base per elaborar els pressupostos. També estem explicant que hi ha 6 ja morts i diversos ferits en un tiroteig en una localitat del nord d'Alemanya, uns 40 quilòmetres d'Hamburg. Els fets han passat en un centre d'acollida per a mares solteres. La policia ha detingut 3 persones, una de les quals seria l'autor d'aquests trets que, recordem, segons acabem de saber, ja són 6 les víctimes mortals. A banda d'aquestes informacions destacades, a partir d'ara també us parlarem de la jutge que ha deixat en llibertat provisional el conductor que va provocar l'accident amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, al País Valencià. Investiguen el jove per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu. També posarem el focus en aquesta altra informació, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, que han alliberat 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, el Gironès, Osona, el Bages, el Garraf i l'Empordà. Els proxenetes oferien les víctimes en serveis de baix cost per 20 euros als 10 minuts. Titular d'esports.
0: El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits a 16ens de final. A partir de les 7, Brasil-Japó. A 11:15, Alemanya-Paraguai. I a partir de les 3 de matinada, Països Baixos-Marroc.
1: I l'últim titular del temps. Tarda molta calor a gran part del país, amb màximes que arriben als 37 graus. Només a les zones on ha plogut l'ambient és més agradable. Els ruixats encara seran localment intensos al Pirineu i a les comarques de Girona. Les precipitacions es retiraran cap al vespre. Ens hi posem 3:45 pràcticament de 6 de la tarda. L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la CEPI, Belén Gualda. Ho fa per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. I cita com a investigats 24 persones més, entre les quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o també l'expresident de l'empresa pública Enusa, i segons la Guàrdia Civil, l'ex l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI i Vicente Fernández i l'administrador Anxón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la CEPI. Justament avui, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. I ha deixat clar que va rebutjar aquesta oferta. Segons Pano, l'advocada, que s'ha carregat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, diu textualment, el cul d'Ábalos i Koldo. Carmen Pano i el seu xofer han declarat aquest matí davant del jutge del cas Leire que investiga les presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Doncs bé, us avançàvem també, la rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg d'aquest estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els redueix de manera progressiva els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant a l'octubre. L'executiu ha anunciat el nou escut contra els efectes de la guerra de l'Iran el mateix dia que ha fet un pas endavant per presentar els pressupostos generals de l'Estat. Ens en parla des de Madrid el Dani Sáenz de Aja.
3: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, en canvi, la rebaixa fiscal s'eliminarà de manera progressiva durant l'estiu per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz, segons ha anunciat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
4: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
3: Ara bé, si la situació a l'horit mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Per ara, la inflació s'ha estabilitzat entorn al 3,2% per tercer mes consecutiu, segons dades d'avui mateix. Un context que permet al govern espanyol preveure que l'economia espanyola creixerà un 2,6% este 2026, 4 dècimes més del que va estimar abans de l'esclat del conflicte. La presentació del quadre macroeconòmic engega també el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor. La Moncloa diu que va complint els terminis malgrat que no té els suports lligats. Abans, al juliol, el PSOE i Sumar han acordat recuperar el decret d'habitatge amb la intenció que esta vegada Junts no els hi tombe. Elma Saiz, ministra portaveu.
5: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
3: És a dir, mesures com la pròrroga dels lloguers, però també rebaixes fiscals als propietaris, un increment de l'IVA als pisos turístics.
1: Les mesures del govern espanyol haurien aconseguit contenir els preus amenaçats per l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà, però ara cal veure què passarà amb la retirada de les ajudes. La professora de Finances de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres, creu que l'executiu ha retirat algunes mesures per intervenir en l'economia de forma més quirúrgica i amb la vista posada a les eleccions generals de l'any vinent. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: El que es busca és protegir els sectors més perjudicats, protegir els col·lectius més vulnerables, però al mateix temps doncs, protegir també el país i també fer una mica de criteri polític, no? Ja anant pensant en les properes eleccions de realment quins àmbits són aquells que poden tenir més impacte a la ciutadania.
1: Per cert, que el govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Sainz, ministra de Seguretat Social.
5: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
1: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos. Però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja la jubilació parcial de milers de treballadors que havien quedat encallades el 2025, quan van entrar en vigor nous requisits per a aquests tipus de jubilacions. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no poden acollir-s'hi perquè no ho tenen reconegut per llei.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: 2:10 de 6 de la tarda, passem per Alemanya, on ja s'eleva a 6 el nombre de morts pel tiroteig en un centre d'atenció de mares solteres a la localitat d'Stade, al nord del país. Segons la policia, entre les víctimes mortals hi ha 4 dones i un home. De moment, no s'han facilitat les dades del 6è mort, una de les persones ferides que havia estat traslladada a l'hospital. La policia ha detingut 3 persones, entre elles el suposat autor dels trets. Està previst que els responsables de la investigació facilitin tots els detalls del cas en una compareixença a 8:15 de la tarda. I estarem pendents. Per cert, que el Tribunal Suprem dels Estats Units, com avançàvem, ha donat més poder a Donald Trump sobre el control d'agències governamentals. L'alt tribunal ha donat la raó al president nord-americà sobre l'acomiadament d'un membre d'un regulador independent, malgrat les lleis federals destinades a protegir els seus llocs de treball. L'única excepció, i que ha emès en una resolució diferent, ha estat pel cas de Lisa Cook, governadora de la Reserva Federal, i que el Suprem considera que no pot destituir. D'altra banda, i encara en una altra decisió d'aquest tribunal, ha desestimat el recurs que Trump havia interposat contra la columnista Jean Carroll. Finalment, doncs, li haurà de pagar 5 milions de dòlars per abús sexual i difamació. I ja a casa nostra, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alliberat 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, Gironès, Osona, Bages, Garraf i Empordà. Els proxenetes oferien les víctimes en serveis de baix cost per 20 euros als 10 minuts. En té més detalls el Miquel Jarge.
8: Tot comença amb 2 investigacions per separat dels 2 cossos. Els Mossos detecten una víctima quan els metges del Parc Taulí de Sabadell els avisen d'un possible cas d'explotació. La Policia Nacional rep, per la seva banda, 2 denúncies anònimes. Aquestes 3 dones i 3 més que es detecten durant l'operació conjunta ja han estat alliberades. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'han detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. Explica el balanç el sotsinspector dels Mossos, Lluís Moreno.
9: Vam identificar a l'explotació 53 dones en situació d'explotació sexual. Vam detenir a 23 persones. D'aquestes 23, 8 van ingressar a presó comunicada i sense fiança.
8: El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis.
9: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
8: Les víctimes eren captades als seus països d'origen, aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
1: Gràcies, Miquel. Més de la meitat de les dones s'encarreguen de planificar la neteja a fons de la casa, organitzar els àpats entre setmana i fer la compra del dia a dia. En canvi, això només ho fan una quarta part dels homes. Són dades que recull una enquesta de l'ús del temps de l'IDESCAT i de l'Institut Català de les Dones. Segons aquestes dades, les dones són, doncs, les que demanen el 87% de les excedències per cuidar les criatures, així com els permisos per cura de les famílies dependents, per familiars dependents, volem dir, en què 3 de cada 4 peticions són de dones. A més, un 35% de les dones en edat laboral no treballen ni busquen feina perquè estan tenint cura de terceres persones. Si fem un cop d'ull a les feines, una de cada quatre dones ocupades treballa en sanitat, serveis socials o comerç, a diferència dels homes, que s'hi dediquen en un 11%. L'educació és el tercer sector més popular entre les dones i els homes treballen majoritàriament en la construcció, el transport i també l'emmagatzematge.
7: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
10: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
7: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3cat Info.
11: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.

0: Més coses. La jutge deixa en llibertat provisional el conductor que va provocar l'accident amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, al País Valencià. Investiguen el jove per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu. Anem a València. Alba Barbosa.
1: La magistrada ha decretat la llibertat provisional del noi de 19 anys perquè ha tingut en compte les seves circumstàncies personals, l'edat, el fet de no tenir antecedents penals i l'arrelament personal i familiar. També considera que no es donen els requisits per enviar-lo a presó perquè no hi veu risc de fugida, destrucció de proves ni reiteració delictiva. Sí que l'imposa, però, mesures cautelars. El jove té prohibit conduir vehicles i sortir de l'estat espanyol, se li retira el passaport i se li imposen compareixences periòdiques en seu judicial. El noi va ser detingut després de l'accident mortal que hi va haver la nit de dissabte a diumenge a l'N340 a Benicàssim, a la Plana Alta. Conduïa un dels 3 vehicles implicats en l'accident, on van morir 4 persones i 6 més van resultar ferides. Al jove se l'investiga per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu i 5 delictes de lesions i contra la seguretat viària.
0: Només a afegir abans d'obrir de servei que les motos no podran circular pel voral a Catalunya per motius de seguretat, tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir de l'1 d'octubre i en determinades situacions el Servei Català de Trànsit hi té l'última paraula i argumenta motius de seguretat per les característiques de la xarxa viària catalana. Àrea de servei, ens posem al dia amb la Mariluz García de com es circula aquesta hora. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Pel que fa a incidències, es manté tallada en la carretera C66 a l'altura de Bordils, al Gironès, en tots dos sentits, a causa d'un accident. Segons informant des del Servei Català de Trànsit, de moment provoca retencions puntuals en totes dues direccions. També complicacions a l'autopista AP7 a causa d'un accident a l'altura de Montmeló, en direcció Tarragona. Hi ha retencions des de Montornès del Vallès, d'aproximadament 2 quilòmetres, perquè hi ha un carril tallat a la circulació. Un vehicle avariat a la C58 a l'altura de Sabadell Sud en direcció Terrassa talla un carril i està provocant 4 quilòmetres de cua entre Ripollet i Sabadell Sud en direcció Terrassa. A la resta, també aturats a la mateixa C58 i també a la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat, la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud direcció Tarragona, C60 Argentona en direcció Mataró, la C17 a Parets del Vallès en sentit sud, autopista B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Aturats també a l'autovia 2 a Cornellà en totes dues direccions. I a les rondes, la ronda a dalt amb cua entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, també de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, també a l'altura de la Barceloneta i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. La retenció a la ronda litoral afecta també la C31 Nord, l'autopista del Maresme, amb retencions de Badalona a Sant Adrià en direcció Barcelona per enllaçar amb la ronda litoral. Més informació actualitzada d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Amb Néstor Gómez.
3: Tarda de ruixats i de calor. Pel que fa als ruixats, uns ruixats intensos els que han descarregat durant les darreres hores a l'interior de les comarques de Girona. Destaquem, per exemple, a Susqueda, 37 litres per metre quadrat, 24 a Sant Hilari, i a primera hora de la tarda, darrera hora del matí, els 48 litres a Camprodon. Unes precipitacions que encara tindran continuïtat durant les immediates hores fins arribat al vespre. Un cop arribin al vespre, els hi faltarà energia del sol, això farà que comencin a afeblir-se i desaparèixer totalment arribada a la nit. I tot per deixar de pas a una nit i matinada diríem força plàcida pel que fa a l'estat del cel. I només pel que fa a l'estat del cel, perquè pel que fa a la temperatura, aquesta nit tornarà a ser molt càlida a tota la façana costanera. Des de l'Empordà fins al Baix Penedès, les temperatures mínimes arran de mar realment costarà de dormir, perquè no baixaran dels 25 graus. També ha incrementat, en el cas de l'Empordà, per una tramuntana càlida. Un dimarts que es llevarà amb sol, ja només a la tarda n'apareixeran derruixats a l'àrea del Pirineu, preferentment l'oriental, cap a Osona, o també poden arribar a punts del Vallès. Els ruixats podrien ser una miqueta més intensos i descarregar amb una miqueta més d'intensitat a partir del vespre cap a l'àrea del Berguedà. Si d'avui avui les temperatures són altes, demà encara puja més la temperatura de manera generalitzada i s'espera que cap a l'interior de les Terres de l'Ebre es puguin assolir valors de 9 de 40 graus.
4: Mapamundi. Cròniques d'un món convulsionat.

0: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
1: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
2: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
3: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
1: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
2: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
4: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
1: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
2: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
5: L'objectiu és doble, fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
1: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
5: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
1: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
4: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin no? una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
1: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradicionalment

0: innovació i modernitat que sorprèn i fascina els occidentals i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
1: Japón sí es un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
2: És un reportatge de Cèlia Cernadas. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat Info.
3: Esports. Fins a les 6 en punt amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
4: Bona tarda. Comencem parlant del Mundial de Futbol, ja que aquest vespre i aquesta matinada jugaran 3 partits de setzens a final. Començarà amb el Brasil-Japó a partir de les 7. Carlo Ancelotti és el seleccionador brasiler.
5: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
4: A 2:15, Alemanya s'enfrontarà al Paraguai i a les 3 de la matinada, els Països Baixos de Ronald Koeman s'enfrontaran al Marroc. Sentim precisament el seleccionador neerlandès descrivint aquesta eliminatòria com a interessant.
6: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
4: Qui guanyi aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als vuitens de final. La selecció espanyola, per la seva banda, jugarà aquest dijous, també eliminatòria de setzens de final, contra Àustria a les 9 del vespre. Un dels 9 catalans convocats per Espanya, Pau Cubarsí, serà entrevistat aquesta tarda al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: 3Cat Info.
4: En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial a les pròximes hores la marxa d'Ansu Fati de forma definitiva al Mònaco. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros. També en les pròximes hores, Robert Lewandowski, ja ex-davanter del Barça, podria anunciar que el Chicago Fire de la MLS serà el seu nou equip. Demà, el club blaugrana presentarà les noves equipacions de cara a la pròxima temporada. Destacar que apareixerà per primer cop el logotip de la Fundació del Barça en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, dimecres, dia 1 de juliol, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del Futbol Club Barcelona. El Barça, per cert, s'enfrontarà a l'Europa el 24 de juliol, a porta tancada, en un amistós de pretemporada, en una hora encara per confirmar, però que es jugarà a la ciutat esportiva blaugrana. Serà un duel històric per a l'Europa, que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. El 19 d'agost, l'equip gracien jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Barça B, el filial del Barça, entrenat per Giuliano Belletti. També jugarà un altre amistós al Girona, que s'enfrontarà a l'Alavés el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. És el quart amistós confirmat pel club gironí de cara a la pretemporada. I els clubs de la Lliga Femenina han aprovat per majoria a la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
4: Pel que fa al ciclisme, a 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip UAE ha confirmat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa, encapçalats, això sí, per Tadej Pogacar, un dels favorits a la victòria final, però no podrà comptar amb Marc Soler, que s'està recuperant d'una lesió. L'equip Caja Rural també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Cal destacar la presència de dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. Pel que fa al tennis, avui ha començat el torneig de Wimbledon. Ja a la primera jornada tenim les classificacions de Rafa Hodar, Pablo Carreño i Tommy Paul, entre d'altres. En joc el partit de Jannik Sinner, el número 1 del món, que està patint més del previst davant Kecmanovic. Ara mateix veiem el marcador

0: com també per Naomi Osaka, Mira Andreeva o Coco Gauff, entre d'altres. Paula Badosa és l'única catalana al quadre i jugarà demà, debutarà, de fet, contra la nord-americana Emma Navarro. I en hoquei patins, el Barça ha fitxat Nico Ojeda fins al 2029. L'argentí, de 24 anys, ve del Pons Lleida, on ha jugat 3 temporades, l'última en condició de cedit. Ojeda ha estat el màxim golejador de l'hoquei lliga femenina de la temporada passada, amb un total de 26 gols.
1: Trescat Info.
2: Les 6, bona tarda. I aquesta, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
3: Continua tallada la carretera C66 a l'altura de Bordils en tots dos sentits a causa d'un accident i cues a l'AP7 per diversos accidents a l'altura del Vendrell en sentit nord, també des de Banyeres del Penedès al Vendrell en sentit sud, la C32 a l'altura de Sitges en direcció Tarragona per un vehicle avariat i a l'àrea de Barcelona les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
2: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics al cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. Junts per Catalunya nega relacions amb el Partit Popular i avisa el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que no es pot girar full de Catalunya. En canvi, les forces d'esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars. A les últimes hores hi ha hagut una rèplica dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela dijous passat sense que per ara hi hagi hagut danys importants. Les tasques de rescat continuen amb poques esperances ja de trobar supervivents. El balanç eleva a prop de 1.500 els morts, 17 dels quals espanyols, més de 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. S'eleva a 6 el nombre de morts pel tiroteig en un centre d'atenció de mares solteres a l'alocat d'Estada. Al nord d'Alemanya, la policia ha detingut 3 persones, entre elles el suposat autor dels trets. Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya, una xifra molt superior a la que havia previst el govern. Amb el procés a punt d'acabar, juristes i entitats alerten del col·lapse per aconseguir cita a la Policia Nacional i denuncien que la falta d'hores disponibles ja ha aixecat el mercadeig de cites. La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer a l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors. I s'anirà eliminant un dels impostos sobre l'electricitat. A banda d'aquestes mesures per la guerra, el govern espanyol ha aprovat unes noves previsions econòmiques que pronostiquen un creixement del 2,6% i que són la base per elaborar els pressupostos. Maria Jaume, la Ludwig Band, el Petit de Caleril, entre d'altres, nominats als Premis Cerveria a la millor lletra de cançó en català. Les votacions de les 10 finalistes s'obren dilluns vinent al web de Catalunya Ràdio i el guanyador se sabrà el 15 de setembre a la Gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports.
0: El Mundial de Futbol entre aquest vespre i aquesta matinada juguen 3 partits a 16ens de final. A les 7, Brasil-Japó. A 2:15, Alemanya-Paraguai. I a les 3 de la matinada, Països Baixos-Marroc. En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros. I els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
2: Els ruixats intensos d'avui desapareixeran al llarg del vespre. Aquesta nit serà de mal dormir al litoral amb temperatures que no baixaran dels 25 graus. Dimarts, últim dia de juny, serà assolellat amb algun ruixat al tard del Pirineu i a la Catalunya central i amb màximes molt altes a l'Ebre.
1: 3CAT Info.
2: Pràcticament 4 minuts per sobre de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
1: 3CAT Info.
2: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire i cita com a investigats 24 persones més, entre els quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'exadministrador Anchón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions actuacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la SEPI.

0: Justament avui, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia aportat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. I ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. Segons Pano, l'advocada, que s'ha querellat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Carmen Pano i el seu xofer han declarat aquest matí davant del jutge del cas Leire que investiga les presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per a l'expresident espanyol. També volia saber si l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
1: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama i, per tant, amb una presumpta implicació en el rescat de Plus Ultra. Amb tot, Junts nega vincles amb el Partit Popular i avisa que no deixaran enrere el procés. En la seva estratègia d'acostament als juntaires, els populars els han tornat a instar a passar pàgina, però els de Puigdemont ho han descartat i insisteixen que la via és la d'un substitut per a Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que entre els socialistes s'està començant a plantejar aquesta possibilitat. Sentim el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, líder de Junts al Congrés.
2: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
3: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: Tot i això, tant els partits del govern espanyol com els seus socis habituals sí que veuen un apropament evident entre el Partit Popular i Junts, que el PSOE titlla d'aixecada de camisa per part dels populars. Elisenda Alemany, número 2 d'Esquerra, i Montse Mínguez, portaveu dels socialistes.
4: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
5: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. De verdad, que me parece una tomadura de pelo más, si cabe, que las anteriores.
0: El principal partit de l'executiu espanyol sosté que, si de veritat el PP vol donar per tancat el procés, que comenci a retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
6: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Venezuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara, la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa 138 els desapareguts i augmenta 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
7: Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
8: La réplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecino, como venezolano que somos. En estos momentos, pues tenemos que estar más unidos que nunca.
9: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que no ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
7: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de La Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana,

0: és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
1: Més qüestions. 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord d'Alemanya. Els fets s'han produït en un centre de detenció de mares solteres a la localitat d'Estada, una ciutat de 50.000 habitants a 40 quilòmetres d'Hamburg. 4 dones i un home han mort al mateix centre on s'han produït el tiroteig i la 6ª víctima, de la qual no s'ha facilitat dades, ha mort a l'hospital on havia estat traslladada. La policia ha detingut 3 persones, entre ells el suposat autor dels trets, com explicava un portaveu de la policia d'Estada.
2: Avui cap a les 12:10 s'ha informat de trets a la Dankerstrasse d'Estada. Quan la policia ha arribat al lloc dels fets, s'han trobat amb diversos morts en una institució d'acollida juvenil. Han pogut reconèixer el que creiem que és l'autor dels trets al lloc dels fets. S'ha produït una petita persecució i finalment l'han detingut.
1: Està previst que els responsables de la investigació facilitin més detalls del cas en una compareixença aquesta tarda.
3: 3CAT Info.
1: 6:10, més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a l'estat espanyol, quan només falten 24 hores perquè s'acabi el termini de presentació. Només des de dissabte se n'han registrat 30.000 més, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. La xifra duplica de llarg la previsió del govern espanyol, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar el procés. Des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerten de la saturació a les comissaries de la policia per aconseguir fer l'últim pas del procés de la regularització. Es tracta de la presa d'empremtes per tramitar la targeta d'identificació. Quim Claveguera, responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocats de Barcelona, demana que s'obrin més cites.
4: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir amb el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
1: El responsable d'estrangeria de l'ICAP ha estat un procés ple d'obstacles administratius.
4: És que és una situació una mica, diguéssim, surrealista, no? És a dir, s'inicia un procés de regularització i l'administració no està preparada a dia d'avui a la província de Barcelona per poder donar targetes identificatives a tothom.
1: Les cites per tramitar la targeta d'identificació d'estrangers només es poden demanar per internet, però davant la falta d'hores disponibles, diverses entitats denuncien que ja han començat el mercadeig de cites. Asseguren que hi ha persones que s'han vist obligades a pagar fins a 150 euros per aconseguir-ne una. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals de la gasolina i el gasoil, però els reduirà de manera progressiva els pròxims mesos, fins que s'acabaran eliminant a l'octubre. L'executiu ha anunciat el nou escut contra els efectes de la guerra de l'Iran el mateix dia que ha fet un pas endavant per presentar els pressupostos generals de l'Estat. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, en canvi, la rebaixa fiscal s'eliminarà de manera progressiva durant les estiu per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz, segons ha anunciat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
6: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
5: Ara bé, si la situació a l'horit mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Per ara, la inflació s'ha estabilitzat entorn al 3,2% per tercer mes consecutiu, segons dades d'avui mateix, un context que permet al govern espanyol preveure que l'economia espanyola creixerà un 2,6% este 2026, 4 dècimes més del que va estimar abans de l'esclat del conflicte. La presentació del quadre macroeconòmic engega també el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor. La Moncloa diu que va complint els terminis malgrat que no té els suports lligats. Abans, al juliol, el PSOE i Sumar han acordat recuperar el decret d'habitatge amb la intenció que esta vegada Junts no els hi tombe. Elma Saiz, ministra portaveu.
7: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
5: És a dir, mesures com la pròrroga dels lloguers, però també rebaixes fiscals als propietaris, un increment de l'IVA als pisos turístics.
3: 3CAT Info.
1: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer. Era una reivindicació històrica del territori perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Julià Bacar.
8: El govern començarà ara un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives de traçat per desdoblar la carretera. Actualment, a la C-13 només hi ha un tram de 5 quilòmetres entre Térmens i Vilanova de la Barca, que

0: està desdoblat i des de fa anys es reclamava que s'hi donés continuïtat. L'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, celebra que el Departament de Territori hagi optat per tirar endavant el projecte i remarca que serà una infraestructura clau per a la comarca.
1: Balaguer és l'única capital de la Plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que no tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
0: El projecte per desdoblar la C-13 era una de les assignatures pendents a la Noguera. S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. La distància entre Lleida i Balaguer és de 30 quilòmetres.
2: En punt, 6:45 de la tarda, àrea de serveis. Amb l'equip viari de 3 que té info, Maria Luz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Diverses incidències afecten l'autopista AP7. Es troba tallada a l'altura de Santa Oliva, al Baix Penedès, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona, a causa d'un accident. De moment, 2 quilòmetres de cua en aquesta zona, però que pot anar augmentant. Molt a prop, en sentit sud, hi ha un carril tallat al Vendrell, en direcció Tarragona, també per una topada. Aquí ja hi ha 4 quilòmetres de retenció des de Banyeres del Penedès. A la mateixa autopista AP7, uns 6 quilòmetres de cua entre la Roca del Vallès i Montmeló en direcció Tarragona, també a causa d'una topada que talla un carril de circulació. Pel que fa a altres accidents, també es manté tallada la carretera C-66 a l'altura de Bordils, al Gironès. I també incidències per vehicles avariats a la C-58, aturats entre Ripollet i Sabadell Sud en direcció Terrassa. Aquí hi ha un camió avariat que ocupa un carril. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, retencions entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs, on també hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat. També cua a la mateixa Ronda de Dalt entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron direcció Llobregat, en la Ronda Litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura de la Barceloneta i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. Pel que fa als accessos, aturats a l'autovia 2 a Cornellà en tots dos sentits, la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, la C30 un nord, autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, direcció Barcelona, i fora de l'àrea de Barcelona, la C-17 a Parets del Vallès, en sentit sud, C-59 a Palau-Solità i Plegamans, en direcció Caldes, i la C-60 a Argentona, en direcció Mataró. Més informació al punt de 2:15.
2: El temps. Néstor Gómez.
4: Els ruixats i les tempestes aquesta tarda han estat molt intenses en el cas de la Selva, concretament a Santa Coloma del Farners. En qüestió de només una hora han caigut pràcticament 70 litres per metre quadrat i la temperatura ha caigut dels 36 als 18 graus. Déu-n'hi-do aquestes tempestes de tarda que han nascut a primera hora cap a l'àrea del Ripollès amb més de 40 litres a Camprodon i després s'han anat traslladant cap al Gironès i sobretot cap a la Selva. Continuaran aquestes tempestes fins a primera hora del vespre. A partir d'aleshores s'aniran perdent energia i s'espera que aquesta nit sigui tranquil·la arreu del país. Una jornada en la qual les temperatures avui han arribat a la xifra gairebé dels 38 graus en el cas de Benissanet i la calor diurna que tindrà continuïtat aquesta nit. Una nit de mal dormir entre l'Empordà i el Baix Penedès, a tot el litoral, amb unes mínimes que els costarà baixar dels 25 graus. En molts casos, en molts trams, no baixaran d'aquesta xifra. I durant el dia, doncs el dimarts, darrer dia del juny, s'espera amb temps assolellat, amb alguns núvols que començaran a créixer a partir de mig matí, primera hora, migdia aproximadament, cap a l'àrea del Pirineu, i a l'igual que avui s'esperen alguns ruixats i algunes tempestes. En principi, les de demà tendiran a ser més febles que les d'avui. Però atenció a demà, perquè tornem a parlar de calor molt intensa, sobretot a les Terres de l'Ebre, on Móra d'Ebre i Tortosa pot arribar als 40 graus. 3GA Info.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: 3GA Info. La vaga d'avui a Renfe, convocada pel sindicat ferroviari, que és minoritari, no afecta gaire el servei. A Rodalies, a aquesta hora i fins a 8:45 del vespre, estan programats el 66% dels combois. Al matí s'han respectat els mínims, però hi ha hagut retards generalitzats. Barcelona, Joan Garcia.
6: Passen més trens del que tocaria pels serveis mínims, però els horaris previstos sí que no es compleixen. Els retards són generalitzats a la majoria de línies, o bé per la vaga, o bé per alguna incidència en la infraestructura, o bé per falta de trens. També hi ha hagut retards tot el matí a l'AVE, que en algun cas han arribat a una hora a les arribades, tot i que sí que han sortit tots els trens programats i també els de llarga distància. A l'hora punta del matí, la vaga ha afectat només un 6% dels trens de la Rodalia de Barcelona. Els retards s'han fet notar sobretot als regionals del sud. I la reacció entre la majoria d'usuaris a aquella hora era de sorpresa.
7: Desconeixia que hi hagués vaga de trens. M'ho he trobat de sobte, no ho sabia, ho desconeixia. Sí que potser arribo tard.
8: I a mi m'afecta mucho por el trabajo, como te trabajo por hora. Aparte, van faltar las rentas últimamente. Con lo que cobran, no son capaces de arreglar los trenes.
6: Un panorama no comparable a les vagues que van viure a principi d'any en plena crisi de Rodalies. La d'avui la convoca el minoritari sindicat ferroviari per retreure al Ministeri de Transports incompliment en els compromisos, diuen, per preservar l'activitat de mercaderies. A les 5 tornen a canviar els serveis mínims.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges, per d'aquesta manera intentar evitar morts com els dels tres joves de fa uns dies. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives utilitzant tots els mitjans disponibles. Tarragona, Manel Sastre.
10: El patrullatge amb drons ja està dissenyat i s'aplicarà de forma immediata quan arribi l'autorització d'interior, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Albert Olacueva, que espera que l'eina ajudi a reduir un problema endèmic.
11: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
10: Els agents reconeixen que les sancions de 100 euros actuals no ajuden a dissuadir els joves. La vigilància es farà a la zona del Preventori, al Fortí de la Reina, i a les zones de roques del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes les accions per millorar la seguretat.
12: Sí, des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem autoritzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra els veiem correctes i positius.
10: De fet, el govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Un grup de treball espera tenir les conclusions a finals d'aquest any i poder aplicar la nova normativa l'estiu que ve. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
2: El govern vol potenciar el català als centres penitenciaris després de constatar que la llengua és gairebé inexistent en aquest àmbit. Segons el Departament de Justícia, un de cada 3 presos no entén la nostra llengua i les interaccions entre funcionaris i presos en català no arriben ni tan sols al 30%. Departament de Justícia, Cristian Roldán.
13: La iniciativa vol incidir tant en els interns com també en els treballadors de les presons catalanes. L'objectiu del govern és vincular l'ús del català a la reinserció dels presos i principalment augmentar-ne la presència a les converses que es produeixen en el dia a dia dels centres penitenciaris. Ramon Espadalés, conseller de Justícia.
14: Travessar aquesta barrera, obrir la porta de l'aula i sortir el català, treure'l només d'un aprenentatge a l'aula perquè es visualitzi, perquè s'entengui, perquè es comprengui com un instrument positiu al servei, evidentment, de la reinserció.
13: Per fer-ho possible, s'habilitaran grups de conversa en català entre els reclusos, s'impulsaran tallers de sensibilització lingüística per als treballadors de les presons i també es crearà la figura del referent lingüístic, i com explica el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, s'encarregaran de dinamitzar el català entre iguals.
15: Són un element fonamental per aconseguir que visualitzin que és clarament factible i que els ajudarà a millorar la seva qualitat de vida tant dins dels centres com un cop són a l'exterior.
13: La iniciativa, que s'emmarca dins el Pla Nacional per la Llengua i s'allargarà fins al 2030, s'aprovaran els acords de govern de demà.
9: 3cat Info.
2: Maria Jaume, sentim de fons, la Ludwig Band, el Petit de Calaril, entre els nominats del Premi Cerveri 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador del web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre els 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig Band, Festa i Drama,

0: De Maria Jaume, que sentim de fons. Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril. El forner de l'os, a la volta al món, d'en Dan Peralbo i el comboi. Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i mori el branch de fetus. També balcons i cavalls, de la gavina MP3, i al·lèrgiques al polen. Non, non, non, de Magalí Sare, i Terra de guapes, de Sandra Montfort. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català. Cinc minuts i arribarem a 6:45 de la tarda. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Al Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen 3 partits de 16ens de final. A partir de les 7, Brasil-Japó. A 10:45, Alemanya-Paraguai, amb Gustavo Alfaro a la banqueta paraguayana.
2: Reconocerse inferior no es sentirme inferior. Eso para mí son fronteras de liberación. Si acá hubiesen valorado el sacrificio que hicieron los jugadores de ponerlo a Paraguay en el segundo nivel, en los 16avos de final, eso sería una libertad para nosotros. Porque superamos las expectativas que todo el mundo tenía en torno a Paraguay.
1: Ja de matinada, a les 3, els Països Baixos s'enfrontaran al Marroc i el seleccionador neerlandès Ronald Koeman destaca el nivell del rival.
3: Marruecos es un equipo fuerte, es un equipo atractivo que quiere jugar ofensivo con jugadores con mucho talento, pero enfrente de ellos hay un equipo fuerte también holandés y sabemos dónde está nuestra fuerza, sabemos dónde tenemos que frenar a ellos.
1: Qui guanyi aquesta eliminatòria entre els Països Baixos i el Marroc jugarà contra el Canadà als 8ens de final, que ahir va eliminar Sud-àfrica per 1-0 el temps afegit amb gol d'Estefan Eustaquio. La selecció espanyola, per la seva banda, jugarà dijous en 16ens de final contra Àustria a les 9 del vespre. Un dels 9 catalans convocats per Espanya, Pau Cubarsí, serà entrevistat al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
1: En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros, una operació que podria formalitzar-se entre avui i demà. Demà, d'altra banda, el club presentarà les noves equipacions de cara a la pròxima temporada. Destaquem que apareixerà el logotip de la Fundació del Barça per primer cop en lloc del d'ACNUR. En clau institucional, dimecres 1 de juliol, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del Futbol Club Barcelona i també, en les pròximes hores, Robert Lewandowski podria anunciar que el Chicago Fire de l'MLS serà el seu nou equip. El Barça, per cert, i l'Europa s'enfrontaran el 24 de juliol a porta tancada en un amistós de pretemporada en una hora encara per confirmar la ciutat esportiva blaugrana. Serà un duel històric per a l'Europa que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. El 19 d'agost, l'equip gracient tornarà a jugar un altre amistós en clau blaugrana. S'enfrontarà al filial del Barça de Giuliano Belletti. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Serà el quart amistós confirmat pel Girona de cara a la pretemporada. Afegim que els clubs de la Lliga Femenina han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol, per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
4: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: El bàsquet Manresa, el letó Marcis Steinbergs, fa ús de la clàusula de sortida i es desvincula del club després de 5 temporades i sent l'estranger amb més partits, 233, i amb dues lligues catalanes guanyades. Tal com han explicat el Catalunya Migdia, també en bàsquet, el Madrid es planteja destituir el tècnic Sergio Escariolo les pròximes hores, mentre que el Barça, Moses Bright, ha confirmat oficialment que signa pel Barça i diu sentir-se molt atret per la idea de viure a la ciutat de Barcelona. Són declaracions a una televisió grega.
5: Oh, sí. Barcelona és un gran club, una gran organització, tanquen bons jugadors. Estic emocionat de jugar en una gran ciutat. Tot.
1: Pel que fa al ciclisme, a 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, dos equips ja han confirmat els seus ciclistes que disputaran la ronda francesa. L'UAE estarà encapçalat per Tadej Pogacar, però no podrà comptar amb Marc Soler, que s'està recuperant d'una lesió. L'equip Caja Rural comptarà amb dos ciclistes catalans. Dels seus 8 participants són Abel Balderston,

i Joel Nicolau, que de fora el lleidatà Jan Castellón, però sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. I el torneig de tenis a Wimbledon, avui primera jornada, amb classificació de Jannik Sinner, el número 1 del món, que ha patit una mica més de l'esperat amb Kecmanovic, i ha guanyat per 3 sets a 2. També passen Rafa Jodar, Pablo Carreño i Tommy Paul, entre d'altres. El quadre femení segueixen endavant Sara Sorribas, Belinda Bencic i Jessica Pegula. Avui partits per Irina Sabalenka, Naomi Osaka i Coco Gauff, entre d'altres.

0: Hem sentit els senyals horaris de 6:45 de la tarda, moment de recapitular els temes més destacats que us estem explicant, començant, però, per la situació del trànsit. Connexió amb l'equip viari, endavant.
1: Complicacions per diversos accidents, aturats a l'AP7 entre el Vendrell i Santa Oliva, al Baix Penedès, en direcció Girona, per una topada camió-turisme. Molt a prop, un carril tallat al Vendrell, direcció Tarragona, també per accident. Hi ha 4 quilòmetres de cua en aquest punt, tallada a la C66 a Bordils, al Gironès, també per un accident. I a la mateixa AP7, 6 quilòmetres de cua de la Roca del Vallès a Montmeló, direcció Tarragona, també a causa d'una topada.
0: Més qüestions. L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. A les últimes hores, d'altra banda, hi ha hagut una rèplica dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela dijous passat, sense que per ara hi hagi hagut danys importants. Les tasques de rescat continuen amb poques esperances ja de trobar supervivents. El balanç eleva a prop de 1.500 els morts, 17 dels quals espanyols, més de 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. De seguida ens ho explicarà tot des d'allà l'enviat especial d'aquesta casa, en Joan Biosca. Però els propers minuts també us parlarem dels Estats Units i de Donald Trump, perquè el Tribunal Suprem d'aquell país dona més poder al president sobre el control d'agències governamentals, però li tomba la destitució de la governadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Una altra sentència l'obliga a pagar 5 milions de dòlars a una columnista que el va denunciar per abús sexual i difamació. Més temes que abordarem els propers 30 minuts. Més de la meitat de les dones s'encarreguen de planificar la neteja a fons de casa, organitzar els àpats entre setmana i fer la compra del dia a dia. En canvi, això només ho fan una quarta part dels homes. Analitzarem les dades d'una enquesta de l'ús sobre el temps de l'IDESCAT. I el govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls de la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. En explicarem els detalls.
2: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts. Ricard, amb quins temes sobre la taula?
3: El Mundial de Futbol, que entre aquest vespre i aquesta matinada juguen 3 partits a 7 de final. Un d'ells començarà d'aquí a 28 minuts. És el Brasil-Japó, a les 7 del vespre, a 10:45 de la nit, Alemanya-Paraguai, i a les 6 de la matinada, Països Baixos-Marroc.
0: El temps, els ruixats intensos d'avui desapareixeran al llarg del vespre. Aquesta nit serà de mal dormir al litoral, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus. Dimarts, últim dia de juny, serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu i a la Catalunya Central, i amb màximes molt altes a l'Ebre. Passen 3 minuts de 6:45 de la tarda. Sou a 3Cat Info. L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. També cita com a investigades 24 persones més, entre les quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Anchón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la CEPI. Justament avui, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'advocada de Coldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, i ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. Segons Pano, l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Avalos i Coldo García. Carmen Pano i el seu xofer han declarat aquest matí davant del jutge del cas Leire, que investiga les presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per a l'expresident espanyol. També volia saber si sabia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.

0: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
1: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama i, per tant, amb una presumpta implicació en el rescat de Plus Ultra. Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Radio ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Per la ministra portaveu Almasaiz, Feijóo està desesperat.
2: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
3: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
1: La llei de nets està inclosa a la llei de memòria democràtica del 2022 i és una via excepcional que permet accedir a nacionalitat espanyola als fills i nets dels espanyols que hi van renunciar quan es van exiliar per motius polítics, ideològics o d'orientació sexual. El termini per fer els tràmits va finalitzar el mes d'octubre de l'any passat i, segons dades del govern espanyol, s'estan gestionant uns 2,4 milions d'expedients. Les persones que han sol·licitat la nacionalitat per aquesta via, si finalment l'obtenen, podran votar a les eleccions espanyoles dels països on viuen.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: Venezuela afronta el cinquè dia des que dos terratrèmols van sacsejar al nord del país i encara avui hi ha hagut una rèplica de 4,6 sense danys importants. Les esperances de trobar supervivents però s'esvaeixen a mesura que augmenta la frustració de la població per la sensació que les autoritats no estan donant una resposta adequada a l'emergència. Per ara la catàstrofe ha deixat prop de 1.500 persones mortes, 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el Ministeri d'Afers Estrangers rebaixa 138 els desapareguts i augmenta 17 els morts, tot i que sota la runa tenen localitzades 14 persones més. Enviat especial a Venezuela, Joan Biosca.
5: Cada hora que passa, cada minut que passa, ja és una possibilitat menys de trobar supervivents en vida. És el cas de l'edifici en un barri de Caracas, on ens trobem ara. Els equips de rescat treballen per intentar localitzar persones en vida i també en les tasques de treure tota la runa. Hi ha hagut una forta rèplica fa poca estona. Els veïns d'aquesta zona de la capital veneçolana han hagut de sortir corrents, espantats, recordant el que van significar els dos terratrèmols de més de 7 graus de la setmana passada. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns d'aquí, d'aquest barri de Caracas, amb angoixa al cor, amb molta por, i ens deien això.
6: La réplica, yo me estaba despertando, pues nos acostamos tarde, en la madrugada, como a las 3:30 nos acostamos, pues pendiente, ayudando y colaborando aquí como vecinos, como venezolanos que somos. En estos momentos pues tenemos que estar más unidos que nunca.
7: Triste, como lo acaba de decir mi sobrina, por todo lo que nos ha sucedido. Usted ha estado acá y ha visto pues todo lo que la gente ha dado, la juventud, los estudiantes.
5: La capital veneçolana, tot i que no ha sigut una de les zones més afectades, també té edificis que han quedat destruïts, que han caigut, que han col·lapsat, o bé que ja no són habitables. Les xifres de desapareguts són monumentals, més de 50.000 persones. Les autoritats veneçolanes obliguen, per exemple, en la zona en la que ens trobem ara mateix, a portar mascareta pel risc que pugui significar respirar les restes dels edificis col·lapsats. La zona de La Guaira, a 30 quilòmetres de la capital veneçolana, és la més afectada. Allí les tasques de rescat també són molt intenses.
1: En clau internacional, també Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, la dels seus diputats. Londres, Quim Olivares.
8: Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
9: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
8: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
9: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
8: En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
1: El Tribunal Suprem dels Estats Units dona més poder a Donald Trump sobre el control d'agències governamentals. L'alt tribunal ha donat la raó al president nord-americà sobre l'acomiadament d'un membre d'un regulador independent, malgrat les lleis federals destinades a protegir els seus llocs de treball. L'única excepció, i que a més en una resolució diferent, ha estat pel cas de Lisa Cook, governadora de la Reserva Federal, i que el Suprem considera que no pot destituir. D'altra banda, i encara en una altra decisió del tribunal, ha desestimat el recurs que Trump havia interposat contra la columnista Jean Carroll. Finalment, doncs, li haurà de pagar 5 milions de dòlars per abús sexual i difamació. Doble pausa en les hostilitats i les negociacions entre l'Iran i els Estats Units que manté la incertesa al memoràndum d'entesa. Després d'un cap de setmana d'enfrontaments entre les dues parts, les armes s'han aturat en un pacte no escrit ni confirmat oficialment per cap dels dos governs. Alguns mitjans remarquen que la pausa en els combats és momentània, en una evidència de la fragilitat de l'acord. La represa de les negociacions per part dels equips tècnics encara és més confusa. Donald Trump acaba d'anunciar a la seva xarxa social que Teheran els ha demanat una trobada i es farà demà a Doha. Però al llarg del matí el viceministre d'Afers Estrangers iranià ha negat que hi hagi cap contacte previst al llarg d'aquesta setmana. Mentrestant, el president iranià Mahmoud Pezeshkian preveu recuperar 6.000 milions de dòlars bloquejats a Qatar. En aquest impàs, l'Iran i Oman s'han reunit al sultan per estudiar la gestió de l'estret d'Hormuz situat entre els dos països i peça clau del conflicte. L'Iran reclama cobrar un peatge als vaixells, un fet inèdit fins ara, i les autoritats d'Oman a priori no en són partidàries i voldrien garantir el dret de pas de trànsit marítim internacional. I el Pakistan intensifica la seva campanya contra els talibans i de retruc contra els afganesos. A partir d'ara es detindrà tots els afganesos que siguin al país sense visat. La mesura pot afectar potencialment milers de ciutadans d'aquest país que han de renovar el seu estatus migratori. La nova directiva que s'ha filtrat avui se suma a les repatriacions forçoses d'afganesos que ha fet el Pakistan en els últims anys, sobretot des del retorn dels talibans al poder el 2021. El Pakistan acusa el règim islamista de l'Afganistan d'incentivar les accions terroristes dins del seu territori. Els talibans ho en neguen, però en les últimes hores un atac contra un camp paramilitar de Karachi, a Pakistan, ha deixat desenes de morts. En represàlia, Islamabad ha ordenat bombardejos a l'Afganistan en què han mort prop de 40 civils i una trentena d'insurgents, segons els talibans. Aquest és el testimoni d'un civil.
10: Eren cap a 3:15 de la nit. Tothom dormia quan va arribar l'avió i va començar a atacar aquesta casa. Dins de la casa hi havia nens, dones, homes i gent gran. Tots dormien.
1: Quatre dècades de conflicte a l'Afganistan i el retorn dels talibans han forçat el desplaçament de milions de persones. L'hostilitat del Pakistan, però, ha fet que més de 2 milions de civils hagin tornat a l'Afganistan, segons l'ONU, i s'hagi intensificat així la crisi humanitària que viu el país. Dins del Pakistan queden aproximadament 1 milió d'afganesos.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Més qüestions. Generalitat i Govern espanyol es reuniran demà per parlar del nou sistema de finançament. La consellera d'Economia, Alicia Romero, es trobarà amb el número 2 del Ministeri d'Hisenda per tancar la ronda de contactes de l'executiu amb totes les comunitats autònomes per parlar del nou sistema de finançament. És el pas previ perquè el govern de Pedro Sánchez acabi aprovant el model al Consell de Política Fiscal, on hi són tots els governs autonòmics, i al Consell de Ministres abans de portar-ho al Congrés. 2 minuts i farem una aturada en el repàs de l'actualitat per centrar-nos en l'àrea de serveis. Abans, però, tenim temps d'explicar-vos que més de la meitat de les dones s'encarreguen de planificar la neteja a fons de la casa, organitzar els àpats entre setmana i fer la compra del dia a dia. En canvi, això només ho fan una quarta part dels homes. Són dades que recull una enquesta de l'ús de temps de l'IDESCAT i de l'Institut Català de les Dones. Segons les dades, les dones són les que demanen el 87% de les excedències per cuidar les criatures, així com els permisos per cura de familiars dependents, en què 3 de cada 4 peticions són de dones. A més, un 35% de les dones en edat laboral no treballen ni busquen feina perquè estan tenint cura de les terceres persones. Si fem un cop d'ull a les feines, una de cada 4 dones ocupades treballa en sanitat, serveis socials o comerç, a diferència dels homes, que s'hi dediquen en un 11%. L'educació és el tercer sector més popular entre les dones i els homes treballen majoritàriament en la construcció, el transport i l'emmagatzematge. I el govern espanyol ha aprovat un decret d'impuls a la jubilació parcial anticipada dels treballadors públics. La norma permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz és ministra de Seguretat Social.
11: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
1: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025 quan va entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei. Amb aquesta informació hem arribat al temps de l'àrea de serveis. Són 6:45 de la tarda. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Encara diversos accidents afecten la circulació. A més, alguns d'ells s'han produït de forma gairebé simultània. El que ara provoca més atenció és el de l'AP7 a l'altura de Montmeló en direcció Tarragona, on han topat 4 vehicles. Estan treballant per retirar-los, però encara un carril tallat a la circulació i com a mínim 7 quilòmetres de cua des de la Roca del Vallès a Montmeló en sentit sud des de l'altura de l'enllaç amb la C60. També a la mateixa autopista AP7 hi ha hagut dos accidents a la banda sud, l'un a l'altura de Santa Oliva, al Baix Penedès, en sentit nord, en direcció Girona, entre un camió i un turisme. Es troben situats al voral, ja treballen per retirar-los. Aquí hi ha uns 2 quilòmetres de congestió, però hi ha també un carril tallat en sentit contrari, a l'altura del Vendrell, molt a prop d'aquí, en direcció Tarragona. I que aquí també retencions des de Banyeres del Penedès. Pel que fa a altres accidents, també es manté tallada la C66 a l'altura de Bordils, al Gironès, en totes dues direccions. Es fa pas alternatiu a l'N240 a Valls, també per una topada. I es manté tallada a Calafell la TV-2126 a causa d'un accident múltiple. Tot això segons dades del Servei Català de Trànsit. També complicacions per vehicles avariats. A la C58, l'autopista del Vallès, hi ha un camió avariat a l'altura de Sabadell Nord, de Sabadell Sud, en direcció Terrassa, que talla el carril de la dreta i provoca uns 3-4 quilòmetres de cua des de Ripollet. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, també un vehicle avariat a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, ocupa un carril i provoca cua pràcticament compactes des d'Esplugues. També aturats en sentit contrari, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. A la Ronda Litoral, entre Zona Franca i Montjuïc, i també a l'altura de la Barceloneta i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i de Diagonal Mar a la Barceloneta, direcció Llobregat. I els accessos, autovia A2, amb aturades a l'altura de Cornellà, en tots dos sentits, a la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord, en des de Santa Coloma, i destaquem també la C60 amb retencions a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. Més informació al punt de les 7.
1: El temps. Néstor Gómez.
13: Ruixats i tempestes aquesta tarda intenses les que han tingut al Pirineu Oriental i a les comarques de l'interior de la Girona. Unes precipitacions que en el cas de Santa Coloma de Farners ha deixat 70 litres per metre quadrats, pràcticament tots ells recollits en només una hora, i en el qual la temperatura ha saltat dels 36 graus en dues hores, ha saltat a només 18 graus, fruit d'aquesta descàrrega d'aire fred que ha desplomat sobre a terra. I tot això en una tarda, com dèiem, de precipitacions que s'inicien van pràcticament al Ripollès i que ja deixaven 40 litres per metre quadrat a Camprodon, i tot això amb unes temperatures altes arreu del país, sobretot cap a l'interior, on s'han assolit màximes tant a Ponent com sobretot a les Terres de l'Ebre, al voltant dels 36-37 graus. Aquesta propera nit tornarà a ser de mal dormir, sobretot al litoral, entre l'Empordà i el Baix Penedès, mínimes que no baixaran dels 25 graus, i durant aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, el temps serà assolellat, sobretot al matí. A la tarda, tal com aquests darrers dies, creixeran nuvolades al Pirineu i s'esperen alguns ruixats. En principi, aquestes precipitacions que s'esperen al Pirineu Oriental o a la Catalunya Central seran més febles que els d'avui. Però això sí, les temperatures continuaran totalment desbocades, sobretot a les Terres de l'Ebre, on les màximes poden arribar a tocar la xifra dels 39 o 40 graus.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. D'aquí 11 minuts seran les 7 de la tarda. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya per motius de seguretat, tot i que la DGT ho ha autoritzat a tot l'Estat a partir de l'1 d'octubre i en determinades situacions. El Servei Català de Trànsit hi té l'última paraula i argumenta motius de seguretat per les característiques de la xarxa viària catalana. La modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral de la dreta per a motocicletes en aquells trams que l'autoritat autonòmica fixi. S'ha de senyalitzar i la velocitat no pot ser suficient.

0: superior als 30 km per hora. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha argumentat la negativa en declaracions a aquesta emissora.
1: Es necessitem un moral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
0: Trànsit recorda que més d'un 40% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són precisament motoristes. Cada any, prop de 50 hi moren en accidents i més de 300 queden ferits greus. No deixem les motos ni els accidents perquè les motos estan implicades en un 30% dels accidents greus a Lleida, tot i que només suposen un 3% del trànsit. El Servei Català de Trànsit es planteja ampliar la demarcació, les marques de traçat en revolts perillosos i aposta per la formació. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida, segons un estudi del RAC. Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació, la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos que ja funciona a la Collada de Toses i al Moianès.
1: Tens la moto a la carretera, sembla que hi ha un interès per conduir la moto, i aquí ara estem parlant de la infraestructura, però nosaltres el que veiem és una necessitat important també de formar aquests motoristes.
2: L'informe del RAC, amb dades del període 2022-2024, situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, i l'LL11 entre la Nacional 2 als Alamús i la Nacional 240 a Lleida com el tram amb més accidents.
0: I un home ha mort aquest matí en un altre accident en una furgoneta i un camió a l'AP2 amb un Blanc, a la Conca de Barberà, en direcció Lleida. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Era el passatger davanter de la furgoneta. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió per encalç entre el vehicle on viatjaven 8 persones i un camió que transportava ferros. La víctima mortal tenia 55 anys i era veí de Girona. De la resta d'ocupants del vehicle, un ha resultat ferit crític i els 6 restants ferits lleus els han traslladat a l'Hospital de Sant Pau. El conductor del camió ha quedat il·lès. 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 dotacions dels bombers i diverses dotacions al sistema d'emergències mèdiques, 6 unitats terrestres, l'helicòpter medicalitzat i també l'equip de suport psicològic s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'accident ha obligat a tallar durant 2 hores la circulació a l'AP2 en sentit Lleida. Des que va començar l'any, 67 persones han mort per accidents de trànsit a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
0: I la jutja deixa en llibertat provisional el conductor que va provocar l'accident amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim, al País Valencià. Investiguen el jove per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu. València, Alba Barbosa.
4: La magistrada ha decretat la llibertat provisional del noi de 19 anys perquè ha tingut en compte les seves circumstàncies personals, l'edat, el fet de no tenir antecedents penals i l'arrelament personal i familiar. També considera que no es donen els requisits per enviar-lo a presó perquè no hi veu risc de fugida, destrucció de proves ni reiteració delictiva. Sí que l'imposa, però, mesures cautelars. El jove té prohibit conduir vehicles i sortir de l'estat espanyol, se li retira el passaport i se li imposen compareixences periòdiques en seu judicial. El noi va ser detingut després de l'accident mortal que hi va haver la nit de dissabte a diumenge a l'N340 a Benicàssim, a la Plana Alta. Conduïa un dels 3 vehicles implicats en l'accident, on van morir 4 persones i 6 més van resultar ferides. Al jove se li investiga per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu i 5 delictes de lesions i contra la seguretat viària.
5: 3CAT Info.
0: La sega dels cereals amb les temperatures extremes de les últimes campanyes és una de les principals causes d'incendis forestals a l'estiu. L'any passat, de juny a agost, es van cremar per aquest motiu més de 5.000 hectàrees. Avui, la Diputació de Barcelona ha començat una prova pilot per reduir el risc d'aquesta activitat agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
6: Les setmanes que encara queden de sega serviran per provar els 2 elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar als camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
7: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, aquí truques. Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has de trucar al 112 en tenen 2 minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador, doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
6: El segon element de la prova pilot són tres kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega.

0: amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
1: Amb aquesta informació hem arribat al temps dels esports a 3Cat Info, poc més de 5 minuts, i seran les 7 de la tarda.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, és a punt de començar el primer partit d'avui del Mundial. Ja els 16ens de final s'enfronten Brasil i Japó a les 7 de la tarda. Podem sentir Carlo Ancelotti, el seleccionador brasiler.
4: Precisamos muchas cosas, mente, el corazón también, idea clara. Tenemos que estar preparado para todo lo que puede pasar en una eliminatoria.
3: A les pròximes hores es jugaran dos partits més eliminatoris de la Copa del Món. A 10:45 començarà l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada el Països Baixos-Marroc. Sentim Ronald Koeman, el seleccionador neerlandès, descrivint aquesta eliminatòria com a interessant.
5: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos, no estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
3: Qui guanyi aquesta eliminatòria, per cert, jugarà contra el Canadà als 8ens de final. La selecció espanyola jugarà dijous la seva eliminatòria de 16ens contra Àustria a les 9 del vespre. I precisament un dels 9 catalans convocats per Espanya, Pau Cubarsí, serà entrevistat al Tot Costa de Catalunya Ràdio aquesta mateixa tarda, d'aquí uns minuts.
2: 3Cat Info.
3: En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial a les pròximes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana a uns 11 milions d'euros. També en les pròximes hores, Robert Lewandowski podria anunciar que el Chicago Fire de la MLS dels Estats Units serà el seu nou equip i demà el club presentarà les noves equipacions de cara a la pròxima temporada. Cal destacar que apareixerà per primera vegada el logotip de la Fundació del Barça en lloc del logotip d'Agnur. El Barça, per cert, i l'Europa s'enfrontaran el 24 de juliol a porta tancada en un amistós de pretemporada, en una hora encara per confirmar a la ciutat esportiva blaugrana. Serà un duel històric per l'equip gracienc, que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. El 19 d'agost, l'Europa jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Barça B, el filial del Barça, de Giuliano Belletti. També jugarà un amistós de pretemporada al Girona, en aquest cas el quart confirmat. Es jugarà contra l'Alavés el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. I els clubs de la Lliga Femenina, també de futbol, han aprovat per majoria a la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol, per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení. I en clau internacional, Enzo Maresca relleva oficialment Pep Guardiola a la banqueta del Manchester City. Signa per 3 temporades.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
3: Pel que fa al ciclisme, a 5 dies a l'inici del Tour de França, dos equips han confirmat els ciclistes que disputaran la ronda francesa. D'una banda, l'UAE, amb Tadej Pogacar al capdavant i sense Marc Soler, que s'està recuperant d'una caiguda. L'equip Caja Rural, per la seva banda, comptarà amb dos ciclistes catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. Queda fora, en canvi, lleidatà Jan Castellón. Sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Alex Molinar. En tennis ha començat el torneig de Wimbledon amb les classificacions de Jannik Sinner, el número 1 del món, que ha patit una mica més del que tenia previst amb el croat Kecmanovic.
6: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
3: Kecmanovic no és croat, és serbi. Avui també ja cal destacar el partit que jugarà el 7 cops vencedor de Wimbledon, Novak Djokovic, que juga contra el xinès Wu en primera ronda. També segueixen endavant Pablo Carreño, Rafa, Jodar i Tommy Paul, entre d'altres. Al quadre femení, la tenista de Vall d'Uixó, Sara Sorribas, passa a la segona ronda. També ho faran Belinda Bencic i Jessica Pegula, avui partits. El quadre femení per Arina Sabalenka, la número del món, Naomi Osaka, Coco Gauff i Mirra Andreeva. Paula Badosa, l'única

catalana. El quadre jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. I acabem parlant d'hoquei patins, perquè el Barça ha fitxat Nico Ojeda fins al 2029. L'argentí, de 24 anys, ve del Pons, Lleida, on ha jugat

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. El primer titular és pel trànsit, equip viari Mariluz García.
2: Destaquem les complicacions per diversos accidents. 7 quilòmetres de cua a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Montmeló en direcció Tarragona per una topada múltiple. Hi ha un carril tallat, la C66 tallada a Bordils al Gironès, a l'N240 pas alternatiu a Valls i tallada a la TV-2126 a Calafell per una topada múltiple.
1: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer a l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors i s'anirà eliminant un dels impostos sobre l'electricitat. A banda d'aquestes mesures per la guerra, el govern espanyol ha aprovat unes noves previsions econòmiques que pronostiquen un creixement del 2,6% i són la base per elaborar els pressupostos. A les últimes hores hi ha hagut una rèplica dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela dijous passat, sense que per ara hi hagi hagut danys importants. Les tasques de rescat continuen amb poques esperances ja de trobar supervivents. El balanç s'eleva a prop de 1.500 morts, 17 dels quals espanyols. També hi ha més de 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. I a Alemanya, 5 morts i diversos ferits en un tiroteig en una localitat del nord del país, a uns 40 quilòmetres d'Hamburg. Els fets han passat en un centre d'acollida per a mares solteres. La policia ha detingut dues persones, una de les quals seria l'autor dels trets. El Tribunal Suprem dels Estats Units dona més poder a Trump sobre el control d'agències governamentals, però li tomba la destitució de la governadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Una altra sentència l'obliga a pagar 5 milions de dòlars a una columnista que el va denunciar per abús sexual i difamació. El llançament de l'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 el 19 de novembre apunta a batre rècords de vendes amb les reserves. L'estrena arriba amb polèmica perquè l'edició física de 80 euros no aportarà cap disc, sinó un codi de descàrrega.
0: Esports.
3: Ja tenim en joc un partit dels 16ens de final del Mundial de Futbol. És el Brasil-Japó. Tot just s'han disputat els primers 4 minuts amb un empat a 0 al marcador. A 10:45 jugarà l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada Països Baixos-Marroc. En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial a les pròximes hores la marxa definitiva d'Ansu Fati al Mònaco. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros. I els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
1: I pel que fa al temps, els ruixats intensos d'avui desapareixeran al llarg del vespre. Aquesta nit serà de mal dormir al litoral, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus. Dimarts, últim dia de juny, serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu i a la Catalunya Central i amb màximes molt altes a l'Ebre.
0: Trescat Info.
1: Bona tarda, ara són les 7 i gairebé 5 minuts. Salutacions, repassarem l'actualitat des d'ara i fins a les 8 amb Nàtia Dell.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
1: Comencem. L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. També cita com a investigades 24 persones més, entre les quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castellà.

0: de la Mancha, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díaz, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Anxon Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats que estan implicades que depenen de la CEPI. Justament, avui, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'advocada de Coldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid, i ha deixat clar que va rebutjar aquesta oferta. Segons Pano, l'advocada, que s'ha querellat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, dit textualment, el cul d'Ábalos i Coldo García. Carmen Pano i el seu xofer han declarat aquest matí davant del jutge del cas Leire, que investiga les presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I el Senat, mentrestant, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. Doncs bé, també volia saber si sabia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
1: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama i, per tant, amb una presumpta implicació en el rescat de Plus Ultra. A tot això, Junts nega vincles amb el PP i avisa que no deixaran enrere el procés. En la seva estratègia d'acostament als juntaires, els populars els han tornat a instar a passar pàgina, però els de Puigdemont ho han descartat i insisteixen que la via és la d'un substitut per a Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que entre els socialistes s'està començant a plantejar aquesta possibilitat. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, líder de Junts al Congrés.
2: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
3: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijó va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
0: Tot i així, tant els partits del govern espanyol com els seus socis habituals sí que veuen un apropament evident entre el PP i Junts, que el PSOE tilla d'aixecada de camisa per part dels populars. Elisenda Alemany, número 2 d'Esquerra, i Montse Mínguez, portaveu dels socialistes.
4: A mi l'únic run-run que em preocupa és el rum-rum de Feijó amb la senyora Nogueras.
5: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. De verdad, que me parece una tomadura de pelo más, si cabe, que las anteriores.
0: El principal partit de l'executiu espanyol sosté que si de veritat el PP vol donar per tancat el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Marxem a l'exterior. Les esperances de trobar supervivents entre la runa dels edificis caiguts pel doble terratrèmol de la setmana passada a Veneçuela són cada cop més remotes. Milers de voluntaris i veïns de les zones afectades segueixen esperant l'ajuda del govern. Intenten ajudar en la recerca de desapareguts com poden. L'enviat especial de Catalunya Ràdio ha arribat a la localitat de Cati, a la mar, una de les més properes a l'epicentre del doble sisme. I les imatges són d'absoluta destrucció, ens diu. Oficialment ja hi ha 1.500 víctimes mortals, però la xifra de desapareguts continua superant les 50.000. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
7: Catia la Mar solia ser una localitat de la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, un espai idíl·lic, aigua turquesa i moltes palmeres. Ara és una zona devastada i arrasada, amb un anar i venir de motocicletes, de vehicles, de tot terrenys, de camions, de voluntaris, d'equips d'emergència, de policies i militars, una zona que era turística i on les famílies veneçolanes venien a gaudir la vida. Ara estan vivint tot un infern. Voluntaris com en Daniel i la Paola, que s'han desplaçat fins aquí para ayudar a los damnificados.
8: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres, por lo menos por esta zona.

0: no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
1: Que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
2: Aquí a Cat i a la Mar ja hi ha camps de damnificats, de veïns que s'han quedat sense res i que ara ocupen una bàsica tenda de campanya. Reclamen més ajut a les autoritats veneçolanes i ja tenen por, asseguren, de brots epidèmics. Les condicions en les que estan, en les que es troben, són precàries, amb molta por i molta angoixa.
3: Gràcies. Hi ha a Europa, al nord d'Alemanya en concret, també consternació. Hi ha 6 morts i diversos ferits en un tiroteig. Els fets s'han produït en un centre d'atenció de mares solteres a la localitat de Stade, una ciutat de 50.000 habitants a 40 quilòmetres d'Hamburg. 4 dones i un home han mort al mateix centre on s'ha produït el tiroteig i la 6ª víctima, de la qual no s'han facilitat dades, ha mort a l'hospital on havia estat traslladada. La policia ha detingut 3 persones, entre elles el suposat autor dels trets, com explica una portaveu de la policia.
4: Avui cap a les 12:10 s'ha informat de trets a la Dankerstrasse de Stade. Quan la policia ha arribat al lloc dels fets, s'han trobat amb diversos morts en una institució d'acollida juvenil. Han pogut reconèixer el que creiem que és l'autor dels trets al lloc dels fets. S'ha produït una petita persecució i finalment l'han detingut.
3: Està previst que els responsables de la investigació facilitin més detalls del cas en una compareixença aquesta mateixa tarda. De moment, però, han descartat qualsevol mòbil terrorista o polític i ho han emmarcat en una tragèdia familiar. Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a l'estat espanyol, quan només falten 24 hores perquè s'acabi el termini de presentació. Només des de dissabte se n'han registrat 30.000 més. Tot i que no totes acabaran obtenint resolució favorable, la xifra duplica de llarg la previsió del govern espanyol, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar aquest procés. Des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerten de la saturació a les comissaries de policia per aconseguir fer l'últim pas del procés d'aquesta regularització. Es tracta de la presa d'empremtes per tramitar la targeta d'identificació. Quim Claveguera, responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocats, demana que s'obrin més cites.
5: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que domina aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
3: Pel responsable d'estrangeria ha estat un procés ple d'obstacles administratius.
5: És que és una situació una mica, diguéssim, surrealista, no? És a dir, s'inicia un procés de regularització i l'administració no està preparada a dia d'avui a la província de Barcelona per poder donar targetes identificatives a tothom.
3: Aquestes cites per tramitar la targeta d'identificació d'estrangers només es poden demanar per internet. Però què passa? Davant la falta d'hores disponibles, diverses entitats ja denuncien que ha començat un mercadeig de cites. Hi ha persones que s'han vist obligades a pagar fins a 150 euros per aconseguir-ne una. Una qüestió més. Passem per Madrid. La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els reduirà de manera progressiva els pròxims mesos, fins que s'acabaran eliminant a l'octubre. L'executiu ha anunciat el nou escut contra els efectes de la guerra de l'Iran el mateix dia, que ha fet un pas endavant per presentar els pressupostos generals de l'Estat. Ens ha parlat tot plegat el Dani Sainz de AHA, des de Madrid.
6: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, en canvi, la rebaixa fiscal s'eliminarà de manera progressiva durant l'estiu per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz, segons ha anunciat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
7: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
6: Ara bé, si la situació a l'horit mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Per ara, la inflació s'ha estabilitzat entorn al 3,2% per tercer mes consecutiu, segons dades d'avui mateix. Un context que permet al govern espanyol preveure que l'economia espanyola creixerà un

0: un 2,6% este 2026, 4 dècimes més del que va estimar abans de l'esclat del conflicte. La presentació del quadre macroeconòmic engega també el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor. La Moncloa diu que va complint els terminis malgrat que no té els suports lligats. Abans, al juliol, el PSOE i Sumar han acordat recuperar el decret d'habitatge amb la intenció que esta vegada Junts no els hi tombe. Elma Saiz, ministra portaveu.
1: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
0: És a dir, mesures com la pròrroga dels lloguers, però també rebaixes fiscals als propietaris, un increment de l'IVA als pisos turístics.
2: Un quart i un minut de 8 del vespre, obrim àrea de servei. Comencem fent un cop d'ull al trànsit. Marilu García, com estan les coses?
3: Bona tarda, doncs. Hi ha hagut diversos accidents a l'autopista P7, ja tots retirats de la calçada i només queda lentitud i aturades a la banda nord, des de la Roca del Vallès fins a Montmeló, en sentit sud, però ja cada cop més espaiades. En canvi, normalitzada la circulació entre el Vendrell i Santa Oliva, al Baix Penedès, on hi ha hagut dos accidents, un a cada banda, que han complicat la circulació. Ara ja, com us dèiem, normalitzada la circulació en aquest punt. Hi ha un nou accident que talla la carretera LV-2001 a l'altura de Mollerussa en totes dues direccions. I en una altra carretera local, la TV-2126, a Calafell, també hi ha hagut una topada múltiple i la via es manté tallada a la circulació en totes dues direccions. A Barcelona, en retencions a la ronda entre Fòrum i la Barceloneta en direcció Llobregat i també des de Zona Franca fins a la Barceloneta en sentit en Besòs. I és que hi ha un accident en sentit Besòs que talla un carril a la circulació. A la ronda dalt, encara cua entre Pedralbes i Vallcarca i també d'Horta Canyelles, sentit en Besòs. I pel que fa als accessos, cues a la C58 i la C33, al tram final d'entrada a Barcelona des de Montcada, també aturats a l'autopista AP7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, i la C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: Fins després.
3: Bona tarda.
2: El temps. Amb Néstor Gómez.
4: Els ruixats i les tempestes aquesta tarda han estat molt intenses en el cas de la Selva, concretament a Santa Coloma del Farners. En qüestió de només una hora han caigut pràcticament 70 litres per metre quadrat i la temperatura ha caigut dels 36 als 18 graus. Déu-n'hi-do aquestes tempestes de tarda que han nascut a primera hora cap a l'àrea del Ripollès amb més de 40 litres a Camprodon i després s'han anat traslladant cap al Gironès i sobretot cap a la Selva. Continuaran aquestes tempestes fins a primera hora del vespre. A partir i d'aleshores s'aniran perdent energia i s'espera que aquesta nit sigui tranquil·la arreu del país. Una jornada en la qual les temperatures avui han arribat a la xifra gairebé dels 38 graus en el cas de Benissanet i la calor diurna que tindrà continuïtat aquesta nit. Una nit de mal dormir entre l'Empordà i el Baix Penedès, a tot el litoral amb unes mínimes que els costarà baixar dels 25 graus. En molts casos, en molts trams, no baixaran d'aquesta xifra. I durant el dia, doncs el dimarts, darrer dia del juny, s'espera amb temps assolellat, amb alguns núvols que començaran a créixer a partir de mig matí, primera hora, migdia aproximadament, cap a l'àrea del Pirineu, i a l'igual que avui s'esperen alguns ruixats i algunes tempestes. En principi, les de demà tendiran a ser més febles que les d'avui. Però atenció a demà, perquè tornem a parlar de calor molt intensa, sobretot a les Terres de l'Ebre, on Móra d'Ebre i Tortosa pot arribar als 40 graus.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
6: Ya no está de moda ser de izquierdas. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
5: D'altres temen el retorn del feixisme.
7: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
5: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
2: Ja disponible a la plataforma 3CAT. Continuem un quart i quatre minuts de 8 del vespre. El govern ha autoritzat la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per, d'aquesta manera, intentar evitar morts com les dels tres joves de fa uns dies. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives utilitzant tots els mitjans disponibles. Tarragona, Manel Sastre.
8: El patrullatge amb drons ja està dissenyat i s'aplicarà de forma immediata quan arribi l'autorització d'interior, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que l'eina ajudi

0: de reduir un problema endèmic.
1: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
0: Els agents reconeixen que les sancions de 100 euros actuals no ajuden a dissuadir els joves. La vigilància es farà a la zona del Preventori, al Fortí de la Reina i a les zones de roques del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes les accions per millorar la seguretat.
2: Sí, des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra els veiem correctes i positius.
0: De fet, el govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Un grup de treball espera tenir les conclusions a finals d'aquest any i poder aplicar la nova normativa l'estiu que ve. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
3: Gràcies, Manel. Anem ara cap a València perquè la jutge ha deixat en llibertat provisional el conductor que va provocar l'accident amb 4 morts i 6 ferits greus a Benicàssim. Investiguen el jove per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu. Ens ho explica l'Alba Barbosa.
4: La magistrada ha decretat la llibertat provisional del noi de 19 anys perquè ha tingut en compte les seves circumstàncies personals, l'edat, el fet de no tenir antecedents penals i l'arrelament personal i familiar. També considera que no es donen els requisits per enviar-lo a presó perquè no hi veu risc de fugida, destrucció de proves ni reiteració delictiva. Sí que l'imposa, però, mesures cautelars. El jove té prohibit conduir vehicles i sortir de l'estat espanyol, se li retira el passaport i se li imposen compareixences periòdiques en seu judicial. El noi va ser detingut després de l'accident mortal que hi va haver la nit de dissabte a diumenge a l'N340 a Benicàssim, a la Plana Alta. Conduïa un dels 3 vehicles implicats en l'accident on van morir 4 persones i 6 més van resultar ferides. Al jove se l'investiga per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu i 5 delictes de lesions i contra la seguretat viària.
3: De València a Lleida, el govern ha començat els tràmits per desdoblar la carretera C13 entre Lleida i Balaguer. Era una reivindicació històrica del territori perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Júlia Albacar, Lleida.
5: El govern començarà ara un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives de traçat per desdoblar la carretera. Actualment, a la C13 només hi ha un tram de 5 quilòmetres entre Térmens i Vilanova de la Barca que està desdoblat i des de fa anys es reclamava que s'hi donés continuïtat. L'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, celebra que el Departament de Territori hagi optat per tirar endavant el projecte i remarca que serà una infraestructura clau per a la comarca.
6: Balaguer és l'única capital de la Plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que no tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
5: El projecte per desdoblar la C13 era una de les assignatures pendents a la Noguera. S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. La distància entre Lleida i Balaguer és de 30 quilòmetres.
3: La vaga d'avui a Renfe afecta poc el servei. Fins a 8:45 del vespre, recordem, s'han estipulat uns serveis mínims del 66%, però només s'han quedat un de cada 20 trens sense circular. També volem parlar-vos d'aquest esperat videojoc. Heads above your heads, now! You, stay! I'm remembering the time. The new beginnings. You make me news, isn't it? Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Anything that matters is who you know and what you got. Molts analistes vaticinen que el GTA 6 podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega llançada fa més de 13 anys. L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà disc de lectura. El joc, una història d'amor i crim, estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana. I amb aquesta informació sobre aquesta novetat d'aquest videojoc ja arribem a l'hora dels esports.
7: Esports.
3: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.

0: Bona tarda, esports, que arrenquem amb el Mundial en joc. Partit el segon de l'eliminatòria de setzens de final del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Ara mateix jugant una de les favorites, el Brasil, que s'enfronta al Japó. De moment empat a 0 en un duel que ha arrencat a les 7 de la tarda hora de casa nostra i ara transcorre doncs, el minut 25 de partit sense que els brasilers de moment puguin agafar la davantera en tancar favorits en aquest partit. Val a dir que un enfrontament més, el jugador del Barça, Rafinha, és baixa per la lesió muscular que es va fer al primer enfrontament. Ara mateix, doncs, Brasil 0, Japó 0 en aquest nou partit dels setzens de final al Mundial de Futbol. Avui també tindrem a partir de 2:15 de la nit d'Alemanya a Paraguai i ja de matinada a les 3 al Països Baixos, Marroc. Sentim Ronald Koeman, que és el seleccionador neerlandès, descrivint precisament aquesta eliminatòria com a interessant. És, de fet, una de les més atractives d'aquests setzens de final del Mundial.
1: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
0: Qui guanya aquesta eliminatòria entre els Països Baixos i el Marroc jugarà contra el Canadà als vuitens de final. La selecció espanyola jugarà dijous en setzens contra Àustria a partir de les 9 del vespre. Un dels nou catalans convocats per Espanya, Pau Cubarsí, serà entrevistat al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I en paral·lel al Mundial, hem de fer un ressò també de més informacions relatives al futbol. Com, per exemple, que el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros. I també en les properes hores, Robert Lewandowski podria anunciar que el Chicago Fire, de la Major Soccer League nord-americana, precisament, serà el seu nou equip. Demà, el Barça presentarà les noves equipacions de cara a la propera temporada. Destaquem que apareixerà el logotip de la Fundació del Barça en el lloc d'ACNUR. I en clau institucional, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del Futbol Club Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Un Barça que, per cert, s'enfrontarà a l'Europa el 24 de juliol a porta tancada en un amistós de pretemporada, en una hora encara per confirmar, en un enfrontament que es disputarà a la ciutat esportiva blaugrana, a Sant Joan d'Espí. Serà un duel històric per a l'Europa que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. El 19 d'agost, l'equip graciang jugarà un nou amistós, en aquest cas contra el Barça B de Juliano Belletti. També en futbol, el Girona, mentrestant, jugarà contra l'Alavés en un altre amistós de pretemporada. Serà dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. És el quart amistós confirmat per part del Girona de cara a la seva pretemporada, que arrencarà el 8 de juliol. I afegim que els clubs de la Lliga Femenina han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros amb el grup Gasol 16 Ventures, vehicle d'inversió de Pau Gasol amb Fortified Partners per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení. Encara en futbol, un apunt. En clau internacional, Enzo Maresca relleva ja oficialment Pep Guardiola com a entrenador del Manchester City. Maresca, ex del Chelsea, entre d'altres, firma per 3 temporades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè a 5 dies de l'arrencada del Tour de França a Barcelona, l'equip Emirates, el gran favorit Tadej Pogačar, ha confirmat els 8 ciclistes que disputaran aquesta ronda francesa. A banda de Pogačar, que encapçalarà l'equip sense el català Marc Soler, que està lesionat, tal com va avançar aquesta emissora, acompanyant l'eslové Isaac Del Toro, Félix Groscharner, Brandon McNulty, Nils Pollitt, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Pel que fa a l'equip Caja Rural, també ha anunciat avui els 8 ciclistes que disputaran aquest Tour de França. El Caja Rural ho fa com a equip convidat. Entre els seleccionats hi ha dos catalans, que són Abel Balderston i Joan Nicolau. Queda fora de l'equip del Tour, en canvi, el lleidatà Jan Castellón. Sí que hi serà el neerlandès, establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. Del ciclisme al tennis, avui ha arrencat el quadre principal del torneig a Wimbledon. Destaquem classificacions de Rafa Hodar, Pablo Carreño i Tommy Paul com a noms destacats, i ho acaba de fer fa ben poca estona el número mundial, Jannik Sinner, que ha patit i de valent per eliminar en 5 sets Miomir Kecmanovic. Sinner ha hagut de guanyar els dos darrers parcials per classificar-se per a la segona ronda.
2: 3CAT Info.
0: I temps encara per afegir que a Wimbledon, a partir de demà, destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint.

0: Són 8:15 del vespre. Fins ara us hem explicat que l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. L'altre focus informatiu passa per Veneçuela. A les últimes hores hi ha hagut una rèplica dels terratrèmols que van sacsejar el país dijous passat, sense que per ara hi hagi hagut danys importants. Les tasques de rescat, però, continuen amb poques esperances ja de trobar supervivents. El balanç eleva prop de 1.500 els morts, 17 dels quals espanyols, més de 3.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. Passarem per Veneçuela. Però des d'ara i fins a les 8 també us volem explicar que una de les principals causes d'incendis forestals a l'estiu amb temperatures extremes com la d'aquests dies és la sega dels cereals. De fet, l'any passat es van cremar per aquest motiu més de 5.000 hectàrees. Doncs la Diputació de Barcelona ha començat una prova pilot per reduir el risc d'aquesta activitat agrícola i s'ha presentat a Osona. També voldrem passar per la Costa Brava perquè fa més d'un any que Tossa de Mar denuncien talls recurrents de telefonia i d'internet. I això es complica, s'agreuja durant la temporada d'estiu. Ja pels vols de Sant Joan van estar 2 dies sense cobertura. Davant d'aquest problema, els hotelers han trobat una solució. S'han espavilat i han començat a contractar serveis de Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura. En parlarem. I els esports.
1: Destaquem que al Mundial de Futbol tenim en joc un nou partit de la ronda de setzens de final, el segon després del d'ahir entre Sud-àfrica i el Canadà, que va derivar en classificació dels canadencs. Ara tenim en dansa el Brasil-Japó i de moment amb sorpresa, perquè tot just superada la mitja hora de joc, al minut 33, s'ha avançat el combinat japonès amb un gol de Takuma Sano al minut 29. Així doncs, Brasil 0, Japó 1, ha superada tot just la mitja hora de joc al Mundial de Futbol.
0: I el temps, els ruixats intensos d'avui desapareixeran al llarg del vespre. Aquesta nit serà de mal dormir al litoral, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus. Dimarts, demà, últim dia de juny, serà assolellat amb algun ruixat a la tarda al Pirineu i a la Catalunya central, i amb màximes molt altes també a l'Ebre. Dos quarts i tres minuts, gairebé 4 minuts d'avui, ens hi posem. L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta, com us deien, de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la CEPI, que és Belén Gualda. Ho fa per les seves suposades irregularitats de contractes públics en el cas Leire. També cita com a investigades 24 persones més, entre les quals una exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díaz, l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'administrador Anxón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i amb entitats implicades que depenen de la CEPI. I mentrestant, al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. També està investigada, per cert, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si sabia l'origen de les joies de la Guàrdia Civil que va trobar al despatx de Zapatero.
2: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama i, per tant, amb una possible implicació en el rescat de Plus Ultra. I en el tram final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa pels líders del PP al tresorer del

0: partit, Luis Bárcenas. També han sol·licita 15 per als responsables de la cúpula de la policia, l'ex DAO Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo. I eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'ex comissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'ex xofer de Bárcenas i també per a Marcelino Martín Blas, l'ex cap de la Unitat d'Afers Interns de la policia. I encara a pàgina política, el Partit Popular andalús espera arribar a un acord amb Vox el més aviat possible per investir com a president Juanma Moreno Bonilla, després que durant la primera jornada del debat d'investidura els ultradretans hagin afirmat que a hores d'ara no hi ha entesa i que durant la primera votació de demà no li donaran el seu suport. Durant el seu discurs, Moreno Bonilla ha posat pressió al partit d'extrema dreta i ha advertit dels perills d'una repetició electoral si no permeten la seva investidura. Escoltem-lo.
1: Todos somos conscientes de que solo caben dos opciones. El bloqueo y quién sabe si repetir elecciones con el perjuicio que eso causaría a los andaluces o interpretar con inteligencia y generosidad el mandato de los andaluces para ponernos en marcha sin tiempo que perder.
0: Vox demana un acord semblant als signants amb els populars en altres comunitats que, per tant, inclogui el concepte de prioritat nacional a través del qual la ultradreta vol que es prioritzi els ciutadans espanyols en l'accés a les prestacions i els serveis públics per davant dels immigrants. Demà se celebra al Parlament Andalús la segona jornada d'aquest debat d'investidura i si Moreno Bonilla no obté els vots de l'extrema dreta, doncs dijous es faria la segona votació en què només necessitaria obtenir la majoria simple de la Càmera per elegir per tercer cop com a president de la Junta d'Andalusia.
2: 3CAT Info.
0: 2:15 de 8 hem de passar ara mateix per Veneçuela perquè les esperances de trobar supervivents entre la runa dels edificis caiguts per aquest doble terratrèmol de la setmana passada són cada cop més remotes. Parlem de milers de voluntaris i de veïns de les zones afectades que continuen esperant l'ajuda del govern i que intenten ajudar com poden la recerca de desapareguts. L'enviat especial d'aquesta emissora ha arribat a la localitat de Catia la Mar, una de les més properes a l'epicentre per aquest doble sisme, i el paisatge és absolutament de destrucció. Recordem les xifres, que són les oficials, eh? Ja hi ha 1.500 víctimes, però de desapareguts es calcula que es superen els 50.000. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
3: Catia la Mar solia ser una localitat de la costa del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, un espai idíl·lic, aigua turquesa i moltes palmeres. Ara és una zona devastada i arrasada, amb un anar i venir de motocicletes, de vehicles, de tot terrenys, de camions, de voluntaris, d'equips d'emergència, de policies i militars. Una zona que era turística i on les famílies veneçolanes venien a gaudir la vida. Ara estan vivint tot un infern. Voluntaris com en Daniel i la Paola, que s'han desplaçat fins aquí per ajudar els damnificats.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Aquí a Catia la Mar ja hi ha camps de damnificats, de veïns que s'han quedat sense res i que ara ocupen una bàsica tenda de campanya. Reclamen més ajut a les autoritats veneçolanes i ja tenen por, asseguren, de brots epidèmics. Les condicions en les que estan, en les que es troben, són precàries, amb molta por i molta angoixa.
0: La Unió Europea i la Xina es donen de temps fins a l'octubre per evitar una possible guerra comercial. Els socis europeus fa temps que denuncien que les relacions comercials amb Pequín cada cop són més desiguals, però avui s'han compromès a negociar per aconseguir resultats concrets, diuen. És el que ha sortit almenys d'una reunió del nivell mantinguda avui a Brussel·les i que s'allargarà tota aquesta tarda. Bruno Forte Amires, explica'ns.
6: Aprofitant un recés de la trobada, el comissari europeu de comerç, Maros Šefčovič, ha comparegut davant dels mitjans per dir dir que el diàleg està anant bé.
7: Veig que els nostres homòlegs xinesos en tenen molt més a reptes comuns i entenen més la situació europea que abans.
6: S'està veient les cares amb el

0: Ministre xinès de Comerç, Wang Wentao. Tots dos han acordat la creació d'un grup de treball conjunt per analitzar les dades d'exportacions i importacions i detectar possibles desequilibris comercials. Brussel·les veu amb preocupació com s'ha disparat l'arribada de productes xinesos a baix cost que amenacen la competitivitat de sectors industrials que són clau per a l'economia europea, com per exemple els cotxes. The gap is
1: widening. La bretxa s'està ampliant. Les exportacions de la xina deixa de reduir-se. Aquesta tendència no és sostenible i mantenir l'estatu quo no és una opció.
0: I avisa que sigui quin sigui el resultat de les converses amb la Xina, Brussel·les protegirà les empreses europees i els llocs de feina que creen a Europa.
2: I atenció a aquest so. És el so d'una de les multitudinàries manifestacions antiimmigració que han tingut lloc a Sud-àfrica i que tindran una rèplica a gran escala demà. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica de manera voluntària. Els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar també la inseguretat i la delinqüència. Avui eren centenars els que es preparaven per abandonar el país per por que les protestes de demà desfermin una onada de violència.
3: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
4: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
2: El govern sud-africà ha posat en alerta màxima la policia. Tami Ntuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
5: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
2: L'executiu sud-africà ja va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i alertaven que la protesta sobre aquesta qüestió només la té l'Estat. Parlem ara de cultura, 3 minuts per 3 quarts de 8. El Festival Grec inaugura aquest vespre l'edició del seu 50è aniversari. El muntatge L'Òpera dels Tres Rals, al Teatre Grec, marca l'inici d'un mes on les arts escèniques ompliran la ciutat de cultura. La Marta Vives, abans de l'estrena, ha pogut parlar amb la directora del Grec, Letícia Martín, i aquest és el resultat.
6: Letícia Martín, directora del Festival Grec, aquesta 50è edició, una edició molt especial. Com la vius? Com la projectes, aquesta edició?
7: La veritat és que estic molt nerviosa, molt emocionada. Crec que és necessari en aquestes ocasions tenir nervis, tenir tota la responsabilitat, però estic molt contenta i tot l'equip ha estat molt feliç i estem desitjant ja començar i fer tot el festival per tothom.
6: L'espectacle inaugural sempre és la prova de foc, no? Sempre és l'espectacle més complicat d'escollir, però aquest any ha estat com molt paradigmàtic, no? A més amb col·laboració amb el Teatre Lliure, aquesta obra, aquesta òpera que ja es va poder veure fa uns anys també en el Teatre Grec, ara des de la mirada de la Marta Pazos. Per què és tan especial aquest muntatge?
7: A veure, les estrenes són sempre especials. Jo necessito, per a la meva salut mental, treure-li una mica del pes que se suposa que té la nit d'estrena i poder gaudir-lo com a estrena d'espectacle, estrena posada de llarg, de l'estiu, i aquest any, sense dubte, és molt especial perquè és, bueno, portem 15 dies assajant aquí al teatre. No és com quan ve un espectacle i només es fa, sinó que ha crescut aquí, la coproducció amb el Lliure, portem mesos treballant. Bueno, sí, és molt especial i crec que tothom estem frisosos de tenir les sensacions aquí.
6: Aquest és l'espectacle inaugural, però en total se'n podran veure 99 repartits per tota la ciutat de Barcelona al llarg de més d'un mes. El Grec és el festival d'arts escèniques d'estiu per excel·lència?
7: Sí, a mi m'agrada pensar que sí, sobretot m'agrada molt pensar que és el Festival de Barcelona per excel·lència, perquè sí que és cert que hi ha molts i cadascú no té la seva assignatura, però el Grec és un festival amb el que tothom té alguna història en que ocupa tota la ciutat, que té el cor a Montjuïc i que, bueno, i que marca l'estiu, marca... Bueno, la veritat és que és molt especial. És un festival que és, en realitat, molt, molt especial, sí.
6: Un festival molt especial que la gent espera. Com van les vendes de les entrades d'aquest festival?
7: Sempre van molt bé, però he de dir que aquest any estan especialment bé. Estem molt contents. Hi ha espectacles esgotats, però també m'agrada dir que encara queden moltes entrades per vendre. Sí que tenim moltes espectacles que encara es poden comprar entrades i que tenim durant tot el mes

0: a mi m'agrada pensar que hi ha tantes coses que cadascú pot fer el seu festival i pot tenir el seu recorregut des de lo més trencador fins a una nit tranquil·la de música o descobrir algun lloc nou.
1: Bon festival, Letícia.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Sempre gràcies. Esteu al costat i és sempre. Molt, molt d'agrair.
1: Moltes gràcies. Fins ara.
0: Ciao.
2: I així, amb cultura, parlant del grec, arribem a 3:45 del vespre. És moment d'actualitzar la informació viària. Tenim a punt ja la Mariluz García. Bona tarda, com estan les coses?
3: Hola, bona tarda, Doja. Doncs ja estan millorant, però aquesta tarda hi ha hagut nombrosos accidents i ara una última hora, i és que el passatger davanter d'un turisme ha mort en una topada frontal amb un altre cotxe que ha passat aquesta tarda a la C66 a Sant Joan de Mollet, al Gironès, segons informa el Servei Català de Trànsit. La víctima és un home marroquí de 54 anys. 68 persones han mort ja en accidents de trànsit aquest any a les carreteres catalanes. És el tercer accident mortal que hi ha hagut avui. Ara mateix encara queden complicacions per diversos accidents. A la Ronda Litoral, encara aturats entre Zona Franca i la Barceloneta en sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per accident. També hi ha aturades en sentit contrari no tan llargues des de Poble Nou i fins la Barceloneta en sentit Llobregat. També a causa d'accidents, dues vies locals tallades a la circulació. La carretera LV20-01 a l'altura de Mollerussa i també tallada la TV-21-26 a Calafell a causa d'una topada múltiple. Tornant a l'àrea de Barcelona, queden també aturades a la Ronda a Dalt, congestió entre Pedralbes i Vallcarca, a l'altura també d'Horta fins a Canyelles, sentit Besòs, i entre el Nus de Trinitat i la sortida 1 i a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, mentre que la resta de l'àrea de Barcelona ja està millorant força la circulació i només queda lentitud i alguna aturada a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, en direcció Tarragona. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps. Amb Néstor Gómez.
4: Ruixats i tempestes aquesta tarda intenses les que han tingut al Pirineu Oriental i a les comarques de l'interior de la Girona. Unes precipitacions que en el cas de Santa Coloma de Farners ha deixat 70 litres per metre quadrats, pràcticament tots ells recollits en només una hora, i en el qual la temperatura ha saltat dels 36 graus en dues hores, ha saltat a només 18 graus, fruit d'aquesta descàrrega d'aire fred que ha desplomat sobre a terra. I tot això en una tarda, com dèiem, de precipitacions que s'iniciaven pràcticament al Ripollès i que ja deixaven 40 litres per metre quadrat a Camprodon, i tot això amb unes temperatures altes arreu del país, sobretot cap a l'interior, on s'han assolit màximes tant a Ponent com sobretot a les Terres de l'Ebre al voltant dels 36-37 graus. Aquesta propera nit tornarà a ser de mal dormir, sobretot al litoral, entre l'Empordà i el Baix Penedès, mínimes que no baixaran dels 25 graus. I durant aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, el temps serà assolellat, sobretot al matí. A la tarda, tal com aquests darrers dies, creixeran nuvolades al Pirineu i s'esperen alguns ruixats. En principi, aquestes precipitacions que s'esperen al Pirineu Oriental o a la Catalunya Central seran més febles que els d'avui. Però això sí, les temperatures continuaran totalment desbocades, sobretot a les Terres de l'Ebre, on les màximes poden arribar a tocar la xifra dels 39 o 40 graus.
2: I un parell de punts ràpids de servei, també. Dir-vos que gairebé 13.000 abonats d'Endesa de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat estan sense llum des de 6:15 de la tarda, perquè hi ha hagut una incidència en un cable proper a la subestació de Coll Blanc, que ha provocat un petit incendi que ha afectat un dels transformadors. No es preveu que el servei es recuperi fins a les 8 de al vespre, i dir-vos també que a Tossa de Mar han denunciat els talls recurrents de telefonia i internet des de fa més d'un any, i ara els hotelers han trobat una solució, s'han espavilat per buscar una alternativa i han començat a contractar els satèl·lits Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura.
5: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3Cat Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
2: En aquest Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals i socials del cultiu de bona part dels alvocats que consumim. Ens trobarem amb Gustavo Duc, expert en sobirania alimentària, i amb un camperol colombià que prefereix mantenir-se en l'anonimat precisament per les amenaces de la indústria de l'alvocat.
6: En 10 anys, Catalunya ha multiplicat per 5 les importacions d'alvocat i ha arribat a les 32.000 tones, procedents bàsicament de l'Amèrica Llatina, però també del Marroc i Israel. D'aquestes 32.000 tones en consumim gairebé la meitat i la resta l'exportem a França, als Països Baixos, Portugal, Itàlia o fins i tot al Marroc. Curiosament, un dels països a qui comprem aquest fruit.
2: Som al Canal Montsià, l'epicentre del cultiu del bocat a Catalunya.
7: Els primers aguacats que es van plantar aquí al Canà, igual fa 80 anys que es van plantar. Un enginyer d'una finca que hi havia aquí baix, que era a Sud-amèrica, este va ser el primer que va plantar aguacats. Però industrialment, mon pare fa uns 23 anys que va plantar aguacats. Com una alternativa al cítric, que està molt cremat i tenim una molta competència desleal, i van dir l'aguacate podria ser una solució, i mira.
8: Nosaltres vam començar plantant fa 6 anys i ara cada vegada es veuen més finques, no molt grans, però que cada vegada s'està apostant més per aquest cultiu com a alternativa al cítric.
9: El bocat és un fruit de demanda mundial creixent i és molt més rendible. I després perquè aquí també estem en una zona que climàticament és viable produir-lo.
2: Els camps del David Martínez i els del Ricard Rivera i l'Edith Gallardo produeixen una petitíssima part de les 15.000 tones anuals del bocat que ens mengem a Catalunya. Els efectes de la importació massiva d'alvocats pels nostres esmorzars o per les nostres amanides són semblants als que té la importació de soja, de sucre o d'oli de palma, la implantació de monoconreus de grans empreses que desplacen els cultius tradicionals.
10: I el petit pagès sempre queda desplaçat. Mai guanya en el joc del mercador internacional. Després nosaltres ens preocupem i veiem com en aquests països la gent que ha emigrat perquè no té formes de subsistència.
2: En països com Colòmbia o el Perú, però també al sud d'Espanya, les plantacions d'alvocats han canviat el paisatge, han esborrat cultius i biodiversitat. I ara, per garantir la continuïtat de la producció, necessiten una alta càrrega de pesticides, alguns de prohibits a Europa, que ens arriben amb el fruit i posen en risc la nostra salut. I què passa amb l'aigua? Doncs depèn d'on el plantem. L'alvocat és un arbre de regadiu amb exigències similars a les dels cítrics, però el problema el tenim quan se n'implanten cultius extensius en regions seques.
10: El tema està en quan una regió com Andalusia la gires tota i li poses pues, todo Málaga, todo Granada, al conreu d'alvocat. Un monoconreu amb milers i milers d'hectàrees exigint una aigua que els aqüífers d'Andalusia no tenen capacitat de regenerar.

0: Vist?
1: Doncs 5 minuts que fem servir per repassar la informació esportiva del dia encapçalada pel Mundial de Futbol. En dansa un nou partit de la ronda de setzens de final que ara arriba al descans amb sorpresa perquè el Brasil està perdent 0-1 contra el Japó, com dèiem, al final dels primers 45 minuts amb un gol del japonès Sano al minut 29 de joc. Ell mateix ha tallat una pilota a la zona del mig del camp, ha conduït desfensa de rivals i a la frontal de l'àrea ha xutat amb la cama dreta ben col·locat a la base del pal dret de la porteria del Brasil, defensada per Alisson, i ha batut el conjunt brasiler amb aquest 1-0-1, més ben dit, que hi ha ara mateix al marcador. Per tant, el Brasil, que si vol fer bons els pronòstics, haurà de remuntar a la segona meitat per accedir als vuitens de final. Això pel que fa al que està en joc. A partir del 2:15 tindrem un altre enfrontament de setzens, l'Alemanya-Paraguai, i a les 3 de la matinada, hora catalana, al Països Baixos-Marroc. El seleccionador neerlandès, Ronald Koeman, s'ha referit a aquesta eliminatòria en aquests termes.
2: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos, no estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
1: Qui guanya aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als vuitens de final. Pel que fa a la selecció espanyola, jugarà dijous en setzens contra Àustria a partir de les 9 del vespre. I un dels 9 catalans convocats amb la selecció espanyola, Pau Cubarsí, l'han entrevistat fa ben poca estona al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí, entre altres aspectes, s'ha referit al vessant defensiu, en què de moment Espanya ha tancat la fase de grups sense encaixar cap gol.
3: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havíem de donar el màxim. Sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, 3-0, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
1: Més futbol Mundial a banda, ara.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros. I també en les properes hores, Robert Lewandowski podria anunciar que el Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana seran el seu nou equip. Demà el Barça presentarà les noves equipacions de cara a la propera temporada, en què destaquen pel fet que apareixerà el logotip de la Fundació del Barça en el lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del Barça també demà mateix. Un club blaugrana que, per cert, s'enfrontarà a l'Europa el 24 de juliol, això pel que fa al primer equip masculí dirigit per Hansi Flick. Serà en un amistós a porta tancada o en una hora encara per determinar i a la ciutat esportiva blaugrana, a Sant Joan d'Espí. Duel històric per a l'Europa que 30 anys després jugarà contra el primer equip del Barça. I el 19 d'agost tindrem també l'Europa amb un nou amistós, en aquest cas contra el filial blaugrana de Juliano Belletti. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, que serà dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. I a tot això parlem també de la Lliga Femenina.
4: 3CAT Info.
1: Perquè els clubs de la Lliga F han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures, un vehicle d'inversió de Pau Gasol amb Fortified Partners per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení. Més futbol encara, perquè el Lleida Ponent, format per penyistes de Lleida, disputarà la propera temporada finalment a la quarta divisió catalana, un cop que el jutge ha desestimat la petició d'aquest club lleidatà de mantenir-se a la Lliga Elite, on pertocaria per mèrits esportius, tot i que els problemes econòmics fan que el jutge determini que el Lleida Ponent hagi d'arrencar des de la quarta divisió catalana.
4: 3CAT Info.
1: En clau poliesportiva, en ciclisme, a 5 dies per a l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip Emirates, el gran favorit Tadej Pogacar, ha confirmat els 7 ciclistes que l'acompanyaran. Són Isaac del Toro, Félix Rochardner, Brandon McNulty, Nils Pollitt, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. En destaca l'absència del vilanoví Marc Soler, que està lesionat i que es perdria el Tour tal com va avançar fa algunes setmanes aquesta emissora.

0: Rescat Info.
1: Són les 8. Bona...

0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per les possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics del cas Leire. Aquest matí, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant el jutge que l'advocada de Koldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia entregat milers d'euros en efectiu a la seu del PSOE. Junts per Catalunya nega relacions amb el Partit Popular i avisa el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que no es pot girar full a Catalunya. En canvi, les forces d'esquerres alerten d'un acostament entre el partit de Puigdemont i els populars. Més d'un 1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya, una xifra molt superior a la que havia previst el govern. Amb el procés a punt d'acabar, ho fa demà, juristes i entitats alerten del col·lapse per aconseguir cita a la Policia Nacional i denuncien que la falta d'hores disponibles ja ha aixecat el mercadeig de cites. La rebaixa d'impostos que abarateix la gasolina i el gasoil s'anirà reduint els pròxims mesos fins a desaparèixer a l'octubre. Es mantenen les bonificacions i ajudes als transportistes i agricultors. I s'anirà eliminant un dels impostos sobre l'electricitat. A banda d'aquestes mesures per la guerra, el govern espanyol ha aprovat unes noves previsions econòmiques que pronostiquen un creixement del 2,6% i que són la base per elaborar els pressupostos. Els 6 morts en el tiroteig del nord d'Alemanya eren treballadors d'un centre d'atenció de mares solteres joves al nord del país. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels morts. El mòbil seria una disputa per la custòdia d'un nadó. Denuncien els talls recurrents de telefonia i internet des de fa més d'un any a Tossa de Mar. Coincidint amb la campanya d'estiu, des del sector hoteler han decidit deixar de banda les companyies habituals i contractar els serveis dels satèl·lits Starlink d'Elon Musk.
1: Esports.
2: Tenim en joc un nou partit de setzens de final al Mundial de Futbol al descans. El Brasil està perdent 0-1 contra el Japó amb un gol de japonès Sano al minut 29 de partit. A 11:15 tindrem l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada al Països Baixos-Marroc. En paral·lel al Mundial, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros. I els clubs de la Lliga Femenina de Futbol han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
0: Els ruixats intensos d'avui desapareixeran al llarg del vespre. Aquesta nit serà de mal dormir al litoral, amb temperatures que no baixaran dels 25 graus. Dimarts, últim dia de juny, serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu i a la Catalunya central i amb màximes molt altes a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Fem una pausa i passem per Veneçuela.
1: 3CAT Info. BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny. 3CAT Info.
0: Som-hi, la xifra de morts pel doble terratrèmol de Veneçuela puja a 1.719 persones. Segons l'últim balanç que acaba de fer públic el govern del país, també hi ha 5.000 ferits i 15.000 persones que han perdut casa seva. Les esperances de trobar supervivents entre la runa dels edificis caiguts pel doble terratrèmol de la setmana passada són cada vegada més remotes. Milers de voluntaris i veïns de les zones afectades continuen esperant l'ajuda del govern i intenten ajudar en la recerca de desapareguts com poden. L'enviat especial d'aquesta emissora ha arribat a la localitat de Càtia, la Mar, una de les més properes a l'epicentre del doble sisme, i el paisatge és d'absoluta destrucció. Joan Biosca.
3: Càtia la Mar solia ser una localitat de la costa del Carib veneçolà a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, un espai idíl·lic, aigua turquesa i moltes palmeres. Ara és una zona devastada i arrasada, amb un anar i venir de motocicletes, de vehicles, de tot terrenys, de camions, de voluntaris, d'equips d'emergència, de policies i militars. Una zona que era turística i on les famílies veneçolanes venien a gaudir la vida. Ara estan vivint tot un infern. Voluntaris com en Daniel i la Paola, que s'han desplaçat fins aquí per ajudar els damnificats.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada.

0: caray, que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
1: Aquí a Cat i a la Mar ja hi ha camps de damnificats, de veïns que s'han quedat sense res i que ara ocupen una bàsica tenda de campanya. Reclamen més ajut a les autoritats veneçolanes i ja tenen por, asseguren, de brots epidèmics. Les condicions en les que estan, en les que es troben, són precàries, amb molta por i molta angoixa.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Més temes. L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, per les seves presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. També cita com a investigades 24 persones més, entre les quals hi ha l'exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa, Rosario Arévalo, o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anchón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions i hi hauria operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la CEPI. Justament avui, l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, i ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. Segons Pano, l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de la gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Carmen Pano i el seu xofer han declarat aquest matí davant del jutge del cas Leire, que investiga les presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Mentrestant, al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI, seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis d'Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si sabia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
4: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
3: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama i, per tant, amb una presumpta implicació en el rescat de Plus Ultra. I encara en clau política, Junts nega vincles amb el Partit Popular i avisa que no deixaran enrere el procés. En la seva estratègia d'acostament als juntaires, els populars els han tornat a instar a passar pàgina, però els de Puigdemont ho han descartat i insisteixen que la via és la d'un substitut per a Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que entre els socialistes s'està començant a plantejar aquesta possibilitat. Sentim el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, líder de Junts al Congrés.
5: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
6: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
3: Tot i això, tant els partits del govern espanyol com els seus socis habituals sí que veuen un apropament evident entre el Partit Popular i Junts, que el PSOE titlla d'aixecada de camisa per part dels populars. Elisenda Alemany, número 2 d'Esquerra, i Montse Mínguez, portaveu dels socialistes.
7: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
8: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. De verdad, que me parece una tomadura de pelo más, si cabe, que les anteriores.
3: El principal partit de l'executiu espanyol sosté que si de veritat el PP vol donar per tancat el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Més qüestions. Més d'1.300.000 persones han demanat acollir-se a la regularització extraordinària d'immigrants a l'estat espanyol quan només falten 24 hores perquè s'acabi el termini de presentació. Només des de dissabte se n'han registrat 30.000 més, tot i que no totes acabaran obtenint una resolució favorable. La xifra duplica de llarg la previsió del govern espanyol, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar el procés. Moltes d'aquestes persones esperen ara la resolució de la seva sol·licitud, com la de la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
9: Mi sol·licitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
3: Des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerten de la saturació a les comissaries de la policia per aconseguir fer l'últim pas del procés de regularització. Quim Claveguera, responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocats de Barcelona, considera que ha estat un procés ple d'obstacles administratius.
10: És que és una situació una mica

0: surrealista, no? És a dir, s'inicia un procés de regularització i l'administració no està preparada a dia d'avui a la província de Barcelona per poder donar targetes identificatives a tothom.
1: El president Pedro Sánchez assegura que el procés de regularització repercutirà a les arques de l'Estat.
2: Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
1: L'última fase del procés de regularització consisteix en la presa d'empremtes per tramitar la targeta d'identificació. Aquest pas només es pot sol·licitar per internet, però davant la falta d'hores disponibles, diverses entitats denuncien que ja ha començat el mercadeig de cites. Asseguren que hi ha persones que s'han vist obligades a pagar fins a 150 euros per aconseguir-ne una.
3: 3Cat Info.
1: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. El govern espanyol prorroga els beneficis fiscals a la gasolina i al gasoil, però els reduirà de manera progressiva els pròxims mesos fins que s'acabaran eliminant a l'octubre. L'executiu ha anunciat el nou escut contra els efectes de la guerra a l'Iran el mateix dia que ha fet un pas endavant per presentar els pressupostos generals de l'Estat. Madrid, Dani Sainz de AHA.
4: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, en canvi, la rebaixa fiscal s'eliminarà de manera progressiva durant l'estiu per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz, segons ha anunciat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
5: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
4: Ara bé, si la situació a l'horit mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Per ara, la inflació s'ha estabilitzat entorn al 3,2% per tercer mes consecutiu, segons dades d'avui mateix. Un context que permet al govern espanyol preveure que l'economia espanyola creixerà un 2,6% este 2026, 4 dècimes més del que va estimar abans de l'esclat del conflicte. La presentació del quadre macroeconòmic engega també el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor. La Moncloa diu que va complint els terminis malgrat que no té els suports lligats. Abans, al juliol, el PSOE i Sumar han acordat recuperar el decret d'habitatge amb la intenció que esta vegada Junts no els hi tombe. Elma Saiz, ministra portaveu.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: És a dir, mesures com la pròrroga dels lloguers, però també rebaixes fiscals als propietaris, un increment de l'IVA als pisos turístics.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Els 6 morts en el tiroteig del nord d'Alemanya són treballadors d'un centre d'atenció de mares solteres de la localitat d'Estada, una ciutat de 50.000 habitants a 40 quilòmetres d'Hamburg. Entre les víctimes hi ha almenys 4 dones i un home. Segons els investigadors, el mòbil del crim seria una disputa per la custòdia d'una nena de 3 mesos. La policia ha detingut 3 persones, entre elles el suposat autor dels trets, un home de 45 anys que ha intentat fugir després del tiroteig, com explicava un portaveu de la policia d'Estada.
7: Avui cap a les 12:10 s'ha informat de trets a la Dankerstrasse d'Estada. Quan la policia ha arribat al lloc dels fets, s'han trobat amb diversos morts en una institució d'acollida juvenil. Han pogut reconèixer el que creiem que és l'autor dels trets al lloc dels fets. S'ha produït una petita persecució i finalment l'han detingut.
1: Més temes. Andy Burnham planifica un govern britànic descentralitzat per equilibrar el Regne Unit, ho ha anunciat des de Manchester, al nord d'Anglaterra, en el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. El probable successor ha proposat recuperar els valors laboristes intervenint al mercat, però sense posar en risc les finances públiques ni la despesa en defensa. Una intervenció enfocada a guanyar-se l'opinió pública i, sobretot, la dels seus diputats. Londres, Quim Olivares.
8: Qui serà probablement el proper primer ministre britànic defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a Manchester, al nord del país, per guanyar en eficàcia. Andy Burnham ha promès això.
9: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
8: From the bottom up. El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Ha promès millorar el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
9: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
8: En el seu primer discurs des que l'exalcalde de Manchester va ser reelegit diputat al Parlament de Londres a mitjans d'aquest mes, també ha promès una política de reindustrialització, un programa de

0: construcció d'habitatge públic i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, tot sense trencar la disciplina fiscal.
1: Pràcticament un minut per sobre d'un quart de nou del vespre, àrea de serveis. Equip Viari, Marilús García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Ja es normalitza la circulació a l'àrea de Barcelona després que han retirat els vehicles que han tingut un accident a la Ronda de Dalt a l'altura de la Barceloneta en sentit Besòs. Ja només queda trànsit intens en aquesta zona en totes dues direccions. També queden algunes bosses de lentitud a la Ronda de Dalt a l'altura de Sarrià, de Vallcarca i d'Horta en sentit Besòs, mentre que la resta de l'àrea de Barcelona la circulació ja pràcticament normalitzada. En canvi, dues vies locals es mantenen tallades per accidents, la carretera LB20-01 a Mollerussa i la T-21-26 a Calafell, on hi ha hagut una topada múltiple. Recordem que avui hi ha hagut tres accidents mortals a les carreteres catalanes. L'últim, aquesta tarda, una topada frontal entre dos turismes a la C-66 a Sant Joan de Mollet, al Gironès. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
1: El temps. Néstor Gómez.
3: La tarda d'avui ha estat encapçalada pels ruixats intensos que han descarregat amb força a punts del Ripollès i també de la Selva. Destaquem els 71 litres per metre quadrat recollits a Santa Coloma de Farners i els 68 a Camprodon. Unes precipitacions que en molts casos han anat acompanyada de calamarsa i fins i tot també de pedra. Tot això en un dia càlid. Les temperatures han assolit valors propers a la xifra dels 38 graus encara a punts de les Terres de l'Ebre, és el cas de Vinebre o de Benissanet. També al Dover 37 graus, on el cas de Tortosa ha arribat justament a la xifra dels 38. De cara a aquesta propera nit i matinada, ja s'han fos totes les tempestes i el que tindrem és calor nocturna. Novament, una nit de mal dormir a tota la façana costanera, a tot el litoral, des de l'Alt Empordà fins al Baix Penedès, és a dir, tot el sector de la Costa Brava i àrees de la Costa Central i pràcticament la Daurada. De manera que tenim una nit pel davant d'aquestes una mica d'insomni, la qual costarà agafar la son. I tot això en un dia en el qual dimarts s'espera, últim dia del juny, que s'acomiadi amb un bon sol de bon matí, amb aquestes temperatures altes de cara al migdia, perquè poden pujar una miqueta, on respecte als valors d'avui, màximes de 35-36 graus a la Catalunya Central, també cap a les comarques de Girona, i s'esperen valors de 37 cap a Ponent. Les més altes del dia, demà s'esperen cap a l'àrea de Tortosa, cap a la Ribera d'Ebre, cap a punts de Móra d'Ebre, on podrien tocar la xifra dels 39 o fins i tot els 40 graus. Tot això durant les hores centrals del dia, a la vegada que creixeran nuvolades al Pirineu i s'esperen alguns ruixats i algunes tempestes. Allà on descarregui, la temperatura se suavitzarà i força. Aquesta serà la dinàmica que encara es mantindrà també de cara a dimecres.
1: 3CAT Info. 8 i 18. El govern comença els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer en una reivindicació històrica del territori, perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Julià Albacar.
4: El govern començarà ara un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives de traçat per desdoblar la carretera. Actualment, a la C-13 només hi ha un tram de 5 quilòmetres entre Térmens i Vilanova de la Barca, que està desdoblat i des de fa anys es reclamava que s'hi donés continuïtat. L'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, celebra que el departament de territori hagi optat per tirar endavant el projecte i remarca que serà una infraestructura clau per a la comarca.
5: Balaguer és l'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una a dos, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pols d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem sobretot molt més competitius com a territori.
4: El projecte per desdoblar la C-13 era una de les assignatures pendents a la Noguera. S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. La distància entre Lleida i Balaguer és de 30 quilòmetres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. La vaga d'avui a Renfe afecta poc el servei. Fins a 8:45 del vespre s'han estipulat uns serveis mínims del 66%, però aquest només s'han quedat un de cada 20 trens sense circular. Aquest matí tampoc hi ha hagut una afectació destacada perquè han circulat el 94% dels trens de Rodalies, que ho haurien de fer en un dia normal. Ara bé, hi ha retards lleus generalitzats a gairebé totes les línies, sobretot als regionals del sud. Entre els usuaris hi havia sorpresa per la convocatòria de vaga.
6: No ho sabia, me n'he enterat ara i ja estic així a veure si tot va bé.
7: Realment el tren ha passat en un horari on no se l'esperava. O sigui, jo he anat a l'estació, ja ni miro els horaris, el que passa, passa,

0: els que sortien a la pantalla no... O sigui, el que ha passat no estava previst.
1: L'aturada convocada pel sindicat ferroviari minoritari entre la plantilla protesta contra la falta de compromisos de l'empresa per assegurar la continuïtat del servei de mercaderies i evitar-ne la privatització. El sindicat ha fixat una segona jornada de vaga per al pròxim 15 de juliol. I gairebé 17.000 abonats d'Endesa de l'àrea metropolitana de Barcelona estan sense llum des de 6:15 de la tarda. La incidència afecta veïns de Barcelona, sobretot del barri de Sants, l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà de Llobregat. Un cable proper a la subestació de Collblanc ha provocat un petit incendi que ha acabat afectant un dels transformadors. En l'incident hi ha hagut d'intervenir els bombers i la policia local de l'Hospitalet. Treballadors de la companyia estan intentant reparar l'incident el més ràpid possible, segons Endesa, però per ara no hi ha cap hora prevista per restablir el servei. I a Tossa de Mar, a la Costa Brava, denuncien els talls recurrents de telefonia i internet des de fa més d'un any en una situació que s'agreuja en plena temporada d'estiu. Pels vols de la Revetlla de Sant Joan van estar 2 dies sense cobertura. Això ha fet que els hotelers s'hagin espavilat per buscar una alternativa i han començat a contactar els satèl·lics Starlink d'Elon Musk per tenir cobertura. Tossa de Mar, Laia Claret.
2: Els empresaris el suposen d'altabaix no tenir cobertura asseguren perquè els clients han d'anar a treure diners en efectiu, no funcionen els sistemes d'obertura de caixes o de seguretat. Rafael Grau, gerent de l'Hotel Capri, fa temps que ha trobat un sistema de suport per tenir i oferir cobertura.
3: Jo treballo normalment en fibra òptica per donar els serveis de comunicació a l'hotel i el meu backup, ja que la fibra òptica falla molt sovint, el meu backup és Starlink, el servei d'internet que té l'Elon Musk.
2: Una opció que es plantegen des de l'Associació d'Hostaleria de Tossa. Francesc Zuquitel, on és el president.
4: Hem de contactar amb Starlink a nivell d'Espanya per veure quina opció hi ha com a gran compte, és a dir, no com una empresa individual, sinó com una agrupació. Si els avions tenen wifi, per què nosaltres no podem tenir wifi?
2: Des de l'Ajuntament argumenten que als pobles petits els falten interlocutors de les companyies de telefonia i demanen a l'Estat que en supervisi el servei.
1: Més qüestions. El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per d'aquesta manera intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa uns dies. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives utilitzant tots els mitjans disponibles. Tarragona, Manel Sastre.
5: El patrullatge amb drons ja està dissenyat i s'aplicarà de forma immediata quan arribi l'autorització d'interior, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto La Cueva, que espera que l'eina ajudi a reduir un problema endèmic.
6: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
5: Els agents reconeixen que les sancions de 100 euros actuals no ajuden a dissuadir els joves. La vigilància es farà a la zona del Preventori, al Fortí de la Reina, i a les zones de roques del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes les accions per millorar la seguretat.
7: Sí, des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
5: De fet, el govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Un grup de treball espera tenir les conclusions a finals d'aquest any i poder aplicar la nova normativa l'estiu que ve. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que pretén promoure un bany segur apel·lant a la corresponsabilitat. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
1: Aquest vespre arrenca la 50a edició del Festival Grec de Barcelona amb la versió de Marta Pazos de l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht amb música de Kurt Weill. És una de les obres capdals del segle XX, una sàtira del capitalisme, les relacions del poder i la moral i la hipocresia de la burgesia. Amb traducció de Marc Rossich i direcció musical de Dani Espasa, l'obra compta amb un repartiment de luxe, encapçalat per Nau Albert, Míriam Moclés, Eduard Farelo, Marta Bernal, Julià Turullol o Roc Bernadí. És el primer dels 99 espectacles del Grec que fins a l'agost omplirà de propostes escèniques a la ciutat, amb l'objectiu de rellegir el passat i imaginar el futur. Després, l'òpera dels Tres Rals es podrà veure al Teatre Lliure.
8: Esports.
1: Fins a 9:15, David Tobac, bona tarda.
9: Bona tarda, esports que encapçalem amb Esport en Joc, passant pel Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Nou partit de 16 de final en marxa, el segon de fet, en què s'enfronten el Brasil i el Japó. Ja a la segona meitat reacciona el conjunt brasiler que ha empatat el partit. Ara 1-1 és el resultat al minut 63 i mig de joc, tot i que els brasilers han començat doncs, a remolc, perdent en aquest enfrontament amb un gol del japonès Sano al minut 29. Amb 0-1 favorable al Japó s'ha arribat al descans, però ara...

0: A la represa, al minut 56, el Brasil ha empatat amb un gol de cap de Casemiro, que situa aquest empat a un que hi ha ara mateix al marcador. Estarem pendents també més tard de l'Alemanya-Paraguai, que arrenca a 2:15 de la nit, i a les 3 de la matinada tindrem el Països Baixos-Marroc. A la prèvia, Ronald Koeman, que és el seleccionador neerlandès, ha descrit aquesta eliminatòria.
1: Yo creo que es un gran partido entre dos equipos que intentan llegar lejos en el torneo. Puede ser un partido así, es demasiado temprano en el Mundial, pero bueno, que nos toca a ellos. No estamos preocupados, no tenemos miedo, nos respetamos mucho a nuestro contrario y ojalá que es un gran partido donde nosotros ganamos el partido.
0: Qui superi aquesta eliminatòria jugarà contra el Canadà als vuitens de final. Els canadencs es van classificar ahir guanyant per la mínima Sud-àfrica. La selecció espanyola jugarà dijous el seu partit de setzens contra Àustria a partir de les 9 del vespre. I fa una estona, un dels nou catalans convocats amb la selecció espanyola, Pau Cubarsí, ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha indicat una de les claus, no només d'aquest enfrontament, sinó al llarg del Mundial, que és el fet de mantenir la porteria a zero, tal com els ha passat als de Luis de la Fuente en els tres partits de la primera fase.
2: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havien de donar el màxim. Sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, tres porteries a zero, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
3: 3CAT Info.
0: Mundial a banda, el Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I també en les properes hores, Lewandowski podria anunciar que marxa al Chicago Fire de la Lliga de Futbol Nord-Americana. Demà, d'altra banda, el Barça presentarà les noves equipacions de cara a la propera temporada, en què hi destaca el fet que aparegui el logotip de la fundació del club en el lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club també demà mateix. Un Barça que, per cert, s'enfrontarà a l'Europa el 24 de juliol en una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva blaugrana. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada que es disputarà dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. I afegim que a la Lliga Femenina, els clubs de la Lliga F han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. Encara en futbol, un apunt. El Lleida Ponent, format per penyistes de Lleida, disputarà la propera temporada a la quarta catalana, un cop que el jutge ha desestimat la petició del club lleidatà de mantenir-se a la Lliga Elite, on pertocaria a l'antic Lleida Esportiu per mèrits esportius, tot i que per categoria, segons ha establert el jutge, per problemes econòmics.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara en clau poliesportiva en relació al ciclisme, perquè a 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip Emirates ha confirmat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa, un 8 de l'Emirates encapçalat pel 4 vegades guanyador del Tour Tadej Pogacar, que es veurà acompanyat per Isaac Del Toro, Félix Groschartner, Brandon McNulty, Nils Pollitt, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Absència destacada per lesió del vilanoví Marc Soler, tal com va avançar fa unes setmanes aquesta emissora. També hem sabut l'equip que presentarà el Caja Rural, un dels convidats a la ronda francesa. Entre els seus 8 ciclistes de cara al Tour hi ha dos catalans, que són Abel Balderson i Joel Nicolau. En canvi, absència del lleidatà Jan Castellón, i sí que hi ha presència del neerlandès establert a la Garrotxa Àlex Molinar. I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, avui partits de primera ronda amb classificacions, entre d'altres, de Rafa Hodder i del número 1 mundial Jannik Sinner, que ha necessitat però 5 sets per eliminar Miomir Kecmanovic.
3: 3CAT Info.

En punt, 8:45 del vespre, temps per refer un cop d'ull als principals temes d'aquest dilluns. Un nou balanç del doble terratrèmol de Veneçuela eleva fins a 1.719 el nombre de víctimes mortals. Són dades que ha fet públiques el govern veneçolà fa mitja hora. També hi ha 5.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. L'esperança de trobar supervivents sota la runa és cada cop més remota. Tot això el mateix dia que l'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Guàrdia,

0: Alcalde i una vintena de persones més per possibles irregularitats en l'adjudicació de contractes públics en el cas Leire. D'altra banda, en la propera mitja hora, a banda de repassar aquestes dues informacions, les principals de la jornada, us explicarem que la Unió Europea i la Xina es donen de temps fins a l'octubre per evitar una possible guerra comercial. Els socis europeus fa temps que denuncien que les relacions comercials amb Pequín cada cop són més desiguals, però avui s'han compromès a negociar per aconseguir resultats concrets, diuen. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls. I aquest vespre comença la 6a edició del Festival Estiu, que durant tota la setmana ha programat una dotzena de concerts a Castelló d'Empúries i Empúria Brava a l'Empordà. El primer serà amb l'Andrea Motis Guitar.
1: Esports.
0: Arribarà quan faltin 5 minuts per les 9. David, amb quins temes sobre la taula?
2: Doncs amb esport en joc i amb el partit que hi ha en dansa al Mundial de Futbol entre el Brasil i el Japó. Ara, a minut 70, el marcador és d'empat a un gol. S'han avançat els japonesos a la primera meitat amb un gol de Sano. A la represa ha empatat el Brasil mitjançant Casemiro. Ara, a 20 minuts pel final de l'enfrontament, doncs tenim un empat a 1.
0: I pel que fa al temps, els ruixats intensos d'avui desapareixeran al llarg d'aquest vespre. Aquesta nit serà de mal dormir al litoral amb temperatures que no baixaran dels 25 graus. Dimarts, últim dia de juny, serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu i a la Catalunya central i amb màximes molt altes a l'Ebre. Ara passant 2 minuts a 2:15 del vespre, la xifra de morts pel doble terratrèmol de Veneçuela puja a 1.719. En total, segons l'últim balanç que acaba de fer públic el govern del país, també hi ha 5.000 ferits i 15.000 persones que han perdut casa seva. Les esperances de trobar supervivents entre la runa dels edificis caiguts cada vegada és més remota. Milers de voluntaris i veïns de les zones afectades continuen esperant l'ajuda del govern i intenten ajudar en la recerca de desapareguts com poden. L'enviat especial de Catalunya Ràdio ha arribat a la localitat de Cai Talamar, una de les més properes a l'epicentre del doble sisme, i el paisatge és d'absoluta destrucció. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
3: Cai Talamar solia ser una localitat de la costa del Carib veneçolà a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, un espai idíl·lic, aigua turquesa i moltes palmeres. Ara és una zona devastada i amb un anar i venir de motocicletes, de vehicles, de tot terrenys, de camions, de voluntaris, d'equips d'emergència, de policies i militars. Una zona que era turística i on les famílies veneçolanes venien a gaudir la vida. Ara estan vivint tot un infern. Voluntaris com en Daniel i la Paola, que s'han desplaçat fins aquí per ajudar els damnificats.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Aquí a Cai Talamar ja hi ha camps de damnificats, de veïns que s'han quedat sense res i que ara ocupen una bàsica tenda de campanya. Reclamen més ajut a les autoritats veneçolanes i ja tenen por, asseguren, de brots epidèmics. Les condicions en les que estan, en les que es troben, són precàries, amb molta por i molta angoixa.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, per les suposades irregularitats de contractes públics en el cas Leire. També cita com a investigades 24 persones més, entre les quals hi ha una exconsellera socialista de Medi Ambient de Castella-La Manxa o l'expresident de l'empresa pública Enusa. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la CEPI. I al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI, seguint les recomanacions del seu advocat. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si sabia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
6: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama i, per tant, amb una possible implicació en el rescat de Plus Ultra. I en el judici, en el seu tram final, de fet, del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre Jorge Fernández Díaz per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del Partit Popular, el tresorer del partit, Luis Bárcenas. També en sol·licita 15 per als responsables de la cúpula de la policia, l'exdau Eugenio Pino, i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per a l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per a l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Radio ha assegurat que Sánchez ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nits, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Per a la ministra portaveu Alma Sainz, Feijóo està desesperat.
7: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
8: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
0: La llei de nets està inclosa a la llei de memòria democràtica del 2022 i és una via excepcional que permet accedir a la nacionalitat espanyola als fills i nets dels espanyols que hi van renunciar quan es van exiliar per motius polítics, ideològics o d'orientació sexual. El termini per fer els tràmits va finalitzar el mes d'octubre de l'any passat i, segons dades del govern espanyol, s'estan gestionant uns 2,4 milions d'expedients, de fet. Les persones que han sol·licitat la nacionalitat per aquesta via, si finalment l'obtenen, podran votar a les eleccions espanyoles des dels països on viuen. I un darrer punt de la plana política d'aquest dilluns, que ens fa passar per Sevilla. El Partit Popular Andalús espera arribar a un acord amb Vox el més aviat possible per investir com a president Juanma Moreno Bonilla. Això després de la primera jornada del debat d'investidura celebrada avui. Segons els ultradretans, encara no hi ha entesa i a hores d'ara preveuen que demà dimarts no li donguin suport en la primera votació. Durant el seu discurs, Moreno Bonilla ha posat pressió al partit d'extrema dreta i ha advertit dels perills d'una repetició electoral si no permeten la seva investidura.
9: Todos somos conscientes de que solo caben dos opciones, el bloqueo y quién sabe si repetir elecciones, con el perjuicio que eso causaría a los andaluces, o interpretar con inteligencia y generosidad el mandato de los andaluces para ponernos en marcha sin tiempo que perder.
0: Vox demana un acord semblant als signats amb els populars en altres comunitats, que per tant inclogui el concepte de prioritat nacional, a través del qual l'ultradreta vol que es prioritzi els ciutadans espanyols en l'accés a les prestacions i als serveis públics per davant dels immigrants. Demà dimarts se celebrarà al Parlament Andalús la segona jornada del debat d'investidura. Si Moreno Bonilla no obté els vots de l'extrema dreta, dijous es faria la segona votació, en què només necessitaria obtenir la majoria simple de la Càmera per ser reelegit per tercer cop com a president de la Junta d'Andalusia.
1: 3Cat Info.
0: La Unió Europea i la Xina es donen de temps fins a l'octubre per evitar una possible guerra comercial. Els socis europeus fa temps que denuncien que les relacions comercials amb Pequín cada cop són més desiguals, però avui s'ha compromès a negociar per aconseguir resultats concrets, diuen. És el que ha sortit d'una reunió del nivell mantinguda avui a Brussel·les i que s'allarga durant tota la tarda. Bruno Forteamiras, Brussel·les.
10: Aprofitant un recés de la trobada, el comissari europeu de comerç, Maros Šefčovič, ha comparegut davant dels mitjans per dir que el diàleg està anant bé.
11: Veig que els nostres homòlegs xinesos entenen molt més els reptes comuns i entenen més la situació europea que abans.
10: S'està veient les cares amb el ministre xinès de comerç, Wang Wentao. Tots dos han acordat la creació d'un grup de treball conjunt per analitzar les dades d'exportacions i importacions i detectar possibles desequilibris comercials. Brussel·les veu amb preocupació com s'ha disparat l'arribada de productes xinesos a baix cost que amenacen la competitivitat de sectors industrials que són clau per a l'economia europea, com per exemple els cotxes.
12: The gap is widening.
11: La bretxa s'està ampliant. Les exportacions de la Xina a la Unió Europea continuen creixent, mentre que la nostra quota de mercat a la Xina no deixa de reduir-se. Aquesta tendència no és sostenible i mantenir l'statu quo no és una opció.
10: I avisa que sigui quin sigui el resultat de les converses amb la Xina, Brussel·les protegirà les empreses europees i els llocs de feina que creen a Europa.
0: 5 minuts i seran 3:15. És el so d'una de les multitudinàries manifestacions antiimmigració que han tingut lloc a Sud-àfrica i que tindran una rèplica a gran escala demà. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els immigrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Avui eren centenars els que es preparaven per abandonar el país per por que les protestes de demà desfermin una onada de violència.
13: Ploro perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
14: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
0: El govern sud-africà ha posat en alerta màxima la policia. Tami Nutli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
15: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
0: L'executiu sud-africà ja va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups antiimmigració i alertaven que la protestat sobre aquesta qüestió només la té l'Estat. Les tensions xenòfobes contra immigrants i africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans i han emès avisos de seguretat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: L'impost sobre la producció d'energia elèctrica desapareixerà l'any 2028. L'impost, que és d'un 7% més, s'anirà reduint progressivament i passarà a ser del 5% en els dos trimestres que queden, mentre que l'any que ve es reduirà al 3,5%. Sara Hagesen és ministra per a la transició ecològica del govern espanyol.
16: És una eliminació gradual en 18 mesos, però va contribuir a abaratar de forma estructural a la factura de los hogares, també de los sectores productivos i de nostra indústria, una medida que també redunda en un despliegue facilitado de las energías renovables.
0: Segons els càlculs del govern espanyol, els usuaris, depenent de com sigui la seva factura, poden acabar pagant un 6% menys per l'electricitat. Aquest tribut es va crear fa 10 anys per fer front al que es coneixia com a dèficit de tarifa, que és la diferència entre el cost total del sistema elèctric i el que es recapta amb els rebuts pel preu regulat. L'impost ha estat criticat tant pels usuaris com per les empreses del sector.
1: 3CAT Info.
0: Un home ha resultat ferit en un tiroteig aquesta tarda al barri de la Mina. La policia ha rebut l'avís a 6:15 de la tarda d'un testimoni que ha sentit diversos trets i quan els Mossos hi han arribat han trobat a terra restes de bales. Després dels fets, l'home s'ha dirigit al centre d'atenció primària amb ferides compatibles amb trets per arma de foc. Els Mossos han obert una investigació i estan buscant l'autor del tiroteig. I els Mossos d'Esquadra també i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Els proxenetes oferien les víctimes en serveis de baix cost per 20 euros als 10 minuts. Barcelona, Miquel Jarque.
17: Tot comença amb 2 investigacions per separat dels 2 cossos. Els Mossos detecten una víctima quan els metges del Parc Taulí de Sabadell els avisen d'un possible cas d'explotació. La Policia Nacional rep, per la seva banda, 2 denúncies en anònimes. Aquestes 3 dones i 3 més que es detecten durant l'operació conjunta ja han estat alliberades. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'han detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. Explica el balanç el sotsinspector dels Mossos, Lluís Moreno.
18: Vam identificar a l'explotació a 53 dones en situació d'explotació sexual. Vam detenir a 23 persones. D'aquestes 23, 8 van ingressar a presó comunicada i sense fiança.
17: El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis.
18: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
17: Les víctimes eren captades als seus països d'origen, aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
0: 9:45 del vespre, àrea de serveis. connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Encara queden tres vies tallades a la circulació a causa d'accidents. L'última és l'N340. Es troba tallada a la carretera a l'altura del Canà, al Montsià, en tots dos sentits per un accident que ha passat fa poca estona. D'altra banda, també es mantenen tallades la carretera LV a Mollerussa perquè un camió ha bolcat. Ja l'han retirat, però ara els bombers estan

0: treballant per netejar la calçada i també tallada a Calafell per una topada múltiple a la carretera local TV-21-26. A la resta de carreteres autopistes del país, la circulació pràcticament normalitzada, tot i que ara s'està fent una petita cua a la Ronda de Dalt a l'altura de Via Júlia en sentit Llobregat per alguna possible incidència.
1: El temps. Néstor Gómez.
2: Un dia més la calor ha tornat a ser notícia. Avui les temperatures s'han enfilat fins a gairebé els 38 graus. En el cas de Vinebre, Benissanet, a 38 graus ha arribat justament la temperatura a Tortosa. En tot cas, han baixat a bona part del país, especialment del Pla de Lleida, que ja solia valors de 39. Avui no han passat dels 36 graus. Unes temperatures que han cedit una mica de terreny, però serà temporal. Hem d'aprofitar aquestes temperatures que cedeixen perquè el cap de setmana tornaran clarament a remuntar. S'esperen 2-3 dies de temperatures mitjanament normalitzades, tot coincidint amb dimecres i potser dijous. De cara a aquesta propera nit i matinada, una altra nit d'insomni a tota la façana costanera, la temperatura costarà i molt que arribi a baixar per sota dels 25 graus. En alguns casos, com l'àrea de Barcelona, possiblement al centre de la ciutat no baixi dels 26 graus. Tot això en un dimarts que s'espera assolellat al matí. A la tarda creixeran nuvolades, fruit de la mateixa calor que emmagatzem durant el dia, i s'esperen ruixats algunes tempestes a partir de les dues del migdia cap al Pirineu Oriental, Osona o al Vallès Oriental. De cara al vespre, els ruixats poden intensificar-se una miqueta més cap al Berguedà, al Solsonès i també avançar cap a Osona. Tot això en un dia càlid, perquè les temperatures seran un palet més altes que les d'avui, màximes de 35-36 graus a bona part del país, i les més altes poden tocar la xifra dels 40 a punts de les Terres de l'Ebre.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: D'aquí a 12 minuts arribarem a les 9 de la nit. Ingressat en un centre de salut mental, el jove detingut com a presumpte autor de l'incendi forestal de divendres a Tiana, al Maresme. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos. Mataró, Marta Vallès.
4: L'incendi va començar divendres cap a 3:15 del matí i abans de dues hores ja s'anunciava que s'havia detingut un home relacionat amb el foc forestal. Diversos testimonis haurien vist com encenia un dels punts de foc. De fet, els bombers, quan van arribar, van trobar com a mínim tres columnes inicials. Ahir diumenge va passar a disposició judicial, segons ens han confirmat els Mossos d'Esquadra, i està internat en un centre. Aquest matí ho explicava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
4: Per tant, el jove haurà de tornar a comparèixer davant els jutjats de Mataró. L'Ajuntament de Tiana ja ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut. L'incendi a la zona de la Conreria, a la Serralada de Marina, va cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees d'un espai natural protegit.
3: Més temes. La saga de cereals amb les temperatures extremes de les últimes campanyes és una de les principals causes d'incendis forestals a l'estiu. L'any passat, de juny a agost, es van cremar per aquest motiu més de 5.000 hectàrees. Avui la Diputació de Barcelona ha començat una prova pilot per reduir el risc d'aquesta activitat agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
6: Les setmanes que encara queden de siga serviran per provar els dos elements d'aquesta prova pilot. Els botons d'avís immediat, els equips d'emergència i els kits d'extinció ràpida que s'instal·laran als tractors. Aquest matí els hem vist funcionar els camps de blat encara per segar de Rajadell. El botó connecta via satèl·lit amb ADFs, agents rurals i bombers, geolocalitza l'indret on ha començat el foc i dona indicacions per arribar-hi. Sergi Puig, que té camps a la zona i que ja ha viscut el que és que se n'incendia un durant la sega, creu que serà molt útil.
7: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, aquí truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest polsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
6: El segon element de la prova pilot són tres kits d'emergència que es penjaran al davant dels tractors que recullen el gra. Porten 450 litres d'aigua i una mànega amb la que el pagès pot mirar d'apagar el foc tan bon punt comenci. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros que majoritàriament aporta la Diputació de Barcelona.
3: 5 minuts i arriben els esports.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: És a dir, 10 i seran les 9 del vespre.
8: Unter Haifisch, der hat Zähne.
3: El festival grec en la

0: La seva 50a edició s'inaugura aquest vespre amb l'òpera dels Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Prazos i amb la direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista del sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo. Poc abans de l'estrena, Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la seva directora, la del Grec, Letícia Martín, que ha mostrat la seva il·lusió i alhora nerviosisme per l'estrena d'avui.
1: I aquest any, sense dubte, és molt especial perquè portem 15 dies assajant aquí al teatre. No és com quan ve un espectacle i només es fa, sinó que ha crescut aquí, la coproducció amb el Lliure. Portem mesos treballant. Bueno, sí, és molt especial i crec que tothom estem frisosos de tenir les sensacions aquí.
0: La directora del Grec ha afegit que el certamen aporta qualitat i llum a l'estiu de la ciutat.
1: Sí, a mi m'agrada pensar que sí, sobretot m'agrada molt pensar que és el Festival de Barcelona per excel·lència, perquè sí que és cert que hi ha molts i cadascú no té la seva assignatura, però el Grec és un festival amb el que tothom té alguna història en que ocupa tota la ciutat, que té el cor a Montjuïc i que marca l'estiu, marca... Bueno, la veritat és que és molt especial.
0: L'òpera dels Tres Rals és una coproducció amb el Teatre Lliure i per això, després del seu pas pel Grec, es podrà veure al Lliure. I aquest vespre comença la 6a edició del Festival Estiu, que durant tota la setmana ha programat una dotzena de concerts a Castelló d'Empúries i Empúria Brava, a l'Empordà. El primer serà amb l'Andrea Motis Guitar, Girona, Fèlix Martín.
2: El perfum de música i raó.
3: Andrea Motis portarà aquest vespre a Castelló d'Empúries el seu últim treball, Intimate, acompanyada pels guitarristes Jurandir de Silva i Josep Travé.
4: Per mi és un disc que t'ha d'acompanyar la intimitat i no té més pretensió que això. Que el repertori sigui molt variat i molt eclèctic, que els meus acompanyants també ho són. El Jurandir de Silva és brasiler, toca molt groovy, és com un percussionista però tocant la guitarra. I el Josep Travé és un músic molt bon acompanyant i molt bon músic, que m'ha acompanyat des que tenia 13 anys. I també és com una referència que he tingut tota la vida, per tant, no sé, vull que sigui recollit, vull que sigui com un foc de camp.
3: El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, Martí Fontclara, destaca que el Festival Estiu comença amb un 80% d'entrades venudes.
5: Això està demostrant que el Festival Estiu ja és un festival consolidat i que ja estem amb ànsies, amb nervis, per començar aquesta edició del Festival Estiu amb el concert de l'Andrea Motis a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
3: Ginestà el dia 3, Masoni el dia 4, Tomeu Penya i Alòs el dia 5 són d'altres cites d'aquest Festival Estiu a Castelló d'Empúries per aquesta setmana.
0: Més festivals d'estiu, l'Atlàntida Mallorca Film Fest arriba a la 16a edició amb la programació més ambiciosa de la seva història. 165 títols, la meitat estrenes absolutes a Espanya i més de 300 convidats. La producció mallorquina Forastera serà l'encarregada d'inaugurar el festival, mentre que El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, es veurà a la sessió de clausura. El director del festival, Jaume Ripoll, explica la fita que vol aconseguir en aquesta edició.
6: Volem tornar a reivindicar aquest claim que vam acunyar l'any passat, que és l'estiu de la teva vida. Espero que ho sigui, espero que sigui l'estiu de la vida de molts espectadors, tant de bo més de 45.000, que va ser la xifra l'any passat, que s'apropin a les 7 seus de Mallorca i després que segueixin el festival a Filmin.
0: El compositor Alexandre Desplà, l'actor Gael García Bernal i l'intèrpret danesa Trian Dillom rebran el premi Masters of Cinema d'aquesta edició. A la gala inaugural, el 26 de juliol, també es lliurarà el Premi Illa de Cinema al mallorquí Rafael Ruiz en reconeixement a una trajectòria de gairebé mig segle pintant a mà els cartells que anunciaven les estrenes a les façanes del cinema de Palma. Pel que fa al cinema espanyol, el festival apostarà per tres òperes primes, A Fuego, Mala Bestia i Lionel. També destaquen diferents estrenes internacionals com En la zona gris, Memòria de Chica, Jim Queen, La batalla de Gol o Marsupilami. Així hem arribat al temps dels esports.
7: Esports.
0: 5 minuts fins a les 9, David Ubach, bona tarda.
8: Bona tarda, esports, que arrenquem parant atenció una vegada més al Brasil-Japó, partit de 16ens de final del Mundial de Futbol, que viu ja el seu temps afegit i tot sembla abocat a la pròrroga, perquè el marcador és d'empat a 1 quan s'està disputant al minut 4 dels 6 previstos d'afegit d'aquest Brasil 1, Japó 0, un duel que han començat dominant els japonesos amb un gol de Sano a llindar de la mitja hora de joc, però a la represa a l'11 de la segona, Casemiro ha empatat pels brasilers fins a situar aquest empat a un que encara és vigent al marcador en un partit al qual li queden 2 minuts i mig del temps afegit. Si persisteix l'empat, doncs el partit es resoldria pel cap baix a la pròrroga, si no des dels llançaments de penal. Això pel que fa al Brasil-Japó. A 2:15 tindrem l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada al Països Baixos-Marroc.
0: La selecció espanyola

0: la jugarà el seu partit de setzens de final contra Àustria dijous a les 9 del vespre. I un dels nou catalans convocats per Luis de la Fuente, el central Pau Cubarsí, ha passat fa una estona pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havien de donar el màxim. Sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, tres porteries a zero, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
0: Mundial a banda, ens fem ressò d'informacions, en primer lloc relatives al Barça, com ara que el club blaugrana espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, ja de forma definitiva i no com a cessió com fins ara. I és que el davanter encara del Barça deixaria el club blaugrana en concepte de traspàs uns 11 milions d'euros. És la xifra de l'opció de compra del club monegasc. I també en les properes hores, Lewandowski podria anunciar que fitxa pel Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol un cop ja ha esgotat el seu contracte amb el Barça. Demà, d'altra banda, el Barça presentarà les noves equipacions de cara a la propera temporada. Serà el mateix dia que Joan Laporta prengui possessió com a nou president del club. Un Barça que, per cert, ha comunicat que s'enfrontarà a l'Europa el 24 de juliol en una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva blaugrana. El Girona també ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Serà contra l'Alavés dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Encara en futbol, afegim que els clubs de la Lliga Femenina han aprovat per majoria en la seva assemblea general l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I a casa nostra, el Lleida Ponent, que és l'hereu de Lleida Esportiu, un nou club format per penyistes de Lleida i també aficionats, finalment haurà de disputar la propera temporada a la quarta divisió catalana, segons ha determinat un jutge que ha desestimat la petició del nou club lleidatà de mantenir-se a la Lliga Elit, on li hagués pertocat continuar a Lleida Esportiu en relació als seus mèrits esportius, no així als econòmics que van derivar en la dissolució de l'entitat. I en clau internacional, encara en futbol, Enzo Maresca rellevarà Pep Guardiola com a entrenador del Manchester City les tres properes temporades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En setem bloc poliesportiu parlant de ciclisme i del Tour de França, perquè la gran sortida de Barcelona de dissabte ja escalfa motors. Queden 5 dies i, doncs, en les últimes hores anem coneixent els 8 ciclistes que formaran part de cadascun dels equips a la línia de sortida en la contrarrellotge per equips de dissabte. Per exemple, avui hem conegut el 8 de l'equip Emirates, el gran favorit i guanyador 4 vegades de la ronda francesa, Tadej Pogacar, que estarà acompanyat per Isaac del Toro, Félix Rochardner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Mentrestant, l'equip Caja Rural acaba d'anunciar també els seus 8 corredors de cara a la ronda francesa i entre els seleccionats hi ha dos catalans, que són Abel Balderson i Joel Nicolau. Queda fora, en canvi, de l'equip del Tour el lleidatà Jan Castellón, mentre que sí que serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar.
2: 3CAT Info.
0: El torneig de tenis de Wimbledon en marxa ja partits de primera ronda, classificacions destacades avui de Rafa Hodar, Tommy Paul, Pablo Carreño i també del número mundial Jannik Sinner, tot i que amb molts patiments enfront del serbi Miomir Kecmanovic, que l'ha dut fins als 5 sets. Han acabat Sinner, però es mostrava satisfet.
3: Coming back here as defending champion means a lot to me, even though every year...
4: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi, i cada any canvia, i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
0: El quadre femení ha avançat a la segona ronda, noms destacats com ara Belinda Bencic i Jessica Pegula. Paula Badosa, l'única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro.
2: Trescat Info.
5: Bona nit, en punt, les 9. Un nou balanç del doble terratrèmol de Veneçuela eleva fins a 1.719 el nombre de víctimes mortals. Són dades que ha fet públiques el govern veneçolà. Ara mateix també hi ha 5.000 ferits.

i més de 50.000 desapareguts. L'esperança de trobar supervivents sota la runa és cada cop més remota. L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per

0: preu per negar que havia entregat milers d'euros, 90.000 en efectiu, a la seu del PSOE. Tot plegat, més munició per al Partit Popular.
1: Es imposible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial, ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
2: El nombre de persones que han demanat la regularització extraordinària a Espanya ha superat de molt les previsions. Es parlava de 500.000 i han sigut més d'1.300.000. Demà acaba el termini per presentar la documentació i caldrà veure quantes persones reben finalment el permís de residència. Pedro Sánchez ha insistit que el resultat serà positiu per al conjunt de la població.
3: Un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
0: I atenció, perquè aviat potser ens acostumarem a veure un element nou a les platges catalanes. De moment s'implantarà a Tarragona. S'ha autoritzat que la Guàrdia Urbana utilitzi drons per controlar el bany.
4: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
2: És dilluns, dia que el Toni Padilla ens porta històries del Mundial que ens fan aprendre futbol i també moltes altres coses. Avui ens parlarà de l'èxit del futbol africà en aquesta primera fase del torneig. 9 de les 10 seleccions del continent han passat de ronda. I això malgrat casos com el del Congo, on el futbol ha estat motiu d'alegria, però el país està afectat per la guerra, la pobresa i també el brot d'Ebola. Avui, per cert, el Brasil s'ha convertit en la segona selecció classificada per als vuitens de final, patint perquè el gol de la victòria l'ha fet al minut 95.
0: Amb Toni Padilla, també amb els nostres corresponsals, farem la volta al món.

0: La lletra d'aquesta cançó, La volta al món, d'Adam Peralbo i El Comboi, és una de les 10 que opten al Premi Cerverí. Ho explicarem en el Temps de Cultura, que avui ens porta a la inauguració del Festival Grec. Arrenca l'edició número 50 amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals, dirigida per Marta Pazos.
1: Faré la volta al món.
2: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja ha admès més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de Catalunya Ràdio ha pogut arribar fa unes hores, a una de les zones més afectades del doble sisme. Joan Biosca, bona nit.
2: Manel, què tal? Bona nit.
1: Ets, Joan, a la localitat de Catia la Mar, un municipi costaner de vacances que era idíl·lic, però que ara mateix és la imatge de la destrucció.
2: Sí, imagineu-vos Torredembarra, Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonge, Lloret de Mar, Blanes, el municipi de la costa catalana que més us agradi. Completament arrasada la línia de costa, edificis turístics, apartaments de cap de setmana, d'estiueig, els que no han quedat ensorrats i cauran en o bé hauran de ser...
1: No podem seguir amb claredat aquesta connexió amb el Joan Biosca. Intentarem recuperar-la de seguida que puguem. Sí que

0: podem escoltar, però, dos testimonis que ha recollit el Joan d'aquesta feina desesperada que els voluntaris estan fent tan bé com poden mentre veuen que l'Estat, el país, és incapaç d'assumir la magnitud d'aquesta tragèdia. Això és el que li diuen al Joan aquests testimonis.
1: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
0: Crec que hem pogut recuperar el Joan Biosca perquè sento soroll de fons. Joan, les tasques de recerca no s'aturen, eh?
2: Sí, Manel, comunicacions complicades. Penseu que no hi ha línies fixes, no hi ha llum, no hi ha telèfons mòbils, no hi ha missatges de text. Estem intentant fer aquesta connexió amb una antena d'aquestes Starlink. Uh-huh. Si no és per aquest sistema, no podríem estar fent aquesta comunicació. Sí, les tasques, se direu, una grua de fons. Estan intentant aixecar vigues d'un edifici. Aquí hi ha Càtia Lamar, que es creu que encara podria haver-hi persones en vida, i és que després de 5 dies es complica, diuen els experts, però els veïns de Càtia Lamar no volen tirar la tovallola. Han passat per aquí els equips internacionals de recerca i també d'ajut, però han marxat a altres punts potser més crítics, però ells insisteixen, i també parlàvem amb un altre veneçolà voluntari que ha vingut aquí a ajudar com podia.
3: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
2: Més de 430 edificis es calcula que han caigut en aquesta zona de la costa del Carib veneçolà, i també molt a prop d'on estem fent aquesta connexió ja s'està muntant un campament, no sé si dir-ne de refugiats, de veïns afectats, de víctimes dels terratrèmols, escenes de nadons plorant, fa molta calor, som al Carib veneçolà, i hi ha molta por, Manel, a epidèmies i també a brots de malalties.
0: Sí, efectivament, aneu tots amb mascareta, oi, aquí a la zona aquesta més afectada, eh?
2: Sí, perquè la pols que hi ha de tota la runa, de remoure les restes dels edificis, i fins i tot també en algun moment, jo no ho he notat massa, però ho ha dit un dels metges que està per aquí ajudant, que també hi ha olor a cossos en descomposició.
0: Doncs aquesta és la situació ara mateix, després d'un viatge molt llarg i complicat. Tenim el Joan Biosca explicant-nos aquí a Catalunya Ràdio com estan avançant aquestes tasques dramàtiques per intentar trobar persones sota la runa. Gràcies, Joan, bona nit.
2: Bona nit.
4: Catalunya nit.
5: Demà, 30 de juny, acaba el termini de presentació de sol·licituds per a la regularització extraordinària de migrants a l'estat espanyol. Des de mitjans d'abril, ara fa dos mesos, s'hi han acollit més d'1.300.000 persones. Cèlia Forment, bona nit.
6: Bona nit.
5: El ritme de sol·licituds, ara que queden ja poques hores, perquè es tanqui el termini, s'ha accelerat.
6: Sí, només des de dissabte fins aquesta tarda, de fet, ja se n'han registrat 30.000 i s'ha arribat a un total d'1.340.000 sol·licituds. D'aquestes, n'hi ha que esperen resposta, que pot ser favorable o no, com explica Jennifer Maria Núñez, que va venir d'Honduras i viu al Ripollès.
7: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
5: Que, mentrestant, les comissaries de la Policia Nacional, on s'estan tramitant els documents necessaris, estan col·lapsades.
6: Sí, l'últim pas del procés de la regularització demana registrar les empremtes dactilars a les comissaries, i un cop fet això es pot aconseguir la targeta d'identificació per estrangers, el TIE. Però el problema és que el nombre de persones que estan en aquesta fase supera de llarg les places que la Policia Nacional obre en cita prèvia. Quim Claveguera, responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocats de Barcelona, explica per què aquest coll d'ampolla.
8: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIEs, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient que no pateixi la gent, que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin tres mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
6: Demà està previst que el president espanyol, Pedro Sánchez, participi en una jornada sobre migració, juntament amb alguns ministres, però aquesta tarda ja ha assegurat que el procés de regularització repercutirà a les arques de l'Estat.
9: Estoy muy feliz de poder compartir

0: que hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
1: El govern espanyol va preveure al principi del procés que més de 500.000 persones es beneficiaran de la regularització.
2: Gràcies, Cèlia, d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat. Se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions, que ha començat avui a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Ens ho explica des de Girona, la Núria Paraire.
3: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
4: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
3: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
5: Hi ha aquest risc perquè d'alguna manera s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
3: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
6: Doncs bé, parlant de processos de regularització, el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat avui Pedro Sánchez de fer enginyeria electoral per guanyar vots en les pròximes eleccions generals. En una entrevista a Es Radio, Feijóo ha assegurat que el president espanyol ha volgut aconseguir més votants a través de l'anomenada Llei de Nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats pel franquisme. Per la ministra portaveu, Elma Saiz, el líder popular està desesperat. Els sentim a tots dos.
7: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
8: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.

0: A punt d'arribar a un quart d'onze, el cas Leire agafa una nova dimensió avui. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda. També unes altres, una vintena més de persones, 24 en total en concret, per les presumptes irregularitats de contractes públics d'aquesta causa. I ho fa a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que veu com a sospitoses algunes operacions en les que al darrere hi hauria Santos Cerdán, Txell Vallespí.
1: La nova llista d'investigats pel cas Leire és llarga i a noms destacats. El jutge Pedraz cita la presidenta de la SEPI, l'organisme del Ministeri d'Hisenda que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques, i també càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies, com Inusa, Mercasa o Forestalia. Pedraz investiga suposades irregularitats en contractes públics i comissions il·legals. Segons la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxón Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions. Hi hauria 5 operacions sota sospita amb empreses públiques i entitats implicades que depenen de la SEPI.
0: El govern espanyol ha volgut treure-li ferro, mentre tot això ha passat el dia, Txell, en què l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant el jutge Santiago Pedraz que la van intentar subornar perquè no digués que havia entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE.
1: L'empresària ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia portat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE, al carrer Ferrat, a Madrid, i ha deixat clar que va rebutjar l'oferta. També apunta que l'advocada, que s'ha querellat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Avalos i de Koldo. I mentre això passava a l'Audiència Nacional, al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la SEPI, seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el Partit Popular l'havia citada perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si sabia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
2: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino...

0: coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
1: El jutge situa Alcázar com una peça operativa clau en la comunicació entre els membres de la trama.
2: Ja, doncs bé, aquest vespre el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades.
3: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
4: El cas és que el Partit Popular també té el seu propi cas de corrupció als jutjats, el cas Kitchen, que ja està a la recta final. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per a l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per a l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la policia.
2: En clau estrictament política, avui Junts ha negat tenir nous vincles amb el Partit Popular. De fet, avisa que no pensen deixar enrere el procés, mentre que els partits d'esquerres no s'ho creuen i sí que veuen un acostament entre les dues formacions, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen als juntaires que han de girar full. Àlex Giral Robert.
5: Sí, en la seva estratègia d'apropament a Junts, els populars han instat un cop més la formació independentista a donar per tancat aquest cicle polític. Els de Puigdemont, però, ho han descartat i reiteren que la via és la de trobar un substitut per a Pedro Sánchez, afirmant, a més, que entre els socialistes s'està començant a valorar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i la cap de files dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018, y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits, i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre, i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
5: En canvi, com apuntaves, el bloc de l'esquerra no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
8: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
9: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
5: Els socialistes sostenen que si de veritat el PP vol passar de pantalla, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
4: I en clau econòmica, avui el govern espanyol ha anunciat que està decidit a anar retirant la rebaixa d'impostos a la benzina per als consumidors progressivament fins a eliminar-la del tot a l'octubre. Per als professionals, això sí, es mantindrà. Considera que ja se n'ha obtingut l'efecte esperat, que era frenar la inflació estancada en el 3,2% els últims mesos. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
10: Bona nit. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Els pagesos i els transportistes mantindran l'actual rebaixa fiscal. Una decisió que, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, s'ha pres per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
11: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
10: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica, unes mesures que, diu el ministre, han ajudat a frenar els preus.
11: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
10: I és que la inflació es manté en el 3,2% per tercer mes consecutiu, una situació que permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, impulsat pel consum privat i la inversió. I preveu que la taxa d'atur s'està

0: estabilitzi per sota del 10%. La presentació del quadre macroeconòmic engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, tot i no tenir, a hores d'ara, el suport parlamentari suficient per tirar endavant uns nous comptes públics.
1: El mateix govern, via decret, ha aprovat avui que els treballadors públics puguin accedir a la jubilació parcial fins a 3 anys abans, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. L'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però, com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades l'any passat quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat ara al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir.
2: El govern espanyol ha anunciat també per aquest juliol un gran paquet de mesures en matèria d'habitatge, Rafael de Ribot.
3: Doncs sí, l'executiu ha avançat que hi haurà algunes que serviran per mobilitzar l'habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Sainz, destaca la pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%, la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga extraordinària dels lloguers i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus, entre d'altres. Tot això s'inclourà en un decret, com dèiem, que haurà de convalidar el Congrés.
4: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema com el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
3: Caldrà veure què hi diuen aquests grups. De moment n'ha parlat el portaveu del sindicat de llogateres, Carmel Carazo, que troba a faltar coses en el paquet de mesures que s'ha anunciat avui.
5: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
3: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi pugui acollir tots els llogaters.
1: Sis minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ara està ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutjat de Mataró que porta la investigació. El jove, a qui diversos testimonis van veure com calava foc, ha de fer un tractament psiquiàtric i, posteriorment, haurà de tornar a compareixer als jutjats. A Mataró, Marta Vallès.
6: El foc començava divendres a 12:15 del matí i en menys de 2 hores s'havia fet la detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Ahir va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
6: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer un tractament psiquiàtric i, quan els metges considerin que està en condicions, els Mossos el tornaran a detenir i portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellex. El Codi Penal contempla penes de 3 a 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
2: I en relació als focs, avui ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet, bona nit.
8: Hola, bona nit. Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar que on és i un cop avisats els equips d'emergència mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
9: Jo ja n'he ficat una vegada foc i aquells moments a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador, doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
8: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits

0: d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors i caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
1: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
0: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la. El govern ha autoritzat la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. D'aquesta manera es vol acabar amb els salts de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el d'ara fa uns dies que va acabar amb tres joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
2: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
3: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
2: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
4: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
2: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
5: Fem ara una pausa per la publicitat, res, minut i mig, i de seguida reprenem el Catalunya Nit amb la Crònica Internacional.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
13: Jo.
12: Moment,
13: jo,
12: Xuriguera.
13: Jo,
12: tu vols
13: jo,
12: fer d'aquest, eh?
13: Jo faig el personatge.
12: Bueno, moment.
13: Això no sap greu.
12: La festa comença
13: sí.
12: I és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
13: Ai, veuràs-ho!
12: Xuriguera. Xuriguera. Amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
15: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passa un minut de 11:15. El Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament que el mandatari de la Casa Blanca va ordenar de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. El període de sessions de l'alt tribunal nord-americà acaba ara i avui s'han conegut decisions importants judicials que afecten a Trump, Ignasi Abad.
1: Sí, com per exemple aquesta que deies, amb la decisió presa pel Suprem, l'alt tribunal acaba amb la jurisprudència vigent els últims 90 anys des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar sense motiu els màxims responsables d'agències governamentals adscrites a l'administració, que teòricament són independents, sense haver-ho d'argumentar. En aquest context és destacable, però, l'excepció que fa el mateix Suprem amb la Reserva Federal, que és un òrgan que considera, podríem dir, doblement independent, o que ha de gaudir d'una independència protegida, no? A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, que sí que, diguem, el seu acomiadament queda avalat per aquesta decisió, l'alt tribunal rebutja la decisió que va prendre Trump de fer fora la governadora de la Fed, de la Reserva Federal, Lisa Cook, pràcticament fa un any. Ella està lluitant als tribunals justament aquest acomiadament i ara, per tant, tindrà via lliure per fer-ho. Un altre revés judicial que ha rebut el president avui mateix, el Suprem rebutja el seu recurs contra la condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll. Ell el van condemnar per abús sexual i va recórrer aquesta sentència, l'ha perdut i haurà de pagar 5 milions de dòlars a la seva víctima. Finalment, el màxim òrgan judicial dels Estats Units està prenent moltes decisions, demà encara se n'esperen més. Continuarà permetent, per exemple, els vots per correu perquè puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el mateix segells del sobre on s'ha dipositat la bústia, diguem, és el mateix dia dels comicis. Una derrota pels republicans que havien impugnat aquesta decisió, especialment significatiu a pocs mesos de les eleccions de mig mandat.
2: Ens fixem ara en el que ha passat a Alemanya, concretament al nord-oest del país. En un tiroteig hi han mort 6 persones i diverses han quedat ferides. Els fets han passat a la ciutat de Stade, això és a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. Berlín, Jordi Regàs.
3: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
4: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
3: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.

0: Andy Burnham, que probablement serà el primer ministre del Regne Unit, proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el país. Burnham també ha promès mesures per reindustrialitzar el Regne Unit, més habitatge públic o una reforma de la prestació de serveis essencials. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde. En Londres, Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
2: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
1: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
2: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
1: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal. Això en un discurs ple de referències a la ciutat que Burnham ha governat durant prop de 10 anys. L'anomenat rei del nord vol agafar el model Manchester per transformar el Regne Unit.
3: I aquest és el so d'una de les multitudinàries manifestacions anti-immigració que han tingut lloc a Sud-àfrica i que es preveu que tinguin una rèplica demà a gran escala. Txell Garriga, bona nit.
4: Bona nit. Si és la data límit perquè han fixat els grups xenòfobs perquè els immigrants en situació regular abandonin Sud-àfrica voluntàriament, ho diem entre cometes, perquè els culpen dels problemes econòmics del país, també del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Avui eren centenars els immigrants que marxaven del país per por que les protestes de demà desfermin una onada de violència.
5: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
6: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint, però estarem bé.
4: L'executiu sud-africà ja va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i han posat també en alerta màxima la policia. Sentim Tami Ntuli, és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
7: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
4: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent ja a Sud-àfrica, darrerament també amb víctimes mortals i diversos països, com per exemple Zimbabwe, Ghana, Uganda o Kènia, ja han optat per repatriar centenars dels ciutadans.
0: Gràcies, Txell. I un apunt per tancar la crònica internacional, i és que la conservadora Keiko Fujimori ha guanyat les eleccions presidencials del Perú amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima al 50,1% dels vots, o que és el mateix, 49.000 vots de diferència per a favor seu.

0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica.
1: És una associació que vincularan el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors asseguren que cal fer autocrítica del procés per restaurar la confiança de la gent en els partits i no caure en populismes.
2: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés. Però no renunciem a l'ideal.
3: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
1: En l'acte de presentació aquest vespre a Barcelona hi ha assistit la número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemany i altres membres de la direcció.
4: El govern comença els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer. Era una reivindicació històrica del territori perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
5: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Ara la C-13 només tenia un tram de 5 km desdoblat entre Térmens i Vilanova la Barca. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
6: Sí, Balaguer és l'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pols d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
5: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via, amb un format 2+1, però finalment s'apostarà per 4 carrils.
0: Les motos no podran circular pel voral a Catalunya ni en casos excepcionals, tot i que la DGT ho ha autoritzat.
1: El govern espanyol ha aprovat una modificació de la norma que entrarà en vigor l'1 d'octubre i que permet habilitar el voral per la circulació de motos a una velocitat no superior als 30 km per hora i en cas de necessitat. Tot i això, el director del Servei Català de Trànsit, que és qui té l'última paraula en l'aplicació d'aquesta norma a Catalunya, ho ha rebutjat. Ramon Lamiel n'explica els motius.
7: Necessitem el voral per apartar l'accident. Imagina't una moto que no respecta aquesta velocitat perquè hi ha congestió i es troba un vehicle apartat, bé, tindríem molt més risc per la seguretat viària.
4: Més d'11.500 abonats d'Endesa de l'àrea metropolitana de Barcelona continuen a hores d'ara sense llum pel tall que pateixen des de 6:15 de la tarda.
1: Aquesta incidència afecta veïns de Barcelona, sobretot del barri de Sants i les Corts, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues i Cornellà. Un cable proper a la subestació de Collblanc ha provocat un petit incendi que ha acabat afectant un dels transformadors. Els treballadors d'Endesa continuen fent maniobres a la subestació per alimentar els clients per vies alternatives. Es preveu que el servei es vagi restablint de forma progressiva.
8: Catalunya nit.

0: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo. Anem cap al Grec a veure com estan en aquesta primera funció. Marta Vives, bona nit.
1: Bona nit. El muntatge inaugural del Grec sempre és la prova de foc del festival i enguany la celebració dels 50 anys demanava alguna cosa que també fos una declaració d'intencions i avui, nit d'estrena, també de reivindicacions. Per exemple, quan una Marta Pazos, de broma damunt l'escenari, ha reclamat a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que retorni el paral·lel a les vedets. Això, una estona després que la Marta Pazos, de veritat, a micròfons de Catalunya Ràdio, digués la intenció d'aquest espectacle.
2: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2000 años todavía siga en pie y siga congregando a tantas personas, porque es de las poques coses que hacemos en comunidad.
1: I de fet, l'Òpera dels Tres Rals és una celebració del teatre perquè la posada en escena és espectacular. 12 intèrprets, orquestra en directe sota la batuta de Dani Espasa i perquè té un missatge clar, un clam a l'autenticitat i a no rendir-nos en una escenografia tota grisa on destaquen les puntes de color. És per això que la tria d'aquest clàssic del cabaret més macarra ha tornat amb força a un festival que ja el va acollir el 2002, ara però sota la mirada de Marta Pazos. Brecht i Weill no decepcionen ni amb la contundència del seu discurs voraç contra el capitalisme i el nazisme que tant en ressona avui en dia. Estem just a la mitja part. De moment ja hem comptat un defalliment a causa de la xafogó i moltes picades de mosquit. Però hem entrat de ple en aquesta història que ens submergeix entre dos mons aparentment antagònics, com són el de l'alta cultura, l'òpera, i la de la més underground, el cabaret. Al teatre grec s'hi respiren aires de celebració amb la música de Kurt Weill.
3: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano.
4: Tenía que ser del mismo color y todo. Y dale, dale, con
5: I ara cap al cinema, perquè les directores i guionistes de Chavalas, Marina i Carol Rodríguez Colás, estrenen divendres als cinemes Hermanos. La Montse Pujol ja l'ha vist i ha parlat amb les dues cineastes.
6: Hermanos ja és el segon film en què les dues germanes de Cornellà de Llobregat treballen plegades i aborden com viuen els adolescents d'ara en un barri perifèric de Barcelona i les vivències que tenen quan s'endinsen en ambients que no són els seus. Marina Rodríguez Colás afegeix que, com a fills d'immigrants estrangers, els protagonistes d'Hermanos es troben amb més dificultats.
7: Els conflictes jo crec que són una mica més complexes, tant per els fills d'emigrants, nosaltres som d'emigrants nacionals, de gent blanca, ara per als protagonistes de la nostra nova pel·li són fills d'emigrants del nord d'Àfrica, sobretot llatinoamericans, i jo crec que la complexitat és més gran i el context també és més complex, sobretot per l'extrema dreta que està movent tota Europa, no?
6: I Carol Rodríguez Colás explica on van trobar els seus protagonistes, dos dels quals no tenien experiència com a actors.
8: Vam parlar amb molts adolescents d'instituts per escriure el guió i després el càsting, vam fer un supercàsting per tots els instituts de Barcelona i voltants, per escoles també de teatre, fins que vam trobar dos dels nostres protagonistes els vam trobar a un institut del costat de casa nostra.
6: A Hermanos, tres amics de la infància, fills d'immigrants marroquins i llatinoamericans, van a una festa a la part alta de la ciutat on viuran diverses situacions que els faran descobrir que no és fàcil d'escapar-se dels prejudicis i les expectatives.
7: I en aquest context també, que estem parlant ara de la meritocràcia, de la música que senten, del discurs mediàtic, que és que pots aconseguir tot el que vulguis i intentant esborrar, no, els privilegis de classe, jo crec que en aquest punt, aquestes adolescents en la pel·li s'adonen que si tu no vens d'una classe determinada no pots aconseguir depèn què coses. No, tu no tindràs una casa com piscina si vens d'un barri de classe treballadora i els teus pares segurament han hagut d'emigrar i han hagut de començar de zero.
6: Marina i Carol Rodríguez Colás han treballat juntes a Chavalas, com hem dit, que va guanyar la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga, i Hermanos, però ara han explicat que els seus pròxims projectes aniran per separat. Marina Rodríguez Colás farà una pel·lícula sobre com viuen les persones persones grans de més de 80 anys i Carol Rodríguez Colás vol fer un film de ciència-ficció.
0: És dilluns, de fet és l'últim dilluns de la temporada regular i ara hi posem la mirada de la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezo.
9: Aquesta nit em permetreu que estigui una mica més melancòlica que de costum, perquè marxem de vacances i us dic adeu i gràcies. I també, ai, perquè és el meu aniversari. Una data escandalosa, que diria Pla. Però si voleu que us digui la veritat, fer anys és una alegria. Estic sana, em va tot molt bé, no puc ser més afortunada. El que em posa melancòlica, com us deia, és aquesta arribada de l'estiu on tu has de passar bé per nassos. I si no marxes de viatge no sé on, i ho has d'ensenyar, ets un infeliç. I has de tenir un cos de cine, i molts amics, una casa no sé on, una parella, nens ideals. Has de fer i tenir moltes coses, vaja, a mi em sembla esgotador. I estareu amb mi, que, a veure, hi ha qui es burro tota la vida, però en general, quan fem anys, se'ns van trair les tonteries. I només volem estar tranquils amb els qui estimem. Oh, sol, que s'està de meravella. I no ens cal enfaristolar-nos de tenir més que el veí. Jo us desitjo un estiu senzill, calmat, ben lluny de la gent cool, ben arrecerats en la sobretaula i la cultura i el silenci.
5: Doncs felicitem a la Marta Riezo, la retrobarem la temporada que ve, i David Ubach, bona nit.
10: Bona nit.
5: Escoltem la primera de les veus del món de l'esport. Avui Pau Cubarsín, declaracions al Tot Costa, parla de Lamine Yamal.
11: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot, i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa, o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
10: Parlant de Lamine Yamal, que ha estat titular en els dos últims partits de la selecció espanyola, només no ho va ser en el primer. Dijous, torn per als setzens de final a la selecció espanyola contra Àustria. Cobercí, un dels nou catalans al combinat espanyol. Avui, més partits de setzens. S'ha jugat fa una estona al Brasil 2, Japó 1. Molts patiments per als brasilers, que s'han classificat amb un gol al temps afegit del partit. Ara tenim en joc l'Alemanya 0, Paraguai 0, minut 18 i mig de joc. I a les 3 de la matinada hi haurà el Països Baixos Marroc. Us afegeixo un apunt del Barça. Ja és oficial que Robert Lewandowski fitxa pel Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. És el seu nou destí, un cop desvinculat del Barça.
5: Chicago Fire.
10: Fire, no Bulls, Chicago
5: aquest
10: Fire.
5: No el coneixia, aquest no el coneixia, veus? Molt bé, gràcies, David.
10: Fins demà, a vosaltres.
5: Falten 11 minuts per les 11 i, de fet, continuarem parlant del Mundial de Futbol, perquè avui ens visita, com cada dilluns, Toni Padilla. Bona nit.
12: Bona nit, com esteu?
5: Doncs bé, aquí... pendents
12: quina energia,
5: de... Sí, sí, caram, ja està bé.
12: És l'energia del Mundial.
5: Acabar amunt, clar que sí. Escolta, ara ho dèiem, aquí hi ha alguns equips que han anat patint, per exemple, el Brasil, però ha passat. Tu avui per això ens vols destacar el paper dels equips africans d'aquesta primera fase del Mundial,
12: Sí, hi havia 10 seleccions africanes classificades per la fase final d'aquest Mundial i 9 han aconseguit superar la fase de grups. És una fita mai vista, de les 10 seleccions només una, Tunísia ha punxat i va quedar eliminada, però les demés han aconseguit superar torn i molt meritori, assumint que, per exemple, algunes d'elles eren realment seleccions modestes com Cap Verd, que era el grup d'Espanya,
5: i
12: va sorprendre que van perdant d'Uruguai. Per tant, és un Mundial de moment amb molt ritme africà, nou a la segona ronda, tot i que una de moment ja ha caigut, que és Sud-àfrica, eliminada ahir per Canadà.
5: Alguns oients deuen pensar, home, clar, però han ampliat amb 48 equips, això potser ha jugat a favor dels africans o què?
12: Sí, no. És a dir, l'ampliació de seleccions a la fase final permetia que hi haguessin 10 seleccions, 10 seleccions africanes, 9 fixes i una a través de playoff, però llavors t'has de classificar per la segona ronda. De fet, Àsia, que també era molt beneficiada i tenia més seleccions que mai, de les 9 seleccions asiàtiques, només dues han aconseguit superar la fase de grups. Japó, ja eliminada per Brasil, i llavors l'únic supervivent que queda d'Àsia és Austràlia, que tots sabem que geogràficament és Oceania, però competeix futbolísticament com si fos asiàtica. Per tant, té molt de mèrit el que ha fet el futbol africà.
5: Doncs va, cap al futbol africà, i de totes les seleccions, aquí ens agrada posar-hi context, tu li poses avui a la República Democràtica del Congo, que quan en parlem aquí els informatius és perquè... acostumem a parlar de guerra, de violència, de pobresa...
12: Estic molt content. Necessito la samarreta de la selecció del Congo. La selecció que ara mateix necessito que guanyi el Mundial. La República Democràtica del Congo, la gran, no la Congo-Brazzaville.
5: Sí, tu vas amb el Congo,
12: Sí, a mort, a més. Jugaran contra Anglaterra, aquell dia serà un congolany menys. Més perquè és una selecció d'un estat que ha patit molt. No és el primer cop que juguen un Mundial. El 1974, Alemanya, fa molt de temps, van jugar-lo. Llavors es deien Zaire, perquè òbviament era l'època de la dictadura de Mobutu Sese Seko, aquest dictador sanguinari que amb el suport dels belgues i la CIA va dominar aquest estat, li va canviar el nom, es deia Zaire. En aquella primera participació en un mundial no van aconseguir cap punt en una època en què el dictador feia servir molt l'esport per justificar-se, aquest doncs, sport washing que es diu, no? Recordem que un dels combats de boxe més importants de tots els temps, aquell duel entre Muhammad Ali i George Foreman, es va fer a Kinshasa, la capital del Zaire, en aquell moment, perquè Mobutu va voler-ho. Doncs un any després, la selecció debutava un mundial, es va classificar, però el primer partit el va perdre 9-0 amb Iugoslàvia. I el que s'explica és que Mobutu personalment va trucar a la concentració alemanya i va dir, si torneu a perdre per més de 5 gols contra el Brasil, potser no veureu mai més els vostres familiars. Els va amenaçar els jugadors, que torturarien tant els familiars
5: i com
12: els
5: futbolistes.
12: Van quedar 3-0, van perdre, van salvar la pell, però va ser, van jugar sota molta pressió, van passar molt malament, i és una història tràgica del futbol mundial.
5: Perquè els torturaven?
12: Alguns d'aquells jugadors van acabar sent torturats per ser opositors, per no obtenir bons resultats. Malauradament, el futbol té històries tràgiques. L'Iraq, que també ha tornat aquest any un mundial, havia debutat el 86 i la meitat de l'equip va ser torturat per l'Hussein, Uday Hussein, el fill de Saddam Hussein, que era el president de la federació. Doncs el fill va torturar fins i tot personalment a jugadors. És a dir, molt dur. Per què ens agrada a vegades el mundial? Doncs perquè veus que terres que pateixen poden tenir alegries. Per exemple, actualment al Congo té diferents focus de violència. Al sud, al Kasai, hi ha violència, però sobretot la zona dels Grans Llacs, la zona del nord i sud de Kivu, a la frontera amb Ruanda, hi ha una guerra, hi ha una milícia amb el suport del govern de Ruanda que té ocupades moltes ciutats, entre elles la ciutat de Goma, una de les més grans, on està prohibit portar la bandera congolenya, i aquests dies hem vist com la gent surt al carrer amb la bandera del Congo, per tant, celebrant el futbol i convertint-m'ho en una eina d'oposició política. És un estat fallit, que porta molts anys passant-ho malament, i les imatges d'aquesta gent que normalment ha de fugir, ha d'emigrar, doncs tenint una alegria gràcies al futbol és bonic.
5: Clar, a més, deia abans, en parlem per guerres, pobresa, darrerament també pel brot d'Ebola que estan patint.
12: Sí, és una terra molt rica en diamants, en mines, en vegetació, i justament per això doncs, sembla ser que és maleïda, no en té sort, tothom hi fot cullerada. Hi ha moltes guerres i, de fet, l'autor dels gols de la classificació, el Joan Buissa, ho explicava així.
13: El meu missatge a l'afició és donar gràcies, ja que vagis on vagis, hi ha aficionats que ens animen. Estimen el nostre país, estimen el que representem i la nostra selecció. Significa molt per nosaltres defensar aquest equip. No és fàcil viure al nostre país, tenim violència, tenim una guerra a l'est del país. Cada cop que portem la samarreta, pensem en ells, en la nostra gent. Seguim endavant per ells, volem la pau i pensem molt en ells. Venim de lluny, venim del no-res, i ara som aquí, a un mundial. És molt especial, especialment per la gent que ens segueix a casa i amb el canvi horari ens segueix a les 2 de la matinada.
5: Quin missatge, eh?
12: Sí, és això, és que va ser una guerra molt oblidada, perquè porta tants anys que sembla que no interessa a ningú, però cada dia moren centenars de persones a la República Democràtica del Congo amb una sèrie de conflicte bèl·lic que no s'atura i que les grans potències occidentals miren cap a una altra banda. Això ha provocat que bona part dels futbolistes són criats també al futbol europeu, perquè són fills de gent que va fugir. Molts són nascuts a Bèlgica, molts són nascuts a França, alguns al Regne Unit. El mateix autor dels gols, el Joan Buissa, va néixer a un barri, una banlieue molt humil de França, ho va passar molt malament i fet una història personal increïble. El 2021 ell és pare d'una criatura i un dia una dona, sembla ser que amb problemes psicològics, intenta segrestar el nadó. Ell s'hi oposa, defensa la seva filla, i la dona li llença àcid a la cara, als ulls, i va provocar que durant 6 mesos no tingués visió. Va estar a punt de perdre la visió, òbviament era el final de la seva carrera futbolística, per sort se'n va sortir, i ara és el gran heroi marcant els gols que han permès que la República Democràtica del Congo passi la fase de grups i sigui la rival d'Anglaterra.
5: Recordo que aquí al Catalunya Nit, quan hi havia la Copa d'Àfrica, que també s'ha jugat fa pocs mesos, vam parlar d'un aficionat congolès amb l'Èlia Borràs, la nostra col·laboradora, que es va fer famós perquè reivindicava la figura de Patrice Lumumba, el líder independentista assassinat, veient el partit vestit com ell i fent la figura d'estàtua amb un braç alçat. Com li ha anat?
12: Doncs mira, es diu Michel Kuka Mbolandinga, el coneixen com a Lumumba Bea, que en llengua local vol dir Lumumba viu, i és cert que és un aficionat que té una gran semblança física amb Patrice Lumumba, i per això va començar a anar als partits de la selecció imitant una estàtua d'aquest líder, recordem el gran líder de l'independentista que va aconseguir la independència del Congo respecte a Bèlgica, persona molt d'esquerra, socialista, assassinat pels serveis secrets belgues amb la col·laboració de la CIA. Això és clau, per què? perquè si hagués entrat al territori dels Estats Units hauria estat reivindicant la figura d'una persona assassinada pel govern dels Estats Units, o amb la col·laboració del govern dels Estats Units, i molt d'esquerres. Llavors, què ha passat? No li han donat el visat, no ha pogut anar a veure aquests partits, però com el Congo va jugar un partit dels tres a Canadà, sí que va poder anar allà. A Canadà sí que va poder anar, però el partit contra Anglaterra no hi podrà anar, ho mirarà des de Kinshasa, des de la capital, perquè el govern de Donald Trump no vol que entri una persona que reivindica una figura molt incòmoda. Recordem que Patrice Lumumba, escollit democràticament primer president del Congo, va ser assassinat i el seu cos encara no ha aparegut.
5: Doncs, com sempre, històries que ens fan veure el futbol d'una altra manera. Toni Padilla, bon estiu.
12: Bon estiu.
5: La temporada que ve hi tornem, no?
12: Jo encantadíssim.
5: El renovem. Home, doncs, renovem, si no... Sí, oficialment.
12: Ja, mira, com els futbolistes renovant, no?
5: Va, queda firmat.

0: Que la nit farà molta calor.
1: Es veu que sí.
0: Això és un missatge del Néstor Gómez. Bona nit.
2: Hola, molt bona nit. Doncs sí, una altra calorada intensa tindrem aquesta propera nit, la cinquena nit tòrrida consecutiva, la que esperem a la façana costanera, i no només a l'àrea de Barcelona, que aquesta nit no ha baixat el termòmetre al centre de la ciutat dels 27 graus. Doncs espera que aquesta propera nit sigui tan càlida o més que la que hem tingut aquesta darrera, i s'espera que des de l'Alt Empordà fins al Baix Penedès, és a dir, tota la Costa Brava, tota la costa central i part de la Costa Daurada, doncs tinguem aquestes temperatures que costarà molt que el termòmetre baixi dels 25 graus. Sense cap mena de dubte, una nit de mal dormir, i si volem apaivagar aquesta calor, doncs ens posem a ballar, o com a mínim, o almenys hem de sortir fora a la fresca, o no sé què hem de fer, però o aire condicionat, que aquesta seria l'altra solució. I tot això en un darrer dia de mes de juny, que estarà encapçalada pel sol, amb algunes nuvolades, això sí, a partir del migdia, les que creixeran al Pirineu, que, igual que avui, sí que deixaran alguns ruixats i algunes tempestes. No seran tan fortes. Avui han deixat 71 litres a Santa Coloma de Farners, i bàsicament tots ells en una hora. I això sí, l'efecte clar d'aquest aiguat ha provocat que la màxima de Santa Coloma de Farners saltés dels 36 graus als 18, és a dir, una bona refrescada amb aquestes tempestes. I seria l'únic sector que tindrà, diríem, unes temperatures agradables allà on plogui, perquè la resta del país el mes de juny s'acomiada amb unes temperatures encara més altes que les d'avui, un petit repunt el que tindrem demà, amb aquestes temperatures de 35-36 graus, i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè no es descarta que s'arribin als 40 graus a Móra d'Ebre i també a Tortosa. Afortunadament, de cara a els primers dies de juliol, dimecres i dijous, les temperatures es normalitzaran per aquestes dates.
1: En resum, esperem en juliol, sí, eh? En candeleta. Sí.
2: Només els primers dies, perquè després tornen a pujar, però no ho dic.
0: Doncs en resum, anava a dir, desitgem bona sort a tothom per aquesta nit.
1: I tant.
2: Efectivament.
0: Sí, gràcies.
1: Que vagi molt bé, Néstor.
2: Adéu. Bona nit.
3: Trescat Info.

Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. Cinc dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims.

al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti

0: I és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països, amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat. Esports.
1: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3CAT Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
2: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
3: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
4: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
2: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda, que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso.

0: Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
1: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo. I eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
2: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
3: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
4: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
5: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
0: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
6: 3Cat Info.
0: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
7: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz.
8: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
7: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
8: Les medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho

0: reduciendo la inflación.
1: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
2: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
3: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema com el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
2: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
4: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
2: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
3: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
2: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
5: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns, s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
7: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
2: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
8: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
2: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
9: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
10: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
9: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
11: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no? Com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
9: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
2: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
12: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
2: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El jurat nacional de les eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax.

des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Big Bang, Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'Osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i el Comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branx, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja l'ha represa al 56, Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
2: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
1: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
3: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
1: Més futbol mundial a banda, però...
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
0: 3CAT Info.
1: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina a poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van

0: coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groscharner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. I que en principi queda fora del Tour és Marcel Camprubí, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camprubí ha desvelat al tot costa que ell serà el primer suplent.
1: Sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
0: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
3: Coming back here as defending champion.
4: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
0: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norri i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que segons informen diversos mitjans el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'1 milió d'euros. Al seu torn al València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
5: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí i ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa.

0: Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catí a la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
1: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catí a la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
3: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos, para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
1: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catí a la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la SEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
4: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
5: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
6: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabal.

0: Pado i l'advocada Magda Uranic.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
2: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
3: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
2: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
0: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
4: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
5: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
4: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
5: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
4: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport, amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
0: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per a les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
6: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
7: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint, però estarem bé.
0: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tamin Tuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.

0: desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
1: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica. Darrerament, amb víctimes mortals i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
2: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
1: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
3: 3CAT Info.
1: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
4: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
5: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla, la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
4: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
6: Des del departament no ens podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
4: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
3: El temps.
1: Néstor Gómez.
7: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
1: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
8: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i, quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
9: Jo ja n'he ficat una vegada a foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
8: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors i caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
10: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
8: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
1: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
11: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de dues hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
12: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
11: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellex. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
1: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
13: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
1: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
3: 3CAT Info.
1: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
14: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
1: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
3: 3CAT Info.
1: El govern començarà els

0: Tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
1: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
2: De Balaguer, l'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que la tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem sobretot molt més competitius com a territori.
1: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay!
0: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
3: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual.

0: Esports. Amb David Ubach.
1: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. Han acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
2: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
1: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
3: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
1: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
1: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissolt Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina,

0: Mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: Trescat Info.
0: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogačar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3Cat Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans, són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunci la seva alineació, Camproví ha desvelat al tot costa que ell serà el primer suplent.
2: Amb això de primer reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
0: Un minut encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ojeda Liassim, mentre que han quedat eliminats Ruud, Norri i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andreeva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet, també hi haurà reestructuracions al Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
1: 3CAT Info.

Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia iniciar

inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països.

0: El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3Cat Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí i ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda, que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I el Senat, la Secretaria

0: secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Prosultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
1: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
2: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
3: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
4: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
5: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
0: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
6: 3Cat Info.
0: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
7: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
8: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
7: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
8: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
7: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits.

0: és per tirar-los endavant.
1: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que hauran de convalidar el Congrés.
2: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
1: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
3: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
1: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
2: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
1: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
4: El temps.
1: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns, s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
6: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
1: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
7: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no

0: si la gent que no tingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
1: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
2: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la Xarxa Internacional d'Investigació sobre Migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
3: Es un discurso, por supuesto, que está polarizando a la sociedad y esto, desde luego, no ayuda a crear sociedades más inclusivas.
2: Un dels membres de l'organització, investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
4: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
2: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
1: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
5: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
1: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Pan, Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calaril, i El forner de l'osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branch, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja l'ha represa al 56, Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
2: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
1: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
3: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
1: Més futbol mundial a banda, però...
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
0: 3CAT Info.
1: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la Ciutat Esportiva Blaugrana, a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groschartner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molenar. I qui en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
4: Em sóc el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
1: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour. Es titula Les victòries catalanes al Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
5: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
1: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Roots, Norri i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'1 milió d'euros. Al seu torn, el València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
0: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar. És un municipi idíl·lic.

0: de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
1: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Cat i la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
3: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
1: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Cat i a la Mar és ara a possibles epidèmies.
0: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la SEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
4: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
0: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
5: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
6: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
0: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
8: La motivació

0: La situació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
1: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
0: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
2: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
3: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
4: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
3: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
4: Imagineu-vos, un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
3: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic, sense trencar per això la disciplina fiscal.
2: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
5: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
6: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
2: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tamin Tuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
7: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
2: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica, darrerament amb víctimes mortals, i diversos països com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes

0: problemes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat dues xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les dues caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
1: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
2: 3CAT Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
3: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
4: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
3: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
5: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
3: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
7: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
8: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has de trucar al 112 en tenen 2 minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
7: A part dels botons d'avís immediat,

0: que s'instal·laran a 10 màquines segadores. La prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors i caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
1: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
0: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
2: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
3: El foc començava divendres a 11:15 del matí i en menys de 2 hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
3: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Cellacs. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
2: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
5: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
2: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
6: 3CAT Info.
2: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
7: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament, en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
2: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
6: 3CAT Info.
2: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
8: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de quatre carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
9: Balaguer, l'única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que no tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
8: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels quatre carrils. Heads above your heads, now! You stay!
2: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
10: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
2: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual. Oh,

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. Han acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissol Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips.

0: Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogačar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3Cat Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans, són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camprubí, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunci la seva alineació, Camprubí ha desvelat al tot costa que ell serà el primer suplent.
1: Amb sol el primer reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
0: Un minut encara per afegir que el torneig de tennis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ojeda Liassim, mentre que han quedat eliminats Ruth, Norri i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andreeva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet, també hi haurà reestructuracions al Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
2: 3Cat Info.

0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. Cinc dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països, amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó.

0: Dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3CAT Info, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogačar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
1: I el temps, últim dia de mes, amb un temps plenament estival, amb sol al matí i ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida, al litoral, des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. I al migdia la calor serà intensa.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso. Comencem explicant que Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3CAT Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar, un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar els damnificats com en Dani i la Paola.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
5: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
3: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Catia la Mar és ara a possibles epidèmies.
1: L'Audiència Nacional imputa la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda, i cita 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda al capdavant de l'organisme del Ministeri d'Hisenda, que gestiona les participacions de l'Estat en empreses estratègiques. A la nova llista d'investigats del jutge Pedraz també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades com Enusa, Mercasa o Forestalia. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la CEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Les noves imputacions han coincidit amb la declaració de l'empresària Carmen Pano, que davant del jutge ha assegurat que l'advocada de Koldo García la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE. Ha deixat clar que va rebutjar l'oferta i que l'advocada, que s'ha carallat contra ella, li va dir que actuava a petició de gent del PSOE i que era per salvar, ha dit textualment, el cul d'Ábalos i Koldo García. Pedraz també investiga les suposades maniobres de l'exmilitant socialista per frenar les actuacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. I al Senat, la secretària de Zapatero s'ha negat a declarar a la Comissió d'Investigació de la CEPI seguint les recomanacions del seu advocat. Gertrudis Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plusultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. També volia saber si coneixia l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de Zapatero.
6: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.

0: I en la recta final del judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, per la presumpta trama parapolicial que robava informació compromesa per als líders del PP, el tresorer Luis Bárcenas. Sol·licita el mateix per als responsables de la cúpula de la policia del govern de Mariano Rajoy, l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino i el comissari Andrés Gómez Gordo, i eleva a 19 anys la petició de reclusió per l'excomissari Villarejo. La Fiscalia Anticorrupció deixa en 12 anys i 5 mesos la pena per l'exxofer de Bárcenas i per a Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d'Afers Interns de la Policia. El judici continuarà aquest dimarts amb els informes finals, que és l'últim pas, abans que quedi vist per sentència. I canviant de qüestió, Junts rebutja un acostament al PP i adverteix que no pensen donar per tancat el procés. En la seva estratègia per atansar-se als juntaires, els populars han tornat a dir que és moment de passar pàgina. Però els de Puigdemont ho han descartat i han insistit a demanar un relleu per Pedro Sánchez. Afirmen, a més, que dins de les files socialistes s'està començant a meditar aquesta opció. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i Míriam Nogueras, el líder de Junts al Congrés.
1: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
2: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista, en tot cas és un tema que s'ha de madurar.
0: El bloc de l'esquerra, en canvi, no ho comparteix. La número 2 d'Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, veu ara més proximitat de Junts amb el PP. Aquí la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat de cínic.
3: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijóo amb la senyora Nogueras.
4: Me parece de una jeta absoluta decirnos ahora que hemos de pasar página después de las manifestaciones que han montado aquí en Madrid. Me parece una tomadura de pelo más.
0: Els socialistes defensen que si de veritat el PP vol deixar enrere el procés, que comenci per retirar els recursos contra la llei d'amnistia.
5: 3Cat Info.
0: El govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de forma progressiva els pròxims mesos fins a eliminar-les del tot a l'octubre. Una rebaixa d'impostos als carburants que mantindrà pels professionals. Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora el creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% aquest any. Madrid, Àngels Lafuente.
6: La rebaixa d'impostos als carburants anirà desapareixent al llarg de l'estiu. Dels 20 cèntims actuals que s'estalvien els consumidors, es passarà a 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. Una rebaixa fiscal que es mantindrà per als pagesos i els transportistes. Una decisió que s'ha pres, segons ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, per la millora de la situació a l'estret d'Ormuz.
7: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares.
6: En tot cas, ha advertit Cuerpo, si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. Unes mesures que, diu el ministre, han ajudat i molt a frenar els preus.
7: Las medidas que hemos introducido en el Real Decreto Ley del día 20 de marzo han tenido un efecto positivo, han ayudado, han contribuido a amortiguar el impacto de la guerra. ¿Cómo lo han hecho? Pues lo han hecho reduciendo la inflación.
6: Una inflació que s'ha estabilitzat en el 3,2% per tercer mes consecutiu i que li permet al govern espanyol ser optimista i millorar en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-lo en el 2,6% per aquest any, elevar una dècima la previsió per l'any que ve fins al 2,2% i que la taxa d'atur s'estabilitzi per sota del 10%. Previsions que recull el nou quadre macroeconòmic que acompanyarà els pressupostos pel 2027, que arribarien al Congrés a la tardor. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda de dèficit públic. La Moncloa diu que va complint els terminis, malgrat que a hores d'ara no té els suports garantits per tirar-los endavant.
0: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics al 21%. Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. L'executiu ha avançat que n'hi haurà algunes que serviran per mobilitzar habitatge assequible i unes altres que persegueixen rebaixar els preus del lloguer. Entre les que ha avançat la ministra portaveu, Elma Saiz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que abaixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que

0: hauran de convalidar el Congrés.
1: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
0: La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, troba a faltar coses en aquest paquet de mesures anunciat.
2: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
0: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguers siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters. I abans del temps us expliquem que els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada. El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de la Seguretat Social.
1: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
0: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació. El decret aprovat al Consell de Ministres afecta els empleats públics de totes les administracions, però els funcionaris de carrera no s'hi poden acollir perquè no ho tenen reconegut per llei.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i, tal com va passar dilluns, s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més en aquesta recta final. Moltes d'aquestes persones encara estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no, com Jennifer María Núñez, d'Honduras.
5: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite. Aunque la espera puede generar incertidumbre, mantengo la esperanza de que pronto recibiré una respuesta. Pero me llena de alegría saber que a muchas personas ya les ha salido una resolución favorable. Eso nos da ánimos a quienes seguimos esperando y nos demuestra que el proceso sigue avanzando.
0: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
6: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
0: Aquest dimarts al matí, el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Al principi del procés, el govern espanyol preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització. I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha a molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les Migracions, que ha començat aquest dilluns a la Universitat de Girona.

0: Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països diferents. Girona, Núria Peraire.
1: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés. Tot i que ara el discurs social està dividit.
2: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
1: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
3: Hi ha aquest risc perquè, i d'alguna manera, s'estan imposant una sèrie de narratives, de discursos, no?, com l'efecte crida o com altres, que no estan correspostos empíricament. No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
1: Creu que el Pacte Europeu de Migració i Asil, més restrictiu amb els sol·licitants d'asil, condiciona la via a la que opta Europa.
0: Els enviats especials dels Estats Units, Steve Witkoff i Jared Kushner, viatgen a Qatar per reunir-se aquesta setmana amb els negociadors de l'Iran, després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països a la zona de l'estret d'Hormuz. Segons ha explicat la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, en paral·lel a aquestes converses d'alt nivell, hi ha contactes tècnics sobre la segona fase de les negociacions entre els dos països, centrada en el programa nuclear iranià.
4: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa. Al marge d'aquestes converses d'alt nivell, també hi haurà les converses tècniques.
0: La reunió de Qatar anunciada per aquest dimarts coincideix amb una pausa en el foc creuat entre Washington i Teheran a la zona d'Hormuz, que hi ha hagut aquest cap de setmana. Precisament, el trànsit naval per l'estret és l'objecte de diferents interpretacions per part dels dos països respecte al que diu el memoràndum d'entesa signat aquest mes. L'Iran no renuncia a imposar un peatge a les naus que passin per l'estret passats els 60 dies de la nova fase de negociació. I Oman, l'altre país que administra el trànsit naval per aquesta zona, no vol aplicar peatges. De moment, la República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol nau que vulgui sortir del Golf Pèrsic sense seguir les indicacions de ruta iranianes. I encara en plana internacional, la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100%, un recompte que ha durat 3 setmanes, s'atorga la victòria per la mínima, el 50,1% dels vots, o el que és el mateix, 49.000 vots de diferència. El candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, ja va demanar anul·lar el resultat per un suposat frau en el vot exterior i va alertar que no reconeixerà el govern de Fujimori. El jurat nacional de les eleccions té previst proclamar oficialment el resultat el divendres 3 de juliol en un acte en què Fujimori ja serà declarada presidenta electa del país. El 15 de juliol rebrà les credencials i no serà fins al dia 28 quan se la investirà com a presidenta oficialment en un acte al Parlament amb motiu del Dia Nacional del Perú. En una dècada d'inestabilitat política, el país ha viscut una successió de fins a 8 presidents per destitucions promogudes des del Parlament, la majoria amb vots del partit de Fujimori. La seva investidura representarà el retorn del cognom a la presidència del Perú després de 25 anys, quan el seu pare va dimitir per fax des del Japó i va ser condemnat a 25 anys de presó per corrupció. La vaga de Renfe d'aquest dilluns ha tingut poca incidència en el servei. Ha deixat de circular un de cada 20 trens dels que havien de donar servei durant la jornada, si bé hi ha hagut retards generalitzats en gairebé totes les línies de Rodalies. L'aturada minoritària entre la plantilla protesta per impedir la privatització del servei de mercaderies de Renfe. Es preveu una segona jornada de vaga el dia 15 de juliol.

Van, Maria Jaume i el petit de Calaril estan entre els nominats al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any. A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio i el veredicte es farà públic el

15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona. Entre les 10 finalistes hi ha Enganyar-te, de la Ludwig van, Festa i drama, de Maria Jaume, Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calaril, i El forner de l'Osa. També La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es tornarà negre, de Feliu Ventura, i Mori el branch, de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Enderroc i la Fundació Prudenci Bertrana. Aquesta serà l'edició número 30 del Premi Cerverí, una iniciativa que vol posar en relleu la difusió de la música en català.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, Casemiro ha empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan, in extremis, Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. En acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien, también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí s'ha referit a l'estat de Lamine Yamal.
4: Ahir s'esforça al màxim, ho intenta donar tot i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors, cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
2: Més futbol mundial a banda, però...
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria el club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del Barça, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028. D'altra banda, el Barça presentarà aquest dimarts les noves equipacions de cara a la propera temporada, on apareixerà el logotip de la fundació del club en lloc del d'ACNUR. I en clau institucional, també aquest dimarts, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del club.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés un altre amistós de pretemporada el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029 en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina a poliesportiva parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar. Seran Isaac del Toro, Félix Groscharner, Brandon McNulty, Nils Pollitt, Florian Vermeersch, Tim Wellens i Adam Yates. Tal com va avançar 3CAT Info, finalment serà baixa per lesió Marc Soler, que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau. En canvi, n'ha quedat fora Jean Castellón. El 8 del Caja Rural sí que hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molenaar. I que en principi queda fora del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc la primera reserva, és a dir, que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Per cert, que des d'aquest dimarts hi haurà disponible un nou capítol de Rècords, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio i que té relació amb el Tour.

0: titula Les victòries catalanes del Tour i es podrà trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Miomir Kecmanovic.
2: Coming back here as defending champion.
3: Tornar aquí per defensar el títol significa molt per mi i cada any canvia i sempre serà dur. Estic molt content de superar la primera ronda. Caldrà millorar de cara als pròxims partits, però estic molt content.
0: També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul o Geliasim, mentre que han quedat eliminats Ruth, Norri i Rublev, entre d'altres. I el quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andrieva i Goff, entre les principals favorites. En bàsquet hi haurà reestructuració al Madrid i és que, segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez i estaria disposat a més a pagar-ne la seva clàusula de sortida al València, que és d'1 milió d'euros. Al seu torn, al València hauria presentat una contraproposta a Pedro Martínez.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits i també més de 16.000 persones que han perdut casa seva. El jutge del cas Leire imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. A partir d'ara us explicarem que hi ha hagut 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. Explicarem que la Guàrdia Urbana de Tarragona patrullarà amb drons les zones de roques perilloses de les platges per evitar que les persones, sobretot menors d'edat, saltin al mar en llocs on està prohibit. I també que el videojoc Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: La nova jornada que hi ha hagut al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens, amb un gol al temps afegit del partit.
0: I últim dia de mes amb un temps plenament estival, amb sol al matí, ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva. Nit tòrrida al litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb els termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia la calor serà intensa. Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. L'enviat especial de 3Cat Info ha aconseguit arribar a una de les zones més castigades pel sisme, la localitat costanera de Catia la Mar. És un municipi idíl·lic, de vacances, però que ara mateix és la imatge de la destrucció. Joan Biosca.
3: El dia de Sant Joan, el dia dels dos terratrèmols aquí a Veneçuela, els carrers de Catia la Mar estaven plens de festa i alegria. Una festivitat molt apreciada entre els veïns d'aquesta localitat del Carib veneçolà, a 30 quilòmetres de la capital Caracas, la capital del país sud-americà. I els qui no celebraven descansaven a les seves platges de sorra fina, de palmeres i aigües turqueses. Una localitat turística, de relaxació, de festa, ara convertida en un espai d'horror i de tragèdia. Voluntaris veneçolans treballen sobre el terreny per intentar ajudar als damnificats.

0: Chats coman Dani y la Paola.
1: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
2: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto. Que el mismo pueblo es el que se ha encargado de poder levantar todos estos escombros que están ahí con las mismas uñas, las mismas manos para poder sacar las pocas personas que han sobrevivido.
0: Els qui s'han quedat sense res, els damnificats, comencen a perdre la paciència. Ja s'estan vivint enfrontaments cares a cara entre aquestes víctimes, aquests damnificats i funcionaris xavistes. Se'ls hi reclama falta de rapidesa i una pèssima actuació en aquesta emergència. I la por de molts veïns de Càtia la Mar és ara a possibles epidèmies.
3: L'Audiència Nacional ha imputat aquest dilluns Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, i ha citat 24 persones més per les presumptes irregularitats de contractes públics en el cas Leire. El govern espanyol hi treu ferro i manté la confiança en Gualda. A la nova llista d'investigats també hi ha càrrecs i exalts càrrecs d'algunes d'aquestes companyies participades. Segons la Guàrdia Civil, hi ha 5 operacions sota sospita i 700.000 euros de comissions il·legals que haurien cobrat l'exmilitant socialista Leire Díez, l'expresident de la SEPI Vicente Fernández i l'administrador Anxon Alonso. Aquest dilluns al Senat, la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat a declarar a la comissió d'investigació de la SEPI. Alcázar també està investigada pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el PP l'havia citat perquè donés explicacions sobre les gestions que feia per l'expresident espanyol. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar durament contra l'executiu de Pedro Sánchez pels casos de corrupció que envolten el PSOE i ha insistit a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. El cap de l'oposició al govern espanyol ha afirmat en un acte dels populars aquest dilluns a Múrcia que el sanchisme ja té el mateix nombre d'imputats que de diputats al Congrés. Sentim Núñez Feijóo.
4: És impossible seguir el minuto e imputado de Sánchez. Es oficial ya. El sanchismo ya tiene los mismos imputados que diputados. 121 imputados, 121 diputados.
3: El diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, i el parlamentari republicà Carles Campuzano presenten Esquerra Democràtica. És una nova associació que signarà un conveni de col·laboració amb el partit d'Oriol Junqueras amb l'objectiu principal d'eixamplar-ne l'electorat cap al centre liberal. Els impulsors s'autodefineixen com a socialdemòcrates, progressistes, liberals, europeistes i també independentistes, però remarquen la necessitat de fer autocrítica de les formacions del procés per restaurar la confiança de la gent i no caure en populismes.
5: Som conscients que el país se'ns ha descosit pel fracàs del procés, però no renunciem a l'ideal.
6: L'amenaça de la xenofòbia, que està aquí, si s'instal·la amb força, farà impossible qualsevol aspiració de plenitud nacional.
3: A l'acte de presentació d'Esquerra Democràtica a Barcelona hi han assistit membres de la direcció republicana, com Elisenda Alemany i Oriol López, dirigents d'altres partits, com el diputat socialista d'Units per Avançar, Guillem Mateo, i personalitats com el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i l'advocada Magda Oranic.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Hi ha hagut 6 morts i diversos ferits en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya. Els fets han passat a la ciutat de Stade, a prop d'Hamburg, en un centre d'acollida de dones i infants. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere del crim. Berlín, Jordi Regàs.
8: La motivació de l'atac hauria estat de caire familiar i en cap cas política. És el que ha confirmat aquest dilluns la policia alemanya en roda de premsa. L'autor dels trets ha estat un home de 45 anys, nascut a Alemanya. Segons la cap de la policia de Lüneburg, Katrin Schwoll, el motiu de tot plegat giraria al voltant de la custòdia de la seva filla.
9: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes a les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
8: Mare i filles també, però l'home amb antecedents policials per amenaces ha acabat matant 4 dones i 2 homes dins el centre d'acollida, tots ells treballadors de la institució. Després de l'atac, ell i un acompanyant han fugit en cotxe, però la policia els ha pogut barrar el pas i detenir. Tots dos i una tercera persona més es troben sota custòdia policial.
3: Andy Burnham proposa descentralitzar el govern britànic per equilibrar el Regne Unit. Ho ha anunciat des de Manchester, d'on era alcalde, en el que ha estat el primer discurs després de la dimissió de Keir Starmer. Londres, Quim Olivares.
10: Qui molt probablement serà primer ministre el 20 de juliol defensa una gran descentralització del poder des de Londres cap a altres regions i ciutats del país, encara que sense precisar què transferirà. Andy Burnham ha promès això des de Manchester.
11: El reequilibri de poder més gran que ha vist el nostre país. És hora que els ministeris de Londres acceptin que el creixement no es pot ordenar de dalt a baix, sinó que només es pot nodrir de baix a dalt.
10: El Regne Unit és un dels països desenvolupats amb la pitjor xifra de desigualtat regional i Burnham creu que és perquè el poder es concentra massa a Londres. Creu que repartint-lo millorarà el nivell de vida dels britànics independentment d'on visquin.
11: Imagineu-vos un bon creixement econòmic a cada codi postal del país i esperança a cada cor. Bé, no us ho imagineu més, fem-ho realitat.
10: També ha promès una política de reindustrialització, el programa de construcció d'habitatge públic més gran des de la Segona Guerra Mundial i una reforma de la prestació de serveis essencials com l'aigua, l'energia i el transport amb més control públic sense trencar per això la disciplina fiscal.
3: I el Tribunal Suprem dels Estats Units amplia els poders presidencials de Donald Trump sobre les agències governamentals i avala l'acomiadament de la presidenta de la Comissió Federal de Comerç. Amb aquesta decisió, l'alt tribunal es carrega la jurisprudència vigent des del 1935, segons la qual el president dels Estats Units no podia revocar els màxims responsables de les agències independents adscrites a l'administració. El Tribunal Suprem fa una excepció amb la Reserva Federal. A diferència del cas de la presidenta de la Comissió de Comerç, l'alt tribunal ha rebutjat l'acomiadament de la governadora de la Fed, Lisa Cook, que Trump va fer fora del càrrec fa quasi un any. En un altre revés judicial per Trump, el Suprem ha rebutjat el seu recurs contra la seva condemna per abús sexual i difamació a l'escriptora Jean Carroll i obliga el president a pagar-li 5 milions de dòlars. En una altra sentència coneguda aquest dilluns, el màxim òrgan judicial dels Estats Units continuarà permetent que els vots per correu puguin ser comptats fins a 5 dies després de l'elecció, si el matasegells té la data del mateix dia dels comicis. Una derrota per als republicans, que havien impugnat aquesta norma. I és especialment significativa quan falten pocs mesos per les eleccions de mig mandat. I encara parlant d'internacional, centenars de migrants abandonen Sud-àfrica perquè temen que les protestes d'aquest dimarts desfermin una onada de violència xenòfoba. És la data màxima que han fixat els grups xenòfobs perquè els migrants en situació irregular abandonin Sud-àfrica voluntàriament. Entre cometes, els culpen dels problemes econòmics del país, del mal funcionament dels serveis públics i d'augmentar la inseguretat i la delinqüència. Molts, asseguren, fugen del país per por.
12: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
13: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
3: L'executiu sud-africà va rebutjar fa uns dies l'ultimàtum dels grups anti-immigració i qualsevol acte de violència i ha posat en alerta màxima la policia. Tamin Tuli és el primer ministre de la província de KwaZulu-Natal.
14: Hem desplegat policia addicional a la de la província. Protegirem els que volen marxar i també protegirem els estrangers i sud-africans, les infraestructures i les oportunitats.
3: Les tensions xenòfobes contra immigrants africans són un problema recurrent a Sud-àfrica. Darrerament, amb víctimes mortals i diversos països, com Zimbàbue, Ghana, Uganda o Kènia, ja han optat per repatriar centenars dels seus ciutadans. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alliberen 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual. Els agents han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà. Les investigacions deixen al descobert un clan espanyol i un de brasiler. L'espanyol amb antecedents per fets similars i el brasiler sense. En total s'ha detingut 15 dones, entre elles les dues caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis.

0: Lluís Moreno és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
1: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
0: Les víctimes eren captades als seus països d'origen aprofitant la seva situació de vulnerabilitat mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats que en alguns casos ascendien als 10.000 euros.
2: 3Cat Info.
0: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges. Es vol acabar amb els salts des de les roques i l'accés a zones conflictives per evitar accidents com el de fa uns dies, amb 3 joves morts. Tarragona, Manel Sastre.
3: El patrullatge amb drons s'activarà de forma immediata, segons el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, que espera que aquesta eina ajudi a reduir un problema endèmic.
4: Poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
3: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals d'uns 100 euros no ajuden gens a dissuadir els joves que continuen saltant. La vigilància es farà a les zones de roques de les platges del Miracle, la Sabinosa i la Rabassada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, creu que cal valorar totes aquestes accions per millorar la seguretat.
5: Des del departament doncs, podem ajudar per millorar tots els sistemes de guaita. Estem actualitzant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat. Tot el que siguin recursos de prevenció i de protecció, doncs, per part nostra, els veiem correctes i positius.
3: De fet, el govern està treballant ja per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges per poder aplicar-lo l'estiu vinent. La consellera ho ha anunciat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip per promoure un bany segur. En aquesta campanya d'estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: Aquest dimarts, darrer dia del mes de juny, s'acomiada el mes amb unes temperatures altes. Han estat altes les de la matinada, mínimes tropicals a tota la façana costanera, una nit tòrrida fins i tot, nit que ha costat de dormir, especialment entre l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb unes mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns casos. I tot això en un dia que serà assolellat, sobretot durant tot el matí i durant tot el dia a gran part del país. A partir del migdia creixeran nuvolades a l'àrea del Pirineu i tal com va passar dilluns, s'espera que puguin descarregar alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, i poden ser localment intenses. Tot això amb un panorama de calor intens, especialment a l'interior del país, màximes a l'entorn dels 35-36 graus cap a Ponent. El termòmetre es pot enfilar cap als 37 i atenció a les Terres de l'Ebre, perquè localment poden arribar fins i tot a la xifra dels 40 graus, unes temperatures que davallaran clarament de cara a dimecres i dijous.
0: Ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'any passat, entre juny i agost, tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola. Rajadell, Montse Poblet.
7: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, per exemple, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i, un cop avisats els equips d'emergència, mirar d'apagar les flames amb el que tingui a mà. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan l'apreti, en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on està i com s'hi arriba. En Sergi Puig és un dels pagesos que participen de la prova pilot.
8: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has de trucar al 112 en tenen 2 minuts del telèfon i dius no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides. Ja pots anar per apartar la màquina del camp, per agafar els extintors, per anar al tractor i agafar la cuba, bueno, a fer el que realment podem fer nosaltres.
7: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran a 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als frontals dels tractors i caben 450 litres d'aigua i porten una mànega que permet al pagès actuar mentre espera que arribin els equips d'emergència. Jordi Fàbregas és el diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona.
9: Això ens ha de fer que siguem molt més àgils a l'hora de poder treballar per l'extinció d'un incendi que es produeix.
7: El cost de la prova pilot és de 24.000 euros, aportats bàsicament per la Diputació de Barcelona i també per la

0: Federació d'ADFs del Bages i el Moianès, que són els que van tenir la idea de fer-la.
1: El detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, ha ingressat en un centre de salut mental per ordre del jutge que porta el cas. Primer haurà de fer tractament i després tornarà a comparèixer davant la justícia. Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc. Mataró, Marta Vallès.
2: El foc començava divendres a 11:15 a.m. i en menys de 2 hores coneixíem que s'havia fet una detenció. Diversos testimonis van alertar els Mossos de la presència d'un jove que hauria provocat el foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu internament en un centre de salut mental. Així ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A hores d'ara ha passat a disposició judicial. Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
2: Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jove ha de fer tractament psiquiàtric i quan els metges considerin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar davant el jutge. El foc forestal va cremar 48 hectàrees de l'espai natural protegit de la conreria Sant Mateu Sellax. El Codi Penal contempla penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un foc en una zona d'especial interès. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa judicial contra el detingut.
1: L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica al 2025, segons l'Institut Català de l'Energia. Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% d'electricitat al 2025. Anna Camp, directora de l'ICAEN, avisa d'aquest desequilibri.
4: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
1: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
5: 3CAT Info.
1: L'entitat Equitat.org alerta que els mals resultats a les escoles i instituts i les desigualtats educatives a Catalunya s'estan cronificant i en culpa l'augment de la pobresa i la falta de finançament. L'entitat, que és l'antiga Fundació Bofill, ho ha recollit a l'Anuari de l'Educació. L'anuari constata que l'abandonament prematur afecta principalment el col·lectiu de joves més pobres, amb una taxa del 25%, i, en canvi, és insignificant entre els joves que viuen en llars amb una renda més alta, on és de pràcticament el 4%. També remarca que els infants de classe alta dediquen el doble de temps a fer extraescolars que els de classe baixa. Per tot plegat, l'entitat diu que s'hi han d'abocar més diners i provar noves fórmules. Francesc Padró és catedràtic a la UPF i un dels autors de l'anuari.
6: Jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
1: Entre les mesures que proposen hi ha doblar els docents als centres d'alta complexitat.
5: 3CAT Info.
1: El govern començarà els tràmits per desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer, una reivindicació històrica del territori. Des de l'Ajuntament es mostren satisfets amb la proposta perquè la capital de la Noguera era l'única que no comptava amb una connexió amb cap via ràpida. Lleida, Júlia Albacar.
7: El primer pas serà fer un estudi informatiu per analitzar les millors alternatives per al nou traçat de 4 carrils. Fins ara, la C-13 només tenia un tram de 5 quilòmetres desdoblat entre Térmens i Vilanova de la Barca i des de feia anys que reclamava que s'hi donés continuïtat als 30 quilòmetres que separen les dues capitals. La notícia ha estat ben rebuda al territori. Sentim Lorena González, alcaldessa de Balaguer.
8: Única capital de la plana de Lleida que no disposa de via ràpida. Per tant, sí que no tindrem una A2, però el fet de que puguem tenir aquesta via ràpida permetrà que siguem més atractius també a l'hora de fer de pol d'atracció d'empreses, d'indústria, que siguem, sobretot, molt més competitius com a territori.
7: S'havien estudiat fins ara altres opcions, com el desdoblament parcial de la via amb un format 2+1, però finalment s'apostarà pels 4 carrils. Heads above your heads, now! You stay! The new beginnings.
1: L'esperat videojoc Grand Theft Auto

0: 6 de Rockstar Games es prepara pel seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Molts analistes vaticinen que podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any, superant les xifres de l'última entrega, llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, expert en videojocs de La Vanguardia i col·laborador de Generació Digital.
1: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
0: L'estrena genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà. El joc és una història d'amor i crim que estrena protagonista femenina en una proposta plena de realisme, llibertat de moviments i crítica a la societat nord-americana actual. Oh,

0: Esports.
1: Amb David Ubac.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol aquest dilluns amb classificació patida per als vuitens de final d'una de les favorites. El Brasil ha hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant 2-1 als setzens. Els japonesos s'han avançat amb un gol de Sano al minut 29 i ja la represa al 56, que Casemiro empatat a un pels brasilers. Ha estat ja el temps afegit quan in extremis Martinelli ha donat la classificació al Brasil marcant el 2-1 definitiu. Han acabat, el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, respirava alleujat.
3: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien también en la primera parte. El juego fue bonito, forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
2: El torn per a la selecció espanyola als setzens arribarà dijous contra Àustria. Un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente és Pau Cubarsí, que s'ha consolidat com a titular a l'eix de la defensa i aquest dilluns ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cubarsí ha parlat d'un hipotètic encreuament amb Leo Messi a l'Argentina.
4: Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc.
2: Més futbol, Mundial a banda.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, Lewandowski, ja desvinculat del club blaugrana, ha vist com el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el seu fitxatge fins al 2028.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la pretemporada, s'ha confirmat que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada. Serà el 24 de juliol a la ciutat esportiva blaugrana a Sant Joan d'Espí. El Girona, per la seva banda, jugarà contra l'Alavés, un altre amistós de pretemporada, el 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. Més futbol. Afegim que el Lleida Ponent, nou club lleidatà impulsat per penyistes i aficionats del dissol Lleida Esportiu, finalment haurà de començar el seu camí a la quarta divisió catalana. I és que un jutge ha desestimat la petició del Lleida Ponent d'ocupar la plaça del Lleida Esportiu a la Lliga Elite, quatre categories superior. A la Lliga Femenina, mentrestant, l'Assemblea General dels Clubs ha aprovat per majoria l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros per part del grup Gasol 16 Ventures, el vehicle d'inversió de Pau Gasol. I en futbol internacional, el Manchester City ha comunicat que Enzo Maresca serà el seu nou entrenador fins al 2029, en substitució de Pep Guardiola. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
2: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona ja escalfa motors i aquests dies es van coneixent els 8 corredors que prendran la sortida amb cadascun dels equips. Aquest dilluns hem sabut els 7 companys que tindrà el gran favorit i 4 vegades vencedor del Tour, Tadej Pogacar, i entre els quals no hi serà finalment Marc Soler per lesió, tal com va avançar 3CAT Info, un Marc Soler que havia corregut els 7 tours anteriors. I un dels equips convidats, el Caja Rural, també ha anunciat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Entre els seleccionats, 2 corredors catalans. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. També hi serà el neerlandès establert a la Garrotxa, Àlex Molinar. En canvi, ha quedat fora del 8 del Caja Rural, Jan Castellón. Qui en principi queda fora també del Tour és Marcel Camproví, que aquest diumenge es va proclamar campió d'Espanya de ruta. A l'espera que el seu equip, el Pinarello, anunciï la seva alineació, Camproví ha desvelat al Tot Costa que ell serà el primer suplent.
5: Em sóc la primera reserva, és a dir que si tot va bé per l'equip no el faré, però si algú es fica malalt i alguna caiguda, algun imprevist, seré el primer corredor en el que avisaran.
2: Un minut encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon aquest dilluns s'han disputat partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic. També han avançat a segona ronda noms destacats com ara Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Hurkacz, Paul i Ojeel Yassim, mentre que han quedat eliminats Ruth, Norrie i Rublev, entre d'altres. El quadre femení, Paula Badosa, debuta aquest dimarts contra la nord-americana Emma Navarro. A partir d'aquest dimarts també destaca el retorn de Serena Williams als 44 anys i més de 4 anys després de la seva retirada. La nord-americana jugarà contra l'australiana Maya Joint i també disputarà els dobles amb la seva germana Venus, de 46 anys. Aquest dilluns han superat la primera eliminatòria en individuals Pegula, Ostapenko, Osaka, Kasatkina, Andreeva i Goff, entre les principals favorites. I en bàsquet, també hi haurà reestructuracions al Madrid. Segons informen diversos mitjans, el Club Blanc ha presentat una oferta al tècnic badaloní Pedro Martínez del València.
0: 3CAT Info.

0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. Cinc dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones que han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi. El jutge del cas Leire imputa la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i una vintena de persones més per presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. Això el dia que l'empresària Carmen Pano ha assegurat davant del jutge que l'advocada de Coldo la va intentar subornar amb 250.000 euros perquè no digués que n'havia entregat 90.000 en efectiu a la seu del PSOE. Junts nega vincles amb el PP i avisa Albert Núñez Feijóo que no es pot girar fulla amb el procés. Mentre les forces d'esquerra sí que adverteixen d'un acostament entre els dos partits, els populars reiteren a la formació independentista que ha de donar per tancada aquesta etapa política. El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any. Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris. Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes d'alt nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països, amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú. Amb l'escrutini ja al 100% i 49.000 vots de diferència, Fujimori ha superat el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, que ja va anunciar que no reconeixeria el resultat.
1: Esports.
2: Nova jornada al Mundial de Futbol amb classificació patida per als vuitens de final del Brasil. Els brasilers han hagut de remuntar contra el Japó per acabar guanyant per 2-1 als setzens amb un gol al temps afegit del partit. El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Lewandowski fins al 2028. La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest